0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, la santcugatenca que avui ens visita és experta micòloga. Laia Ribas, a més, és sòcia fundadora de la Societat Catalana de Salut Ambiental i coordinadora de salut comunitària, però a més, és vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia, a més de divulgadora científica. Avui aprofundirem en la seva trajectòria professional i intentarem conèixer-la una mica més. Laia, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta, tu vas estudiar Biologia, però amb una idea clara del que volies fer, a què et volies dedicar?
1: No, la veritat és que sí que m'agradava la natura en general i vaig començar doncs, sense res preconcebut. És veritat que m'agradaven les plantes, o sigui que la botànica estava dintre de la meva, la meva àrea d'interès.
0: I com era la Laia petita?
1: Doncs, clar, jo de petita vivia a Montcada, amb la qual cosa doncs, tenia un entorn on el meu pare doncs, sí que anava al bosc, que em portava, i recordo doncs, que m'agradava molt anar amb ell, però era bastant tranquil·la, era molt d'estar a casa, o sigui, no era molt de sortir pel barri ni res, no. Era
0: però t'interessava la natura, podríem
1: m'interessava,
0: dir.
1: M'interessava la muntanya.
0: Uh-huh. Què és el que et va portar a l'especialització en micologia?
1: Doncs, bàsicament, vaig tenir la sort de poder tenir doncs, uns professors a la universitat on fèiem aquelles sortides de camp, no? aquelles passejades amb gent que en sap moltíssim, i de la mà del meu professor, en Josep Girbal, doncs, que tenia ja molta afició per la micologia, doncs, va ser qui em va introduir i qui em va acompanyar doncs, amb tot aquest camí.
0: I recordes la primera experiència que vas tenir o el primer contacte amb fongs?
1: Doncs, home, és ben bé de petita, que anava a buscar bolets allò molt d'hora, que encara era fosc, allò va ser... I, bàsicament, doncs, devia recollir només rovellons, perquè el meu pare només recollia rovellons i poca cosa més. El cep no sabia ni que existien.
0: I tens tradició boletaire?
1: Fora d'aquesta, no massa. O sigui, tradició boletària en quant als meus... el meu entorn familiar o
0: sí,
1: quan...
0: de sortir... Sí, hi ha una certa tradició en la família d'anar a buscar bolets,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no, algo exagerat, eh? Hi ha gent que es coneix molt el territori, que va setmanalment, no era més espaiat, però jo ho gaudia moltíssim.
0: Uh-huh. Ja en el camp dels fongs encara t'has especialitzat més, t'has centrat en estudiar com els fongs afecten a la salut.
1: En aquesta, o sigui, amb la Societat Catalana de Salut Ambiental, amb SOCSA, no? que va ser una societat creada relativament fa uns 3 anys i que venia doncs de és una societat mèdica que a més doncs veníem de la CANFIC, d'un grup de treball de la CANFIC on jo era la micòloga del grup per posar una mica de llum sobre totes aquestes, diguéssim, tots aquests efectes que tenen els fongs cap a la salut. Per exemple, no és bo tenir fongs a casa. Les floridures doncs, ens poden produir problemes d'al·lèrgia, però també de toxicitat. També convivim amb uns aliments contaminats amb micotoxines, que són unes toxines químiques produïdes per fongs d'origen fúngic. I aleshores això, evidentment, està regulat i controlat, però hi ha com una convivència general que molta gent desconeix i se sap doncs, que no és bo menjar coses florides. L'altre dia, fins i tot, no sé on m'arribava una imatge d'algú que amb un pinzell, amb un fong, amb una floridura que sortia a sobre d'una llimona o d'una taronja, s'estava pintant els ulls. Perquè és veritat que els penicilliums fan com aquest, tenen aquest color tan bonic, aquest blau-verd, i s'estava pintant els ulls com si fos una ombra d'ulls. No sé.
0: Et vas esgarrifar?
1: Em vaig esgarrifar.
0: Mare meva. Què hauríem de saber dels fongs? Perquè ara parlaves, no?, de quan els trobem en les humitats, quan els trobem en segons quins aliments. Com hem d'actuar?
1: Doncs bàsicament rebutjar-los. O sigui que, senzillament, quan hi ha un aliment, home, si l'aliment és dur i el fong doncs està localitzat, doncs tallem una peça, o sigui, imaginem-nos una poma, doncs agafem el tros de poma, el llencem. Si l'aliment doncs és més líquid o més viscós, aleshores caldria rebutjar-lo tot en general. O sigui, les micotoxines serien unes toxines generades per fongs filamentosos, és a dir, per floridures. Els bolets fan verins, en canvi, els fongs filamentosos, les floridures, els mos, que es diu en castellà, doncs generen toxines. Aleshores, aquestes poden o no fer-ho, eh? Vull dir, no sempre ho fan. Determinades condicions ho poden fer i no totes les espècies o totes les soques generen aquestes micotoxines. Al final és un entramat una mica complex, però cal mantenir lluny les floridures, llevat, per exemple, doncs, quan ens mengem un formatge roquefort o un camembert, no? que tenen aquests fongs que ja, diguéssim, són controlats. Correcte. I no produeixen aquestes micotoxines, doncs llevat d'aquests.
0: Que bé, control. Afortunadament, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Coneixem prou aquest món, el món dels fongs, des del punt de vista científic, o encara hi ha moltes coses a estudiar?
1: Ui, hi ha moltes coses per estudiar, fins i tot no se sap ben bé quin nombre d'espècies estem parlant. O sigui, quantes espècies hi poden haver al món? Es calcula doncs uns 5 milions d'espècies, de les quals ara mateix doncs portem entorn d'unes 130.000 espècies conegudes. O sigui, imaginem-nos quina quantitat d'espècies encara no es coneixen d'aquest regne, del regne aquest dels fongs.
0: Mare meva. O sigui que hi ha feina per anys.
1: Feina per estona, sí, sí. Ara, amb les tècniques moleculars, és veritat que anem
0: més
1: avançant.
0: Més fàcil? Sí. Com a ciutadans, quins coneixements creus que tenim en el nostre dia a dia?
1: Bueno, jo crec que ara mateix tenim un accés d'informació en general de totes les coses, i és veritat que les coses de natura doncs potser no en tenim tantes, i els fongs doncs són bastant desconeguts, no? Perquè són aquests organismes estranys que poden ser des de organismes que es poden estudiar des d'un laboratori fins a trobar-los en el bosc i que hi hagi una cultura tradicional o popular associada, doncs com el consum de bolets. I no sabem ni com surten ni per què surten, ens pensem més que són com plantes, quan en realitat s'assemblen més amb els animals. O sigui, tenim un desconeixement bastant, bastant gran dels fongs.
0: M'imagino que és per això, Laia, que tu també t'ha interessat fer divulgació sobre aquest tema, no?
1: Sí, a mi el tema de la divulgació, o sigui, d'intentar explicar de forma planera doncs conceptes científics, m'agrada molt, em motiva moltíssim.
0: Per això hi participes com a professora a la UB, imparteixes cursos d'introducció a la micologia, o els has fet?
1: Sí, sí, sí, imparteixo cursos extracurriculars de dintre de la Universitat de Barcelona, ja fa, doncs, uns 3 o 4 anys doncs, que estic fent un curs d'introducció a la micologia, i després, aquest any, també hem començat una altra formació que es diu Passejades per conèixer la flora i la funga de Catalunya. Perquè és veritat que tenim com una desconnexió de la natura, i, ostres, i passejar, doncs, una passejada d'observar i de poder gaudir d'aquests petits tresors doncs, que ens regala cada dia és un plaer, i et diria que és una necessitat, perquè necessitem connectar amb coses boniques, amb coses que tenen molt per desenvolupar al darrere, que ens poden cridar la curiositat i que ens poden doncs fer entrar en un altre món.
0: Personalment, què t'aporta el fet de divulgar, d'ensenyar a la gent que té ganes d'aprendre sobre la teva especialitat?
1: És que a mi m'agrada tant que penso, home, això s'ha de compartir. I aleshores, quan gaudeixes molt d'una cosa o la vius molt, doncs aquestes ganes de compartir el coneixement és el principal motiu.
0: I amb quins coneixements arriben aquests alumnes que s'apunten als cursos que fas?
1: Depèn, perquè són uns cursos molt diversos, on generalment doncs són professionals de diferents àmbits. Sí, seria un públic molt divers.
0: També has estat presidenta i actualment ets vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia.
1: Sí.
0: Quina tasca desenvolupa aquesta entitat?
1: Doncs bàsicament vetlla per la, conservació i pel coneixement dels fongs a casa nostra, no? I per també divulgar, per explicar doncs, les espècies comestibles, les no comestibles, per conèixer doncs, totes les espècies que podem tenir per promoure doncs, sobretot la conservació, no?
0: També. I en quins projectes esteu treballant actualment?
1: Doncs, mira, tenim diversos projectes. Fem col·laboracions amb l'Associació Catalana, amb l'ACSA, d'acord? Amb l'Agència Catalana de Salut Alimentària, on nosaltres rebem identificacions que ens fan, que ens poden fer des dels mateixos inspectors que tenen algun dubte respecte a les espècies o des de qualsevol persona que s'adreça a ells i ens demana una identificació concreta. Després també publiquem cada any una revista científica, la Revista Catalana de Micologia, que fa molts anys que la publiquem, i també publiquem les fitxes dels bolets de Catalunya, que és una col·lecció on cada any es presenten 50 espècies que podem trobar en el nostre país i que estan en un format d'imatge i després al darrere hi ha una descripció. A més, és una publicació col·laborativa on diferents micòlegs ens envien propostes de bolets amb imatges, després es fa la tria d'espècies i es generen doncs, els textos descriptius. És un projecte que també portem una colla d'edicions molts anys i que cada any doncs, van sortint, i com que tenim aquest gran nombre d'espècies, doncs evidentment no s'acaben.
0: I escolta, qui forma part de la Societat Catalana de Micologia? És a dir, qualsevol que tingui interès i es vulgui associar pot participar?
1: En general tenim persones que venen d'origen acadèmic o d'origen professional o senzillament aficionats, o sigui que realment seria polidisciplinar.
0: Mm-hmm. Abans hem parlat de SOCSA, la Societat Catalana de Salut Ambiental, mm-hmm. on també tu ets sòcia fundadora.
1: Sí.
0: Però tens un projecte que tinc entès que estàs molt il·lusionada,
1: que té
0: a veure amb els més petits, no?
1: Sí, tenim el projecte que es diu Aterra't, no? que la nostra idea doncs, és de aconseguir que els nostres infants o adolescents, està adreçat amb unes edats que estan entorn dels 10 als 14 anys, doncs és fer-los entendre d'una manera vivencial, d'una manera a través d'activitats, no? sense que les conclusions tu els hi donis, sinó que ells les agafin. Doncs això, de quina manera els factors ambientals ens afecta la salut? Per què no és bo, doncs, tenir el mòbil engegat al costat de la tauleta de nit a l'hora de dormir, perquè, per exemple, doncs, no volem utilitzar doncs, una ampolla de plàstic, perquè els cosmètics no és bo d'utilitzar-los segons de quina manera, no? De quina manera ens impacten els cosmètics amb la salut d'aquests nens i nenes. I aleshores, amb un marc d'acció que a mi em sembla que és molt interessant, que és l'habitació de cada nen i cada nena. O sigui, què podem fer? Pues comença per la teva habitació i arreglaràs el planeta, no? Una miqueta amb les coses que tenim, amb les coses que fem. O sigui, ja només amb això ja podem fer uns canvis d'hàbits que són els que ens agradaria implementar des del punt de vista.
0: És allò dels petits canvis són poderosos.
1: Sí, correcte.
0: Amb tantes ocupacions, amb tanta feina, tu com desconnectes? Com carregues piles?
1: Bueno, home, la veritat és que desconnecto amb molta facilitat perquè tinc la sort doncs, de tenir un petit jardí on tinc unes menjadores, on amb les meves filles doncs, mirem els ocells que ens venen i aleshores amb petites coses. És que les desconnexions en el fons és trobar doncs, aquella gràcia en qualsevol espai i sempre la natura ens regala un ventall tremendo.
0: I quins són aquells petits moments de plaer de la Laia? Amb què? Fent què?
1: Doncs, home, precisament amb el passejar aquest mateix que dèiem, amb el passejar mateix, amb escoltar les meves filles, amb compartir doncs, amb els amics i les amigues. Vull dir que sí, la veritat és que tinc la sort doncs, de tenir, diguéssim, recursos que fan doncs, que trobi moments de molt benestar, diguem.
0: I a Sant Cugat, amb l'entorn natural que tenim, doncs això també, diguem, que t'ajuda, no?
1: Clar, és una ciutat força verda, Sant Cugat, i a més està oberta a la muntanya, a la natura. Té diferents vies de connexió, que és fàcil accedir, que hi ha camins, que hi ha tradició, no?, Sant Medí. I això és una sort, que no totes les ciutats tenen, i que, clar, és una sort que també porta al darrere doncs, un requeriment econòmic més exigent, no? Que això hauria de ser, no hauria de ser tan així, però des d'un punt de vista de natura doncs, és una ciutat interessant per viure.
0: Mm-hmm. Sèries, pel·lícules... Ets consumidora d'aquest tipus de productes?
1: La veritat és que no massa. No massa. És veritat que hi ha documentals que cada vegada es fan coses més meravelloses. El Fabulous Fungi aquest famós del Paul Stamets. O sigui, hi ha moltes coses interessants que es fan a nivell audiovisual, però reconec que no sóc gran consumidora de...
0: És que et volia preguntar per una sèrie que es diu The Last of Us.
1: Sí.
0: No?
1: Que, sé de què va. No l'he vist, però sé de què
0: va. T'han explicat de què va, no?
1: Sí.
0: No, és que jo tampoc no l'he vist, però sí que m'han explicat que els arguments científics que es fan servir són bastant rigorosos. No sé fins a quin punt, per això t'ho volia preguntar.
1: Bueno, són bastant qüestionables, en el fons, perquè...
0: Sí?
1: Sí, no sé exactament, ara no me'n recordo ben bé. Hi ha un plasmodi, no? Hi ha com una massa que va colonitzant. Ara no recordo com anava. Sé que fa 2 anys enrere sí que estava més al dia. O sigui, això es basa, suposo, en el fet de que hi ha uns fongs,
0: sí,
1: que són paràsits d'insectes i que els hi alteren el comportament. Aleshores, aquests fongs, que la veritat és que són uns fongs molt interessants, provoquen un comportament, una alteració amb els insectes, que els hi fan doncs, fer unes coses i al final acaben morint. Jo crec que va la cosa per aquí. I és veritat que estan amb els insectes, però és veritat que no hi ha cap evidència ni res de que aquest tipus de fongs, que a més estan molts en perill d'extinció, doncs que pugui arribar a fer el mateix o a colonitzar amb espècies mamífers, anem a dir-ho així.
0: I no has tingut curiositat per fer una ullada?
1: Amb aquests fongs o amb la sèrie?
0: No, amb la sèrie.
1: Ostres, és que la veia tan irreal que tampoc no m'acabava de connectar, no? I sí que veig com imatges catastròfiques, mig zombis, no? Però no, la veritat és que no he connectat.
0: Laia, estem acabant i m'agradaria, ja que estem justament en temporada de bolets... Creus que pots donar algun consell a qui li agraden al bosc, acollir-los, també cuinar-los, menjar-los?
1: Home, és veritat que és una activitat de contacte amb la natura que penso que val la pena aprofitar, especialment després dels anys que hem patit de sequera extrema, on anar al bosc era complicat, no? Perquè pues, hi havia molt de patiment, es notava el dèficit hídric aquest amb totes les seves dimensions i ara que tenim doncs, aquests any i mig o 2 anys que han començat les pluges i que el bosc està més recuperat, doncs jo convido a que es vagi al bosc i per fer-ho amb seguretat, doncs un consell és bàsicament només podem agafar les espècies que coneixem realment, perquè sempre ho podem consultar amb una entitat com la Societat Catalana de Micologia, però no ens aventurem a menjar, sobretot, si hem de menjar, doncs bolets que, dels quals no n'estem segurs. Hi ha espècies que tenen molta tradició i també és veritat que cada vegada que anem al bosc tenim com una falera perquè ens pensem que si deixem un bolet sencer, doncs ens estem perdent una menja excelsa. Però cal anar, i en el, cal anar amb precaució, i en el cas de que tinguem alguna curiositat o que sentim aquesta crida per estudiar una espècie o per conèixer-la amb més profunditat, doncs la podem agafar sempre descalçant-la, o sigui, sempre no tallant-la, perquè si no també no veiem característiques que a vegades poden estar amagades en el peu, i ens l'emportem, i amb les guies, que avui en dia doncs hi ha moltes, o a través de recerques per internet, doncs intentar arribar amb saber o conèixer una mica més aquesta espècie.
0: Tens algun bolet preferit?
1: Doncs sí que tinc diverses espècies. Des d'un punt de vista gastronòmic, per mi el que més m'agrada seria el cep, el boletus edulis, perquè és un bolet doncs, que m'encanta i que, a més, es pot assecar i que, quan agafes un, pues, ostres, agafes una bona... Diguéssim, és un bolet molt sud, no? És allò com un camagroc, que agafes un camagroc i n'has d'agafar 50.000.
0: Sí, per fer alguna cosa, sí.
1: Per fer alguna cosa, si no, no et serveix. I des d'un punt de vista doncs més estètic, m'agrada molt un bolet que es diu el bolet de porcelana o l'Odemanciella múcida, que és un bolet doncs molt brillant, que creix amb la fusta, o sigui, molt lluent, molt transparent, amb un anellet molt bonic, i que a més doncs, pots trobar en boscos que també són com una mica màgics, no? En boscos madurs. I aquest és un bolet doncs, que m'agrada bastant també, sí.
0: Laia Ribas, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Uh-huh. Hem descobert cosetes sobre el món dels fongs, dels bolets, i res, molt interessant.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
1: Vinga.

0: Aquest dissabte, la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural acollirà el concert París, cafè, cabaret i jazz a càrrec de la banda de Matadepera. Una cita amb fins benèfics en la que recolliran fons per a Oncolliga, una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i les seves famílies. La cita començarà a les 7 de la tarda i les entrades tenen un cost de 15 euros. Per parlar-ne ens acompanyen l'Oriol Guerrero, ell és el director de la banda de Matadepera. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I la Maria Cinta Borrell, voluntària d'Oncolliga, que durant aquesta temporada ens ha acompanyat en algunes cites aquí al Faves Contades. Bon dia, Maria
2: Hola,
0: Cinta.
2: Hola, bon dia i gràcies.
0: Escolteu-me, abans de tot, com sorgeix la idea de fer aquesta sinergia, no?, entre Oncolliga i la banda de Matadepera per portar aquest espectacle a Sant Cugat i recollir aquests diners que ajudaran a l'entitat per ajudar aquestes persones que tenen càncer i les famílies.
2: Nosaltres som Oncolliga Sant Cugat. Oncolliga Terrassa doncs, també intenta fer moltes coses per ajudar econòmicament a Oncolliga, a la seu. Llavors jo personalment l'any passat vaig veure aquesta banda al Conservatori de Terrassa i realment em va agradar molt perquè a part de que són grans músics doncs, fan una projecció, per exemple l'any passat era de la pel·lícula L'Odissea de l'Espai.
1: Per exemple, val? Sí.
2: I llavors la música que toquen, vull dir, esclar, és que tu vas veient les imatges i sents la música i realment és un espectacle molt interessant.
0: I vosaltres com ho vau rebre des de la banda Oriol?
1: Bé, nosaltres amb molta il·lusió, ja l'any passat de poder col·laborar, òbviament, a Terrassa, doncs, i aquest any exactament igual. És a dir, nosaltres sempre que puguem sumar una miqueta, doncs fantàstic. I si a més és a través de fer la nostra música, doncs encara millor.
0: Explica'ns una mica, perquè vosaltres sou de Matadepera i potser a Sant Cugat no tothom us coneix. Què és la banda de Matadepera? Quin és el vostre projecte? Quina és la música que acostumeu a interpretar? La Cinta ens ha fet una mica algun dels concerts que ella ha anat, eh?
1: Sí, la banda de Matadepera va néixer a principis dels anys 80 per acompanyar els gegants a les plantades de gegants, a valls de gegants. I era una mica, doncs, gent sense cap coneixement musical i que simplement, doncs, s'hi van posar por amor a l'arte. I mica en mica, doncs, van aconseguir comprar alguns instruments, van aconseguir alguns començar a rebre classes de música, i això, entre una cosa i l'altra, mica en mica va anar creixent, i, doncs, ara ja fa certs anys, doncs, que aglutinen, a part de gent amateur i gent que, doncs, que toca l'instrument totalment de forma aficionada, alguns estudiants del conservatori que estan acabant, i aquest crisol, aquest ajuntament de persones fa que sigui molt interessant. De vegades és una mica difícil, però... bé, doncs, actualment doncs, ja podem pràcticament assolir qualsevol tipus de repertori dintre les nostres possibilitats, però diguem que hem passat de fer el cercaviles purament acompanyant els gegants a poder oferir un concert d'una banda simfònica.
0: Déu-n'hi-do, el repte, com a director, suposo, de dirigir a músics amb una trajectòria i uns coneixements musicals tan diferents.
1: Sí, sí, a veure, jo com que vinc de les escoles de música, doncs moltes vegades ja passa que tu tens un grup de música amb nens petits de 9, 10 anys o menys que estan començant i que toquen el que poden, i els alumnes que ja estan acabant, que en tenen 17, 18, que ja fa molt temps que toquen i ho fan molt bé. Ja una miqueta estic acostumat a...
0: L'experiència t'ha servit, diguéssim, eh?
1: Sí, el que passa que, clar, aquí també hi ha una barreja d'edats importants. Tenim nanos d'això de 9, 10 anys i tenim algun avi de més de 80.
0: Déu-n'hi-do. Bueno,
1: algun avi jove de més de 80.
0: Clar que sí, l'important és l'edat es porta per dins.
1: Sí, sí,
0: i tant.
1: L'espectacle
0: que ens portareu aquí a Sant Cugat aquesta setmana és París, cafè, cabaret i jazz. En què consisteix exactament? Què és el que podrem veure a la Unió?
1: Bé, a diferència del que vam oferir a Terrassa, que era basat en pel·lícules de ciència-ficció, nosaltres cada any intentem fer un projecte nou, amb el repte que això suposa també, i aquest curs hem intentat fer doncs, tota la música que va néixer a París entre guerres. Entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. I la veritat és que bueno, París ja ha sabut que és una ciutat amb un nivell cultural i creatiu i artístic molt important, però aquesta època exactament és especialment... que hi ha un xup-xup molt important.
0: Podríem dir que és la Belle Époque. no?
1: Sí, una mica. Sí, és una mica posterior, perquè jo crec que la Belle Époque és la primera època de quan hi van començar els cabarets, i aquí ja comença doncs una segona època, però ens hi trobem a gent doncs com això, doncs com Ravel, ens hi trobem gent com Parsallàs, si passaven Gershwin, Cole Porter, bueno, una quantitat de, bueno, i pintors, hi ha Picasso, Hemingway, no sé si heu vist la pel·lícula de Woody Allen de Midnight in Paris, que hi ha un moment que ho retrata molt bé, no? Que estan allà en una reunió i està Cole Porter tocant el piano i està Hemingway parlant amb Picasso i, bueno, doncs, una mica és això el que volíem transmetre.
0: No? Aquell bullí, no? Sí, sí, sí. D'aquella París d'aquella època.
1: Sí, sí, d'aquell París tan interessant. Sí.
0: En el repertori inclou estils molt diferents, no? Només amb el títol podem parlar que hi ha jazz, que hi ha cabaret, no sé si hi ha també tango, música brasilera, sí, sí, hi ha clàssica. Sí. Com conviuen tots aquests llenguatges amb la banda?
1: Bé, amb la banda. Bé, nosaltres amb la banda intentem anar cap aquí, cap allà, adaptar-nos i anar aprenent, que també és una de les coses, no? Perquè, com et comentava abans, els membres de la banda són totalment heterogenis, no? I pot ser que si hi hagi algú que sí que estigui molt avançat a tocar música brasilera o jazz, que és un altre estil, i hi hagi gent que no, doncs una mica també és la gràcia, no?, d'anar aprenent una mica d'aquí i d'allà. I que a casa amb el que passava a París, no? A París estaven buscant en aquella època, hi havia una il·lusió molt gran per innovar, i agafaven, arreplegaven qualsevol cosa de que venia de fora, d'Argentina, dels Estats Units, de Brasil, i ho intentaven incorporar a la seva música.
0: Si et sembla, anem a parlar una mica del repertori amb les diferents parts que teniu preparades. La primera part del concert oferiu dues peces del compositor alemany Kurt Weill, una suite de l'òpera dels Tres Rals i Yukali. Què ens expliquen aquestes peces també de l'Europa, d'aquell moment, d'aquesta Europa entre la Primera i la Segona Guerra Mundial?
1: Doncs, home, és una peça molt... De fet, és la peça que va impulsar, em va a mi seduir per fer aquest repertori, perquè jo vaig agafar la partitura general i m'hi vaig trobar que hi havia bandoneon, que jo desconeixia que era un instrument alemany, em pensava que era argentí, totalment, i que associat totalment al tango. I després hi havia banjo, que és un instrument totalment associat al jazz, de New Orleans, i això. I defineix exactament què estava passant a Europa en aquell moment. Els soldats de les bases americanes es quedaven moltes vegades després de la Primera Guerra, es van quedar, i tots els músics van anar replegant totes les diferents influències d'aquí i d'allà. I a Berlín hi havia, abans que a París fins i tot, hi havia una tradició molt important de cabaret, i els alemanys que van haver de fugir de l'increment del pernit nazi van anar acabant a parar a París. I aquell cabaret que va començar a sorgir a Berlín, que potser era una miqueta més fosc que el de París, que era més alegre, el van introduir a París, també.
0: Un viatge per aquesta Europa, com no podia ser d'una altra manera, comença per París, el repertori, per tant també hi haurà música francesa, inclou La Mer, de Charles Trenet. Com l'heu adaptat en el format banda?
1: Bé, no, hi ha un arranjament fet de... Moltes vegades, quan tu et planteges fer un projecte, doncs el principal impediment que et trobes és els arranjaments.
0: Els arranjaments, sí, senyor.
1: De vegades estan fets, de vegades no. N'hi ha algun que l'he fet jo, que és una feinada bastant important. Aquest estava fet, i ens ha semblat molt important poder afegir una peça de la chanson francès que a més és de les més conegudes. Després al món del jazz l'han agafat, com per exemple també el My Way, que originalment també és francesa, o Les Fulles Mortes, de The Autumn Leaf, que també originalment... Hi ha diverses... La cançó francesa és molt rica, però hi ha diverses que han traspassat també les barreres de l'Atlàntic, diguem, sí, i s'han acabat adaptant al jazz. I ens va molt bé per introduir la segona part, que és més aviat amb so de música jazz.
0: I trobem el jazz, ja has esmentat en més d'una ocasió el Cole Porter, sí, no? Que portareu el seu jazz aquí a Sant Cugat. Com va viure aquell a París, aquesta arribada del jazz? No sé si va ser precisament amb els soldats nord-americans.
1: Sí, va ser una miqueta això, eh? quan he estat investigant, no és que sigui un expert en la matèria, però vull dir, quan hi va haver la guerra, doncs, a més dels soldats que hi havia aquí a les bases, hi havia doncs, diversos grups que anaven a oferir una miqueta d'espectacle per entretenir-los, per fer-los passar millor a la guerra, no? I bé, entre aquests que van anar a entretenir i els que els van veure i els soldats que es van quedar, que ja feien una mica de música, són els que van començar a fer, a introduir el jazz a Europa. No? I Cole Porter hi va anar, teòricament, diuen, jo tampoc ho sé, però teòricament hi va anar allistat per fer la guerra, però en realitat ell ja anava amb la idea total i absoluta d'anar a París a estudiar, a formar-se i a créixer musicalment.
0: Que parlem de nord-americà, però de fet va néixer al Perú, si no m'equivoco.
1: Ah, sí? Això ho desconec.
0: Tot i que el llegat, va viure a Califòrnia, però és nord-americà. I al final l'heu reservat per una peça que representa aquesta efervescència cultural, no?, que ens has anat explicant una mica. Explica'ns tu quina
1: és. Sí, aquesta és una mica l'altre pal de paller. O sigui, ens trobem a Cole Porter, ens trobem a Gershwin, que viatgen a París a aprendre de la vida cultural francesa, agafen la influència clàssica de la música clàssica francesa i ho barregen amb la seva música de fora. En el cas de l'última peça, que és de Darius Milhaud, és una mica al revés. Ell va estar vivint a Brasil i allà va agafar doncs, tot de cançons tradicionals argentines, brasileres, tangos, milongas, sambas, i quan va tornar a Europa es va retrobar amb els seus companys, Poulenc, gent, compositors de primer nivell, i van decidir fer una miqueta, una espècie d'opereta, bufa, una cosa així surrealista, que doncs, incluïa samba, tango, tot de músiques que en aquell moment a París començaven a sonar, com aquell qui diu, i barrejant amb la música clàssica més vanguardista, per exemple, doncs Schoenberg, que feia poc que havia trencat amb la tonalitat, posant elements estranys a dintre de la música, que jo faré una petita explicació.
0: Això t'anava a dir, quan preparava, quan quedàvem per fer aquesta entrevista, i et deia, passa'm la informació que tinguis per preparar una mica el guió, no? I explicaves en aquell text aquesta peça requereix d'una explicació al públic.
1: Sí, sí, perquè hem de pensar que el surrealisme també estava en plena efervescència i ells ho volen incorporar dintre d'un espectacle, i per crear aquesta espècie de sensació com onírica del surrealisme, hi ha moments en què sonen melodies en tonalitats diferents, que si les sents per separat dius, ai, que bé que sona aquesta melodia, però si les sents juntes dius, això és molt estrany. I si no ho expliques, doncs el públic que no
0: que
1: ho ha acabat... Bueno, els hi pot acabar per agafar per sorpresa i pensar que ets de la banda avui
0: no estan
1: gaire fins, no? Però no, és un efecte especial buscat que se'n diu politonalitat, que és tocar dues peces al mateix temps, però amb tons diferents, i llavors sonen... Bueno, ja ho veureu. També hi ha bromes de Poulenc que passava per allà, que com que era una mica com de circ la peça aquesta que van fer, que es diu El bou sobre la teulada, que de fet en el cafè que es reunien ells va acabar dient-se així, en el cafè que ells es reunien a fer les tertúlies i a pensar com ho faríem això, no? Doncs encara existeix i es diu així, El bou sobre la teulada. I doncs la peça aquesta era surrealista, era una mica amb elements de circ i ens hi trobem tot de bromes pel mig. Bueno, ja ho veureu, haureu de venir.
0: Sí, no fem massa spoiler.
1: Sí, no tant, sí, no fem tant.
0: I així serà sorpresa per la gent que gaudeixi del concert. Escolta'm, i si el públic us demana més?
1: Si el públic ens demana més...
0: Teniu alguna cosa allò preparadeta a la recambra?
1: Alguna coseta, sí, alguna coseta. Ja ho veurem, això, ja ho veurem. Esperem que sí.
0: Maria Cinta, per qui no conegui l'entitat, explica'ns quina és la tasca d'un colliga a qui acompanyeu.
2: Val, un colliga deu fer quasi bé 25 anys, que va sortir doncs d'un hospital de Barcelona d'oncòlegs amb la gent que ajudava, no? Llavors vam veure que els malalts, doncs bé, el metge els hi donava l'alta per dir alguna cosa, però quan arribaven a casa, doncs, comences a preguntar-te per què, què passarà, tot això. I llavors van dir, escolta, doncs aquí fa falta una psico-oncologia. I d'aquí va començar un colliga per ajudar realment els malalts ja... Bueno, ara es fa amb els que estan en tractament i els que han acabat. Però els seus inicis, segons m'han explicat, és perquè et crea molts dubtes després, no? El per què, oi, o sigui, tens por. Jo li dic els dimonis, no? Perquè realment són dimoniets que ens treuen la tranquil·litat, val? I d'aquí va néixer Oncolliga. Llavors, ara hi ha... Em sembla que d'entitats... O sigui, Oncolliga hi ha dues seus, a Barcelona i a Terrassa, val? És la Fundació Oncolliga sense ànim de lucre. Llavors, crec que ara ja som com 8 o 9 o 10 entitats que estem per tot el Vallès. Jo crec que actualment és això. Abans també estava Girona, Tarragona, Lleida, però com que es va fer molt gran tot plegat, ja es véssim convertit en una... Jo li dic quasi bé una empresa i és, no és aquest l'ànim. Vol ser sense ànim de lucre, per tant, gent professional que treballin, però sobretot voluntariats. Vale.
0: Com d'important són aquestes cites, no? Avui tenim la banda de Mata de Pere que oferirà aquest concert aquest dissabte. Vam parlar també d'una obra de teatre al Casal de Mirassol.
2: Sí.
0: Com d'important són aquestes cites, aquests actes, per recaptar fons per Oncolliga, que és entitat sense ànim de lucre?
2: Jo crec que és molt interessant. Per exemple, Oncolliga Sant Cugat, ara, es dedica això, doncs, perquè abans de la pandèmia, tots els dilluns teníem una psicòloga que tenia els malalts de Sant Cugat, val? Però la pandèmia va fer, doncs, que, bueno, doncs que els diners no entressin. Llavors, què passa ara? Doncs que els malalts que ho necessiten van a Terrassa o una psicòloga que està in itinere, o sigui, que et ve a visitar aquí, vale? O per telèfon, o per videoconferència. I aquí a Sant Cugat el que tenim és totalment gratuït, un curs de ioga per malalts...
0: Amb la Fina.
2: Sí, amb la Fina, que ja la coneixeu. I fantàstic, segons en diu ella, fantàstic. I després un grup de voluntàries artesanes que fan artesania per vendre en aquestes taules que ara fem dos a l'any, per Nadal, i ara intentarem fer pel juny. I a part, encomana, o sigui, Oncolliga fa un curs a les escoles que es diu Encomana Salut pels nens, bueno, nois, i noies de 14 a 16 anys, que se'ls ensenya el que és el càncer, en el fons. Una mica per treure aquella por d'abans que deien un mal lleig, vale? O sigui, normalitzar el que no hauria de ser normal, però bueno, per desgràcia és normal. Vale?
0: Per treure una mica el tabú també,
2: el
0: no?
2: Tabú. Totalment el tabú.
0: D'aquesta malaltia que a vegades encara persisteix.
2: Sí.
0: Quins són els serveis més necessaris i els més valorats per les persones i les famílies que teniu aquí a Sant Cugat?
2: El que jo hi puc veure, o sigui, jo diguem-ne que fa 3 anys que ho porto, diguem-ne, per dir alguna cosa, no? Llavors jo el que sí que veig, que la gent que és atesa per Oncolliga està molt i molt contenta. Llavors també Oncolliga, amb persones doncs, que hi ha el càncer que de lluny, però els hi han quedat seqüeles de pits i coses d'aquestes, Oncolliga intenta ajudar també, buscant la fórmula. Després, una cosa molt important que fa Oncolliga a Terrassa és que els malalts de càncer de la laringe se'ls ensenya a parlar i fins i tot han creat un cor de gent amb, com se diu, o sigui, laring... O sigui, els que...
0: Han passat la laringoscòpia, no?
2: Exacte,
0: no
2: sí,
0: sé
2: sí.
0: Si ho direm bé, això.
2: Sí, jo tampoc, per això no m'atreveixo. I llavors ens fan aquests concerts que, bueno, tu t'has de posar en acció per escoltar, doncs, que... O sigui, no és fàcil perquè veus el gran esforç que fan aquelles persones. Però per mi això és fantàstic, perquè s'han integrat totalment. I cada vegada, per desgràcia, hi ha més gent que té aquest problema, això diuen que és pel tabac i aquestes històries, però que, bueno, és una forma d'integrar, doncs, ja que vivim, doncs, per almenys, viure.
0: I tant que sí. Quin paper té aquest acompanyament... emocional, també, que es fa des d'Oncolliga a les persones i també a les famílies, eh?
2: Sí.
0: Perquè aquest taller,
2: bueno,
0: que fa la Fina, per exemple,
2: sí, sí,
0: també estan convidades les famílies, perquè a vegades ens n'oblidem d'aquest rol dels cuidadors o les persones que acompanyen.
2: Et diré que, per lo que jo sé, aquí a Sant Cugat, persones joves, bastant joves, que ja no hi són, van ser, en aquest cas, les mares que van acudir a Oncolliga i les van ajudar, doncs, perquè dius, per què? No? I llavors aquestes persones, aquestes mares, doncs, no els hi, o sigui, el fill està allà on estigui, però sí que poden continuar visquent i ajudant, que això és lo important, perquè jo crec que lo més important, jo ara em dedico això perquè ja no treballo, ¿vale? Doncs és el que ens ajudem uns als altres, perquè prou complicat que és tot plegat, doncs això.
0: Quants voluntaris sou a Sant Cugat? Com us organitzeu? Sí. I si vols aprofitar, si cal, a fer una crida, si algú vol formar part sí. d'un colliga, com ho ha de fer?
2: Home, jo el que sí que estic demanant aquí a un colliga és voluntariat jove. Vale. Per què? Doncs perquè en saben més, sobretot amb els estris que avui dia fem servir.
0: Amb les qüestions digitals, eh?
2: Exacte, per no dir la paraula, jo li dic estris i no em queda tan lluny. Són més àgils, ho fan tot més fàcil, llavors els joves sobretot. I llavors tot el que Oncolliga es porta al carrer, per exemple, el Dia Internacional del Càncer, que posem posa-li pebrots al càncer i coses d'aquestes, ara tenim aquestes escoles que fan Encomana Salut que ens ajuden. Vale? Per tant, aquí a Sant Cugat, el jovent, jo demano jovent, perquè és interessant i, a més, aprens molt, vale? I després les voluntàries, que bueno, cada vegada hi ha més voluntàries,

0: Oriol, és que estic molt contenta i molt emocionada perquè hagis fet tot aquest... O sigui, que ens hagis assabentat, ens hagis ensenyat, a part del concert, doncs, els teus coneixements, i jo només et dic que moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Oriol Guerrero, director de la banda de Mata de Pera, i Maria Cinta Borrell, voluntària d'un col·lega. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja ho sabeu, tots convidats aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural a gaudir d'aquest concert que ens traslladarà a aquell París, a aquells cafès, a aquell cabaret i el jazz a càrrec de la banda de Mata de Pera, un concert que té un cost de 15 euros que es dedicaran, a més, a una entitat sense ànim de lucre que fa tanta feina per a les persones que tenen càncer i les seves famílies. Tots convidats, ja ho sabeu, a reservar les vostres entrades. Les trobareu a la web d'un col·lega, oi, Maria Cinta?
0: I en el mateix teatre, o sigui, en el mateix centre, o sigui, a la Unió.
2: I a la Unió. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Kris Kristofferson, que ens va deixar el 28 de setembre passat a l'edat de 88 anys. I és amb aquest motiu que avui li retrem un petit homenatge perquè, malgrat que va fer una carrera extensíssima com a actor, ell essencialment era músic. I molt bo, boníssim. Seva és, per exemple, una cançó tan coneguda com Me amb Bobby McGee, que ell escriu el 1971 i que ha estat interpretada per moltíssims cantants. De fet, és Janis Joplin qui la llança de debò al món i la fa famosa. La cançó parla de dos rodamons, el narrador de la història, i Bobby McGee. Són un camioner i un autoestopista que viatgen pel sud dels Estats Units, van per les carreteres de Califòrnia, cantant i avançant cap a l'oest, fins que arriba un moment que s'han de dir adéu. Kris Kristofferson va explicar que la lletra volia

transmetre la desesperació de la darrera escena de la pel·lícula, l'Estrada, de Fellini, en què es veu un home begut i enfonsat per la guerra que plora de nit a la platja mirant els estels. Aquest personatge l'interpretava a la pel·lícula L'Estrada, de Fellini, l'interpretava Anthony Quinn. Pel que fa al títol de la cançó i del personatge, va ser idea d'un dirigent de la discogràfica. El dirigent li va parlar a Christopherson de la seva secretària, que es deia Barbara McKee. McKee, amb K. Per bé que en comptes de Barbara, tothom li deia Bobby. Bobby McKee. Però va resultar que Christopherson va escoltar malament el nom i en comptes de McKee va entendre McGee, amb G. I així es va quedar. Es dona la circumstància, a més, que com que en anglès el nom de Bobby sona igual en masculí que en femení, la cançó ha estat interpretada indistintament per homes i per dones, canviant només algun detall de la lletra. Doncs bé, sigui com vulgui, el cert és que Mi amb Bobby McGee és una gran cançó. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

amb Bobby McGee en la versió original de Kris Kristofferson. Pel que fa a les moltes versions que se n'han fet, a banda de la de Janis Joplin, hi ha les de Kenny Rogers i Gordon Lightfoot. Quan va aparèixer, tant Monty Hellman com Dennis Hopper la van voler incloure en pel·lícules seves d'aleshores. Monty Hellman, com a director, ho va fer a Two Lane Blacktop, una road movie protagonitzada pel músic James Taylor. I Dennis Hopper va voler que Kris Kristofferson cantés aquesta cançó a The Last Movie, la primera pel·lícula de Kristofferson com a actor. Després, Kristofferson roda Bloom enamorat, de Paul Mazursky, que és una comèdia de poca volada, però que serveix perquè Sam Peckinpah es fixi en ell i el converteixi en protagonista de tres pel·lícules seves. Pat Garrett amb Billy the Kid, en què interpreta precisament a Billy the Kid, al costat de James Coburn i Bob Dylan, i amb una petita aparició de la cantant Rita Coolidge, que en aquella època era la seva parella. La segona pel·lícula és Vull el cap d'Alfredo García, un altre western. I la tercera és Convoy, una road movie al costat d'Ali McGraw i Ernest Borgnine. Cal dir que Kristofferson no va brillar mai com a actor. Era un actor correcte, complia, tenia atractiu físic, però també tenia moltes limitacions. El seu veritable talent era musical. Una altra de les cançons que van sorgir d'aquest talent és Help Me Make It Through the Night, una balada country del 1970 que immediatament va interpretar la cantant Sammy Smith, aconseguint un èxit immens, fins al punt que si avui se la recorda és precisament per aquella versió. Després la van cantar Johnny Cash, Elvis Presley, Tammy Wynette i Joan Baez. Aquesta és la versió, diguem-ne, original de Kris Kristofferson.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Què tal,
2: hola,
0: Fran?
2: Hola, bon dia.
0: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
0: Sí?
2: I tant.
0: Això és com el tema de la moda, que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
0: I això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
1: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden, o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies, tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tot una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del caixet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè clar, ens basem en un pressupost, un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren al nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
1: Clar.
0: Els que han de venir.
1: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous sol tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo sol tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. Uh-huh. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí, tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
3: Clar, sí,
1: vale?
3: Sí, sí.
1: Llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, sí, trencaclosques, on
3: sí,
1: els
3: sí,
1: dos
3: qual.
1: Programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
3: Uh-huh. Sí, sí.
1: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
3: Heu de ells tenir una bona quadrícula. Eh?
1: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
3: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer
1: sí,
3: els mateixos artistes.
1: Exacte.
3: I
1: managers, sí, companyies, exacte, representants.
3: I també allò que heu trobat en altres sales.
1: Exacte.
3: No? Exacte. Aquestes serien les tres fonts.
1: Sí, sí, les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més
1: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
3: No.
1: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
3: oh,
1: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
3: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
1: És importantíssima pel teatre.
3: És molt important, sí, no?
1: I ara deixarem parlar el Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació, que just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa, i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
3: Aneu directes.
1: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants, l'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació. Vull dir que...
3: L'equip de programació són ells dos?
1: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets. O sigui, són 2.5, per dir alguna cosa. I jo, que intento ajudar amb tot el que puc...
3: I deuen faltar mans, segur.
1: Clar, sempre, sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
3: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
1: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu.
3: Clar,
1: però de fet, són ells.
3: La Maria ja té la mà trencada.
1: Són ells, bueno, perquè...
3: La programació, perquè ja ho ha fet,
1: perquè ho he fet
3: temps enrere.
1: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
3: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores el servei educatiu, la programació del programa Escoles Escena del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan, tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre, és un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
3: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
2: Clar,
3: en aquesta...
2: Justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?, proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no?, amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tinguis recorregut, no?, que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
3: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts, eh?
3: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
3: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que els fan participar de la proposta, no només com a visionat, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
3: Clar,
2: no?
3: Sí,
2: això,
3: sí.
2: Fem molt hincapié en això en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no?, sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
3: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no?, quan entren a la platea, quan veuen, quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no?, el taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no?, amb aquesta energia, no?, és el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no?, que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
3: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... Bueno, jo crec que hi ha públic... han canviat molt els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, I5, sí. Ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem dos tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea, a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim dos espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i aquest, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
3: Déu-n'hi-do, Com han canviat els temps?
1: Hi ha feina, clar. Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa. Igual o més amb els nanos. Perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre, vol dir que s'ho han passat bomba. I que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant, el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir. Que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
3: Que no s'ho sentin com una obligació,
1: que no?
3: S'ho sentin
1: com que ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
3: I Fran, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any són 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival més petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
3: Què volies destacar, Maria?
1: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre... Ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
3: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
1: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
3: Mm-hmm. No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
1: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem a veure.
1: Ho anireu veient per xarxes, perquè ho anirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, ho anirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
3: home,
1: és molt important.
3: Home, els primers, important. Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí.
1: Sí, o sigui que ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
3: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els hi agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
1: Ja queda poc, moltes gràcies.
3: Per tots. Gràcies. Per adéu. Tots.

0: La moda del Run Club també arriba a Sant Cugat i compleix un any amb Fox Run, un grup de joves que reuneixen cada dimecres a 7:45 davant del Teatre Auditori M. Vilarasau per sortir a córrer en grup. El cap d'esports d'aquesta casa, Joan Garcia, ha parlat amb els seus quatre fundadors per conèixer més a fons aquesta comunitat de corredors.
1: Avui us parlem d'una iniciativa que pràcticament farà un any en pocs dies. És Fox Run. És un run club que hi ha a Sant Cugat, a Barcelona n'hi ha molts, però joves de la nostra ciutat han volgut sortir a córrer, i què millor que fer-ho en família esportiva i també potenciar la comunitat i fins i tot de llocs emblemàtics de casa nostra que puguin ser també descoberts. I ens acompanyen aquí a l'estudi dels quatre creadors, fundadors, organitzadors. No els tenim aquí els quatre, però sí que en tenim tres. Comencem les presentacions amb el Carles Vilomara. Vilu, així et coneixen. Benvingut.
2: Bon dia, què tal, com estàs?
1: També parlem amb la Berta Esquirol. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I finalment la Gina Martí. Bon dia.
4: Hola, moltes gràcies per tenir-nos aquí avui.
1: Aquí hauríem d'afegir l'Adriana Lluís, que no ha pogut ser present, però des d'aquí també, sens dubte, ha fet una feina important. Bé, Vilu, com va començar, com va sorgir aquesta idea perquè la gent coneixi a fons aquest projecte?
2: Sí, doncs mira, nosaltres sempre hem fet esport tota la vida i ens agrada molt córrer. Últimament s'ha ficat molt de moda tot això de córrer. Llavors, sempre, sobretot a Barcelona, van començar a haver-hi molts run clubs, es va ficar com molt de moda amb gent jove. I llavors, nosaltres vivim aquí a Sant Cugat els quatre, i molts cops havíem de baixar a Barcelona per anar a córrer als diferents run clubs, i era com, vam pensar, vam estar parlant i em diu, ostres, quina tonteria haver d'anar a córrer fins a Barcelona, després tornar, quan tenim Sant Cugat, que es pot córrer perfectament per aquí, i en llocs perfectes, i vam dir, escolta, per què no muntem alguna cosa aquí a Sant Cugat, amb gent jove, nosaltres, ens agrada córrer, tota la vida hem fet esport, i una cosa això, i vam fer Fox Run.
1: Berta, d'on sorgeix, d'on sorgeix aquest nom, una mica, cap on hem d'anar o ens hem d'imaginar?
3: Mira, si et dic la veritat, el nom al principi jo crec que estava una mica buit, és un animal, ens fa gràcia, és un animal del bosc, al principi corríem bastant per Collserola, però és que jo crec que ara té un significat molt gros. Fox, al final és a guineu en català, en anglès, perdoneu, però ara al final és família i res, al principi no volia dir gaire més que l'animal, però ara realment vol dir una família, totalment.
1: Sí. I Berta, és una família de veritat? Perquè, clar, gairebé un any o Gina, com vulgueu. Sí, sí. Qualsevol de les dues.
4: Realment jo crec que sí, que és una família. O sigui, és increïble. L'altre ja ho comentàvem, que hem fet el sopar de Nadal, realment el vam fer ahir, que la sensació de comunitat que hem creat no ens ho esperàvem cap de nosaltres quatre. O sigui, la sensació de família que hem creat, perquè això va més enllà. O sigui, el cap i a la fi és una rutina. Cada dimecres, 9:45, davant de l'auditori quedem. Però quan quedes xerres, després la gent allarga, s'han fet grups d'amics, han fins i tot sorgit parelles. Llavors, el cap i a la fi va molt més enllà del running. O sigui, el running és l'excusa per tal de connectar amb gent de la teva edat, amb qui puguis sentir-te identificat i pues, crear vincles. I, doncs, com dius tu, realment sí, una família.
1: Han sorgit parelles.
4: Sí.
1: Com?
3: Ho ha dit així com a titular, però és que és real. I diem parelles, però és que han sorgit com grups d'amigues, gent que fa un any no sabien els noms mútuament i ara són millors amigues. O sigui, crec que s'han creat com unes connexions molt, molt maques i que tenim en comú l'esport, que no és cap broma, però també viure a Sant Cugat, no? I sí, sí, s'han creat parelles. Aquí tens el titular.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Una mitjana més o menys d'edat de 25 anys, 500 membres al grup de WhatsApp, a Instagram 1.200, i un grup més o menys que és fidel a una quarantena. Parlant una miqueta de cada dimecres, plogui, nevi, faci sol...
4: Sí, la veritat és que sí, o sigui... Quan
1: què s'ha de fer? Fèiem el recompte... Perdona, per entrar.
4: No s'ha fet res per entrar, això és una pregunta que rebem molt sovint, o sigui, al cap i a la fi, si entreu a l'Instagram, veureu el Linktree, que tenim un link, on allà tindreu més informació.
2: Ens seguiu a l'Instagram?
4: Ens seguiu a l'Instagram, òbviament.
1: Tens el
4: també
1: perfil?
4: També el TikTok, si voleu, Fox Run Club. Allà podeu trobar la informació, el link de la bio, i on realment no fa falta res. O sigui, tu vens amb bambes de córrer, vestit d'esport, i no estàs res més. Venim ganes, amb il·lusió, i això és tot el que fa falta. Si voleu més informació, com deia, pots entrar al grup de WhatsApp, que ja anem informant doncs, de si fem una ruta o una altra, que depenent del dia doncs, fem bosc o fem carretera fins a Cerdanyola, Llavors, res, ja està. Allà poden entrar, tenir tota la informació i sempre rebem preguntes i les responem encantats.
1: Quilòmetres, més o menys, que teniu de ruta?
2: Sí, hem anat variant la ruta. O sigui, vam començar primer fent dos grups, un grup que feien 6 quilòmetres i un altre que feia 9 quilòmetres. El ritme, que això molta gent també ens ho pregunta, és feel free, o sigui, la gent comença a córrer i es van fer com grupets, tu et juntes amb algú i hi ha gent que va a 6, hi ha gent que va a 6 i mig, hi ha gent que va molt ràpid i va a 4 i mig. Llavors fem això, un grup de 6 quilòmetres i l'altre 9. Al principi anàvem cap a Cerdanyola, llavors fèiem a la primera rotonda de Cerdanyola ja donàvem la volta, i altres anàvem ja fins a les banderoles aquelles i donàvem la volta. Molt fàcil. Després hem canviat i ara fem també a Can Borrell, i ens anem fins a Can Borrell, i que és més per bosc. Però sí que és veritat que llavors fa falta llanternes, i avisem amb temps. Pel grup de WhatsApp sempre donem molta informació.
1: Els dimecres, 19:45, sortida del Teatre Auditori, però esteu ampliant, no només els dimecres, sinó també la mirada posada amb el cap de setmana, no?
3: Sí, exacte. O sigui, la veritat és que tenim molta ambició, estem fent coses molt, molt xules. Creiem que en dimecres ens estava quedant curt i ens estan sortint propostes, també ens surten de nosaltres i estem començant a fer un esdeveniment al mes mínim en cap de setmana. I això també invita que moltes persones potser no poden arribar el dimecres a les 7:45, que és un horari que, si treballes, a vegades és just, però també donem oportunitat que vingui la gent al cap de setmana, que vinguem de més lluny, i que puguin gaudir de plans més especials. Aleshores, ara en parlàvem, però recentment, els últims 3 mesos, hem fet amb Abad, que és un restaurant aquí a Sant Cugat. També hem fet amb Sweet Barre, que és un lloc de fer barre, que és un mètode d'esport, que és ioga, barre, pilates, no?
4: Sí, correcte.
3: I quina en falta... Ai, el Mercantic, home, va ser molt especial. El Mercantic estava una mica decorat de Nadal, i vam sortir a córrer i vam acabar prenent un vermutet, així, nadalenc.
1: Molt bé. Sí. Això també, a banda de fer esport, és conèixer i fer pedagogia de Sant Cugat, no?
2: Correcte, sí, sí. O sigui, el que volem és també això, incentivar una mica al comerç, a les botigues que es vulguin donar a conèixer. Al final és un win-win per nosaltres i per ells. Nosaltres pues, tenim un espai per on podem sortir, poder fer promoció també de la nostra Run Club, i ells també es donen a conèixer, també... hi ha molts locals que ens donen consumicions per poder prendre alguna cosa allà, o sigui, és com una relació recíproca que és sí. Molt bé pels dos.
4: I nosaltres també ho veiem com un regal de cara a la comunitat, o sigui, és el que diu la Berta. Uh-huh. Cada dimecres a les 9:45, això ja 7:45, perdó, ho tenim assegurat, però aquest extra dels fins, poder fer un plan diferent per trencar la rutina, doncs és com un regal que tu ofereixes a la comunitat. Doncs, com deia la Berta, doncs poden oferir, doncs fer un barre, fer un plan diferent. I els creiem que això doncs, té molt valor.
1: Mm. Les edats o la mitjana és de 25 anys, entenc que gent més gran pot venir, no?
2: Sí, sí, tothom convidat. O sigui, molta gent ens ho pregunta, però és que, vamos... Bueno, mitjana és 25, però hi ha gent que ha vingut que té 50, va vindre la regidora d'esports amb nosaltres, o sigui que tothom està convidat.
3: Jo crec que algo que tenim molt maco al Run Club és que tothom que ve nou, sempre ens apropem nosaltres i parlem amb ells, per lo qual m'agradaria sobretot trencar aquesta barrera de que si algú li fa vergonya, no sé, potser no encaixo per l'edat, no sé si tinc el ritme, que no es preocupi, perquè nosaltres els assegurem que correrem amb ells i que és igual l'edat, és igual qualsevol cosa, que tothom és welcome, i vam crear aquest Run Club per també incentivar l'esport a Sant Cugat. Aleshores,
4: oi tant.
3: Com no podíem tancar barreres.
4: I que si algú està escoltant això i ha dubtat en algun moment de venir i no ha vingut, que s'animi, de veritat, que ja veureu que la gent és molt oberta, o sigui, tothom xerra, treu conversa, volen saber de tu, i que és un ambient molt, molt obert i molt, molt còmode.
1: S'apropa ja l'any de creació, de naixement. Hi ha algun aniversari, algun acte preparat o no? O no es pot dir?
3: Exacte. Saps què passa? Aprofitem, seguiu-nos a Instagram perquè allà és on diem tot. Aleshores, per suposat, farem un any.
4: Òbviament.
3: El primer aniversari, sí, sí. Tenim un Fox bebé, gairebé. Esperem que tingui molts i molts anys, segur que sí. Però sí, tenim alguna cosa especial a fer, ho hem dit, ens agrada fer coses especials al cap de setmana, potser entre setmana, regalets, veurem. Aleshores, sí. si us voleu unir a aquest aniversari, només sí, heu de seguir-nos.
2: Això ho fem bastant, que just ha dit allò dels regalets, o sigui, hi ha moltes marques que ens escriuen, YoPro, Ocean
4: 52,
2: Matchmore, o sigui, tenim moltes marques així que són conegudes, que ens escriuen d'escolta, potser els esdeveniments no podem ficar-nos perquè no tenim temps, però us enviem producte i llavors, al final, o sigui, el que busquem nosaltres és agafar una comunitat, molta gent que vulgui córrer amb nosaltres, i llavors així agafem un altaveu per marques que ens donen pues, això, barretes, ens donen Alpros, ens donen Llopros, o sigui, producte, bàsicament. O sigui, és la idea.
1: Com veieu l'esport de la vostra edat? És a dir, hi ha molt absentisme quan es passa primer, segon de batxillerat, quan
4: pregunta,
1: es fa carrera.
4: Sí. 100%, sí. Jo crec que tots nosaltres hem passat per això. Realment jo, bueno, el Vilu, jo i l'Adri fèiem hockey, el júnior aquí s'han cugat des de ben petits, i en el meu cas concret ho vaig deixar per dues raons. Una sí que és veritat que estava, em vaig cansar i em vaig cremar una mica del rendiment i del lo inflexible que és, les hores que les de dedicar, però per l'altra és la feina, o sigui, no podia dedicar-li 2 hores i mitja, 4 dies de la setmana a l'esport i els fins de viatjar. Llavors jo crec que aquest entremig és el córrer, un esport barat, amb el que socialitzes, però clar, fer-ho sol no té gràcia. Llavors jo crec que d'això neix la idea de dir, ostres, córrer sol és molt avorrit. Si pots córrer amb gent, socialitzar, trencar la rutina del teu dia, desfogar, també passar molts cops, surto a la feina atabalada, que potser si no tinguessin Foxrun no sortiria a l'hora que surto perquè allargaria i em permet desconnectar i després ja si fa falta m'hi fico, però que et permet com desboirar-te, parar i disfrutar, conèixer gent i socialitzar. Jo crec que això és el que té més.
3: I jo crec que el que passa també és que quan ets un nen està com molt normalitzat fer extraescolars, no? En canvi, quan ets com més gran, tothom es va desapuntant i no saps on anar. Llavors, crec que l'esport s'acaba tornant amb algú molt individual, molta gent fa gimnàs, sí. I nosaltres volíem fer l'efecte contrari. O sigui, nosaltres volíem que l'esport fos algú de gaudir, no? I de fer família, i de fer comunitat i de xerrar. Aleshores, és un extraescolar que no es paga, que només has de venir i passar-ho bé.
4: Sí. I si puc afegir alguna cosa que ha sigut molt especial i crec que gratificant també per nosaltres, o sigui, òbviament nosaltres mateixos també hem millorat molt, però veure gent que potser havia deixat l'esport i que han tornat a fer esport o que han tornat a agafar la rutina gràcies a Foxrun i veure el progrés, o sigui, és que et podria dir molts noms de persones que van començar a venir gener, febrer, març, que la millora que han tingut a dia d'avui és espectacular, o sigui que el primer dia ens deien, uf, he anat una mica justet, i ara els veus xerrant amb tothom, fent les rutes llargues i allargant fins i tot fins a casa. Jo crec que això també és gratificant i molt especial per nosaltres de dir, ostres, és que més enllà d'això, gent està tornant a agafar l'esport o ja feia esport, però ara amb un altre nivell que també... Que... Vols dir alguna cosa, no?
3: Sí, és que estic super d'acord, es veu una millora increïble i després a mi un comentari que em posa la pell de gallina és que jo no faig esport, però m'he posat a córrer per poder venir a Fox. I crec que aquí ho hem aconseguit tot. O sigui, quan veiem grups d'amigues que s'abracen, parelles que s'han fet a Foxrun, però després persones que no feien esport i que de sobte es senten més còmodes amb el seu cos o es veuen capaces de córrer molts quilòmetres, és que aquí és... O sigui, aquí és on ho hem aconseguit, no? Amb només un any.
4: I aquí, èmfasis, perdó, eh? O sigui, no s'ha de tenir nivell per venir. O sigui, el cap i la fi, el que dic que és gratificant és veure com la gent millora, però que pots venir tenint un nivell bàsic, això és un fet al 100%, que també una por que tenim, que hem comentat molts cops, és que ens fa por que la gent ens vegi com un club una mica més de performance, de runners, una mica d'èlit.
2: Sí,
4: quan realment no,
2: això, o
4: sigui, no és el cas. A Barcelona hi ha molts, digues, Vilu.
2: No, això, hi ha clubs que són com així molt pros, en plan que molta gent no s'atreveix a anar perquè, ostres, aniré allà i aniré ofegat. La idea de Fox és que és això, que és benvingut per tothom.
4: Exacte.
1: Preguntar-vos també, ja estem pràcticament acabant, quan neix aquest grup, sou tots joves, i avui creieu que l'estereotip de jove s'associa només a gent que surt de festa i que l'esport no el té massa arrelat?
2: Home, som un exemple, no, nosaltres? I... nosaltres, de veritat, que estem fent una comunitat que si comences a conèixer gent d'allà, moltíssima gent fa molt esport, òbviament, també sortim de festa, però al sortir a córrer, agafar-ho com una rutina, hi ha moltíssima gent a Fox. O sigui...
4: I que al cap i a la fi incentiva un estil saludable, però amb balanç. Vull dir que no només correm cada dia de la setmana, doncs també ho podem compaginar també amb dies de festa, sortir a sopar, anar a fer una copa, doncs tenir doncs, aquest balanç, però sempre i tant sigui saludable.
3: O sigui, jo el que veig a Fox és el clar exemple del que ve la gent jove ara mateix, i és dones i homes molt treballadors que s'ho curren un monton, que treballen com perquè funcioni tot el millor possible. Crec que es veu exacte un equilibri molt positiu, que també és social, però que també estan fent esport. I m'agrada molt ensenyar qui són Foxrun i quines persones hi han a Sant Cugat i viuen a Sant Cugat, que és un clar exemple de que no som uns fiesteros, que no la liem, que els joves no fem coses malament, sinó tot el contrari, estem treballant per un molt millor, no?
4: Totalment.
3: I més esportiu.
1: Per acabar, algun dia us imagineu, o no sé si ha passat, que participin en curses i portin el nom de l'equip?
2: Tenim en ment plans aquests, o sigui, has fet ja mini-spoiler, però sí, o sigui, ja estem parlant com per la mitja de Sant Cugat, diferents curses, entrar com a associació, sí.
4: Mm-hmm. I que és com dèiem abans, que els dimecres 7:45 quedem, però realment l'any que ve volem anar per més, ja ho hem fet els últims 3 mesos, i volem doncs, donar-li gas als vents als caps de setmanes, amb carreres i dur-ho a un altre nivell, realment.
1: Veig alguna samangaia aquí, no?
3: Joan, ho he intentat fer de forma elegant. T'hem portat algunes enganxines, si les vols penjar per aquí on vulgueu, i al final ja hem començat a fer samarretes. Estem fent coses molt xules i crec que tenim molta ambició.
4: Llavors, aquí, qui estigui escoltant ara mateix no veurà el que li estem ensenyant. Si vols, pots tu descriure-ho.
1: Podem descriure-ho, com és la samarreta.
3: Com la veus?
1: Molt xula, amb el logo.
3: Vale. I a veure què posa darrere, pot ser.
4: Que anava una mica relata la pregunta que has fet tu abans de Joves Fiesteros, que és que som el millor club de Sant Cugat i no estem parlant de festa, sinó que estem parlant de running. Llavors, això que deia la Berta, que hem tret camisetes, hem tret també jerseis així llargs, ara que fa una mica més de fresca, que els podeu trobar també al nostre link de l'Instagram, que tot guany que traiem d'aquestes camisetes és purament per ser invertit de cara a aquest projecte, que ja ho veieu, tenim moltes ganes. L'any que ve farem coses molt xules i això, que és qui vulgui comprar-ne una i pues, contribuir i afegir el granet de sorra en aquest projecte, serà superbenvingut.
2: Sí.
1: Molt bé, alguna cosa més a afegir? Que s'apunti la gent, no?
2: A Instagram i dimecres 7:45 a l'Auditori de Sant Cugat.
3: Que ens veiem.
1: Molt bé.
4: Fins aviat.
1: Doncs donar les gràcies perquè han vingut fins aquí el Carles Vilomara. Vilu, moltes gràcies. També la Berta Esquirol i la Gina Martí, i ens ha faltat l'Adriana Lluís, però tenia...
4: Enviem una abraçada a l'Adriana Lluís des d'aquí, pobreta, que no ha pogut venir, però el seu esforç ha sigut igual que tot el nostre durant aquest any.
1: Molt bé, doncs res, a seguir complint anys. Queda pocs dies per fer aquest primer aniversari d'aquest Fox Run, que poquet a poquet doncs, continua sumant projectes. Moltes gràcies per venir i molta sort amb aquest aniversari i amb tots els projectes posteriors.
4: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
4: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
5: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
6: En l'aire d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
7: Hola, bon dia, moltes gràcies.
6: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
7: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava per, des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones... Així que això seria una mica el general.
6: Tot això que explica, Susana, és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
8: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
6: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no?, més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
8: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podia veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
6: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
8: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Bé, de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.

0: Jo l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. Puc deixar, m'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
1: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? Alhora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
0: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al Pallars vaig trobar molt
2: facilitar
0: més
2: el llibertat de l'equip.
0: De puc fer el que vulgui, amb la meva vida soc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
1: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
0: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins a l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadro. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadro.
1: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
0: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
1: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
4: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: Antonio Machado Ruiz va néixer a Sevilla el 1875 i va morir a Cotlliure el 1939. Va ser un gran i destacat poeta, escriptor i intel·lectual. Un membre clau de la generació de l'any 1998. La seva obra va evolucionar del modernisme cap a la lírica intimista i simbòlica, molt centrada en el paisatge i en l'existència. Compromès amb la República, va morir exilat a la Catalunya Nord. La seva obra ha estat cantada, musicada i interpretada per molts autors, tant catalans com espanyols, com sud-americans. Cal destacar aquí el català, l'autor cantautor Joan Manel Serrat, que l'inclueix en el seu disc dedicat a poemes d'Antonio Machado, sencer. Escoltarem el poema d'Antonio Machado, Coplas de la muerte de Don Guido. Al fin, una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día, doblando por él din-dan. Murió Don Guido, un señor.

0: Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem en el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
7: Hola, molt bon dia.
6: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
7: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-63 que ens vàrem doncs, crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
6: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja i a Centenari aquí a la ciutat?
7: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència. Això vol dir que tenim molts socis i sòcies. Tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs, a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Llavors, tot això doncs, requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Doncs tot això requereix, com dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
6: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no, fer-te càrrec de la presidència.
7: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. I darrere o sota d'una imatge de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem-ne, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP, van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on ens portaven les criatures i en allà, amb atenció professional, psicòlegs, etcètera, doncs es feia aquest intercanvi, tot molt, amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei, doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comúment homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
6: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament també?
7: Pues, aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
6: L'any, mira, parlem de xifres, el 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
7: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per el que és l'atenció d'emergències. Nosaltres estem, doncs la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà doncs, persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre doncs, si hi havia algun accident. Pues, això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de la emergència. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? Pues agafen des de criatures que viuen amb famílies que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs, no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar. Pues nosaltres tenim, per exemple, al nostre local un servei on atès per persones voluntàries, sempre, on sortim de l'escola, els hi donem de berenar, però més els hi fem classes de repàs, o si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer, que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. I sense... No cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs, van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. I això són persones voluntàries que estan ajudant. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs puguin trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
6: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè sí. Es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
7: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament tenim, hi ha més dones soles com a sols, eh? Uh-huh. També per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé dir des de 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament. No? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions i des de que nosaltres els ajudem doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas que siguin atacades, no? Per dir d'alguna manera, i això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
6: Mm-hmm. Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants, sí. La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
7: Bueno, no podem donar resposta a tot, eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordina amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud, i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament. I si hi ha una entitat que té un mediador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis. I si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats. Però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són canviants. Per tant, hem d'estar molt atents, no? Per entendre el canviants que arriben a ser les necessitats, no? A Valldoreix, avui en dia hi ha un centre d'assistència primària, que és de Sant Cugat, Valldoreix, que es va inaugurar ja fa anys, però a Valldoreix el primer metge que va haver-hi era una persona que vivia en un edifici que era de Creu Roja, amb la seva família, que pagava Creu Roja, i Creu Roja li pagava el sou al primer metge que va haver-hi a Valldoreix. O les primeres ambulàncies que van haver-hi a Sant Cugat les pagava Creu Roja. Si veniu al nostre local, doncs podreu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic. No? Això ho tenim allà. No? Aleshores, és sorprenent, però bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem i ens podem dedicar doncs, amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu. No? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
6: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat. No? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
7: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més, i ha de fer un gest personal. No? O si tenim gairebé 400 persones voluntàries que estan donant una part del seu temps a ajudar els altres, és que hi ha molta gent conscient. Per descomptat que no tothom és conscient d'aquestes situacions i bueno, doncs es pot viure molt feliç amb els ulls tancats, no? Però hi ha molta gent que ho és, i també fem feines i activitats de sensibilització perquè la gent entengui que el seu granet de sorra per lluitar contra la vulnerabilitat doncs, continua sent necessari avui en dia.
6: La delegació local, ara ho dèiem, suma 103 anys al servei de la ciutadania. De fet, convidem a tothom a recuperar el documental que vam fer des d'aquesta casa amb la Creu Roja quan vau fer els 100 anys, on repassem totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al clínic. Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu, o no arriba a tot arreu?
7: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més, i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs, és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I, a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I, en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produís a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, una ventada espectacular, com ja va haver-hi en el seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etc. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs, quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i escaig persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents. I això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats. Quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna, milers de persones, sobretot gent gran, dones, nens, fugen de la guerra, arriben aquí, arriben a l'estació de Sants, després travessar tot Europa, i es troben amb unes carpes amb la Creu Roja allà identificada, i venien i se'ns abraçaven plorant, perquè dient, aquesta gent estan aquí per ajudar-me. I si l'Estat va encarregar a Creu Roja tot el dispositiu d'atenció en els refugiats i refugiades d'Ucraïna, va ser perquè sabien que nosaltres podíem fer-ho i érem àgils. I vàrem habilitar un pavelló Montjuïc que ens va cedir la Fira de Barcelona, i aquesta gent els portàvem allà, els hi donàvem llit, els hi donàvem roba, els hi donàvem higiene, i fins i tot els hi donàvem papers per poder estar en el nostre país. O com també esmentava, doncs a l'estiu vam tenir un esplai per nens i nenes ucraïnians, atesos per persones que parlaven com ells, i ho vam poder fer doncs, amb un tres i no res. Aleshores, nosaltres podem ser àgils, no? I això és un... I després tenim una cosa molt important, que és que tenim voluntaris darrere nostre. O sigui, no tenim persones en plantilla, però podem mobilitzar un reguitzell de persones voluntàries, no? I podem ser uns grans, magnífics col·laboradors de l'administració, i també podem ser, com estem molt al peu del carrer, doncs, detectors de vulnerabilitats i buscar les millors solucions amb qui sigui, amb altres entitats, amb la pròpia administració.
6: Entenc que la relació actual amb els ajuntaments del territori és bona?
7: Sí, la nostra relació amb l'administració sempre és bona, perquè també forma part del nostre ADN. No veureu a Creu Roja doncs, signant manifestos en contra de no sé què o de no sé quantos, i segurament alguna vegada ho podríem fer, però el nostre tarannà és de discreció, buscar solucions i buscar col·laboracions. Ve del nostre origen. Nosaltres doncs naixem al segle XIX, després de la batalla de Solferino, quan el fundador de Creu Roja recorre el camp de batalla i veu un fet que el frapa. Diu, escolti, persones morint, dessagnant-se, i cada bando tenia només en els seus. I nosaltres vam néixer per atendre les persones amb necessitat, amb independència de com fossin, de com pensessin, i treballar amb neutralitat, amb independència, però amb eficàcia. Això es manté. Aleshores, està en el nostre ADN intentar resoldre problemes, però fer-ho doncs sempre des de l'eficiència, eficàcia i el silenci.
6: Ara, quan parlaves de l'agilitat, no?, que teniu des d'entitats com Creu Roja per davant de vegades la lentitud de tots els processos que té l'administració, parlaves del voluntariat, que evidentment és un pilar de la Creu Roja, però clar, els recursos econòmics són finits, diguéssim. No sé si us fan falta més suports públics o privats per cobrir la demanda actual de vulnerabilitats i necessitats que hi ha.
7: Mira, públics, tenim recursos públics perquè firmem convenis amb l'administració per prestar serveis en nom de l'administració, però nosaltres amb la nostra capacitat, no? Per tant, el punt de trobada que us posava l'exemple abans, o ara mateix el punt aquest d'atenció al centre de dia per persones sense llar, ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, per descomptat. I l'Ajuntament posa els recursos, nosaltres en posem una part, posem el local, posem les persones que treballen, però l'Ajuntament posa els recursos. O sigui que aquesta col·laboració hi és. Ara, una part molt important de la nostra fortalesa és la confiança de la gent. I les persones sòcies, aquestes persones que tenen un compromís doncs, econòmic amb Creu Roja, que són sòcies i que cada any aporten una quantitat, el que poden, i a més important, Creu Roja, com som una entitat d'interès social, doncs els donatius a Creu Roja tenen una desgravació de fins al 80% a l'IRPF, no? Això és molt important. No? O persones que doncs es fan voluntàries i dediquen el seu temps. Jo tinc, ja per l'edat que tinc molts amics i amigues que es van jubilant i ara què faré? Vine a Creu Roja, no et preocupis que tindràs doncs, una manera i podràs dedicar un temps i et sentiràs molt útil. La veritat és que tots estan molt, molt contents, no? Ara vam organitzar un sopar solidari, que feia molts anys que no es feia, i bueno, doncs vam tenir, diria, cover booking, no? Perquè teníem 200 places i en vam posar 210 apretats i molta gent es va quedar fora i vam recaptar doncs, uns recursos que són molt útils i, a més, els gestionàvem amb molta transparència, som una entitat auditada de la baix i, per tant, la gent que fa una aportació a Creu Roja sap que aquella aportació arribarà doncs a bon fi.
6: Ara parlaves dels voluntaris, ja sou 317 voluntaris, més de 4.600 socis. Quan preparava l'entrevista vaig recuperar una que et van fer quan vas assumir la presidència i deies que la societat patia d'un dèficit de voluntariat, sobretot de gent jove, ens comentaves. Les dades del 2025 diuen que hi ha 755 joves vinculats a la Creu Roja Joventut. No sé si encara et preocupa aquesta implicació dels joves o veus un canvi de tendència?
7: No, em preocupa, però no només em preocupa Creu Roja, em preocupa en general. O sigui, la meva, això que deia, mira, aviam què vaig dir, no, continuo estant d'acord amb el que vaig dir, doncs em preocupa en general, perquè, bueno, jo participo en diverses entitats de Sant Cugat i veig que s'han de fer esforços perquè hi hagi una presència constant de gent jove, no, d'això. Per una banda és el relleu, però d'altra banda les entitats també són una escola de societat, és una escola de civisme. I aleshores és necessari que la gent jove també s'eduqui en formant part de les entitats i s'acostumi doncs, a dedicar el seu temps a causes que són causes d'interès general. No? Aleshores, pel motiu que sigui, o sigui, jo estic d'acord quan em diuen no, que els joves tenen la vida complicada, perquè si els estudis, l'Erasmus, etc. Lo de la vida complicada, també ho matitzo, perquè la meva generació, els boomers, també vam tenir la vida complicada. O sigui, sembla a vegades que nosaltres vam tenir la vida fàcil, no és veritat, nosaltres vam tenir la vida molt complicada, o complicada, escolta, vam tenir la vida difícil. O sigui, vam néixer en un país que s'estava desenvolupant i, bueno, doncs vivíem bé, però amb austeritat i senzillesa vivíem a les cases, no? O sigui, nosaltres no agafàvem l'avió per anar de viatge, vull dir, anàvem amb la tenda de campanya a la vora, Vull dir, aquesta era com estàvem acostumats. Llavors, els joves d'avui en dia, és veritat que tenen la vida complicada per raó d'estudis, per raó de feina, això hi estic d'acord, però crec que falta una mica aquest component d'aquesta visió de compromís. No sé com ho diria, trencar una mica l'individualisme i dedicar un temps a activitats que siguin de, que sumin socialment, no? És una percepció que tinc i que comparteixo amb moltes entitats. Espero que pugui haver-hi un tomb. A Creu Roja, de Sant Cugat, Rubí Vall d'Oreig, ens costa estabilitzar un grup de gent jove, perquè sí que és veritat que tenim gent jove, però van i venen, no? Uh-huh. I això ens costa tenir-ho més, més consolidat, no? Amb altre temps ho havíem tingut. O sigui, les meves filles, doncs, varen anar a un esplai de la Creu Roja de Vall d'Oreig fa molts anys, no? Hi havia un grup estable de monitors que era gent que ja s'han fet gran, no? Però costa que darrere d'aquesta gent que s'ha anat fent gran, doncs en vinguin altres.
6: Quin diries que és el principal repte que teniu ara mateix des de la Creu Roja Sant Cugat Vall d'Oreig Rubí?
7: Bueno, hi ha un repte molt important que s'escapa de Sant Cugat, que és tenir un local a Rubí, perquè no el tenim. Sant Cugat tenim un local magnífic, que va ser fruit de... ja el tenim perquè va haver-hi una junta fa molts anys, que va tenir la visió de comprar un local allà on la ciutat s'acabava, el poble s'acabava, i resulta que allà on el poble s'acabava, doncs després va venir. El poble va continuar creixent i ara estem, diguem-ne, quasi bé al centre, per aquí viure, perquè tenim tot el barri de Collfabà al darrere. I ens va permetre, doncs, tenir un local magnífic, diguem, molt d'espai i amb bones instal·lacions. Hem anat millorant, doncs, amb els anys. Ara l'any passat vam posar tot una teulada de plaques solars fotovoltaiques amb una subvenció que vàrem obtenir i el local, insisteixo, està molt bé. A Rubí, doncs, estem en una situació molt precària perquè estem amb dos locals, un de l'Ajuntament, un el fem servir de magatzem només perquè fem una campanya de joguines molt potent per famílies, doncs, que si no els ajudem els Reis passaran de llarg de casa seva. Això ho havíem fet en altre temps a Sant Cugat, però al final, doncs, a Sant Cugat ara ho fan els joves de la parròquia i nosaltres ens vam centrar en Rubí, no? Bueno, però l'altre local és un local que té unes condicions molt, molt precàries i no ens permet, doncs, donar tots els serveis que voldríem, no? Fins i tot un que en els últims anys hem anat incorporant i que s'ha demostrat molt bàsic, com és un refugi climàtic. Aquestes calorades que ens fa el mes de juliol i agost i que això anirà a més, bueno, hi ha moltes persones que el juliol i agost estan a casa en pisos que tenen un aïllament molt bàsic, no tenen aire condicionat i pobra gent ho estan passant malament. Doncs venen a Creu Roja, al local, i els organitzem activitats, sobretot gent gran, i estan molt ben atesos, estan molt contents i tal. Això, Rubí, no ho podem fer. I si ho poguéssim fer, tindríem un èxit molt gran, no? Però no ho podem fer perquè no tenim condicions. Aleshores, volíem trobar un local a Rubí, però ens costa molt. I tenim uns recursos, perquè haver-hi una persona, i ho deixo anar per si algú més s'anima, no? que es va tenir un pis i ja el va deixar en herència a Creu Roja. I ens el van vendre i tenim els diners ja preparats per comprar un local a Rubí, però no l'acabem de trobar.
6: No acaba d'arribar. Què demanaries com a president de l'entitat als veïns i les veïnes de Sant Cugat aquest Dia Mundial de la Creu Roja?
7: Bueno, que tinguin una mirada àmplia sobre la nostra societat. Que jo sé que el dia a dia, per moltes famílies, doncs és complicat, la hipoteca, la feina, el futur dels fills, l'habitatge dels fills, i tot això ens té molt absorts, no? Però al final, doncs també si ens comparem, si fem allò que se'n diu benchmarking, veurem que molts de nosaltres som gent privilegiada en funció del nostre entorn i que pensem que podem aportar alguna cosa, fer una societat millor. Una societat millor és aquella on tothom pot avançar, on no deixem ningú enrere, i des de Creu Roja ens fixem, doncs, en aquestes persones, a vegades invisibles, que no poden seguir el ritme de la nostra societat, pel que sigui, pel motiu que sigui. Nosaltres no els hi preguntem com han arribat on estan, sinó simplement sabem on estan i que necessiten el nostre ajut. I aquest nou fenomen que cada vegada és més evident a la nostra societat, que és el de la solitud. Uh-huh. Persones que estan soles i que, bueno, pues agraeixen que hi hagi algú que s'ocupi d'elles i que les ajudi, a vegades amb coses tan senzilles com deia abans, amb acompanyar-les al centre d'assistència primària. Aleshores, que pensin que hi ha persones que poden agrair molt el seu ajut, que pot ser en forma de temps o pot ser en forma de donar algun recurs. I que si es miren al mirall i pensen que poden aportar alguna cosa a la nostra societat, doncs hi ha entitats com som nosaltres, com és Creu Roja, no som els únics, però hi ha entitats com Creu Roja que ben segur que podem donar resposta en la seva voluntat d'ajudar.
6: Està clar que de feina no us en falta, d'empenta tampoc, que t'hi veurem molts anys més al capdavant de la Creu Roja.
7: Bueno, no ho sé, no m'ho plantejo, no? Jo quan vaig plegar doncs, del món públic l'any 2013, com que tinc aquesta vocació, diguem-ne, de servei a la societat o de fer coses perquè la societat vagi millor, doncs em vaig anar enredant amb algunes coses, ja estic enredat en vàries, i una d'elles, enredat, dic en sentit positiu, no? Uh-huh. I una d'elles és Creu Roja, i em sento molt satisfet de poder aportar la meva experiència i, sobretot, doncs estar al capdavant d'un equip de gent magnífica, tant els professionals com tota la gent que formen part de la junta local nostra, com de totes les persones voluntàries i totes les persones sòcies. O sigui que content, mentre es pugui aportar, pues, seguiré, no?
6: Doncs en seguirem parlant. Lluís Recoder, president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix, moltes gràcies d'atendre els micròfons de la Ràdio Pública de la ciutat.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i molt bon dia.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Els eclipsis ens recorden que la bellesa més rara sovint és la que ens fa esperar. Amb aquesta frase de l'astrofísic Carl Sagan, Joan Anton Català comença el seu últim llibre, L'eclipsi del segle, una guia imprescindible per gaudir de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Joan Anton Català, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: No és el primer llibre que fas,
2: no.
1: Però segurament sí que és la primera guia.
2: Sí, bueno, en tinc una altra que és la guia d'observació del cel, però sí que aquest és molt pràctica, és la primera guia molt, molt, molt pràctica.
1: Molt pràctica, amb una data concreta. Era imprescindible aquesta guia per gaudir de l'eclipsi solar total que viurà Catalunya el 12 d'agost?
2: Home, aquesta pregunta és una mica de parany. Com a autor, t'haig de dir que sí, que era d'obligada creació aquesta guia. No, però ara, parlant més de debò, sí, crec que necessitem guies perquè... D'entrada, després en parlem, és molt efímer. Estem parlant d'un fenomen que en el moment de la totalitat, que és quan el sol queda totalment tapat i es fa de nit, en funció del lloc on et trobis de la geografia catalana, pot durar un minut, 30 segons, un minut i mig, màxim. De manera que és molt efímer. I has d'estar preparat per gaudir al màxim d'aquest minut. I això, la millor manera és saber què has de mirar, en què t'has de fixar. Però després també hi ha un tema de planificació important, que és des de quin lloc el veuré, com hi arribaré, perquè és un fenomen de masses i és molt probable que les nostres infraestructures, carreteres, accessos, quedin molt tocats, molt bloquejats un 12 d'agost, que ja és punta del turisme a casa nostra. De manera que sí, jo penso que una guia que ens ajuda a preparar, a planificar i a gaudir d'aquest fenomen.
1: Tu ja n'has vist un d'eclipsi total de sol, va ser el 2027, el 2017 als Estats Units, i el llibre, i escrius un fragment que diu això, diu: en el firmament s'hi dibuixava un disc obscur envoltat per una feble i difusa llum. El sol havia simplement desaparegut, i les llàgrimes d'emoció inundaven els ulls de tota la munió de gent que compartia amb aquell regal de la natura. Som molt afortunats de poder veure un fenomen així i fer-ho des de casa.
2: Sí, home, és que mira, això no passava des de l'any 1905 i si et perds això hauràs d'esperar, Alba, fins l'any 2180.
1: Crec que no hi seré.
2: Jo tampoc. I de manera que, clar, dius, quan vols anar a veure un eclipsi de sol, cada any succeeixen dos eclipsis de sol totals al món. Però, com que el nostre món és cobert per oceans en un 70% i els continents, en general, estan molt poc poblats, és molt difícil que tu puguis anar a veure, sense haver d'arriscar-te a fer grans viatges, un eclipsi solar. Perquè, a lo millor, l'eclipsi solar que tu vols anar a veure passa pel mig de l'oceà Pacífic, a l'Índic, a l'Antàrtida, molt típic, o al mig d'Àfrica. Però és que aquest passa a casa nostra. És a dir, és que el tenim aquí. Només cal que et moguis al sud del nostre país, per sota de Lleida, Vilanova i la Geltrú. Això marcaria com el límit nord, doncs et mous cap al sud, és a dir, Ponent, Tarragona, totes les comarques de Tarragona, nord del País Valencià i les Illes. Tot això és totalitat, de manera que ho tenim molt bé per poder gaudir d'això.
1: A la guia hi ha aquest dibuix, amb aquest eix en diagonal, on els lectors podran veure clarament què marca aquest eix d'eclipsi total. Però què és el que passarà exactament el 12 d'agost? Què és exactament un eclipsi de sol? Que és el que expliques al primer capítol de la guia, no?
2: Sí.
1: Per començar a entrar en matèria.
2: Val, doncs mira, el que passa és una alineació exacta i afortunadíssima, ara explicaré per què és afortunadíssima, entra en aquest ordre el Sol, la Lluna i la Terra. Ens hem d'imaginar el Sol, després la Lluna i després la Terra. De manera que el disc de la Lluna ens oculta el disc del Sol. Dic afortunadíssima perquè, dius, a veure un moment, com és possible que un objecte tan petit com la Lluna ens pugui ocultar un objecte tan gros com el Sol? No? Doncs això és un efecte casual, que és que la Lluna és 400 cops més petita que el Sol, però el Sol es troba 400 cops més allunyat de la Terra que la Lluna, casualment. I això fa que la mida visual de tots dos objectes en el nostre firmament sigui exactament, o quasi exactament, la mateixa. I això és el que fa que la Lluna tingui la mida justa per ocultar el Sol. Tampoc ocultar-lo molt, molt, molt, molt. Ocultar-lo just perquè així puguem veure la corona solar al voltant. És magnífic. De manera que és molt afortunat i és molt difícil anar-lo a veure perquè en aquesta alineació, que és Sol, Lluna, Terra, vol dir que la Lluna està projectant la seva ombra, el Sol el té a l'altra banda de la seva ombra, sobre la Terra, i aquest con d'ombra és molt primet. Això és el que fa que siguin tan preuats, que t'hagis d'anar a situar en aquest con d'ombra, aquell dia, en aquella hora, i si aquell con d'ombra és al mig del Índic, mala sort, no? Però aquest cop el con ombra entrarà per la península Ibèrica pel nord i anirà movent-se i entrarà per Aragó i entrarà a casa nostra.
1: Què podrem veure amb els nostres ulls?
2: D'entrada, molt important, en els nostres ulls protegits. Això ho hem de tenir molt, molt present. Cada any hi ha gent al món que perd la vista per mirar de qualsevol manera. El sol són lesions a la retina que la lluminositat del sol provoca, que són irreversibles amb la major part. I a més, que a diferència de quan en un dit jo toco una flama que noto dolor i separo el dit en un efecte defensiu natural, aquí no notes un dolor, no hi ha res que et faci tan lluernes i et podries causar lesions gravíssimes. Per tant, ulleres homologades, res d'ulleres d'anar pel carrer, d'aquestes de sol, de conduir, res de vidres fumats, res de radiografies, res de tot això. Ulleres molt bàsiques, com valen entre 2 i 4, 5 euros. Mires la...
1: On les podem comprar?
2: Qualsevol botiga d'astronomia, moltes òptiques que en tindran, per internet, sempre i quan mirem que estiguin homologades, en el llibre explico quina és l'homologació exacta que hem de trobar, i tot sembla indicar, cosa que no puc saber, que el govern de la Generalitat i molts municipis faran mans i mànigues perquè la població pugui tenir ulleres homologades segures aquell dia. Això ho hem d'utilitzar durant tota la primera fase de l'eclipsi, que és parcial. Recordem que aquesta alineació es va produint a poc, de manera que el disc de la Lluna es va situant sobre el disc del Sol i va mossegant. Aquesta imatge tan bonica que veiem, no?, d'un Sol mossegat. Mm-hmm. I això dura una hora, aproximadament, en què la Lluna cada cop mossega més el Sol. Ai, ai, ai, que l'està tapant, ai, que l'està tapant, no? Durant tota aquesta hora, ulleres posades. En el moment de la totalitat, què passa en aquell moment? Que això només podràs veure si et situes a la part sud de Catalunya, val? Nord del País Valencià, illes. En aquell moment, la Lluna s'ha situat perfectament a sobre del Sol, i pum, tot d'una, però quan dic tot d'una, Alba, és tot d'una es fa de nit. Tot d'una.
1: No... Ho tindrem clar?
2: Mira, és que és tan clar, no és com un vespre nostre que la il·luminació va baixant a poc, no? I va entrar la nit. No, aquí és, pam, era de dia, pum, ara és de nit. És una nit especial, és una nit que continua estant il·luminada en una llum que és molt difícil de descriure, en aquell moment és quan t'has de treure les ulleres. Per què? Perquè si no te les treus no veuràs res.
1: Obligatori.
2: Obligatori. Tant. És com si entressis al bany des del carrer amb unes ulleres molt fosques de sol posades i no veiessis res i et donessis compte a les parets i dius, ui, què està passant? Bueno, que porta les ulleres? Treu-te, sisplau, les ulleres. No sé qui el mateix. Ens traiem les ulleres i ara sí, a ull nu, gaudim de l'espectacle. Tremendo. En aquell moment és quan ens emocionem, fixem-nos en el comportament de la natura. Per això entendre i tenir una guia o algú que t'expliqui què és d'estar pendent. Per exemple, veurem que els ocells deixen de cantar i de volar, veurem que s'aixeca vent, una mica de vent, probablement, notarem que baixa la temperatura, però sobtadament baixa la temperatura, i veurem que les persones ens tornem boixes. Vale? I ens surten llàgrimes als ulls, és molt, molt, molt bonic. Arriba un moment que la Lluna es continua movent i comença a destapar el Sol. En aquell moment es fa de dia, bom! Però així, moment de tornar-se a posar les ulleres. No patiu, no és de, ai, ai, ai, ai, ai, no, per fer-te una lesió hauries d'estar allà mirant. Per tant, tens temps perfectament de treure-te-les quan te les has de treure, tornar-te-les a posar quan te les has de posar. I llavors ve la segona part, la part final, que és una parcial, que és la Lluna va destapant, va mossegant cada cop menys el Sol, pam, pam, pam. Però això ja no durarà una hora, perquè no podrem veure tota aquesta part, perquè el Sol ja s'haurà amagat. Això és dos quarts de nou del vespre, la part de la totalitat, el Sol li quedarà mitja hora per amagar-se, no dona temps que vegem tota l'hora que durarà la segona part. Per tant, en resum, primera part, una hora, parcial, ulleres, homologades. Moment de la totalitat, fora, ulleres. Quant dura? Depèn. Un minut, 30 segons, un minut i mig, en funció del lloc que et trobis de Catalunya. Torna a destapar el Sol, bum, ulleres novament posades i el Sol va baixant fins que s'amagarà per l'horitzó.
1: Això serà si estem a la part total. A Sant Cugat no serà total, però no. Serà del 99%. En aquest cas, els santcugatencs que estiguin a la ciutat no s'haurien de treure en cap moment les ulleres.
2: En cap moment. En cap moment se les haurien de treure, perquè la llum del Sol és tan intensa que fins i tot, ni que quedi un 1% del Sol destapat, és suficientment intensa com per causar lesions. Mira com és la cosa, que fins i tot portant ulleres, hem de descansar la vista, la mirada. És a dir, tampoc no hem de fer estar tota l'hora que dura la parcialitat, no? Que no ho farem perquè a ningú se li acudiria fer-ho, no? Perquè anirem parlant amb els amics, amb les famílies, i un vermutet al costat i ens traurem les ulleres per parlar amb els amics i ens les tornarem a posar en el moment que mirem el sol. No podem mirar constantment el sol ni tan sols amb ulleres. Hem de descansar la mirada, no? La llum del sol és intensíssima.
1: Jo et volia preguntar, que sigui el capvespre, és un punt a favor o no? No? Perquè potser hi ha aquest dubte de si el confonem amb la posta, de si serà molt baix...
2: Aquí hi ha molt de debat, eh?
1: I tu què en penses?
2: El que jo pensi és molt personal. Jo només n'he vist un d'eclipsi, però això ho discutia amb una persona que humilment era una senyora que, de Badalona, que va venir a una de les meves conferències i va estar tranquil·leta tot, i al final ella no es va atrevir a fer cap pregunta, però el seu marit li va dir, escolta, m'aixeca la meva llei. Diu, la meva dona és la segona persona a l'estat espanyol que més eclipsis ha vist.
1: Wow.
2: 17 eclipsis totals. Ha anat a tot. I jo vaig pensar, surt a l'escena. Li vaig agafar del braç, surt a explicar-ho. I ell, no vull sortir. Què vull dir? Que jo només n'he vist un. Però la meva sensació és, evidentment, quan el sol va molt alt, és molt bonic, perquè l'efecte és molt instantani, aquest de la foscor. A més, bueno, tens potser menys probabilitat de que hi hagi boirines, no?, a l'horitzó, que et tapin això. Això, a part, en contra del nostre eclipsi. Parts a favor del nostre eclipsi. Quan el sol vagi molt baix, integrarem a la nostra mirada i, per tant, al nostre cervell una imatge, i quan dic integrarem és que ens quedaran els records, d'una imatge d'un sol eclipsat amb un paisatge integrat, que pot ser un paisatge natural, de muntanyes, de boscos, de ciutat, no molt alts, perquè si no ens taparan el sol. És molt important buscar l'indret, que no hi hagi obstacles. Però el que vull dir és que podrem integrar, i la gent que faci fotografies podrà fer fotografies molt espectaculars, amb figures humanes en primer pla, etc. Dona una sèrie de possibilitats que no dona un eclipsi quan va molt alt. Veurem la baixada de llum? Tremenda. Pensem que això passarà mitja hora abans que el sol s'amagui, per tant serà de dia. Serà de dia, el sol està mitja hora abans. Per tant, sí que veurem d'una manera molt sobtada, molt intensa, aquesta baixada d'allò. Però sí que haurem d'estar pendents d'això, que no hi hagi obstacles, que no hi hagi núvols baixos a l'horitzó, que això de vegades... Aquí sí que patirem una mica.
1: Hi ha alguns indrets millors que d'altres per anar a veure aquest eclipsi?
2: Jo no els diré, perquè sí, jo penso que seria irresponsable, crec sincerament. Que
1: per seria... la gentrificació.
2: Correcte. Aquí és un fenomen de masses, com dèiem, esperem milions de visitants. Els que ja venen cada any a Catalunya, pensem que les dues marques turístiques de Tarragona, que són Costa Daurada i Terres de l'Ebre, l'any 2024, que són les dades que jo tenia quan vaig escriure el llibre i vaig consultar, publicades pel Patronat de Turisme de Tarragona, van rebre, si no recordo malament, 21,5 milions de pernoctacions al llarg de tot l'any, però moltes d'elles, evidentment, concentrades als mesos d'estiu. El govern d'Espanya preveu que vindran 10 milions de visitants a l'estat espanyol, addicionals als que venen cada any només pel tema de l'eclipsi. I recordem que l'estat espanyol és segon destí turístic del món. Amb això, jo penso, ja ens fem una idea de quin impacte tindrà aquest fenomen. Jo crec que seria irresponsable assenyalar, no? Hi ha molts llocs on anar-ho a veure, la guia en té molts, ho podem consultar per internet. Afortunadament, hi ha moltes opcions per anar-ho a veure. Jo el que sí que recomano és la planificació. Planificació.
1: Estem preparats com a país per rebre aquest boom de turistes i de persones del país, també, que volen gaudir d'aquest fenomen natural que ens deies que fins al 2180 no tornarà a passar a nivell d'infraestructura, a nivell de planificació, perquè no es visqui un col·lapse com el que expliques a la guia que vas viure tu justament el 2017 als Estats Units?
2: Jo crec que ningú no està preparat per això. Però no és que ho fem malament nosaltres, és que els Estats Units no estaven preparats pel del 2017 i 2024. És que és molt difícil preparar-te. Primera, perquè no pots tenir unes previsions molt exactes del que passarà. La meteorologia pot jugar un paper determinant els últims dies barra hores que provoca moviments. Mira, el del 2017 hi va haver moviments de centenars de milers de vehicles amb hores prèvies per anar a llocs que no s'havia previst. Això hi va col·lapsar els estats menys poblats als Estats Units. Impossible predir això, d'entrada. Segona, estem davant de fenòmens del segle XXI que s'han convertit en fenòmens mediàtics, i això encara atrau més gent. Tercera, estem parlant de tot el que dèiem abans, destí turístic primer del món, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, dels més marques turístiques més reconegudes del món, en fi, 12 d'agost,
1: Hi ha una suma de molts factors.
2: Exacte. Afortunadament, mira, la part positiva. El govern de la Generalitat està treballant molt de debò, molt en seriós, ho està fent molt bé, ho haig de dir, molt bé des de fa molt temps, molt temps. Tenen una comissió interdepartamental on hi ha protecció civil, on hi ha Mossos, on hi ha forestals, agents rurals, perquè recordem que, a més, 12 d'agost és època d'incendis. Esperem que no, però poden estar activats els plans de risc d'incendis, no? Hi ha

0: a l'ambient que s'hi viu, allà, a l'ambient, al sud de Catalunya, és del sud de Catalunya. És, jo, tot passa a Barcelona o a Girona, saps? I nosaltres som al sud, hi ha aquest sentiment. Doncs mira, no, ara ha tocat la grossa. Ara resulta que l'eclipsi total es veurà a la part sud del nostre país. Tenim una magnífica oportunitat per ensenyar-li al món com és el nostre territori. Perquè això prima territori, com és la cultura, com és els valors naturals, històrics, enològics, gastronòmics dels nostres pobles. Per tant, aquí tots tenim una responsabilitat de posar-nos també bonics i guapos, no? I allà on anem a mirar-ho, no malmetre aquell entorn. Quan marxem del lloc on anem a mirar l'eclipsi, deixar igual de, si no més, net, de com ho vàrem trobar. No accedir a llocs on està prohibit accedir. Fer cas de les nostres autoritats. Per això han estat treballant tant de temps. Jo no sé què passarà amb els espais naturals. No sé si la Generalitat deixarà decidir tancar-los. No ho sé, sincerament. Però si decideixen mesures, assegurem de saber i de complir. Ostres, no fem el gamberro. No fem de qualsevol manera, no, no, no. I tot això hi haurà problemes. Hem d'assumir que no tot podrà i que pues, haurem d'assumir que haurem de fer cues a les carreteres i que haurem de preparar. Després no podrem dir, ah, no ho sabia. Home, n'haurem parlat molt, eh? Hauries de preveure la teva logística i si vas amb nanos al cotxe, porta't aigua i porta't aliments, per si de cas. En fi, hi ha moltes coses que podem fer. Intentem fer un retorn gradual, com una operació tornada. Pensem que els grans problemes de l'eclipsi és quan acaba l'eclipsi, que és quan tothom vol tornar a casa, a l'hotel, al càmping.
1: Doncs un pícnic, escolta.
0: Clar, a més, aquella nit tenim el màxim de la pluja de Sant Llorenç. Sense lluna, perquè la lluna l'haurem tingut de dia, que ens haurà provocat l'eclipsi. Per tant, el pla és fantàstic. És eclipsi de vespre, un vermut i uns entrepans i cel nocturn per veure els perseguits, la pluja de Sant Llorenç. A veure, ja sé que això no tothom ho pot fer i que pues, si no has pogut trobar allotjament... Pues,
1: és que
0: no
1: potser anem tard, eh? Atenció.
0: Alguns poden anar tard,
1: però aquells encara, que
0: encara
1: no
0: encara
1: tinguin...
0: Hi ha, en aquest moment, a data d'avui, puc assegurar que encara hi ha allotjaments. Puc assegurar que encara n'hi ha. S'han de buscar, però encara n'hi ha. Però clar, això cada cop n'hi haurà menys. Però si podem fer un retorn gradual, millor. Si ens podem permetre romandre a la zona on hem anat a veure l'eclipsi i no tornar immediatament, millor. Perquè, a més, serà de nit, conduirem emocionats, venim d'un eclipsi de sol, estarem cansats. En fi, no és la millor recepta per tornar, no? Per exemple, a la zona metropolitana de Barcelona. No és la millor recepta. Sé que tothom no podrà permetre's, perquè igual no hauran trobat allotjament, però intentem fer aquest retorn esglaonat.
1: En fi, com a ciutadans... Ara que ho expliquem amb temps...
0: Clar, com a ciutadans podem fer moltes coses, sí.
1: Els que tindran una bona pressió són els homes i les dones del temps aquells dies.
0: Uau. Mira, jo em trec el barret. T'ho dic de debò i ho dic a cada ocasió que tinc, perquè els conec pràcticament a tots, tinc una relació excel·lent, però no ho dic perquè tingui relació d'amistat amb ells, és perquè sé que complicada que és la feina que fan. Perquè, clar, els astrònoms diem, mira, aquella supernova explotarà d'aquí a un milió d'anys.
1: Ja no hi serem.
0: No em podràs perseguir pel carrer dient, mira, vas dir que, no? Però ells se la juguen cada dia. I a més, els estem posant molta pressió a sobre perquè tots voldrem saber si des de la terrassa de casa meva que dona al sud-oest del poble de no sé què tindré núvols a l'horitzó a 9:45. Això és impossible. I rebran molta pressió. Aquesta, la dels ciutadans, rebran molta pressió de les institucions, perquè també per governar tot això, aquesta dada serà molt, molt important, que es tinguin les dades, que es tindran. Serà molt important per poder, no sé, planificar les carreteres i la mobilitat en general, no? Tindran molta, molta pressió. Per tant, jo des d'aquí, reconeixement a la feina que fan, reconeixement a la feina que hauran de fer en situació de molta pressió.
1: Doncs ha fet aquest reconeixement. Tota aquesta informació la trobaran els nostres oients a la guia, ampliada, a fons. Fins i tot hi ha un petit capítol dedicat a la fotografia.
0: Exacte.
1: No? Que si bé és veritat que potser és molt més bonic gaudir de les coses amb els ulls i guardar-ho a la nostra memòria i amb les nostres emocions, sempre n'hi ha que els agrada immortalitzar aquell moment. Qui vulgui saber tots els trucs, que s'ho llegeixi a la guia. Però no sé si així, com amb un breu resum, ens pots donar els quatre tips que podem fer.
0: Mira, el primer l'acabes de dir ja, que és res com mirar-ho a simple vista. És dir, és un minut, o 30 segons, o un minut i mig. No pot ser que estiguem manegant una càmera i perdent l'espectacle que és allà. Seria com l'espectacle és allà i jo sóc d'esquenes mirant no sé què. No, a veure. Per tant, recomanació, i ho explico al llibre com fer-ho. Practicar la fotografia setmanes abans, mesos abans, setmanes abans, tenim molt de temps. Practicar-la de manera que puguem governar els controls d'una càmera sense haver de mirar la càmera. On hem de mirar és allà dalt.

0: Disparadors automàtics.
1: Disparadors automàtics, haurem de canviar les condicions d'il·luminació de la càmera. Tot és el que hem de practicar, de com moure amb una mà aquests mandos i disparar molts cops, molts cops, molts cops, amb diferents paràmetres de la càmera, però sense haver d'estar pendent de la càmera. Ai, i aquest paràmetre com es feia? Per favor, si tens allà l'eclipsi, primera recomanació. Segona recomanació, filtres. De la mateixa manera que els nostres ulls han de portar filtres, les càmeres també. Tercera recomanació, superimportant, sisplau, traieu el filtre durant la totalitat. Igual que t'has de treure les ulleres,
0: clar,
1: és molt típic l'error d'estàs tan al·lucinant i t'has entrenat tant a moure la càmera sense mirar-la, oi que bé que ho estic fent, oi que bé, oi mira quin eclipsi, que no li has tret l'eclipsi, no li has tret el filtre a la càmera. No et sortirà res. No et sortirà res.
0: La foscor.
1: La foscor. Treu el filtre. Per tant, a veure, són recomanacions bàsiques, però qui vulgui fer-ho està molt bé, està molt bé. Jo n'he fet, el 2017 vaig fer fotografies, però no deixeu que el fet de la fotografia malmeti aquests instants efímers i superemotius de mirar una eclipsi a simple vista.
0: Sobretot si, com molts dels nostres oients, possiblement no tinguem grans càmeres que ens permetin tenir una fotografia, hi haurà professionals que faran fotografies de meravelloses.
1: De documental.
0: Que les podrem veure.
1: Exactament.
0: I nosaltres tindrem el record. Tothom convidat a llegir aquesta guia de l'eclipsi del 12 d'agost. El Joan Anton no ho ha volgut dir, però jo crec que imprescindible per gaudir-lo al 100%, tenir tota la informació, anar preparat, saber què estem veient i fer-ho amb seguretat, com també hi ha un capítol doncs, que en parla i que és molt important. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Cultura Viva marxa cap a Colldejou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Colldejou.
6: Hola, Maria del Carme, què tal?
7: Molt bé.
6: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Colldejou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
7: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3 metres 90 i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2 metres 20. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldejou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
0: sí,
7: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els joves. I el d'això, el van batejar, bueno, batejar. Els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
0: I
7: no sé, què em vols preguntar més?
0: Com va sorgir l'idea de fer, doncs, en versió més petits?
7: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
0: I com va sorgir la idea de fer-los?
7: Doncs pues, molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, i tot això, i van dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs van poder fer aquests gegantons més petits.
5: Molt bé.
7: Però bueno, tenim un total de sis.
5: Bueno,
7: sis gegants.
5: Déu-n'hi-do, eh?
8: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: I ara arriba el moment de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb la Teresa Prat, la Laura Viteri i la Carla Cuende.

Hola, com va tot? Nosaltres estem encantats de ser aquí, avui amb vosaltres. Som alumnes del Servei Local de Català de Sant Cugat, que hem tornat a casa, a l'anell al dit. Avui, concretament, la locució tenia un grup de suficiència 1, aquell que els dimarts i dijous de 18:30 a 20:30 trobareu fent classes a les aules de la Casa de Cultura. I som perquè ens agrada oferir-vos una estona agradable. I si és possible, que descobriu algun detall interessant relacionat amb la llengua. Ens hi posem? Per començar, us presentarem una petita mostra dels territoris de fora de Catalunya, on el català també és present. Per donar-li una mica d'aire festiu, escoltarem una cançó ben optimista i animada, que ens ajudarà a entrar en situació. Després us posarem a prova amb un seguit de frases fetes, d'aquelles que semblen que us encanten. Tot seguit us proposarem una pinzellada literària centrada en una autora polifacètica que s'ha centrat en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil i fins i tot va ser diputada al Parlament de Catalunya. I per acabar us presentem un diàleg que il·lustrarà algun dels errors ben evidents que sovint cometem quan parlem. Això seria, si fa no fa, el menú d'avui. Som-hi!

0: Sabies que...
1: Sabies que a França també hi ha persones que conversen el català com a llengua materna? Sí. Bé, hi ha més llocs, però en altres podcasts ja us ho vam avançar. Principalment al sud de França, on encara hi ha comunitats gitanes que parlen català a casa i amb els veïns. Aquests grups, coneguts com gitanos catalans o menutxets catalans, són descendents de famílies originàries de Catalunya, que es van quedar a França després del Tractat dels Pirineus, de l'any 1659. Tot el pas dels segles i la pressió del francès han mantingut la llengua dels seus avantpassats, viva i amb ús diari. Fins i tot avui, a ciutats com Perpinyà, existeixen dites amb accent francès, però plenament catalanes. El català que parlen aquestes comunitats conserven algunes formes i paraules tradicionals, que ja no són habituals. Us en portem alguna a tal d'exemple. Vés-te'n a pastar fang. Equivalent, deixa'm en pau, vés a la porra. Molt viva el Rosselló. No hi ha pas perill. Forma rosellonesa forçada amb el pas, reforçada amb el pas. Quina brolla! Quina criatura entremaliada o persona divertida. Això és un xic de re, que vol dir exactament això, exactament així, just això. Fer la cagadora, fer la mandra o perdre el temps. Anar com un bou torbat, anar malhumorat o calficat. És un capxap, és un nyap, una cosa mal feta. Pel que fa a les dites sobre el temps, ben vives a qualsevol varietat dialectal, els catalans del nord també tenen algunes com ara el Rosselló vent i sol, pluja no, referència al clima sec i ventós. Quan el Canigó porta barret, el pagès fa el baneret. Si el cim està tapat, cal preparar-se per la pluja. Si el vent bufa de mar, el temps es posarà a plorar. La música també ens ha ajudat a mantenir la llengua i la cultura. Grups internacionals com el Gypsy Kings, nascut al sud de França, de famílies gitanes amb arrels catalanes, coneixen i parlen el català, tot i que canten principalment en castellà. Aquest fenomen demostra que la llengua pot sobreviure més enllà de les fronteres, gràcies a la transmissió familiar i cultural. Així, el català no només es parla a Catalunya, sinó que també entre els gitanos de França que conserven la identitat pròpia.
0: Sentim-la.

0: Avui us porto una història que és fascinant. La dels Figaflowers, dos joves de Valls que han revolucionat la música urbana feta en català.
1: El Pep i el Xavi, sí, així de senzill, formen aquest duet tan carismàtic. Els Figaflowers barregen trap, rumba, reggaeton i pop llatí, però sense perdre mai el toc de casa seva. La seva música és com una festa major moderna, autèntica, desinvolta i plena d'energia. Però el que més crida l'atenció no és només el seu estil, sinó la seva manera de parlar i cantar. Ells utilitzen el català del carrer, el que es parla entre amics, ple d'expressions locals del camp de Tarragona. Paraules com mossego, fer el ronso o anar a full que donen identitat a les seves lletres.
0: Durant molts anys, sembla que el català no encaixava amb la música urbana. Era habitual sentir el rap o el reggaeton només en castellà o anglès, però els Figaflowers han capgirat aquesta idea. Han demostrat que el català pot sonar fresc, modern i internacional.
1: I no només això, han fet que milers de joves cantin en català sense pensar-ho, dues vegades. Això és el que ells anomenen normalitzar la llengua, és a dir, fer-la servir sense complexos tal com surt del cor. És una diada.

0: aquesta mà.
1: Una altra curiositat. El nom de Figaflowers va néixer com una broma entre amics. Volien alguna cosa absurda, divertida, que fes riure, i al final s'ha convertit en una marca inconfundible.
2: Per la zona acaba sonant sin carné de batial, una ratxeta pija i piquetona.
1: Amb cançons com La Diable, Mossegueu o La Catrina, han passat de tocar festes petites a ampliar, a omplir festivals i rebre premis. Però, malgrat l'èxit, mantenen una actitud molt natural. No pretenen ser estrelles. Són dos nois que fan els que els agrada amb la llengua que estimen.

Potser aquesta és la seva gran lliçó, que el català no és només una llengua per parlar o estudiar, sinó també per ballar, riure i viure. Els Figaflauas ens recorden que la cultura evoluciona i que parlar català també pot ser sinònim de festa i modernitat. Així que, si encara no els heu escoltat, doneu-los una oportunitat. Poseu el volum ben alt, deixeu-vos portar i descobriu com són el català del segle XXI.

0: Posa't a prova. Avui us portem un repte digne de nivell. Les frases fetes poden semblar fàcils, però quan les posem en context, la cosa es complica. Esteu preparats? Heu d'interpretar i completar la frase feta segons el context. Comencem. El primer context és el següent. La Clara sempre diu que no li agrada el conflicte, però quan hi ha una discussió, és la primera a intervenir i a encendre l'ànims. I la frase incompleta és: la Clara sempre ha de dir-hi la seva. És com si no pogués estar-se de... Quina opció tries?
1: Opció A.
0: Fer el préssec?
1: Opció B.
0: Ficar-hi cullerada?
1: Opció C.
0: Treure focs pels queixals. La locució ficar i cullerada s'utilitza per referir-se a la persona que intervé en una conversa o assumpte, sovint sense que se li hagi demanat, especialment en discussions. En aquest cas, la Clara no pot evitar intervenir, tot i dir que ni li agrada el conflicte. Més reptes amb frases fetes. Preparats? Som-hi! Com abans, heu d'interpretar i completar la frase feta segons el context. En Joan sempre promet que farà les coses a temps, però mai compleix. Aquesta setmana ha tornat a deixar-ho tot per a última hora. I la frase incompleta és: en Joan sempre fa el mateix. És com si... Quina frase feta s'hi audiu més?
1: Opció A.
0: És fer l'orni?
1: Opció B.
0: Tires la tovallola?
1: Opció C.
0: Anés per feina.

0: és l'opció A. Fer o fer-se l'orni vol dir fer veure que no es veu o no es comprès alguna cosa, sovint per evitar responsabilitats. En Joan fa veure que no passa res, però en realitat evita complir amb el que ha promès. I com no hi ha dos sense tres, seguim amb les frases fetes. Completeu la frase feta més adient segons el context, que és el següent. La Mireia ha estat treballant molt per preparar la seva presentació. Quan ha acabat, el seu cap li ha dit que no era el que esperava. I la frase que heu de completar diu així. Després de tanta feina, que li diguen això és com...
1: Opció A.
0: El cor fort.
1: Opció B.
0: Treure foc per els queixals.
1: Opció C.
0: Una galleda d'aigua i freda. L'opció correcta és la C. Rebre una galleda o una xerra d'aigua freda és una decepció inesperada, un cop emocional que frena l'entusiasme. La Mireia esperava reconeixement, però ha rebut indiferència. Acabem les frases fetes, que ja hem dit que us poden semblar assequibles, però que en context tenen la seva dificultat. Vinga, completeu la frase feta més adient segons el context, que és el següent. La Júlia sempre vol fer les coses a la seva manera. Quan algú li dona un consell, ella fa veure que se l'escolta, però al final fa el que li rota. I la frase incompleta és... La Júlia és d'aquelles que...
1: Opció A.
0: Fa el cor fort.
1: Opció B.
0: Tira pel dret.
1: Opció C.
0: Fa l'orni. L'opció correcta és la B. Tirar pel dret és una frase feta molt utilitzada. Vol dir actuar de manera decidida, sense fer cas dels obstacles ni dels consells de l'altre. Sovint implica saltar-se normes o procediments per fer el que un vol. I fins aquí aquesta posa-te a prova de frases fetes. Què? Com us ha anat?
2: L'hora del lector.

0: El rastre brillant del cargol, de Xema Lienas, hauria de ser una lectura obligada per als joves lectors. Encendint-se en el món de la neurodivergència i dels perills que els adolescents poden trobar a internet. Tot aquest recorregut ens arriba de la mà de dues persones, el Sam, el protagonista, que pateix el síndrome d'Asperger, i el seu interès romàntic, la Martina, que en la seva avidesa d'amor el busca per la xarxa fins que s'acaba trobant un noi que no és qui sembla ser. El llibre s'estructura com un thriller apassionant que exalta la valentia de les persones neurodiverses i de com un noi estrany posa contra les cordes els covards que, a les xarxes, s'amaguen darrere l'anonimat. Pel que fa a l'autora, Xema Lienas va néixer a Barcelona el 1951. És una de les veus més significatives i versàtils de la literatura catalana contemporània. Escriptora, pedagoga, editora i activista feminista, ha desenvolupat una trajectòria marcada per el compromís constant amb la igualtat, l'educació i la divulgació crítica. La seva obra abraça des de la narrativa per als adults fins a la literatura infantil i juvenil, que és el cas del llibre que us portem avui, però també ha conreat l'assaig i la reflexió social. Formada en filosofia i lletres, Lienas va iniciar la seva vida professional com a docent, una etapa que li va permetre establir un vincle profund amb el món educatiu i amb la psicologia del creixement personal. Posteriorment, va entrar en el camp editorial, àmbit en què va exercir tasques de direcció i de responsabilitat. A partir de finals de l'any 90, Lienas es va dedicar plenament a l'escriptura. S'ha convertit en una autora prolífica, amb desenes de títols publicats. Dins la narrativa per als adults, destaquen novel·les que combinen intriga psicològica, profunditat emocional i mirada social, sovint centrades en conflictes interns i en qüestions relacionades amb el gènere, la identitat i la violència. Una de les seves novel·les més reconegudes, El final del lloc, va ser guardonada amb el Premi Ramon Llull i va consolidar l'autora en el panorama literari català. Tanmateix, és en l'àmbit infantil i juvenil on Xema Lienas ha tingut un impacte especialment notable. Sèries com la de La tribu, de Camelot, o La Carlota han ajudat diverses generacions de joves lectors a reflexionar sobre temes com l'afectivitat, la sexualitat, els drets humans, la diversitat o el feminisme. Justament, el seu compromís social ha anat sempre més enllà de la literatura. Lienas és una activista feminista que ha participat en col·lectius i iniciatives per a la defensa dels drets de les dones i la no discriminació. Aquest activisme també ha tingut un vessant institucional. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya. Per tot plegat, pensem que el rastre brillant del cargol agradarà els joves i els no tan joves.
1: No t'equivoquis.

0: T'has fixat que últimament tothom parla com si el català hagués passat un Erasmus a Valladolid?
1: A veure, no exageris, que no n'hi ha per tant.
0: Exagerada? Mira, l'altre dia una amiga em va dir: a mi em dona igual qui guanyi el partit. Què és això de em dona igual? Jo ja puc entendre que el futbol no li faci fred ni calor, però la manera correcta de dir-lo és tant me fa o m'és igual, perquè t'asseguro que a mi no m'és igual parlar correctament.
1: Bé, potser és que simplement no li agrada el futbol i no volia ofendre't, perquè ja sap que tu ets molt apassionada amb aquest tema.
0: No fa gràcia. Aquest em dona igual és un castellanisme com una casa de pagès.
1: Però si tots en fem... Mira, jo mateixa ahir vaig dir: no caic qui era aquell actor, com si estigués fent equilibris i a punt de caure al buit de la memòria.
0: Exacte. És que caure no té cap mena de sentit en aquest context. S'ha de dir: no recordo qui era, però clar, queda més dramàtic dir que estàs caient existencialment.
1: Pensa que hi ha castellanismes útils, eh? Jo, per exemple, dic sempre: és superdivertit, i ho dic i em quedo tan ample.
0: Superdivertit, sí, sí, molt autòcton. No és que tinguem molt força realment d'allò més, no. Tot solucionat amb un súper. Semblen adolescents perpetus.
1: I què em dius del clàssic? Això no té res que veure.
0: Ai, aquest fa mal. Literalment, elimines la relació entre coses com si fossis un notari del caos. No té res que veure. És un calc perfecte. El correcte és: no hi té res a veure-hi. Però no, millor continuar mutilant verbs preposicionals.
1: També hi ha el meu preferit: és que no dona de si. Ho diem per tot, persones, idees...
0: El català no és plastilina, no dona de si. És com dir que el món és un globus que s'estira. Però mira, la gent ho diu, i és que queda tan panxa o tan estirada, segons el cas.
1: En tot cas, jo crec que molts castellanismes són fruit de la mandra. Copiem, enganxem i apa.
0: Mandra. I el fet que el català sigui com aquell amic tímid de la colla que sempre deixa parlar als altres. Si no el defensem una mica, es queda al racó sense dir ni fava.
1: Tranquil·la, jo el defenso. De fet, prometo que a partir d'avui evitaré aquests castellanismes.
0: Tots, tots?
1: Bé, ho intentaré, però no sempre és tan fàcil.
0: Sí, desdramaticem-ho una mica, que segur que alguna cosa encara la fem bé.

0: Sí, fa un mes descobríem el nou senzill de l'Abril Pastor, artista sorgida de la Nina Academia. Avui és el moment de conèixer en Pol Lupion. És cantant, guitarrista, compositor i productor que acaba de publicar el seu primer EP. De cop ho he entès, fruit del seu treball final del programa del recorregut de la veu de la Nina Academia. Un projecte carregat de blues, de pop-rock, dels 60 i de lletres que sorgeixen de la quotidianitat. Per parlar-ne, evidentment, doncs acompanyar el Pol Lupion. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Nina, artista i fundadora de la Nina Academia, que ha acompanyat en Pol en tot aquest procés per fer aquest EP. Nina, molt bon dia, ben tornada.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Pol, no sé si recordes com va començar el teu vincle amb la música, si sempre ha estat a la teva vida, si hi ha un moment en què tu fas clic i dius això és el que jo vull ser a la vida, quin paper ha tingut?
1: Bé, de petit tocava el saxo i el piano, però ho vaig deixar.
0: Tens un vídeo a l'Instagram tocant el saxo,
1: sí,
0: de fet, oi?
1: Sí, sí, exacte. I al cap d'uns anys vaig com retrobar-me amb amics que també tocaven i vaig descobrir els Beatles, que va ser un punt d'inflexió bastant gros, i arrel d'allò va ser com que tot em anava portant cap allà.
0: De fet, a la teva web, no?, on expliques una mica el teu projecte, expliques que a l'adolescència, com moltes, vas viure un moment així, no?, més d'estar més perdut, de soledat, de tristesa, i aquí és on vas topar amb els Beatles.
1: Sí, sí.
0: Va ser allò que et va fer aquest clic per dir música, és el que necessito.
1: Sí, sí. O sigui, uns amics molt entusiasmats dels Beatles, que llavors no eren amics encara, però em van submergir en el submarino, no? I llavors, doncs, sí, va ser un clic important de veure les coses d'una altra manera i gaudir de nou i veure com la sensibilitat com algo positiu i no com algo com d'habilitat, no?
0: Mm-hmm. Aquest sistema patriarcal, que hem tingut, que potser ens ha fet veure les coses d'una manera que no calien. Jo he definit la música al principi, però clar, això de les etiquetes és molt personal i fins i tot a vegades és limitant, no? No sé tu com defineixes la teva música.
1: Bé, no. Sí? Blues, sí, el blues hi és allà. Pop rock també, no? Aquesta que sona ara, per exemple.
0: La primera d'aquest EP, eh?
1: Sí, aquesta Maria. Bé, algú de soul, potser també. Bé, o sigui, està bé, totes són benvingudes, les etiquetes.
0: Quins són els artistes que tu t'han influït en la teva música? Ens deies els Beatles, de fet, per la teva generació, clar, la gent no et veu, però ets molt jove, no sé si vols dir els anys que tens.
1: 25.
0: No, potser no és allò que escoltes si no és pels pares o més endavant quan un ja cultiva el seu gust musical. Quins artistes són els que et marquen a tu a l'hora de fer la teva música?
1: Ara mateix el Ray Charles és el dels topes, el Sam Cooke, el Jimi Hendrix també, els Beatles, i d'aquí a Catalunya el Xeri Marasté és un ídol. Sí, sí.
0: Fas la música que t'agradaria sentir també en català?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a veure, ho faig en català, però abans ho feia més en anglès i més o menys com vingui ho faig. El que no toco gaire és el castellà. Encara, potser en algun moment me llenço.
0: Perquè tu composes les teves cançons, en fas la lletra, en fas la música, com és aquest procés?
1: Depèn, o sigui, a vegades és seure amb la guitarra i barallar-me fins que surt algo, i a vegades ve una idea i la vaig perseguint fins que l'aterro. No acostumo a començar per la lletra només, sinó que sempre és lletra i melodia alhora i després vestir-ho.
0: En la teva trajectòria va haver un moment que et vas presentar a un càsting d'OT, vas anar passant fases, però al final allò no va acabar, clar, els seleccionats són pocs, no? I expliques que allò va ser com un punt d'inflexió, no sé com t'ho vas prendre, però si va ser motor d'alguna cosa, també.
1: Sí, va ser molta preparació per anar allà, i un cop va anar passant, és com que em vaig preparar molt per si anava bé, però per si no anava bé no vaig tenir vista. I va ser com un patacasso que m'ha costat temps veure-ho com un mèrit. O sigui, és una cosa que és un plaer haver hagut d'arribar fins allà, no? I arrel d'allò, si no m'hagués xocat amb aquella paret, no hagués rebotat fins a la Nina Academia, i on he pogut conèixer la Nina i poder fer feina amb ella.
0: Com vas arribar? Perquè, clar, tu no ets de Sant Cugat. Com va ser aquest camí des d'aquest càsting, no, d'OT, que no acaba d'anar com tu volies, que no t'havies gestionat emocionalment perquè això fos així, no? Fins a arribar a la Nina Academia per seguir formant-te.
1: Doncs, bueno, després d'això del càsting vaig estar, de nou, així mig perdut, i els meus pares van tenir molta intuïció i van veure el lloc de la Nina Acadèmia i em van portar cap allà, vam conèixer la Nina i bé, va ser una cosa... Crec que els hi va sortir a l'Instagram i van dir aquí hem d'anar.
0: Aquest és el lloc.
1: Aquest és el lloc. I des de luego que la van encertar.
0: Home, i tant, tenim l'EP recent sortit del forn. Mm. Nina, tu expliques en el material que ens envieu a la premsa quan presenteu projectes que quan vas sentir per primera vegada en Pol era el novembre de l'any 2023, que vas haver de fer un esforç per contenir l'emoció i les llàgrimes. Explica'ns això.
2: Sí, bueno, primer de tot, gràcies per acollir en Pol, per acollir els joves. Els joves necessiten dels mitjans convencionals, així que moltes gràcies.
0: Encantats.
2: Mira, allò va ser un moment màgic i preciós que sempre recordaré, perquè esperonat pels seus pares, en Pol va venir com a demanar orientació. Els pares explicaven que ostres, que ells veien que el seu fill tenia molt de talent, però al cap i a la fi ells no es dedicaven a això i tenien por que no fos amor de pares, no? Mm-hmm. I bé, a partir d'aquí els li vaig dir, toca alguna cosa, canta alguna cosa, i va tocar un tema seu, molt bluesero, i en acabar, jo... A mi em va corprendre, em va sacsejar molt que una persona amb tantíssim talent dubtés el seu talent o no sapigués com canalitzar-lo, que d'altra banda és una cosa que ens trobem sovint a l'escola, i bàsicament aquesta és la nostra missió i la feina que hem de fer, no? I aquell moment va ser preciós, perquè veus una persona amb un talent descomunal i que està allà despullat i que t'ho mostra i que et demana què puc fer amb això, no? Dic, ostres, què pots fer? Doncs mira, seguir fent el que has fet fins ara, perquè com podeu veure i podeu sentir en la seva veu i en la seva música, és una persona amb una cultura musical vastíssima. Mm-hmm. I també, d'altra banda, doncs per això fa les composicions amb la profunditat que les fa. Però per una altra, doncs, en Pol, com tots, fins i tot els que som més grans, també necessitem continuar formant-nos durant tota la nostra vida, i més els artistes, i això és el que li vaig proposar de fer, i això és el que ha estat fent durant aquests 3 anys, i a banda, doncs, treballar amb el seu projecte que ha culminat amb aquest EP. I per tant, jo aquell moment per mi és un tresor, en Pol ho sap, ho hem parlat moltes vegades, i va ser un moment molt bonic.
0: I Pol, tu què n'has atresorat d'aquests 3 anys a la Nina Acadèmia, no? Deies, ostres, era el lloc on havia d'estar, els meus pares van tenir molta vista a la formació que feia la Nina Acadèmia, no és només cant, és una formació integral. Com t'ha canviat a tu com a artista?
1: Home, va ser un bon sacseig, perquè primer vaig estar-hi un any i mig o així només fent classes de cant, i ja va ser molt significatiu el canvi, perquè no només tractava la veu, sinó també com la veu dins del cos, que forma tot una unitat. I després com tenir-ne cuidado, no? De que no es pot anar de qualsevol manera, sinó que s'ha de ser curós, respectar la veu...
0: Com es faria amb un instrument, no?
1: Com
0: es
1: faria,
0: al final és el seu.
1: Exacte. Exacte. Estirar-ho, el que es deixi estirar, però una miqueta més. No sé, això, buscar-hi una exigència i una precisió que abans potser no tenia, que és un rigor, doncs, de la disciplina de fer-ho sovint. I quan ja va ser l'RPB, allà ja va ser allò mind-blowing, que diuen, no? Perquè allà combinava això, llenguatge musical, cos, interpretació i veu. Llavors, amb aquests 4 pilars, és com l'essencial per tenir algú molt complet. Mm-hmm. I sí, ha sigut un canvi vasto.
0: Nina, vosaltres com l'heu vist créixer des d'aquell novembre del 23 amb aquella primera cançó fins ara que ja tenim el seu primer EP?
2: Mira, per nosaltres seria molt gustós dir el Pol que coneixeu avui és gràcies a nosaltres. Mira, jo penso que tots venen amb una fusta, amb uns dots amagats en algun gir del cervell, amb una personalitat, amb una manera de fer, i per tant jo crec que el Pol d'avui és el Pol que s'ha fet a si mateix, també a còpia d'aquests moments no tan lluminosos, no? De quan era més adolescent, Però sí que és cert que nosaltres allà, a través del recorregut professional en veu, de l'RPB, com us explicava en Pol, el que fem a través d'aquestes quatre signatures és sacsejar, és portar a l'alumne al límit, en zones de risc, perquè només quan ens posem en risc creixem i avancem i sobretot ens adonem de quan capaços som de fer coses que ens pensàvem que no serien capaços de fer, no? Aleshores, clar, l'evolució és molt gran. Ara bé, la matèria primera, en Pol la portava de casa, eh? Nosaltres no, saps? Vull dir, en Pol és un artistàs, és una persona amb molt de discurs, amb un univers propi, amb una manera de fer les coses, supercreatiu. Penseu que ell s'ha involucrat en tot el procés de creació i de producció del single. Hi ha molts detalls que veureu al seu web, al seu disc, tota la tipografia és seva.
0: És molt personal, no?
2: Sí, és molt personal.
0: El disseny de la portada, també.
2: Exacte, l'ha fet amb la seva germana, amb la Maria, que és a qui dedica aquesta Hola. Primera cançó que sonava a l'inici. Vull dir, és una persona molt creativa i això no li hem ensenyat nosaltres. Jo et deia abans, no?, la nostra missió principal i amb allò amb el que nosaltres podem ajudar més a la gent jove amb talent és a canalitzar aquest talent, i em sembla que és això el que sí que potser hem fet amb el Pol.
0: I amb el Pol, a més, us heu atrevit a fer un EP, no?, a anar més enllà d'aquest primer senzill. No sé què teníeu al cap primer, Pol, si un senzill, si després ha sorgit l'EP, com ho heu gestionat tot plegat també, Nina?
2: Mira, deixa'm que ho digui, perquè, clar, el Pol va, quan va acabar l'RPB, va presentar un seguit de cançons, i normalment sempre triem un single, però quan vaig escoltar les quatre cançons que havia presentat el Pol vaig dir, no podem fer un single, no podem, hem de produir un EP, i aquí estem fent l'esforç, perquè tot això ho fem sense cap ajut públic, però ho fem encantats de la vida i és la nostra obligació fer-ho.
0: Clar, Nina, de fet vosaltres teniu molts alumnes, però no tothom no té aquesta oportunitat, no?, de formar part del vostre segell per fomentar el talent jove. Per tant, entenc, Pol, que aquí hi van veure talent.
1: Buah, per mi és un honor que
0: és que una aposta, així, no?, al final, sí. des del segell.
1: No, és un somni. O sigui, és un somni poder estar vivint això i estic superagraït perquè això és com l'oportunitat de poder mostrar-me amb les cançons que hem anat fent i poder-les treballar d'aquesta manera plegats és una passada.
0: Com t'hi has involucrat tu en tot aquest procés? Perquè tenim la Nina, no?, la producció executiva, i segur que amb tot l'assessorament i tot el suport, però tu també has sigut molt protagonista en tot aquest procés. Què hi has pogut fer? Què hi has après?
1: Bueno, és com que ho hem anat passant tot, si fos una coctelera, que tots ens l'anàvem passant, no? Llavors, per exemple, les lletres de la portada sí que les vaig fer jo amb una tableta gràfica. La producció del disc, la sonoritat i tal, partíem d'unes demos que jo havia fet. Primer, la producció va tenir uns passos que vam anar cap a una direcció que no acabava de ser la que d'això, però vam reconduir. Llavors, és com que he anat aprenent la importància que té que jo hi deixi, digui realment com ho veig i tot. Tampoc per mi de natural és com dir la meva de cada cosa i llavors sempre arribem a una...
0: El consens.
1: Un consens.
0: No? Un consens, al final és la teva música. El disc comença amb aquest Maria, que és la teva germana, Hola, i la peça central és de cop ho he entès, no?, que li dona nom a l'EP. Què has entès?
1: Bueno, de cop ho he entès és una cançó que va sortir d'un moment donat d'estar en una inèrcia, això que et fiques en alguna cosa que no en surts i no te n'adones, pues en un moment que el cervell diu què passa aquí, doncs el pensament va ser, hòstia, de cop ho he entès i bé, és una vomitada allà, va sortir d'una tirada i el que he entès, pues, que s'ha de voler estar bé, és la conclusió de...
0: Així ho diu la lletra de la cançó, no? És la primera de les que formen part de l'EP que vas compondre?
1: És la primera que vaig compondre durant l'RPV, Això és, sí. La primera que devia fer potser és la d'Anna.
0: Anna, que en aquest cas és una germana teva, que en tens dos, si no m'equivoco, però sí que és una noia que et va marcar per la seva actitud, no?
1: Sí.
0: Què explica Anna?
1: Sí, Anna és... sí, com... Vol ser com una... el deslumbrament que a mi em va provocar aquesta persona.
0: Vas quedar enlluernat.
1: Sí.
0: I acabes amb Plantes Pansides.
1: Sí.
0: Amb dues versions de Plantes Pansides. No sé si dir-ne una més pansida que l'altra o diferent de l'altra.
1: No és més pansida que l'altra.
0: Quin era l'original?
1: L'original, la més pansida.
0: La quarta, per entendre's, per ordre del disc.
1: La quinta. La
0: cinquena és?
1: Sí, sí, sí.
0: Me les he regirat. I com és que has decidit posar-les totes dues? O que ho he decidit?
1: Perquè el procés de gravar va ser amb els músics. El Víctor Nin, el Dani Heredia i el Ramon Castellví.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quins monstres, eh?
1: Sí, sí, un lujo. Bé, i vam fer un arreglo que és la Planta Pansida lleugera. I en el moment que vam recuperar aquesta demo, que era del blues, no podíem tenir prou cintura per redirigir-ho amb els músics. Aleshores vam gravar l'arreglo que havíem proposat amb els músics i després vam enllestir aquesta demo i ha quedat bé.
0: I estàs fent girar. A més, has guanyat fa poc el concurs de cantautors del Festival XS, que et permetrà, no?, et donar aquest tiquet per al Barna Sanz, que és un superaparador per als músics. Si agafem paper i calendari, et podrem veure aviat en algun escenari?
1: Sí, el dia 6 de juny a Els Monjos, al Remei Art. De moment aquest és el més tancat que tenim.
0: Sembla que tens altres coses sobre la taula, no? Però potser encara no les podem avançar. Exacte. Podem seguir en tot cas el teu canal d'Instagram, on allà podem estar al dia i seguir una mica, que hi ha també darrere de Pol Lupion. Et sembla, si per acomiadar-nos ens interpretes algun dels temes de Copuentes, el que més t'agradi, quin prefereixes?
1: El de Copuentes.
0: Perfecte. Sí, sí. Nina, moltíssimes gràcies. Ens acomiadem, doncs, com no podia ser d'una altra manera, amb aquest de cop ho he entès. Gràcies per acompanyar-nos. Ens acomiadem amb aquesta música.
2: Gràcies a vosaltres.

Jo no et vull ofendre, però m'has vingut del no-res i sembla que no ho he entès. I ara no puc parar de buscar i rebuscar i recordar. I

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Recién esa casa se empachan, sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor.
1: ¿Y esta otra guerra? La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. ¿Por qué vos no vas a pagar? Claro, ¿qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena que ara hem sentit pertany al film La història oficial de Luis Puenzo, que l'any 1985 va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. És una història colpidora que situa l'acció a les darreries de la dictadura militar argentina en el si d'una família benestant i, més concretament, en Alicia, una dona que sospita que el seu marit, Roberto, ha col·laborat amb el règim i amb les matances que després van portar tantes dones a la Plaza de Mayo per denunciar les desaparicions dels seus marits, dels seus fills o dels seus nets. El personatge de Roberto l'interpretava Héctor Alterio, que ara hem sentit vantant-se de no ser un perdedor. I és que avui serà Héctor Alterio el protagonista d'aquest Cinema a la Xarxa amb motiu de la seva mort a les acaballes del 2025, concretament el 13 de desembre a l'edat de 96 anys. Héctor Alterio era un d'aquells actors que són tan bons, tan brillants, sinó que eleven el personatge que interpreten, per secundari que sigui, en el conjunt de la història. Això explica que hagi mort deixant una carrera de 75 anys i una filmografia de 124 pel·lícules, sense comptar els seus treballs a la televisió. Nascut el 1929, va debutar tard al cinema. Va debutar quan tenia 37 anys. Com a actor de teatre ja feia anys que treballava, però de cinema no n'havia fet gens, llevat d'un curtmetratge. Ara l'escoltarem en unes declaracions que va fer a la televisió d'Alacant arran del Premi d'Honor que el Festival de Cinema d'aquella ciutat li va concedir pel conjunt de la seva carrera. A la pregunta «Què és ser actor?», Héctor Alterio va respondre això.
3: ¿Qué es ser actor?
4: Bueno, una profesión de entretenimiento que si se tiene conciencia de que hay un espectador que paga un dinero para que lo entretengan, merece el mayor de los respetos ese señor que toma la decisión de venir a ver y que pone un dinero del cual yo vivo, o los actores vivimos, y que necesitan que esa profesión tenga ese entretenimiento aparentemente superfluo, se torna en una bandera importante que hace que esta profesión tome un sentido, ¿no? Y eso es lo que yo considero mi profesión. O sea, no estoy banalizando mi profesión, ni mucho menos. Estoy respetando al público que se toma la molestia de desplazarse de su casa y sentarse en una butaca para que los movilicemos de alguna manera. Y todo eso es lo que representa mi profesión. Llevo, como te dije, muchísimos años en esto. No sé hacer otra cosa, no supe. Podría haber tenido otra, pero no lo supe hacer. Però bé, ja està.
2: La veu d'Héctor Alterio en unes declaracions a la televisió d'Alacant l'any 2024. Ell deia també que havia fet pel·lícules que s'estimava més no recordar, però que tanmateix, fins i tot aquestes, li havien servit per aprendre alguna cosa. Amb una filmografia de 124 pel·lícules, és lògic que hi hagi de tot. Però d'entre les que ocupen un lloc memorable i que potser recordareu, us esmentaré Criar cuervos, de Carlos Saura, amb Geraldine Chaplin i

0: A Torrent, Pascual Duarte, de Ricardo Franco, amb José Luis Gómez, basada en la novel·la de Camilo José Cela, A un dios desconocido, de Jaime Chavarri, per la qual Alterio va guanyar el Premi d'Interpretació del Festival de Sant Sebastià, Les palabras de Max, d'Emilio Martínez Lázaro, guanyadora de l'Os d'Or del Festival de Berlín, La guerra de papà, d'Antonio Mercero, al costat de la Teresa Gimpera, segons la novel·la de Miguel Delibes, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, Volver, de Pedro Almodóvar, o El nido, de Jaime d'Armiñán, al costat de l'actriu Anna Torrent un altre cop, que aquí encara era una nena. A El nido hi trobem un home ric d'un poble de Salamanca, d'uns 60 anys, que és vidu, coneix una nena de 13 anys, molt intel·ligent i fantasiosa, que l'enamora, i aconsegueix que oblidi la seva esposa. Aquesta escena que ara sentirem entre Héctor Alterio i Anna Torrent transcorre a l'interior d'un cotxe aturat.
1: Ha sido un domingo precioso. Hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien.
2: ¿Te gustó?
1: Eres una niña muy inteligente, muy sensible y muy lista.
2: No. Yo digo como mujer.
1: ¿Qué cosas se te ocurren? Es que nunca sé cuando hablas en serio o en broma.
2: Si no te gusto, no sé para qué quieres verme. Nunca más volveré a verte.
1: Me gustas, Goya. Claro que me gustas. Me gustas como mujer. Cuando no estoy contigo siempre pienso en ti. Y eso no es normal, Goya. Es terrible.
2: Puedes besarme.
1: Si te dicen algo malo de mí, no lo creas.
2: Lo mismo digo.
1: Por todo.
2: Por todo.
1: Para siempre.
0: Un fragment del film El Nido, que va estar nominat a l'Òscar la millor pel·lícula de parla no anglesa. Pel seu treball aquí, Héctor Alterio va guanyar el premi al millor actor de l'Associació de Cronistes de Nova York. La carrera d'Héctor Alterio es va desenvolupar primer a l'Argentina, després a l'estat espanyol i després en alternança entre un lloc i l'altre. Passa, però, que l'any 1975, quan estava treballant força a l'estat espanyol, va rebre amenaces de mort de la AAA, l'Aliança Anticomunista Argentina, i va decidir no tornar al seu país. Es va quedar a l'estat espanyol i va obtenir la ciutadania espanyola. Després la cosa es va arreglar i Alterio va reprendre els rodatges a l'Argentina. De fet, l'Associació de Crítics d'aquell país el va nominar diverses vegades. Alterio, com sabem, tenia dos fills, que també són actors, l'actor Ernesto Alterio i l'actriu Malena Alterio, que van ser els encarregats, l'any 2023, de lliurar-li el Premi Goya d'Honor. Héctor Alterio va dedicar el premi a la seva família, a l'Argentina i a la llibertat d'expressió. Una de les grans pel·lícules d'Héctor Alterio és El hijo de la novia, de Juan José Campanella. Es tracta d'una comèdia molt emotiva que parla de sentiments. En aquesta escena, en Nino, el personatge d'Alterio, que té un restaurant que van obrir ell i la seva dona, la Norma, explica al fill de tots dos que la seva mare era l'ànima del restaurant.
3: El meu lloc de restaurant empecé con Norma. Yo cocinaba, ella atendía, era una cuestión de dos. Me acuerdo que siempre discutíamos de por qué venía la gente. Ella decía por la cocina y yo decía que por su atención. Es que Norma era una cosa. Ella sí que era la especialidad de la casa. Con esa sonrisa que tenía. ¡Qué cartel luminoso! Imagínate, entraba la gente y ¡pum! Se encontraba con esa pintura. Y ahí nomás se le parecía la Norma verdadera. Más alegre, más luminosa.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Doncs tornem a tenir aquí l'Helena Minuesa per parlar de l'educació i de l'art. I en aquest cas ve a parlar d'una cosa que és ben bé la seva especialitat, és l'educació, bueno, el patrimoni cultural, que és el que ha vertebrat la seva carrera. Helena, estàs contenta de tractar aquest tema avui?
1: Bé, Sara, avui podríem dir que vinc amb especial il·lusió perquè, com bé dius, és el meu tema, o sigui, allò que em fa vibrar, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Comencem pel principi, perquè parlem de patrimoni i a vegades no sabem si ens referim a les persones, als monuments, a la cultura popular. Què és el patrimoni?
1: Bé, Sara, doncs sí, el patrimoni realment és un concepte molt eteri, molt ambigu, que sembla molt ampli, no? Però en realitat és una cosa tan bonica com el nostre llegat, allò que heredem de les persones que ens van precedir i que d'alguna manera ens expliquen doncs, qui som, tant com individus com a col·lectiu, i no només qui som, sinó també ens ajuda a saber com projectar-nos cap al futur. Per tant, el patrimoni es pot resumir com un llegat no només material, els monuments, els objectes, les peces artístiques, tot això és patrimoni, però també aquesta immaterialitat, aquest patrimoni que no és tangible, que és intangible. Podríem parlar, Sara, de cançons, de tradicions, no? De festes populars, també són patrimoni. També és patrimoni la llengua, la nostra manera de comunicar-nos. És a dir, que el patrimoni, com veus, és quelcom molt ampli i que d'alguna manera parla de nosaltres.
0: Existeix algun museu on es pugui reunir tot aquest patrimoni més immaterial?
1: Sí, de fet, hi ha museus dedicats a les cultures del món, hi ha museus etnològics, antropològics, que posen el focus sobretot en parlar no tant de les peces o de la cosa més material, més monumental, sinó de les persones i de la manera que tenen de relacionar-se les persones. Avui, per això, el que posarem el focus, Sara, i com que hem estat també treballant com el pensament crític, no? Portat a l'aula i a l'educació, m'agradaria posar el focus en el que és l'educació patrimonial, que és una disciplina, és una professió que, al meu parer, no ha tingut, a dia d'avui encara, la reconeixença, el prestigi que se li hauria de donar. I, en definitiva, l'educació patrimonial és un recurs, és un enfocament educatiu que el que fa és connectar aquells significats que aparentment poden estar ocults en el patrimoni i fer-los intel·ligibles, fer-los amens, fer-los desxifrables per les persones. Dit d'una manera que potser ens entenguem millor, Sara, és l'educació patrimonial és explicar allò que vol significar el patrimoni d'una manera que arribi a la gent, no? Doncs la persona que és educadora patrimonial el que farà serà col·locar-se davant d'una obra d'art, per exemple, i explicar-la al públic de manera que connecti realment amb aquest públic. És un art, com deia abans, és una disciplina i molts cops penso que a dia d'avui no se l'ha prestigiat o no se l'ha reconegut suficient.
0: D'acord.
1: Per contextualitzar una mica, si em deixa, Sara, la interpretació del patrimoni, el que és l'educació patrimonial, té ja una tradició extensa. Estem parlant de que Freeman Tilden, americà, un traductor, intèrpret americà, que va néixer a principis del segle... a finals del segle XIX, perdona, el 1883. El Freeman Tilden ja va establir quins eren els principis i teories pels quals s'ha de fer la interpretació del patrimoni d'una manera vivencial, que connecti amb les persones, que realment sigui significativa, amena, amb la gent que tenim al davant i a qui ens volem doncs, dirigir. Per tant, no estem parlant que l'educació patrimonial sigui quelcom que ens hàgim inventat avui, sinó que ja té un recorregut interessant, perquè el Freeman Tilden doncs, ens en parlava ja el 1957, quan va publicar el seu primer llibre.
0: Doncs aviam si anem integrant aquests principis que va dir, no? Perquè si dius que encara avui no se la reconeix prou, doncs ja comença a ser hora.
1: Sí, anem una mica tard. D'alguna manera, l'educació patrimonial se l'ha entès, jo crec que de forma errònia, com aquell bolet, aquella sortida a bolet que fem, sobretot, tu recordaràs bé, Sara, no? Quan de petites ens portaven al museu, que quedava com una sortida extraescolar, quasi bé, dins del currículum, eh? Ens portaven al museu, al Caixa Fòrum o al Museu d'Història de Catalunya, però, al meu parer, a dia d'avui, aquestes sortides queden com molt anecdòtiques o molt supèrflues i no estan del tot integrades dins del que seria el currículum escolar. O sigui, no es treballen de forma integrada amb tot allò que els alumnes aprenen, sinó que, al final, anar al museu és una experiència més...
0: És un dia de festa.
1: És un dia de festa com podem anar a la fàbrica de la Coca-Cola. Sí. Entén-me, o sigui, parlant una mica... així com de forma clara.
0: Quan no? En realitat podries dedicar unes sessions abans de preparar-ho una mica i inclús al tornar a repassar el que s'ha vist a la,
1: correcte,
0: la sortida.
1: Correcte. De fet, l'educació patrimonial el que reivindica és que tot allò que no es pot tractar o treballar dins de l'aula, és a dir, hi ha monuments, hi ha objectes, hi ha peces d'art que no les tenim a l'aula i que ens parlen de quelcom essencial vinculat a la matèria. Tu pots posar un PowerPoint amb unes imatges a l'aula que et parlin, doncs, de...
0: Del Guernica, de la Mona Lisa.
1: Perfecte, exacte. Però tenir un Guernica, tenir una Mona Lisa o tenir un Pantocràtor de Taüll, no?, davant teu, et provoca uns sentiments, unes sensacions, unes emocions que si l'intèrpret, que si l'educador patrimonial ho sap canalitzar bé, segurament l'aprenentatge serà molt més significatiu que observar aquella obra en un PowerPoint projectada. Val? D'aquí ve la importància de l'educació patrimonial. És a dir, no podem ser els educadors patrimonials simples anècdotes que passen dins del currículum, sinó que s'ha d'aconseguir entendre que també forma part del procés d'aprenentatge a l'anar a un museu o al descobrir una obra d'art, al descobrir un objecte d'una forma que interpel·li molt més a la persona. No? És difícil perquè al final no, jo crec que també a dia d'avui no s'està donant aquest espai. El que deies tu ara, Sara, que és molt interessant, si volem treballar-ho de forma real i que tingui un impacte per la persona, hauríem de treballar-ho prèviament, posteriorment, hauríem de tenir temps i recursos, no? I com estan les aules a dia d'avui, amb tot el que està passant a nivell, doncs, de mestres, les reivindicacions de més recursos, les aules cada vegada més diverses i amb més complexitat. Clar, això costa, no? Costa trobar l'encaix per treballar l'educació patrimonial, que al final el que requereix és temps i també requereix, doncs, una certa reivindicació i dir no, és que això no és una sortida més del currículum, sinó que forma part de l'aprenentatge. Llavors, una mica per treballar-ho, sí que crec que ens pot servir el pensar per què ens serveix. Per què ens serveix connectar amb una obra d'art, amb un objecte que es trobi en una vitrina d'un museu, o simplement amb un monument que al final poden ser, imaginem-nos, unes runes, no?, les runes d'Empúries. Doncs per què ens serveix això? Al final podem dir, mira, anem a aquest lloc, ens ho expliquen, ens transmeten un contingut, el memoritzem i ja està. A mi m'agrada pensar que tot això ens ajuda a pensar en els valors universals. Els valors universals s'entenen com aquelles emocions, aquelles sensacions ara que ens uneixen com a persones, no? Més que ens separen, ens uneixen. Parlem de què és tenir por, què és tenir fred, què és l'alegria, què és la tristesa, què és passar gana. Val? Això són valors que, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, siguis un romà de l'època gloriosa romana o siguis una persona que viu a Sant Cugat a dia d'avui, aquests valors els tens.
0: Crec que hi ha una cançó de Manel que parla d'això.
1: Sí, és veritat, no recordo el nom, però m'agrada molt.
0: Algú del romans.
1: Algú del romans. Si hagués nascut a Roma, sí. Oi? Ostres, és veritat, és molt bona aquesta cançó. Doncs em va molt bé aquesta cançó, perquè en realitat, clar, el que parla, del que parla aquesta cançó, és de que, independentment de l'època en què hagis nascut, potser fa 2.000 anys,
0: sí.
1: El romà de fa 2.000 anys sentia amor quan s'enamorava, tenia segurament por a què passaria l'endemà si no tenia diners o menjar per la seva família, oi? Tot això sí. Són universals. I el patrimoni ens serveix per treballar els universals, perquè al final, quan tu imagina't que t'expliquen en un museu d'història de Catalunya, no? T'ensenyen una cartilla de racionament dels anys de la postguerra, no? A Catalunya. T'ensenyen un paper que està trucalat i que hi ha com uns cupons que posen farina, sucre, no? Si no hi ha cap persona, Sara, que faci d'intèrpret o que et guiï en el coneixement, en desxifrar aquest contingut d'una forma emocional, és a dir, això va ser una cartilla de racionament que la gent de la postguerra utilitzava perquè no podien accedir al supermercat com accedim avui en dia, sinó que hi havia tanta gana i tanta misèria que s'havia de racionalitzar fins i tot la farina, o fins i tot el pa o el sucre, no? Llavors, depenent de com aquesta persona et faci arribar aquest contingut, tu empatitzaràs d'una manera o altra amb aquests valors universals.
0: Sí.
1: No? I t'ho poden explicar, doncs això és una cartilla de racionament que es va utilitzar durant la postguerra d'una forma molt acadèmica.
0: Sí, i freda.
1: Correcte. I que tu te'n vagis del Museu d'Història pensant, ok, però ja mai més. Potser mai més arribaré a trepitjar un museu a la meva vida, perquè... O aconseguir que a través de l'educació patrimonial i a través d'un art d'oratòria, de retòrica, d'empatitzar, de mirar els ulls de les persones, de connectar amb aquests universals que segur que han sentit en algun moment de la seva vida, com és, tinc gana, no? Per sort, vivim en una societat que moltes societats sí que ho viuen, nosaltres tenim la sort de no passar gana a dia d'avui, però si realment aquesta persona és professional i és capaç de desxifrar aquests universals, jo crec que haurem realment tingut èxit amb la voluntat educadora de la visita. Amb una simple fulla de paper, Sara, que al final no és tant l'objecte en si, no és tant el valor econòmic que pugui tenir aquella cartilla de racionament, sinó el que significa, el significat ocult. I d'aquí la importància de saber desxifrar aquests significats ocults. I més enllà dels valors universals que tot això ens provoca o que tot això ens fa treballar, d'alguna manera també ens dignifica com a humanitat, ens acosta els uns als altres, perquè en un moment, Sara, on està tot tan polaritzat, on sembla que, ja ho hem treballat en diverses ocasions aquí, no?, en aquesta secció, on sembla que tot sigui o blanc o negre, on no ens escoltem, on els discursos neofeixistes estan a l'alça, penso que l'educació patrimonial el que pot fer és unir-nos, fer-nos escoltar els uns als altres, tenir al davant doncs, una classe d'alumnes que a través d'una obra d'art puguin fer una reflexió sobre què és la llibertat, què és poder expressar la teva opinió, què és poder defensar que les dones, en lloc d'estar treballant a casa, puguin realment també, a part de treballar a casa perquè ho seguim fent, puguin ocupar un lloc a la societat. Tots aquests, ja no parlo de valors, ja parlo també de idees, no? De pensament crític, de treballar al voltant d'una obra d'art, tot de valors i d'idees que ens puguin identificar també com a millor societat. Llavors, he dit moltes coses, però al cap i a la fi el que vull dir és que anar al museu, o anar a descobrir el patrimoni. No, ja, sempre parlem de museus, però també m'agrada parlar d'altres possibilitats, perquè...
0: Com, per exemple?
1: Centres d'interpretació, que potser no són ben bé el que ens imaginem de forma clàssica com a museu, no posen el focus en col·leccions o en peces, però interpreten, per exemple, un indret. T'expliquen, doncs... sobretot està molt enfocat també en patrimoni natural, en paisatges i en recuperar doncs, la naturalesa. Però, al cap i a la fi, el que volia dir és això, que més enllà de treballar valors, significats, idees, cal, això, no? Cal reivindicar aquest espai per integrar-lo com a una àrea de coneixement més. És a dir, no quedar-nos amb el projecte de sortida i treball d'un dia, com dèiem abans, no? Puc anar al museu com puc anar a la fàbrica de... amb tot el meu respecte, amb la a una fàbrica
0: de qualsevol producte,
1: sinó que treballarem per integrar valors, per integrar idees i, d'alguna manera, també, importantíssim, per aprendre a observar. Anem molt ràpid, anem fent scroll a la pantalla del mòbil tot el dia. Ens arriben milions d'inputs, d'imatges, de sons, i l'educació patrimonial permet aquest moment de pausa, aquest moment inclús de silenci, de connectar amb una obra d'art, de connectar amb un monument, de connectar amb una peça de col·lecció, amb un objecte, de manera que tot baixi una mica de revolució i que no passi tot a través de la pantalla. Al final és també tornar a la materialitat. Fixa't en una anècdota que no sé si em queda temps per explicar-la, però
0: sí,
1: ho faré de forma breu.
0: Sí,
1: que a mi sempre em crida molt l'atenció. Els camps de concentració, quan tu els visites, una de les coses que més frepa la gent o que més la impacta, més enllà de, evidentment, doncs, les càmeres de gas i tot el que significa aquella monstruositat, és les muntanyes i muntanyes i muntanyes de sabates, de maletes, de joies, de cabells, que la gent veu en vitrines. Val? Si no existís l'educació patrimonial, Sara, si no existissin les persones que interpreten aquest significat i l'expliquen i el fan comprensible per les nostres ments de dia d'avui, del 2026, serien muntanyes de sabates, muntanyes de cabells, muntanyes de maletes. Però, com que hi ha una persona o diverses persones, gràcies a les quals s'interpreta, s'explica, es posa paraula i es posa valor i contingut allò que s'explica, podem entendre l'horror de la tragèdia que va significar l'Holocaust i que, malauradament, a dia d'avui segueixen seguint moltes altres desgràcies. Quina importància, doncs, la de poder significar-ho i dignificar també la feina de l'educació patrimonial, Sara.
0: I tant. A mi m'has convençut.
1: Gràcies.
0: Fins aviat, Helena.
1: Fins aviat.

0: Els accidents de trànsit mobilitzen diversos serveis d'emergència i requereixen d'una coordinació molt precisa entre policies, sanitaris i bombers. Avui en parlem amb en Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat. Roger, benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Com dèiem, quan es produeix un accident de trànsit, els principals cossos que hi intervenen, hem comentat, policies, sanitaris, bombers, serveis de carreteres, com es coordinen entre ells i qui porta el control de la situació?
1: Val, aviam, és un tema que és complex perquè realment doncs, és un... el rescat en accidents de trànsit és una tasca multidisciplinar, per entendre'ns d'alguna manera. No? De fet, especialment amb els cossos policials en xarxes interurbanes, sol ser Mossos d'Esquadra de trànsit, i en xarxes urbanes són les policies locals, hi tenim una feina molt important a fer entre els dos. Ells són els encarregats fonamentalment de la seguretat i nosaltres som els que fem, els que generem l'espai pel rescat. Amb ells treballem conjuntament, però no, diguéssim, no compartim exactament el mateix espai, si entenem com a espai, el cotxe. No? Uh-huh. El cotxe amb qui el compartim? El cotxe el compartim fonamentalment amb els sanitaris. Per tant, amb qui treballem més colze en colze en l'accident de trànsit, els bombers, és amb els sanitaris. De fet, tenim uns rols diferenciats, molt clars, però que són absolutament complementaris i necessaris l'un de l'altre. El sanitari el que fa és administrar cures a la víctima, valorar-la, diagnosticar-la i administrar-li les primeres cures, que a vegades són cures a nivell hospitalari, pràcticament, es monitoritza la víctima, se li posa medicació, se li posa sedació, es fan torniquets, es fan moltíssimes accions, i per altra banda els bombers som els encarregats de generar l'espai necessari perquè l'excarceració, l'extracció de la víctima, es dugui a terme en les millors condicions possibles. Per tant, doncs, és un entorn en el qual treballem col·lectius molt diferents, però realment compartint un espai i, a més, en una situació que sol ser molt estressant, que és l'interior d'un vehicle on tenim víctimes atrapades.
0: Clar.
1: Em preguntaves qui té la responsabilitat. Això és
0: una... qui coordina, qui porta la veu cantant.
1: Correcte, qui coordina. Això és una bona pregunta. Perquè, de fet, és una pregunta que té una resposta molt complicada. Si ens atenem a la llei estatal, diu que els agents policials són els màxims responsables de la seguretat i de les intervencions en l'àmbit de la via pública. Val? No obstant, la llei catalana diu que els bombers són sempre els caps d'intervenció, el cap de l'emergència, en totes aquelles emergències que no tinguin implícita la possibilitat d'un il·lícit penal. És a dir, que no hi hagi una mala intenció. És a dir, si hi ha un atemptat, per exemple, evidentment queda clar que el coordinador és policia, perquè evidentment després hi haurà tota una investigació, etcètera, etcètera.
0: Correcte.
1: Llavors, doncs, bombers té la part de rescat, etcètera, etcètera, però no és qui porta la veu cantant. Llavors, què vam fer aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya crec que vam fer el més intel·ligent, que va ser, a més, sentar precedent, i a l'any 2010, jo, de fet, era el responsable d'accidents de trànsit en aquell moment, de Bombers de la Generalitat, en aquell moment vam agafar els màxims responsables sanitaris i policials i els vam dir, escolta, la llei nacional diu una cosa, l'autonòmica en diu una altra, i ara el que toca és que els tècnics ens posem d'acord. Els que sortim al carrer a treballar ens posem d'acord. I llavors vam redactar un protocol d'intervenció en accidents de trànsit en vies interurbanes entre el SEM, Mossos d'Esquadra i Bombers. Vam aconseguir que aquest protocol es signés per part de tots els directors generals i avui dia s'explica a tots els col·lectius. Aquest protocol, més que basar-se en qui mana, que al final és una pregunta bastant ridícula, el que manen són les necessitats de la víctima, el que es mana és amb les necessitats que tenim i la col·laboració recíproca i ben intencionada en tot moment per tal d'assolir el millor rendiment possible. Aquest protocol està funcionant extraordinàriament bé i, de fet, estem encantats de que així sigui. Per tant, quan arribem a un accident de trànsit, els Mossos s'encarreguen d'assegurar la zona. Els bombers ens encarreguem de generar espai. Els sanitaris s'encarreguen d'administrar el tractament. Els sanitaris saben que la generació d'espai, els plans d'extracció, els decidirà bombers. Evidentment, bombers té clar que per decidir uns plans d'acció ha de saber quina és la situació diagnòstica de la víctima, quina és l'urgència en l'extracció. Per tant, per decidir el pla que decidim bombers, tenim en compte l'opinió dels sanitaris, perquè ens diran si se l'ha de treure de pressa, la urgència en l'extracció la determinaran els sanitaris. Clar. Per tant, és un protocol que es va escriure, jo crec, és molt breu, és un document tècnic, no és un rotllo legal, i realment doncs, defineix molt bé quines són les accions de cadascú, ja et dic, fugint de protagonismes i buscant doncs, el bé comú.
0: Per una qüestió pràctica.
1: Per una qüestió pràctica, perquè al final la gent que escriu lleis està al Parlament i nosaltres estem al carrer.
0: Per llavors, treballar.
1: Per treballar. Per treballar. I llavors, doncs, al final vam aconseguir un document extraordinàriament pràctic i que ens està funcionant molt bé.
0: I escolta una cosa, imagino que us trobeu amb diferents tipus d'accidents de trànsit. Què és el que trobeu més sovint o aquells que acostumen a presentar més complexitat?
1: Bueno, hi ha de tot tipus d'accidents de trànsit, perquè, clar, accidents de trànsit, últimament es parla més de sinistres amb mobilitat, perquè tenim aquella falera de canviar el nom a les coses, però sinistres amb mobilitat és més complet perquè ens inclou no només el trànsit rodat per carretera, sinó accidents ferroviaris, accidents d'avions, que afortunadament són molt poc habituals, etc. No? Sinistres amb mobilitat. Bé, els més complicats contra més gran és el vehicle més complex serà l'extracció habitualment i també un factor determinant és el número de víctimes. Contra més víctimes tinguem, més complicat serà el sinistre. Contra menys accés tinguem a les víctimes, més complicat serà el sinistre. Si tenim un accident doncs, que ha volcat un autocar i ha caigut a baix d'un barranc, doncs ho tenim tot perquè sigui molt complicat, perquè tenim moltes víctimes amb una accessibilitat molt complicada i probablement un nivell d'atrapament molt alt. Nosaltres definim diversos nivells d'atrapament que tenen una terminologia que aquí no és tema, no val la pena desmentar-la, però tenim diversos nivells d'atrapament i les víctimes que estan més atrapades, atrapades estructuralment, que estan enganxades entre els ferros, aquestes són també les que ens donen més complexitat a l'hora de generar l'espai per poder-les treure. Llavors, doncs, al final no hi ha dos accidents iguals. De fet, si em preguntessis quin és el temps habitual d'un rescat, et diria que això no existeix. Tu pots fer un rescat en 20 minuts i haver-ne perdut 10, perquè es podia fer en 10 minuts, i en canvi pots fer un rescat en 5 hores i ser una proesa, perquè realment era una extracció molt, molt complicada, amb un accident doncs, d'un autocar contra el que sigui, i llavors doncs, no hi ha un temps per al rescat. El temps ha de ser sempre el mínim possible, garantint la màxima supervivència i la minimització de la generació de lesions secundàries. És a dir, nosaltres no podem evitar les lesions que es fa la víctima en l'accident, però el que sí podem intentar i hem d'evitar és agreujar aquestes lesions o generar-ne de noves, que seria el pitjor que podria passar.
0: Quan parlaves de persones atrapades, l'operació que feu vosaltres és el que coneixem com l'excarceració, no?
1: Correcte. Excarceració és el nom més tècnic. Sí.
0: Que consisteix a...
1: Bueno, agafar unes eines, normalment eines d'extraordinària contundència, solen ser eines hidràuliques o eines elèctriques, eines hidràuliques com cisalles, separadors, pistons, o eines elèctriques com serres de sabre, habitualment és una serra de sabre, o descargoladors d'impacte, etcètera, etcètera, per anar apartant, tallant, eliminant aquestes parts del cotxe que provoquen l'atrapament o la manca d'espai per sortir. Nosaltres amb aquestes eines tant generem espai com excarcerem, és a dir, desenganxem a la persona si està atrapada, diguéssim, estructuralment.
0: I més enllà de treure les víctimes del vehicle, com es garanteix la seguretat de l'escena per evitar riscos en aquella distribució que comentaves al principi?
1: Sí, de fet, aquí el paper principal per evitar el sobreaccident, que és el principal risc que tenim els actuants, de fet, tots els cossos intervinents en accident de trànsit, inclòs els companys que al final retiren vehicles i netegen via, que també formen part de tot el conjunt de professionals que acaba resolent la situació, tots aquests col·lectius tenim víctimes mortals per sobreaccidents. El sobreaccident és una invasió de la zona de rescat per part de vehicles en trànsit. Val? I això ha provocat morts tant a policia, com a bombers, com a sanitaris, com a companys que porten la grua, com a companys que netegen la via, etc. Tots. Per tant, el principal risc que tenim és el sobreaccident. Com evitem el sobreaccident? Doncs la principal cosa és que l'entorn sigui segur. Si tenim el trànsit tallat, si el propi accident ha tallat el trànsit, doncs ja tenim la meitat de la feina feta. Per tant, contràriament al que molta gent pot pensar, un accident en hora punta tindrem molts problemes per arribar, perquè hi haurà un tap a l'autopista, però quan arribem segurament s'ha generat una retenció. Aquesta retenció ens protegeix. Val? Llavors, el policia és molt fàcil tenir la gent parada i que no es mogui. Val? El problema és quan es produeix un accident a una hora de la matinada que hi ha molt poca circulació i els cotxes que arriben poden esquivar i no generen tap. Quan no es genera tap és quan tenim més risc de sobreaccident. Val? Llavors, doncs, bueno, el que s'ha de fer és generar aquest tap de manera artificial. La policia això ho fa molt bé, els companys de trànsit són uns mestres amb això, el que fan és agafar i metres o quilòmetres abans posen senyal de que hi ha accident i comencen a generar una retenció de manera artificial, fent que tothom circuli darrere del vehicle policial. I quan arriben al lloc de l'accident es paren i ja tenen la retenció feta. Val? Són uns artistes amb aquest tema.
0: I escolta una cosa...
1: La nostra seguretat depèn d'ells, o sigui, és molt important aquest paper.
0: Sí, sí, és evident que es pot produir aquesta situació que ara comentaves. La formació dels bombers per situacions com aquestes és una formació molt concreta, no?, que requereix d'unes competències també molt específiques. Com s'ensenya als bombers, als nous bombers, aquestes noves generacions, per atendre situacions en accidents de trànsit?
1: Bueno, és una formació que no la rebràs enlloc més, és a dir, perquè és molt específica. Llavors, doncs, el que fem és una formació... En el curs bàsic es fa una formació teòrico-pràctica, bastant més pràctica que teòrica, perquè al final els conceptes teòrics entren més bé si la gent els va practicant, però es fa també molta teoria, perquè hi ha molta teoria associada a l'accident de trànsit. Es fa una formació teòrico-pràctica que és un mòdul de 4 dies. 4 dies complerts, 4 jornades complertes de formació, en el qual fan una immersió en el món de l'accident de trànsit. En aquests 4 dies aprenen moltíssim. Jo sempre els dic, al cap dels 4 dies, dic, ja sabeu més que el 90% de la població. Dic, però encara no sabeu res. Però encara no sabeu res. Ara començareu a aprendre. Com començareu a aprendre? Doncs fent les pràctiques a parc, fent cursos específics, doncs, de rescat en accidents de trànsit en vehicles pesats, de cursos avançats, participant en estratègies formatives com els encontres de rescat, que ara si vols després comentarem, fent el curs d'accidents de trens, fent moltes pràctiques al parc, etc etc, i òbviament dissortadament assistint a accidents de trànsit. Però es fa una bona formació, jo crec que és suficient perquè comencin a anar accidents de trànsit. En el curs bàsic s'inverteixen bastantes hores, ja et dic, una setmana pràcticament completa, de dilluns a dijous, és monotema, accidents de trànsit, i amb això fan una bona immersió. Amb això tenen ja per començar a volar, digues.
0: Clar, i aquest tipus d'intervenció també implica treballar, ho dèiem abans, coordinadament amb altres cossos. La formació també la fan compartida?
1: Alguna part sí, perquè es practiquen, hi ha una part que diguéssim que es practica extraccions, i les extraccions es fan conjuntament amb sanitaris. Mm. Llavors, doncs, també el que es fa, una part de la formació, es practiquen, diguéssim, extraccions, i alguns companys d'aquests mateixos alumnes fan de sanitaris, i a la vegada altres fan de víctimes i altres fan de rescatadors de bombers. Llavors, doncs, sí, hi ha una part que es treballa amb, diguéssim, no ben bé amb els sanitaris, en aquesta part més bàsica, en aquest curs bàsic que diem, però sí simulant la presència de sanitaris que ells mateixos interpreten el sanitari, perquè també s'ha de dir que a nivell de formació bàsica es dona molta importància a la formació d'atenció sanitària a víctimes, especialment a víctimes traumàtiques. Es fa moltes hores del curs bàsic van dedicades a això. I llavors, doncs, diguéssim, ells assumeixen els dos rols, però està claríssim que en el carrer això no és així, sinó que llavors es treballa amb els sanitaris, diguéssim, del SEM, habitualment del SEM. També tenim sanitaris propis a bombers, el gros índia que diem, però bueno, és igual. Fonamentalment es treballa amb el SEM. Llavors, doncs, en cursos més avançats sí que hi ha la possibilitat de treballar amb companys del SEM, i també a nivell de pràctiques locals que s'organitzin des del propi parc de bombers, doncs, bueno, doncs contactes amb els sanitaris de la zona i es fan pràctiques, perquè realment és un tema que a nivell de parc també és molt interessant practicar-ho, perquè de fet necessites cotxes, necessites una infraestructura per fer totes aquestes pràctiques i és
0: per fer-ho més...
1: No, és que sense cotxes pots fer teòrica només. Yeah. A l'hora de fer pràctica necessites cotxes per tallar.
0: Roger, existeixen organismes internacionals que treballen a aquest àmbit, com l'Organització Mundial del Rescat. Com es comparteixen coneixements i tècniques entre els països?
1: Val, això és una estratègia formativa molt interessant, que és el que comentàvem, apuntàvem fa un moment. A nivell d'estratègia formativa, avui dia la que està funcionant millor, ja per bombers que tenen un cert nivell, ja que estan treballant, i no estem parlant d'una formació bàsica, sinó ja per assolir un nivell avançat, la millor estratègia formativa ja des de fa molts anys, més de 20, és el que anomenem els concursos de rescat. El món anglosaxó es parla de campionats, sí. Però de fet són encontres, són concursos, i a mi personalment, que hi estic extraordinàriament ficat, no m'agrada la paraula campionat en absolut, perquè pot semblar, res més lluny de la realitat, que trivialitzem un tema tan important com el rescat d'accidents de trànsit i el convertim en una competició. No. Els concursos de rescat tenen un format competitiu, en tant en quant això no és més que un al·licient per millorar. S'utilitza aquest format de concurs, de competició, per dir-ho d'alguna manera, per millorar. Però, de fet, el que són els concursos de rescat és que simulem accidents de trànsit. Normalment, fins i tot, recreem accidents de trànsit que han ocorregut de veritat. Preparem uns escenaris extraordinàriament realistes, amb vehicles aixafats, amb persones a l'interior que són a la vegada jutges, que solen ser sanitaris, infermers, normalment infermeres, a l'interior dels vehicles, i llavors hi enfrontem, per fer unes maniobres determinades, equips de bombers que s'han presentat en aquell concurs. I han de resoldre aquella situació davant de l'atenta mirada o de la supervisió d'una colla d'assessors, que seria una altra manera de dir àrbitres o jutges, o digue-li com vulguis. Tenen un temps determinat per resoldre aquella situació, i quan han resolt aquella situació, es reuneixen amb els assessors, amb els jutges, que els hi fan un debriefing sobre com ha anat la situació, punts de millora, punts que han fet bé, punts que han fet malament, etc, etc. De tot això surt una puntuació i una classificació, que per mi és el que és menys important de tot.
0: De fet,
1: això
0: és un examen, és una prova.
1: Bueno, no? és un concurs. Sí. Diguéssim, les persones funcionem bé sota pressió. A més, els bombers som extraordinàriament competitius. Especialment, jo diria, competitius amb nosaltres mateixos. Tenim un nivell d'autoexigència molt alt. Llavors, doncs, això s'ha d'aprofitar. I s'ha d'aprofitar, doncs, perquè aquesta estratègia formativa fomenta, promou i és víctima, entre cometes, d'aquestes ganes que té el bomber de millorar. No? Llavors, què aconseguim amb aquesta estratègia? Que el bomber entreni per preparar-se per anar a aquest concurs, que concursi, que el propi concurs és una pràctica, i que després rebi el feedback d'una colla d'experts, que tots som anteriors competidors i formadors normalment de llarg recorregut, i per tant, tot és guanyar. Al final hi ha un resultat, i també és molt interessant el format, perquè aquí tenim, diguéssim, diferents nivells. Tenim a nivell local el concurs intern de rescat, que és a nivell de bombers d'un sol servei, com seria Generalitat de Catalunya. Llavors tenim els que guanyen van al nacional, i els que van del nacional i guanyen van al mundial.
0: Hi ha categories.
1: Hi ha categories. Quin és l'objectiu? Doncs arribar al mundial i fer un bon paper al mundial, per entendre's.
0: Està bé, està bé. Molt ràpidament, tinc un parell de qüestions. La setmana passada estaves a Dubai assessorant bombers d'allà.
1: Correcte, sí. Jo sóc un dels assessors de l'Organització Mundial de Rescat. Ja fa molts anys que estic assessorant a nivell de concursos mundials. I llavors, doncs, quan hi ha països que organitzen un nacional, però no tenen assessors, perquè encara no han tingut temps de tenir assessors propis, perquè per tenir assessors propis has de tenir competidors experts que després facin el salt a ser jutges, doncs aquests països, com que tots estem englobats a l'Organització Mundial de Rescat, demanen a l'Organització Mundial de Rescat que els enviïn assessors d'altres països. Llavors, doncs jo, com que sóc assessor de l'Organització Mundial, m'ho van oferir, m'hi vaig presentar i vaig anar-hi, i afortunadament vam tornar una setmaneta de temps.
0: Sí, ho estava pensant,
1: A la setmana següent es valia una bona.
0: Sí, senyor. I última qüestió. El consell que donaries a aquells conductors, a testimonis d'un accident, sobre com actuar abans que arribin els serveis d'emergència?
1: Val, el primer que s'ha de fer és l'autoprotecció. És molt important autoprotegir-se. És a dir, no sortir deixar el cotxe al mig, a la desesperada, a intentar ajudar o a intentar veure què ha passat o el que sigui. Hem de mirar de deixar el cotxe apartat, ben senyalitzat, ben il·luminat, la balissa aquella tan famosa i els intermitents i tot el que tinguem que faci llum, sortir del cotxe mirant ben bé pel retrovisor, que no ve ningú, que no se m'emportarà per davant, per tant, ser serè, no perdre els nervis, perquè el primer que pot passar és que quan jo surti del vehicle se m'emporti un cotxe per davant i tingui un problema. Si realment veiem que allò és un accident i que l'accident és important, immediatament trucar al 112. Trucar al 112. Si les víctimes estan atrapades, a no ser que hi hagi una situació d'incendi que comença, que veiem que s'encén el cotxe i que aquella persona morirà abans que arribin els cossos d'emergència, no intentarem treure les víctimes de l'interior del vehicle. És la pitjor idea que podem tenir. Una víctima traumàtica, una víctima que ha tingut un accident de trànsit, el pitjor que podem fer per ella és agafar-la d'una mà i estirar-la i treure-la de dintre d'un cotxe. El millor que es pot fer, si nosaltres podem estar amb ella amb seguretat, que no estiguem exposats, el que hem de fer és calmar-la, relaxar-la, dir-li estigues tranquil·la, ara ja he avisat el 112, ara vindran bombers, ara vindran sanitaris, ara t'atendran. Sobretot, mai tornar a col·locar un cotxe a lloc, això ho hem vist, un cotxe que queda bolcat lateral amb víctimes a l'interior, anem a posar-lo sobre les rodes perquè llavors els traurem més fàcil. Però tu imagina't la sotregada que rep una víctima que potser té la columna trencada. O sigui, és una barbaritat, però clar, normalment les reaccions instintives davant de situacions d'emergència ens porten a errors, per tant s'ha de tenir clar què és el que s'ha de fer. Per tant, autoprotecció, avisar el 112 i mirar de no tocar les víctimes, a no ser que la situació sigui d'un risc absolutament imminent per elles que justifiqui treure-les. Mm-hmm.
0: Com sempre, Roger, molt interessant el que hem abordat. Esperem no trobar-nos en una situació no. com aquesta i, si no, doncs ja sabem el que hem de fer. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Avui sí que se'm dibuixa una rialla i un somriure tan geni, tan de veritat, tan. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta, i avui hem de donar-li la benvinguda als mini nutris.
2: Sí.
1: Avui vens acompanyada.
2: Avui vinc acompanyada amb els meus jefazos.
1: Sí? Hola.
2: Què voleu dir, hola?
3: Hola.
2: Amb la veu.
3: Hola.
1: Hola, com us dieu?
3: Jo, David. I jo, Luca.
1: I avui, els jefazos, què? Ens parlareu de...?
3: De les fruites d'estiu i algunes receptes.
1: Vinga. Doncs quines són les fruites d'estiu? Naila, t'han pres la feina.
2: M'han pres la feina.
3: Una nectarines, síndria, meló...
4: Prunes.
2: Molt bé.
3: I també el plàtan, però és de sempre, el plàtan.
2: És de temporada tot l'any,
3: sí.
2: No? No ho hem preparat,
3: També els préssics.
2: Els préssics?
3: El préssic aquell que és una mica aplastat.
2: El paraguaià, no?
3: Sí.
2: I ja està, no?
3: I ja
2: jo crec
3: sí.
2: Que els hem
1: dit totes.
3: No,
1: moltíssim.
3: La papaya.
2: La papaya, però la papaya també és de temporada, no? És tropical, no és del nostre país.
3: Vale,
2: no?
3: Pues sí.
1: Vale, Déu-n'hi-do. I de totes aquestes fruites teniu alguna preferida? O...
3: Sí.
1: Sí?
3: Jo la nectarina.
1: La nectarina. I com t'agraden, David, que cruixeixin o que te regalimin per aquí de pels braços, diguéssim?
3: Pues
1: ben
3: que
1: madura.
3: Cruixeixin.
1: Ah, tu una mica que cruixessin, molt bé. I tu, Luca, de totes aquestes fruites...
4: La síndria.
1: La síndria, que bona.
2: De quin color és la síndria?
4: Roig.
2: Oh, està bona? Com està, dolça o salada?
4: Dolça.
2: Ah.
1: I sabeu fer receptes?
3: Sí.
1: Com ara quines?
3: No ho sé, què ho dic?
2: Que no ens ho han preparat. Espera, primer, jo m'agradaria preguntar-los a veure si ho saben. No és un examen, fills meus, però a veure si ho sabeu. Les fruites?
3: Ah, sí.
2: Què porten les fruites?
3: Ja sé, les fruites porten aigua, també sucre, propi de les fruites...
2: Que saps com se diu?
3: Molt bé.
2: Fructosa, sí? Que és el sucre propi de les fruites.
3: I també... Bueno...
2: Vitamines.
3: Sí.
2: Fibra.
3: Sí.
2: I la fruita d'estiu porta més aigua que la d'hivern?
3: Sí, perquè necessitem més aigua a l'estiu per hidratar-nos.
2: Molt bé. Què et sembla, Piri? El proper secció ve ell?
1: Sí, pot fer-la perfectament ell. D'acord, molt bé. I, escolteu, vosaltres mengeu més fruita a l'estiu que no pas a l'hivern?
3: Sí.
2: Sí o igual?
3: Més a l'estiu.
2: Sí?
1: Potser perquè n'hi ha més, o la que ja és com amb... No sé. Hi ha més fruites a l'estiu, Naila, o m'ho sembla a mi?
2: Hi ha més varietat, jo
1: sí.
2: Crec que sí, que hi ha més varietat a l'estiu. Hi ha moments a l'hivern en què pues, al final és la pera, la poma, el plàtan, i després sí que anem tenint doncs, el caqui, no? Van sorgint aquelles de temporada, però sí que la varietat és més limitada en mesos. No? I ara doncs, tenim una varietat molt gran de fruites que ens hidraten, com molt bé has dit, David, i... Doncs que podem formar part del nostre dia a dia doncs per afegir aquesta hidratació, perquè amb aquesta calor que tenim, no? Necessitem aigua. Què et sembla, Luca? Necessitem aigua ara? Fa molta calor, no? Sí?
1: Però molta, eh?
2: Sí. I receptes, a veure, si ens en recordem, és que encara no hem començat a fer receptes d'estiu, Piri, a casa nostra, però...

0: Ara és aquells plàtans que estan molt madurs, que ja no es poden menjar, que estan massa madurs.
1: Com que estan dolços.
0: Estan dolços, i què fem? Els tallem i què fem amb ells?
1: Els triturem i els posem per base dels gelats.
0: Vale, però primer els congelem, no?
1: Sí.
0: Quan ja ho tenim congelat, després el dia que ens ve de gust un gelat, el triturem i ens serveix de base de gelat. A vegades hi posem, què? Cacau, no?
1: Sí, cacau o alguna altra fruita.
0: O alguna altra fruita perquè tingui un altre sabor.
2: Que també estigui congelada.
0: Que pot estar congelada o no?
2: Ah, d'acord.
0: Sí, si està congelada, òbviament la textura serà més de gelat, perquè realment el plàtan el que fa és donar-li una textura molt cremosa. I al final ho traiem, ho triturem i ens ho podem menjar en aquell moment. I si tenim motlles, doncs podem fer gelats amb el pal, però si no, que així amb la cullera està boníssim.
2: Boníssim, és que al final és com un granissat, perquè jo això m'ho he copiat, David.
1: Alguna recepta del gazpacho.
0: El gazpacho, és veritat.
2: Vinga.
0: El gazpacho també. Què porta el gazpacho?
2: Espera, però que vols explicar bé el gelat.
0: Vale,
2: no?
0: Perdó.
2: Sí, que us avançava. O sigui, la base del gelat és plàtan ben madur.
0: Sí.
2: Aquells plàtans que es posen madurs de seguida, no els tirem.
0: Els tallem,
2: els congelem.
0: Tallats, millor, perquè així després a l'hora de triturar-ho es trituraran millor. El tallem i el congelem. Llavors, quan ens ve de gust menjar-nos aquest gelat, traiem aquest plàtan, el triturem amb una processadora d'aliments i allà hi posem, doncs hi podem posar cacau perquè tingui sabor de xocolata, o hi podem posar crema de cacauet, per exemple, o hi podem posar iogurt i una altra fruita que pot estar congelada o no.
2: I les fruites que congeleu a part del plàtan, quines serien que quedin més bones?
1: Pues jo crec que les maduixes.
0: Mm. Les maduixes, sí,
1: les maduixes.
0: Si les vam congelar. Si no, ara ja gairebé no en queden.
1: Ja, pues alguna nectarina crec que
0: també
1: quedaria bé.
0: Sí, podem congelar-ho tot.
1: Sí,
2: sí? Però la síndria potser no tant.
0: Les podem congelar també, ens quedaria més granissada perquè, clar, la síndria porta més aigua i, per tant, ens quedaria com a més granissada.
2: Ara estic pensant en un granissat de meló, un granissat de síndria, que bo, no? I no cal posar-li ni res, res.
0: O una sopa de meló.
2: Ah, que bo.
0: Amb un encenalls de pernil salat.
1: Sí, el gazpacho.
2: Vinga, anem al gazpacho. Tu t'agrada el gazpacho, no?
1: Sí.
2: Com el feu?
1: Pues amb ceba, amb pepino, amb tomata, oli i sal.
0: I podem posar pebrot, també?
1: Sí, podem posar pebrot.
0: I aigua?
1: Sí.
0: Oli, vinagre i sal, com molt bé has dit.
2: Fantàstic.
0: I ja està, és fàcil, ràpid.
2: I poseu algun glaçó, vosaltres? Un cubito de gel?
0: Depèn.
1: Sí.
0: Si ens el volem menjar ja, aquesta aigua, o sigui, si fem la recepta per a dinar, per exemple, doncs hi posem aquests glaçons perquè estigui fred, i si ens dona temps a deixar-ho a la nevera i que s'arrofredi, doncs no és necessari posar-n'hi.
2: I tu, Lucas, Luca, què fas? Que també fas? Nosaltres t'hem vist cuinar, eh? Què fas?
0: Què t'agrada cuinar,
2: tu? T'agrada cuinar el gazpacho, també?
1: Macarrons.
0: Hamburgueses, no? De què?
1: Hamburgueses
3: de salmó.
1: De salmó.
2: Ah, sí? I ens sabries dir la recepta, Luca? Que com se fan les hamburgueses de salmó?
0: Què porten? Què te'n recordes?
1: Parrallat.
3: Parrallat.
0: Deixa que ho pensi.
1: Vale.
0: Què més? Quin peix hi posem? Salmó, no?
1: Salmó.
0: Clar, parrallat, ou...
1: Sí.
0: I llet.
1: I llet.
0: I ho barregem tot i llavors què fem?
1: Boletes.
0: I les aplastem, no? Les aplastem
1: i
0: així.
1: Després, sí. I després les posem a cuinar.
0: I després les posem a la paella. Qui les posa a la paella, tu o jo?
1: Jo també.
0: Tu també? Sí, al principi que no creme. Sí?
2: Escolteu, i talleu vosaltres les fruites.
1: Sí.
2: Tu també, Luca?
0: Què prepares tu? Quina amanida prepares tu d'estiu que ens encanta?
1: Pepino.
0: Sí, i com ho fas?
1: Tallant-lo.
0: Primer què fem?
1: Pelar-ho.
0: Sí, i després?
1: Tallar-ho.
0: Sí, i on ho posem?
1: A la taula.
0: Claro, i ens ho mengem. Tinc uns chefs a casa,
2: Tens
0: Pili.
2: Tens uns superchefs a casa.
0: Tinc uns cuiners, que sí? I a part és que els encanta, els agrada molt cuinar. I a més, doncs això també, per qui ens està escoltant, doncs apropar els nens i nenes a la cuina també fa que després tinguin més ganes de tastar-ho. A vegades, perdona, Pili, a vegades aquest cogombre que prepara el Luca no arriba a la taula.
2: Pot ser. Però al final és fer un experiment, no? Que els experiments ens agraden molt fer-los, un experiment amb el menjar que després tu si surt bo, pots repetir-ho. no?
1: Sí.
0: Sí.
2: Clar.
1: Sí.
2: I si no surt bo,

0: La propera vegada canvies pues, una mica menys de sal o una mica més de pepino, no sé.
1: Sí.
0: Anem canviant una miqueta.
2: Sí. Al David li agrada molt posar espècies, eh? Que sí? A les amanides i...
1: Sí.
2: Què t'agrada posar?
1: All.
2: All.
1: Sal, vinagre.
2: Sal, vinagre.
1: Oli. També a vegades.
2: Orenga, no? Posem
1: sí.
2: A la pizza. O... Sí? Sí, ens agrada, ens agrada.
0: Doncs escolta, gràcies per venir i explicar-nos aquestes fruites d'estiu, de temporada i aquestes receptes. Jo m'he quedat amb la recepta dels gelats, amb la del gazpacho. La recepta de la sopa de meló ja ens la direu un altre dia, d'acord?
2: Sí? Sí? Venim un altre dia a explicar-la? Sí?
0: Vinga.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per vindre, que passeu bon estiu.
2: Igualment.
0: Adeu.
2: Adeu.
1: Adeu.
2: Adeu.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: El poeta Rafael Alberti Merello va néixer al Puerto de Santa María el 16 de desembre de l'any 1902 i va morir el 28 d'octubre de 1999. És un poeta del que ja hem llegit alguns dels seus poemes musicats. El més conegut és La Paloma, aquell famós de S'equivocó, La Paloma, S'equivocava, que tan d'una manera tan bonica i tan tendra va musicar el nostre cantautor Joan Manel Serrat i també va fer una versió, entre de molts altres, la cantant Ana Belén. Alberti va ser un escriptor espanyol molt reconegut com a poeta de la generació del 27 i és considerat un dels literats més grans de l'edat de plata de la literatura espanyola. El seu llibre més conegut és Marinero en Tierra. Escoltarem un tema, un poema, que va musicar Roberto Poveda i el poema es diu El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra, hizo al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest cap de setmana, el primer equip femení de l'hoquei patí, hoquei Club Sant Cugat, participarà a la final a 4 de la WSE cap a Portugal. Una cita històrica per al conjunt vermell i negre. Com no podia ser d'una altra manera, Cugat Media no es vol perdre aquesta cita i farà una cobertura especial seguint els passos del club des de l'arribada a Portugal, passant per l'entrenament previ a pista portuguesa i el partit de semifinals de dissabte, que serà a les 3 de la tarda contra el Voltregà. L'home que s'encarregarà de fer aquest minut a minut serà l'editor d'esports d'aquesta casa, en Joan García, que acaba de baixar de l'avió en el que també viatgen les jugadores i l'equip tècnic del primer equip femení de l'hoquei patí hoquei del, ja ho direm bé, de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat. Joan García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Alba, des de ara mateix l'aeroport de Porto.
0: Com ha anat aquest vol? No sé, si suposo que us ha tocat matinar força.
1: Sí, matinar bastant, les jugadores també, perquè ahir van fer la darrera sessió a terres catalanes, van acabar pràcticament doncs a 10:45 de la nit. I avui, doncs, a l'hotel Sant Cugat han arribat les jugadores a les 5 de la matina. Imagina't, poc descans, un vol ràpid, gairebé una hora i mitja, i tot molt bé.
0: A més, heu tingut sort, perquè veig que no heu tingut retards.
1: No. Tot ha anat puntual, en hora, i la veritat és que hem començat bé el dia.
0: Clara, m'explicaves que ahir t'havia entrenament fins a les 11 de la nit. No sé quin ambient es respirava a l'avió, si s'ha aprofitat per dormir i descansar, o ja començava a notar-se allò una mica de nervis, d'il·lusió, o fins i tot de concentració abans de la cita d'aquest dissabte.
1: Doncs les jugadores molt tranquil·les, molt alegres, fins i tot l'Arian és una de les jugadores lesionades que van cross, doncs s'ha posat amb aquest portapaquets, aquest portamaletes per aquí, per l'aeroport de Porto, que és la nota curiosa i destacada d'aquest curt matí. I la veritat és que respira doncs tranquil·litat, perquè és un premi arribar a la final a 4, la primera participació europea del club, el rival serà el Voltregà, i la veritat és que amb molta tranquil·litat, ja és un premi estar aquí a Porto, i ara bé, doncs intentar arribar a aquesta final.
0: Quina és la mobilització que s'ha fet? S'ha desplaçat molta gent del club, no sé si els han acompanyat alguns seguidors i aficionats que no sé si han volgut perdre la cita. Clar, ens enganxa que la sortida és entre setmana, no sé si potser demà arribarà algú més.
1: Doncs correcte, han vingut doncs 4 o 5 persones, alguns pares i mares, però el gruix de l'expedició arribarà demà, un vol que surt a les 7 del matí, també tocarà matinar des de Barcelona, amb el president del Patí Hoquei Club Sant Cugat al capdavant de l'expedició, en Raimon Casas, i alguns pares i mares. Podríem dir que aquí hi haurà pràcticament doncs una quinzena de pares i mares del Patí Hoquei Club Sant Cugat, i l'expedició amb el cos tècnic, amb el Borja Ferrer d'entrenador, segon entrenador, a prova físic, i bé, tot ja a punt.
0: Suposo que també fa il·lusió, no?, que poder estar acompanyat d'algun membre de l'afició i de la família per a les jugadores.
1: Doncs sí, molt important aquest recolzament, perquè en els dies de partit el Pas 2 sempre van els pares i mares, i en aquest cas doncs és un desplaçament històric i sempre queda tot molt recolzament, no? I això és important, veure la teva família a la graderia, qui es pot desplaçar, òbviament.
0: Què significa per un club com el Patí Hoquei Sant Cugat ser una final europea d'aquest nivell, no? Tu ara feia servir l'adjectiu d'històric.
1: Doncs sí, la veritat és que per un club com és el Patí Hoquei Club Sant Cugat, ser-hi aquí ja és un premi, és una fita històrica, primera vegada a la història que l'equip competeix a Europa, va passar dues eliminatòries, primerament contra el Gul Pilares de Portugal, per tant tornen a Portugal, i després el Coutres francès, i la veritat és que és un premi per gaudir, per viure aquesta experiència, un equip que té moltes jugadores joves, moltes del planter, que viuen a aquest somni de jugar a Europa, i que la temporada va començar amb molts canvis, sobretot a la plantilla, un equip jove que no acaba de donar amb la tecla, però després, quan ja hi ha hagut aquest període d'adaptació, la veritat és que han tret molt bons resultats, ara estan fent una segona volta de competició molt i molt bona, i bé, veurem el que és gaudir aquí a Europa, i més concretament a Portugal i a Sant Joan de Madeira, al pavelló del Sant Joanense, que és organitzador de la competició i també és l'altre equip que juga a l'altra semifinal contra el Kronenberg alemany.
0: De fet, aquesta n'és la prova, no?, d'aquesta progressió, tenir aquestes jugadores avui a Portugal. De fet, no és habitual veure equips santcugatencs en cites d'aquesta categoria. No sé si ho podem comparar, Joan, amb altres casos recents, que a més tu has seguit de molt a prop, com el júnior o el del vòlei Sant Cugat.
1: Clar, aquest cas és una mica singular, perquè el del vòlei sí que és veritat que van disputar la Challenge Cup, va ser a Ginebra, van passar la primera ronda, i la segona van tenir un equip italià molt potent i que, bé, el potenciar comercial italià es va posar damunt de la taula i pràcticament doncs, van quedar esborrades. I pel que fa al júnior femení d'hoquei herba, doncs van disputar l'Eurohockey League, la màxima competició continental, van fer un bronze fa 4 anys i en l'anterior participació van signar una quarta posició. I en aquest cas, doncs, jugar aquesta final a 4 et permet res, estar un partit de jugar una final europea que mai un equip santcugatenc ha pogut disputar.
0: Mira, ara parlarem amb els protagonistes de tot plegat, Joan, però tu fa més de 20 anys que segueixes de prop a l'esport local. Què suposa per tu també acompanyar els equips en cites tan importants com aquestes? No sé si et fa especial il·lusió, perquè al final vius molt de prop també aquests esports de la nostra ciutat.
1: Doncs sí, per mi també és un premi perquè porto més de 20 anys, vaig començar els 19 anys aquí amb Carme Reverte i un equip d'esports que teníem abans, doncs, molt jove, en el meu cas, i bé, desplaçar-te a Ginebra amb el vòlei, desplaçar-te a Amsterdam amb el júnior, doncs em fa ser un privilegiat, no? I veure aquest sentiment de pertinença que hi ha, sobretot a l'esport local, i que puguem viatjar, doncs, per mi és un honor, un repte i una experiència molt maca i sentimentalment, doncs, la veritat, que em toca el cor, no?
0: Joan, estàs molt ben acompanyat. Tens al teu costat la Laia Paredes, que és la capitana de l'equip. A veure si podem parlar amb ella. Laia, molt bon dia.
1: Doncs sí, mira, tenim aquí al meu costat la capitana de l'equip, la Laia Paredes, i també el Borja Ferrer. Començarem amb la Laia Paredes, la capitana. T'escolta el bateriador en directe del magazín Faves Puntades.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bon dia, Laia. Com està el vestidor, que ara que falten poques hores per una cita tan històrica?
2: Bé, de moment bé. Jo crec que els pocs nervis que podem tenir encara no han arribat. Jo crec que demà es començaran a notar una mica. Per tant, avui tranquil·les, amb moltes ganes de jugar i sobretot disfrutar-ho.
0: Com ha anat aquest vol? Us ha tocat matinar molt. El Joan deia que ahir fins a les 11 estàveu entrenant. Avui a les 5 ja estàveu concentrades per fer aquest viatge. No sé si has aprofitat per descansar aquest vol, encara que no ha sigut massa llarg.
2: Sí, també tenim un dia bastant tranquil·let avui. Tenim una prova de pista, però tenim temps per descansar. Per tant, aprofitarem aquesta estona per recuperar les hores que no hem dormit aquesta nit.
0: A nivell personal, Laia, i com a capitana de l'equip, què significa per tu viure aquest moment amb el club?
2: Uà, és com tot un èxit. Jo crec que hem fet com part de la història, que encara ens queda com molta història per fer, i per mi que doncs, ja porto, no sé si són 7 o 8 anys en aquest club, per mi és un part d'un somni, o sigui que supercontenta.
0: Joan, segur que tens preguntes per la Laia.
1: Doncs sí, jo li volia preguntar una mica a la Laia, tenint en compte que és una de les veteranes, si em permet l'expressió, què els dius a les joves? Perquè, clar, són molt i molt joves, no?
2: Jo envio el missatge de que, òbviament, s'ha de donar tot als partits, s'ha de donar tot a la pista, però que s'ha de disfrutar de l'esport que fem i que aquesta experiència és per gaudir-la, que, òbviament, doncs, hem de donar el nostre màxim i aportar-ho tot, però que sobretot que gaudeixin de l'esport, que gaudeixin de l'experiència i que disfrutin de tot això.
1: A semifinals, Voltregà, un vell conegut, ja s'ho ha enfrontat dues vegades aquesta temporada a l'hoquei lliga d'Iberdrola. Com veus el partit? Entenc que qui potser controli més l'estat emocional pot tenir un petit avantatge, no? Perquè a nivell tàctic i tècnic us coneixeu molt bé.
2: Sí, som un equip que ens hem jugat molts cops a la base, a la lliga més regular, i per tant jo crec que ells ens coneixen a nosaltres, nosaltres les coneixem a elles. Llavors jo crec que sí, potser qui tingui un millor control o qui pugui com posar una miqueta més de cap i calma el joc, podrà ser una miqueta qui s'emporti el resultat. Intentarem, òbviament, ser nosaltres.
1: L'última per acabar, t'has imaginat en algun somni aixecant la copa o no?
2: Sí, la veritat és que sí, amb tot l'equip i ja ho hem parlat i ojalà sigui així.
1: I hi ha alguna celebració preparada o no?
2: Ui, no. De moment, primer ens centrem en la semifinal i llavors ja en parlarem.
1: Molt bé, doncs Laia Paredes, capitana del Patí Guiglis Fan 4. Moltes gràcies i molta sort.
2: A vosaltres, gràcies.
1: I estàvem parlant de més protagonistes. Si et sembla, Alba, et presento el pròxim protagonista.
0: I tant.
1: És entrenador del Patí Guiglis Fan 4, va aconseguir doncs, algun ascens a hoquei lliga, ha jugat també a Europa com a jugador i ara arriba com a entrenador aquí, és el Borja Ferrer. Alba, tot teu.
0: Hola, Borja, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com ha anat aquest vol? No sé si esteu cansats. La Laia deia que havia aprofitat una mica per descansar, però que avui teníeu un dia mitjanament tranquil per recuperar forces, no?, de cara a demà.
3: Sí, si vol anar tot bé, és un trajecte curt, veurà tot un moment i ja tothom dormint i... que deia la Laia, avui és un dia bastant tranquil·let i podran recuperar el descans.
0: Joan, no sé si podem acostar una mica el micròfon del telèfon al Borja, perquè el sentim una mica fluixet i amb una mica soroll de l'aeroport. A veure si el sentim més bé.
3: Sí? A veure, ara.
0: A veure, provem. A veure, Borja, com arriba la...
3: Ja, no la sento jo, ella.
0: No em sents? Problemes
1: tècnics.
0: Sí, problemes tècnics de les connexions en directe. Joan, jo ho sento, vosaltres.
1: Val, nosaltres també a tu, ara. El que passa és que no sé què passava amb la connexió. T'escolta el Borja un altre cop.
3: Sí, ja parlo més fort, va.
0: Perfecte. Borja, com arriba l'equip a aquesta final a 4? No sé en quin estat de forma i de confiança esteu.
3: Doncs la dinàmica que portem des de 2026, en què només hem perdut contra Fraga i hem cedit punts només a la pista del Manlleu, i sí que l'últim partit a casa contra el Vigas, i la dinàmica és molt bona, plenes de confiança, i jo crec que també amb tranquil·litat de la feina ben feta fins al moment, i ara ja és només sortir a pista d'ara.
0: Mm-hmm. Ho teniu tot preparat, ets optimista, com la Laia, ella deia que havia somiat amb aixecar aquesta copa, però també era molt prudent, deia, no? Primer pas a pas, primer les semifinals, i quan arribem doncs ja ens concentrarem a la final. No sé si tu també tens aquesta projecció com la capitana.
3: Sí, totalment. A veure, al cap i a la fi ja els dic jo una mica com hem, no? com ens hem de mentalitzar. Nosaltres només hem preparat el partit contra Voltregà durant la setmana, però òbviament i em passa a mi, i també entenc que els hi passa a les jugadores, que el cap i el cor també et fan pensar doncs, en què podria passar diumenge, en què podria passar quan tornem. Doncs no, òbviament s'ha de somiar. S'ha d'anar amb la màxima il·lusió afrontar no només aquestes coses, sinó tots els partits i tota la vida, no?
0: Joan, què li vols preguntar al Borja?
1: Doncs jo li vull preguntar al Borja Ferrer com es prepara una eliminatòria d'aquest tipus. És a dir, pot ser un partit només o poden ser dos? A nivell psicològic, a nivell mental, hi ha alguna preparació extra a la xerrada?
3: A veure, la setmana s'ha preparat com si fos una setmana normal de partit i no s'ha parlat de cap tipus de final. S'ha parlat només de com afrontar el Voltregà. Hem fet un repàs a moltes coses que ja coneixem d'elles, però bueno, sempre va bé. I buscar la màxima normalitat possible. Però sí que, òbviament, pues, bueno, sí que aprofitarem, per exemple, pues, el dia d'avui i fins i tot demà al matí, per fer alguna cosa extra a nivell d'equip, a nivell més emocional, més mental, però bé, ja està. Perquè crec que hem de buscar això, no? Intentar preparar les coses que amb els mètodes, diguéssim, que ens han funcionat.
1: Si tanquessis els ulls ara, què li diries al Borja que va agafar l'equip fa un parell de temporades? S'imaginava el Borja Porto o no?
3: A veure, quan el vaig agafar, la veritat és que no, però sí que ja una mica quan ja començo a pensar en aquest equip una mica més a llarg plaç i com a projecte, doncs sí que jo volia fer passes endavant i una era aquesta, no? Trepitjar Europa. I sempre, pues, sempre he estat molt, molt ambiciós, tant en la meva faceta com a jugador aquí a Sant Cugat, després com a entrenador Bueno, segurament en aquell moment no m'ho imaginava, però sí que tenia al meu cap que havíem d'anar a aconseguir coses que encara en aquest club no s'havien aconseguit.
1: Doncs deixem el Borja Ferrer que marxi. Ens veiem aquesta tarda a pista per aquesta escena, per provar una miqueta com va aquest parquet. Moltes gràcies per atendre'ns. I ara, una mica d'això, Fer, ara t'ho explico, Alba, perquè és entrenador, però avui també li tocarà d'una formeta. Que vagi bé, Borja.
3: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Borja, Laia. Molta sort.
1: Doncs, Alba, el que dèiem, el primer segon entrenador han hagut de venir a jugar un parell de furgonetes i ells mateixos, el primer segon entrenador, seran els encarregats de dur l'equip, no a Joao de Madeira, perquè l'equip s'ha concentrat fora d'on jugaran, a 13 quilòmetres, en una casa on totes les jugadores conviuran, i el que deia el Borja, no? Aquestes activitats pista, que es diuen extrapista, que doncs bé, fomenten doncs, la cohesió d'equip, i ara que no s'escolta ningú, Alba, té una sorpresa preparada. Van a una fàbrica a esmorzar. Carai. No sabem del que és la fàbrica. S'emporto on s'ho podem arribar a imaginar, però han mantingut el secret molt, molt, molt callat. I llavors, doncs, això. Ara mateix, doncs, la imatge és aquesta, de totes les jugadores del Patiu Vicum Sant Cuat, pujant en dues furgonetes jugades, amb el xòfer, el Borja Ferrer, primer entrenador, i amb el segon entrenador, una altra furgoneta. I bé, això ja comença a bellugar.
0: Comença a fer l'olor de final.
1: Sí, per fer un plàning del que li espera a l'equip. Avui, a les 7 de la tarda, aniran al pavelló del Sant Joanense i ja faran un entrenament de 6 a 7 de la tarda. Després, de 7 a 8, s'entrenarà al Voltregà i a les 8 del vespre hi ha roda de premsa dels 4 entrenadors dels 4 equips. Recordem, a la primera semifinal serà a les 3 de la tarda, enfrontarà el Patiu Creix Sant Cuat i el Voltregà, i dues hores més tard s'enfronta l'equip anfitrió, el Sant Joanense portuguès, contra el Cronenberg alemany. A les travesses, el Sant Joanense és hiperfavorit per arribar a la final, això ja és seguríssim, ja ho podem avançar sense cap tipus d'errada. I, de l'altra banda, en aquesta semifinal entre Sant Cuat i Voltregà, doncs bé, el partit de la primera volta, 4-0 pel Voltregà, el partit de tornada de la segona volta, doncs 2-1 ajustat pel Patiu Creix Sant Cuat. Dir que han passat coses també al Voltregà, han canviat d'entrenador, des d'aquella derrota amb el Sant Cuat van canviar l'entrenador, i bé, veurem què és el que succeeix. El que està clar és que tindrem un finalista català, això és segur.
0: Això ho tenim seguríssim, sortirà d'aquest enfrontament de demà a les 3 de la tarda. Joan, jo no em trec del cap, que em dius que ara les jugadores se'n van a fer un esmorzar en una fàbrica, i a mi de Porto el que em ve al cap és precisament el Vidols, el Porto. No sé si és la millor idea abans de jugar un partit o potser el tenen restringit per la celebració.
1: No, el tenen restringit, jo crec, per la celebració, eh? Com m'agradaria que el vol de tornada de diumenge a les 10 del vespre hora catalana, doncs, poguéssim dur a banda del vi, doncs aquesta copa, aquesta WSE Cup,
0: cap a
1: que és
0: casa.
1: Una categoria europea i que portessin cap a Sant Cuat, seria sens dubte una fita històrica.
0: Joan, explica'ns una mica, ens deies que avui a la tarda de 6 a 7 entrenarien a pista, explica'ns quin seguiment en faràs tu des d'allà, què podrem veure, què podem seguir i on ho trobarem.
1: Doncs mira, el seguiment ara no ens aturarem, és a dir, al migdia amb el company Martí González a l'enjoc, farem dues connexions més, aportant una miqueta doncs, la visió del Voltregà i també del Sant Cuat. I aquesta tarda, a nivell d'Instagram, també podem seguir i veure com és aquest entrenament del Patiu Creix Sant Cuat, com és el pavelló. El Borja Ferrer ha dit que és una pista calenta perquè hi ha molt públic, és molt emocional. Pensa que la millor lliga d'hoquei patins femenina és l'espanyola i la portuguesa és la segona, però a nivell masculí, a la lliga portuguesa d'hoquei patins és la millor lliga del món. Uh-huh. El Sant Joanense també juga a la màxima categoria. De fet, demà a les 9 del vespre hi ha un Sant Joanense contra el Porto, que és un dels millors equips del món, i perquè faci una miqueta la idea de la cultura d'hoquei patins que hi ha aquí a Portugal. I a partir de dissabte doncs, farem el seguiment de l'arribada de l'equip al pavelló, també al partit, les imatges, podrem conèixer la veu dels protagonistes, i tant de bo, doncs, diumenge, doncs, puguem explicar-ho tot un altre cop, això vol dir que han arribat al final, i fer un resum d'imatges. I, com també ja saps, doncs, col·laborem amb la xarxa de comunicació local,
0: sí,
1: i a nivell de ràdio, doncs, ens tocarà pels companys de l'Enjoc el programa que s'emet per ràdio, dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre, doncs diferents connexions per explicar com ha estat aquest resum de la primera jornada i de la segona, i també l'Enjoc Televisió, que s'emet els diumenges per la tarda, doncs també es tocarà fer una entrevista, esperem que sigui en protagonista del Sant Cugat, i si no fos així, doncs el Voltregà també tindria el seu protagonisme, perquè la xarxa, ja ho sabem, té un abast a nivell català.
0: A tot Catalunya, clar que sí. Doncs esperem, escolta, que si tot va bé, que segur que sí, puguem seguir aquesta final de diumenge on un dels protagonistes sigui el Patí Hoquei Sant Cugat. Si és així, Joan, el podrem seguir des de la web de Cugat Mèdia?
1: Des de la web de Cugat Mèdia no, però donarem a conèixer un link que farà la retransmissió a la Federació Internacional d'Hoquei Patins. Nosaltres el que sí després emetrem, evidentment, és un resum amb les imatges, i també tindrem el company, el Sergio Morales, que a través de diferents reels també esperem explicar, veure i viure la satisfacció del Patiu Creix Sant Cugat.
0: Perfecte, arribem ja gairebé al punt de les 11. Ens acomiadem per donar pas al butlletí informatiu. Joan, jo sé que tu ets més de mojito, però ves al tanto amb el Porto, que és dolcet, sí, i segur que també t'agrada.
1: Sí, veurem a veure què podem fer. I també estem aquí, doncs, perquè no fem una visita de Dragao, a veure l'estadi del Porto de futbol, que tampoc està malament. Ja ho veus que el meu turisme és bastant esportiu.
0: És més esportiu, clar que sí. Joan García, moltíssimes gràcies, molt bona feina, i que vagi molt bé aquesta final. La feina està feta, veurem si la sort també acompanya, i a veure si diumenge es poden alçar com a vencedores les jugadores del Patí Hoquei Sant Cugat. Si no, ho deies tu, el premi és arribar a aquesta final a 4. Joan, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, Alba. Ens retrobem dilluns, que vagi molt bé.
0: Fins dilluns, bon dia.

0: Els dies 16 i 17 d'octubre, el Sincrotró Alba, amb la col·laboració d'altres organismes, organitza la primera edició de l'Alba Hackathon. 48 hores per resoldre reptes reals d'empreses com Acciona, Aplus, Dentate i Aircross en els àmbits de l'aigua, els plàstics i l'energia. Per conèixer millor en què consisteix aquest projecte, ens acompanyen la Laia Torres, que és biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació de l'Alba. Benvinguda.
1: Hola.
0: Què tal? Com
1: Molt
0: estàs?
1: Molt bé. Molt agraït de tornar a estar un curs més aquí.
0: I per continuar aprenent coses que ens ensenyeu des del Sincrotró Alba. Deixa'm que saludarem també la Míriam Carolina Pérez Cova, del Departament d'Innovació d'Acciona. Míriam, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, doncs ara amb tu i amb la Laia parlarem d'aquesta iniciativa. Li donarem veu primer a la Laia perquè ens expliqui realment... Avui de què parlarem, Laia?
1: Doncs, com bé has dit, no, us venim a anunciar i a fer una mica de propaganda, per què no dir-ho, de l'Alba Hackathon, no? Que es farà... Nosaltres diem 16 i 17 d'octubre, però això és ja, que això és setmana que ve, dijous i divendres que ve. Mm-hmm. Explicarem una mica què és aquesta idea que hem tingut.
0: Doncs avancem.
1: Sí. No sé si us sona, ara nosaltres estem habituades, evidentment, aquests últims mesos a parlar de hackathon, no? Perquè portem molt temps organitzant-ho, però no sé si als nostres oients doncs, els sona aquesta paraula. No? Un hackathon és un esdeveniment que es va fer fa popular uns quants anys. És un esdeveniment... Es fa molt a universitats, per exemple, perquè és un esdeveniment on un seguit de persones, que a vegades acostumen a ser estudiants o investigadors, reuneixen i, treballant per equips, han de resoldre un repte. Un repte que se'ls proposa per resoldre una qüestió. I això, sobretot, l'important és que ho han de fer en un temps limitat, entre unes 24 i 48 hores, i al final és una mena de competició científico-tecnològica, no? És una competició doncs, per equips. Mm. L'objectiu doncs, és resoldre aquest repte, i és molt típic, s'havia fet en sectors com la informàtica, per exemple, programadors perquè hagin de fer un codi específic per alguna cosa, fer una aplicació, però també es pot fer en molts àmbits diferents, no només en informàtica. Mm-hmm. I aquesta és la idea.
0: I ara arriba el torn del sincrotró. Mm-hmm. Per tant, és la primera vegada que es fa un hackathon en un sincrotró o no?
1: Sí, no. De fet, ho vam mirar per si podíem dir aquest titular, però podem dir que en resoldre reptes a la indústria, sí. És a dir, sí que s'han fet hackathons en sincrotrons, però per resoldre qüestions o... no hi ha conflictes, no, coses que haguessin de resoldre de la pròpia instal·lació, millorar l'equipament de la instal·lació del sincrotró en si. Però no s'ha fet un hackató en un sincrotró en col·laboració amb les empreses, que és el valor afegit del hackató que fem a Alba. I si més no, és el primer hackató que s'organitza aquí al Sincrotró Alba, per tant, a Espanya, també podem dir, i ens fa molta il·lusió. He de dir que l'hem organitzat conjuntament amb els vostres veïns, amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i el Parc de Recerca de l'Autònoma, el PROAP, li diem així, abreviant-ho, també amb el suport de la Diputació de Barcelona.
0: Uh-huh. I hi ha un tema... Sí. I quin és el que heu
1: Correcte,
0: triat vosaltres per l'Alba?
1: Tots els hackathons tenen un tema, no? Sí. Que és el que es proposa als equips. En el nostre cas, així a grans trets, parlarem d'aigua, plàstics i energia, tot una mica relacionat amb sostenibilitat. I ho treballarem gràcies a les quatre empreses líders en aquests sectors que ens han proposat aquests temes. Com molt bé has dit, és APP Plus Laboratoris, Dentite, Aircross i Acciona. A més, Acciona dona suport a la iniciativa també com a empresa independent. I aquestes doncs, són les empreses que proposaran un repte als equips participants.
0: Ja ens has explicat que s'estableix aquesta unió, no? Diríem que per primera vegada s'exterioritza també o es compta amb participació externa.
1: Sí.
0: A més del sincrotró, les empreses, el parc de recerca de l'Autònoma i la ciutat de Cerdanyola.
1: Sí, la idea és una mica això, no? Unir la recerca pública, la privada i també el món universitari gràcies al parc de recerca de l'Autònoma.
0: Per tant, bastant més enriquidor, no?
1: La idea és aquesta, perquè tingui sentit, la idea que busquem és aquesta, no? Això ho ha organitzat l'Oficina Industrial d'Alba, que justament treballa en fer aquesta unió, aquest enllaç entre empreses i sincrotró perquè coneguin també l'equipament que tenim per fer recerca en innovació.
0: Ens volem fer la idea, Laia, de com funciona o com funcionarà aquest esdeveniment.
1: Sí, ho explico a grans trets, després ja entrarem amb l'exemple, amb la Míriam, amb l'exemple d'Acciona, no? El repte que proposen ells, però perquè us feu una mica la idea, el tema és que els estudiants, investigadors, també qui vulgui s'ha inscrit a l'Alba Hackathon, llavors es faran uns equips, no? I hauran de competir en aquests dos dies, dijous i divendres. Hauran de resoldre un repte i la gràcia aquí és que hauran d'incorporar les tècniques de llum de sincrotró. És a dir, els hi plantegem una qüestió científica que s'ha d'estudiar i ells hauran de pensar amb les tècniques de llum de sincrotró com ho podem investigar. Alhora, com que intervenen les empreses, doncs també hauran de crear un pla d'implementació en l'entorn empresarial d'aquest repte. O sigui, és un repte complicat, eh? Però també tindran ajuda, mentors, etc. per fer-ho. L'equip guanyador, la gràcia que té és que podrà portar la pràctica fent experiments a Alba a la solució que ells han decidit que era la millor. I a part que també per l'equip guanyador hi ha un premi en metàl·lic de 1.000 euros que no és despreciable, diguem-ne. Però també la gràcia en si és que podran treballar a Alba o fer experiments a Alba com un equip de recerca més dels que ens venen normalment.
0: I has parlat de reptes. Podem fixar o dir exactament quins són els reptes que
1: menciono hi ha? Així més concretament. Dentite i Acciona tractaran sobre aigua, no? Ells proposen treballar temes de sostenibilitat i gestió d'aigua. Aircross, per la seva banda, proposa estudiar aspectes de procés de fabricació dels plàstics i com millorar-ho. No hi entro més en detall perquè ja és més tècnic. I el d'APP Plus és sobre energia, estudiant com podem utilitzar l'hidrogen com a combustible sostenible. Però si et sembla, ara ja sí, potser podem centrar-nos en un exemple per entendre millor ben bé què busquem amb el hackathon i passem una mica al torn a comentar quin és el repte d'Acciona, no?, amb la Míriam.
0: Clar, per això hem convidat a la Míriam, que ens estava escoltant pacientment.
1: Exacte.
0: Míriam, ara la Laia comentava el repte que vosaltres plantegeu, que és sobre sostenibilitat i aigua, no?
2: Sí, exactament. Des d'Acciona volem trobar solucions innovadores per a regenerar de manera eficient materials que s'usen per eliminar contaminants. Concretament, per explicar una mica millor, en les plantes de potabilització d'aigua és freqüent l'ús d'absorbents com una etapa més per a eliminar contaminants. I aquests absorbents s'utilitzen fins que se saturin amb els contaminants, no? Llavors, en aquest repte, concretament, volem desenvolupar processos sostenibles de regeneració per absorbents ja saturats, superant les limitacions actuals, que són pues, costoses en temps de consum energètic, són poc sostenibles i, per tant, són poc implementades encara.
0: Què et sembla, Laia?
1: M'he quedat una mica callada perquè realment no estava al cas de en quin procés, diguem-ne, de la regeneració de l'aigua. Exacte, sí, m'he quedat interessada totalment del repte que proposen, perquè tampoc és que dèiem, no són senzills, però és un repte bastant navitxulo, perdó per la paraula clau d'abordar.
0: I escolta, Míriam, com a empresa, què us aporta participar en aquest Alba Hackathon?
2: El nostre interès des d'Acciona en el hackathon resideix sobretot a trobar solucions a nivell de recerca, desenvolupament i innovació per a resoldre aquest repte en concret, i volem trobar solucions aportades per equips multidisciplinars i transversals, sobretot que puguin aportar una perspectiva nova, no? amb nous ulls, per dir-ho així. Alhora que també volem tenir accés a les tecnologies avançades del ciclotron Alba, que per a nosaltres és molt interessant, és molt xulo.
0: Clar, jo ara m'estava imaginant, perquè la Laia ens deia han d'aplicar la llum de sincrotró per aconseguir aquests reptes. Tu tens clar com anirà
1: jo,
0: això, no?
1: Jo, si participés, se'm faria una muntanya, he de dir, però segur que els estudiants i investigadors que es presenten estan preparats i nosaltres els acompanyarem. Sí, evidentment, al final els explicarem i segurament de la seva formació saben les tècniques que tenim amb llum de sincrotró, que en el fons, en aquest cas, corregeix-me, Míriam, entenc que passarien per anàlisi, sobretot, químiques i de les mostres d'aigua i també dels materials aquests que ella comentava que serveixen per potabilitzar l'aigua. No sé si...
2: Exactament, dels absorbents, de ja saturats, de l'aigua que surti dels absorbents i tot.
1: Per explicar-ho en general, per exemple, a Alba tenim unes... Si recordeu, nosaltres fem llum de sincrotró i llavors tenim diversos laboratoris on podem utilitzar aquesta llum de sincrotró per observar la matèria amb diferents tècniques, no? Llavors, unes quantes línies es dediquen a mirar directament, per exemple, d'aquesta composta, aquesta matèria. I això passa, per exemple, doncs, per analitzar una mostra d'aigua o de terra, en altres casos, i detectar doncs, contaminants, veure com els pots tu diguem-ne, absorbir o separar i tot això. A grans trets, ara parlo en general, però seria, per exemple, una idea on es pot aplicar la llum de sincrotró a la qüestió que comentava la Míriam.
0: Per tant, estem plantejant un repte real, no, Míriam?
2: Sí, totalment, totalment. Aquest repte s'emmarca dins d'un projecte que és més ampli, que estem desenvolupant actualment a l'àrea de potabilització i química de l'aigua, i que sorgeix de la necessitat d'una banda de ser capaços d'eliminar contaminants que han entrat en les noves directives, tant a nivell nacional com europeu, i d'altra banda, fer més sostenibles els processos d'absorció actual.
0: Ara m'estic jo plantejant, perquè la Laia ens ha parlat d'equips, no? Uh-huh. Els equips seran els que treballaran aquests reptes, no?
1: Sí.
0: Per donar solució a aquests reptes.
1: Sí, correcte.
0: Jo ara estic imaginant-me quin és el paper que desenvolupeu les altres parts, que no sou, diguem, els participants directes. De quina manera hi participarà l'Alba en el seguiment d'aquest hackathon i també Acciona?
1: Si vols començar tu, Míriam.
2: Llavors aportarem mentors, que la idea és que guien una mica les idees, no? I que siguin realment com útil, no?
1: Sí.
2: Que podem fer-lo per una aplicació real, per Acciona. Al final creiem que el hackathon s'obrirà una nova porta de cara a una nova aplicació per Acciona i que ens ajudarà a fer un pas més en la resolució d'aquest repte en concreta de regeneració d'absorbents de manera sostenible.
0: Clar. I en el cas de l'Alba?
1: No, més o menys igual, clar, és a dir, no ens enganyem, està clar que si tu arribes allà i no tens, diguem-ne, un perfil en què hagis treballat alguns dels reptes, necessitaràs un punt de formació prèvia, hi haurà una visita també a l'Alba, explicarem tant a l'Alba com les empreses què busquem, com ho treballem, etc. I amb aquest acompanyament i mentoria que mencionava la Míriam, la idea és que entre la banda, diguem-ne, d'Alba i les empreses i el nou punt de vista aquest que comentàvem, perquè poden, no hem ficat cap condicionant en el sentit de la formació de les persones que participen, és a dir, pot ser qui
0: és obert,
1: en el fons, exacte, sí, i llavors la idea és aquesta, aquests nous punts de vista, a veure si ens porten a trobar coses que, no, o nous de les direccions també que les empreses en els seus departaments d'innovació o recerca no havien pensat. És un
0: Val.
1: Una idea.
0: Tinc un altre dubte, eh? És que jo m'estic posant a la pell dels que hi hauran de posar-se a treballar en això.
1: Ben fet.
0: Hem dit que seran dos dies, el 16 i el 17.
1: Sí.
0: Però els participants tenen alguna informació prèvia dels reptes que han d'afrontar o es planten allà els dos dies a veure què passa? És un risc, no? Perquè dos dies seria molt poc temps, no?
1: De fet, per això els necessitem bastant. El primer dia, de fet, sí que saben informació prèvia al repte que se'ls ha assignat, es podran, si volen, documentar una mica abans, però està clar que el primer dia és un dia intens, sobretot al matí, de situar-los en què han de fer, què busquem, com ho poden fer i quin serà el procés. O sigui, sí, són dos dies intensos, sí.
0: Déu-n'hi-do. I és evident, perquè ja ens ho ha confirmat la Míriam, que la solució que aportin els participants es concretarà en una aplicació nova per Acciona, no?
2: Sí, totalment. Al final el que volem és una nova aplicació a dins d'aquest projecte més ampli que vaig comentar i trobar noves solucions per aquest repte, no?, que tenim i fer-ho de manera sostenible, sobretot.
0: És la primera col·laboració que feu, Sincrotró i Acciona?
1: Doncs ara sí, no?
2: Estem molt contents.
0: Sí?
1: És que ara jo he dubtat a dir, perquè jo no estic treballant directament a l'oficina industrial, i anava, i si no em corregeix la Míriam, perquè jo sí, exacte.
0: Doncs em temo que no serà l'última.
1: Espero que no, vaja, de fet...
2: No, esperem que no.
1: No, per recapitular, és veritat que és una mica això, no? El repte es fa complicat, per això també se't fa com una muntanya pensar el primer dia, ostres, com ho aprendré, però la gràcia era aquesta, no? Que no fos una cosa que es quedés allà en un treball perquè mantinguis de dos dies i ja està, no? Volem que sigui real i aquest és el... el punt afegit i, per tant, és un gran repte en aquest sentit.
0: Ja ens explicava la Laia que això és una iniciativa del Sincrotró Alba que s'ha volgut obrir doncs, a l'exterior, a empreses, a l'àmbit de la recerca, allà on pogués ser útil. El que passa és que qualsevol del carrer es podria preguntar i tenint aquestes eines, per què no s'ha fet abans una trobada d'aquestes?
1: Bueno, és una bona pregunta. Bueno, anava a dir millor el 2025 que el 2026.
0: No, però doncs, segurament per això deia que si aquesta és la primera col·laboració que feu, segurament no serà l'última.
1: No, la idea és anar... Amb els anys, diguem-ne, això també tant les empreses com l'oficina industrial per part d'Alba i altres sectors, doncs cada cop hi ha més tendència a buscar aquestes col·laboracions entre diferents institucions, que potser fa uns anys potser cadascú anava més a la seva. Doncs està clar que avançar va per aquí, no?, amb aquestes col·laboracions.
0: Jo m'imagino, Míriam, que vosaltres signàveu, no?, a fer més col·laboracions amb el Sincrotró.
2: Sí, és molt interessant de tenir l'oportunitat de treballar amb llum de sincrotró, perquè nosaltres tenim un laboratori molt ben equipat, però clar, res en comparació amb sincrotró, no?
0: Doncs estarem molt atents, ens interessarà saber el resultat d'aquest hackathon.
1: Deixa'm dir que el registre... El vam tancar, però si algú ens està escoltant i té moltes ganes de venir i tal, que ens escrigui, que segur que li podrem fer un forat.
0: Es pot participar encara?
1: O sigui, que ho faci avui mateix. De fet, per dir-ho ràpid, que fiqui Sincrotró Alba Hackathon a Google. Tinc la pàgina web, però és molt llarga, però ja sortirà. I si no, sincrotroalba.cat, a la mateixa pàgina d'esdeveniments surt el hackathon i allà veurà on ens pot dir... Diguem-ne, registre d'última hora, last minute. Anem així, però sí. Podeu participar-hi.
0: Si el qui ens escolti està interessat a participar en aquest projecte, doncs ja sap que encara queda alguna plaça. A la Míriam Carolina de Pérez, del Departament d'Innovació d'Acciona, li agraï moltíssim que ens hagi acompanyat avui via telefònica. Míriam, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies i molt bon dia. I ens quedem amb la Laia. Insistim que això és la primera vegada que es fa, que ha estat una molt bona idea, no?
1: Bueno, al final tot neix d'un dia. I si féssim... Bueno, i aquest i sí. De fet, va ser, he de dir, idea d'un estudiant en pràctiques de l'oficina industrial. Vull dir que també perquè veieu el valor dels estudiants també que porten, no?, diguem-ne, idees. I... fins que vam aconseguir, diguem-ne, lligar les coses de poder-ho fer quan i com, perquè tot això també té un,
0: tot
1: té
0: és
1: un
0: temps.
1: Exacte, vam dir, pues som-hi, i aquí estem.
0: Ara mateix teniu quants inscrits?
1: Uns 80 i alguna
0: cosa. Ah! Mare meva!
1: Per això deia, dic...
0: Quants equips fareu?
1: Més o menys són d'unes 4 a 5 persones. La idea és que la gent tria quin repte li interessa més, diguem-ne, com preferències, diguem-ne, dels 4 que hi ha, i llavors intentant combinar això, aniran segurament... Vull dir, tothom anirà a la primera o la segona preferència, uns 4 a 5 persones, i que també siguin de disciplines diferents, també pel tema d'ajudar-se, no? Potser tu ets química, jo, sóc informàtica i, per tant, l'anàlisi de dades sortirà millor, i la idea és que entre tots s'ajudin una mica i aprenguin els uns dels altres.
0: I els perfils que teniu inscrits?
1: La veritat és molt estudiant universitari, de ciències tipus física, química, bio més de bioambientals, perquè ens entenguem, i també informàtica, ja ho he dit, oi? Sí, doncs més o menys una mica això, sí.
0: Clar, si té a veure amb l'aigua, els
1: plàstics, l'energia... Sí, més o menys, perquè si no ja no tinc... Ja ho veus, que la cosa va en sèrio, llavors tampoc... I també, evidentment, també hi poden participar, i en tenim algun de... o sigui, hi ha graduats, diguem-ne, més endavant, màster, ja ho diré, doctorants o postdocs, fins i tot, diguem-ne, o sigui, investigadors en si, que tenen ganes de tenir un primer contacte amb el sincrotró, doncs també ho poden aprofitar.
0: I això amb el dia a dia del sincrotró, com ho portareu? Perquè, clar, són 80 persones que tindreu per allà...
1: Home, és una moguda, també, per fer una altra paraula tècnica. Però sí, no, ja tenim bastant mobilitzada la gent. I això, llavors hi haurà personal d'Alba, científics que aniran, o sigui, els repartirem, diguem-ne, els reptes per sales, perquè ens entenguem, la pràctica físicament serà sí. així, llavors els personal d'Alba, que és expert en aquestes tècniques, per exemple, en la part d'anàlisi de química, doncs anirà amb els d'aigua, en els de materials, anirà a ajudar els de plàstics, si fos una tutoria, perquè ens entenguem, perquè evidentment és el que deia, sí, sí que és un tema complicat, no t'ho poden dir, au, som-hi. Arregla'm això, saps?
0: No, clar.
1: Però bé, doncs, aquesta, ja us ho explicarem, és sí, la primera idea, sí. Dic, evidentment, segur que hi haurà coses a millorar, però la idea és treure'n...
0: Profit,
1: Exacte, profit, i si es repeteix, doncs millorar el que no hagi anat tan bé i aprofitar el que hagi anat bé, que segur que també hi haurà coses que hauran anat bé.
0: Fa pinta que anirà
1: Espero
0: bé.
1: Espero que sí, i si més no, aquest contacte entre estudiants, sincrotró i empreses, que també és molt important, hi haurà networking, que no ho he dit, però l'Ajuntament de Cerdanyola ha preparat un esdeveniment de... es diuen Speed Innovation Dating, és a dir, que podran haver-hi entrevistes ràpides entre estudiants sí. i empreses, o sigui, com a mínim, allò que es diu ara networking n'hi haurà.
0: Val, o sigui, trobades, que diríem.
1: No? Trobades, sí, exacte, contactes.
0: Sí,
1: exacte, també serà. Això també hi serà, que és interessant pels estudiants, sí, sí.
0: Molt bé. Laia Torres, biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació d'Alba, un plaer.
1: Igualment,
0: un cop més. I t'esperem d'aquí unes setmanetes.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu.

0: Sausalito, California. Toda la ciudad se ha reunido para presenciar la botadura de otro barco de la libertad. Hay algo en esta multitud y en este buque que los hace distintos a los demás. Algo que no puede verse, pero que todos los aquí presentes pueden sentir. La presencia de un personaje ausente, pero inmortal, ya que el nombre de esta nave es Jack London. Jamás ha sido ningún barco de la libertad bautizado con un nombre tan acertado. El alma valiente de este gran hombre vuelve a vivir en todos los miembros de su tripulación y otorga a este barco un significado verdadero, puesto que Jack London era algo más que un gran autor, era un americano de verdad. Vivió y escribió para que los demás fueran libres. Libres para leer la verdad. Libres para errar y acertar. Libres para alzar la voz en nombre de la felicidad de los seres humanos.
1: Aventuras de Jack London.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tall que ara hem sentit correspon a l'inici de la pel·lícula Aventures de Jack London, basada en el llibre biogràfic que la dona de Jack London, Charmian Kittredge, va escriure sobre ell, portat al cinema l'any 1943 i interpretat per Michael O'Shea en el paper de Jack London, Susan Hayward en el paper de la seva dona i també una joveníssima Virginia Mayo. Avui dediquem aquest Cinema a la xarxa a Jack London perquè enguany es commemora el 150è aniversari del seu naixement. London va tenir una vida molt curta, va morir als 40 anys, però els va aprofitar intensament perquè pocs escriptors han estat tan prolífics com ell en aquest espai de temps. Va escriure una vintena de novel·les, una trentena de contes, tres assaigs, dues memòries i una obra teatral. Ja podeu imaginar el que hauria escrit si hagués viscut 40 anys més. Malgrat això, no va tenir un començament fàcil. 600 editorials i revistes dels Estats Units li van dir que no quan ell va intentar que li publiquessin el seu primer conte. 600. Però ell no va defallir davant la ceguesa dels editors, fins al punt que es va convertir en l'autor nord-americà més venut del seu temps. Jack London havia nascut l'any 1876 a San Francisco, Califòrnia. Va ser criat per la seva mare i el seu padrastre i no es va assabentar de qui era realment el seu pare fins que va ser adult. De fet, qui el va criar de debò va ser una minyona negra amb la qual ell sempre va tenir una relació.

0: vacío de la naturaleza. Allí todo es fuerza y suerte. Cada uno come lo que consigue. Unos se comen a otros. El grande se come al chico. Los afortunados comen más y viven más tiempo, pero al final todos son devorados. No hay esperanza.
1: ¿No tiene razones para intentar cambiar las cosas? Lo siento, pero eso no le hace la vida vacía.
0: No malgastes tus energías preocupándote por mí. Vas a necesitarlas.
2: Una de les adaptacions de la novel·la El llop de mar, de Jack London. N'hi ha més, però la més bona de totes és la que Michael Curtis va dirigir el 1941 en blanc i negre amb Edward G. Robinson, Aida Lupino i John Garfield. Jack London era un home que es contradeia tot sovint. Un dia feia un pronunciament i al cap d'un temps deia tot el contrari. Per exemple, va alabar l'escriptor Nietzsche als altars dient «M'ha estimulat més Nietzsche que qualsevol altre escriptor del món». I poc després es va declarar ell mateix enemic intel·lectual de Nietzsche. Els autors que de debò més el van influir van ser Aldous Huxley, Rudyard Kipling i Robert Louis Stevenson. Una altra obra important de Jack London és l'autobiografia anomenada Martin Eden. Al cinema n'ha fet dues adaptacions. Una és El vaixell de la mort, amb Glenn Ford i Claire Trevor, i l'altra, Martin Eden, del 2019, més nova, una producció italo-franco-alemanya amb actors poc coneguts. Com a actor, Jack London va aparèixer en una única pel·lícula, una versió muda del seu llibre El llop de mar, l'any 1913, on feia de mariner. La mort de Jack London no ha estat mai prou clara. Fins i tot hi ha teories sobre un possible suïcidi, però és poc fiable. Els darrers anys tenia dolors molt forts, causats per una insuficiència renal, i quan va morir, els metges van certificar que era fruit de l'urèmia que patia. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, i que hem dedicat els 150 anys del naixement de Jack London escoltant una bella i preciosa cançó que sintetitza la seva vida. Jack London deia: «La funció pròpia de l'home és viure, no existir. No malbarataré els meus dies intentant allargar-los. Aprofitaré el meu temps». Fins la setmana vinent, amics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i un minut de silenci. 9 anys després, els atemptats es recorden mentre el jihadisme a Europa ha disminuït dràsticament, tot i que persisteixen nous riscos de radicalització i terrorisme. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. Durant l'episodi s'han registrat xàfecs intensos al nord-est i s'han superat també els 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. I en clau política, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que Ceuta visqui un col·lapse sanitari arran de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Segons les dades del Ministeri, l'Ingés ha fet 5.800 assistències entre el 31 i el 14 d'agost, mentre que la pressió assistencial ha baixat un 72% de les 1.149 atencions del primer dia a les 322 del 14 d'agost. Sanitat assegura que no s'han suspès consultes ni intervencions programades i que l'Hospital Universitari té actualment 111 llits lliures dels 212 que té en funcionament. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu després d'una setmana i ja afecta 16.600 hectàrees, amb 1.046 persones de 19 nuclis desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha demanat al Servei Català de Trànsit més personal per regular el pas alternatiu de la Nacional 260 durant les obres del talús de Ribamala i reduir les cues que aquest agost arriben a superar els 45 minuts. El consistori assegura que el semàfor no és suficient per gestionar l'augment del trànsit turístic i reclama reforçar el dispositiu fins a final de mes. Les obres, iniciades al març, després d'una esllavissada, encara poden allargar-se entre 2 o 3 mesos més.
0: Notícies en xarxa. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un divendres més ens acompanya l'Isdaimi Abreu, que ens porta històries personals de nouvinguts a la ciutat. Avui la protagonista de Amb el cor a la mà és la Ganna, d'origen ucranià. Anem a conèixer la seva història. Saludem, però, a l'Isdaimi. Benvinguda.
1: Molt bon dia, Carme. Jo, com sempre, feliç de ser aquí. I, clar, no sé si et recordes, però avui arribem a l'última gravació, a l'última secció
0: del 2025.
1: I, clar, sempre aquest any ha estat ple d'històries, de vivències, de somnis, i avui no podia ser diferent. Per això he convidat a la Ganna, que no la coneixia de res. Tenim una amiga en comú.
0: Ah, sí?
1: I que me l'ha recomanat, sí? I quan jo vaig escoltar la seva experiència vital, em va sorprendre molt la manera com ella parla i com ella explica de la seva vida, amb optimisme, amb alegria, tot i que no ha estat gens fàcil, perquè ella en un moment determinat de la seva vida va prendre una decisió molt complicada que tenia com a conseqüència deixar enrere la seva família i la seva formació professional. I això per a molta gent és molt difícil i molta gent no es recupera mai d'això. Però ella, tot i que porta molts anys aquí a Catalunya, ha fet un esforç molt fort per a introduir-se a la cultura, a la llengua, i a reconduir el seu camí. Però deixem que sigui ella mateixa la que expliqui.
0: Ara anirem pas a pas, a poc a poc, coneixent una mica més a la Ganna, que dèiem que és d'Ucraïna. De quina part, Ganna, exactament?
2: Hola, bon dia. Vaig néixer l'any 1985 a un país que ara no existeix, a Unió Soviètica. I, clar, ara és mateix territòria, és territòria d'Ucraïna. I exactament és península Crimea. Soc de capital, que es diu Simferopol, però vaig néixer a un poblet molt petit, a prop de ciutat que es diu Kerch, que ara és bastant conegut perquè a prop hi ha un pont de Crimea.
0: Mm-hmm. Què recordes del teu poble, d'allà on vas néixer, on suposadament doncs, vas viure els teus primers anys?
2: Aquest poble jo conec, però no recordo quasi mai quan era petita, perquè em vam mudar quan vaig tenir només un any, i recordo la meva infància a Simferopol, a la ciutat. Però si parlem d'aquesta territòria, que s'assembla molt a Catalunya, que hi ha dos tipus de mar, Mar Negre, Mar Azov, tenim naturalesa molt bonica, igual com aquí a Catalunya, tenim roques i molts llocs històrics bonics, meravellós, i us recomano veure'l.
0: Mm-hmm.
1: I quin era el teu dia a dia en el teu país? A quina cosa et dedicaves professionalment?
2: Vaig mudar de Crimea quan vaig tenir 25 anys. I la meva vida en 25 anys va ser molt bona. Estava molt contenta amb ella perquè vaig anar a col·legi, després vaig fer carrera universitària, soc licenciada de dret civil i familiar d'Ucraïna. I quan vaig acabar carrera d'universitat ja tenia una plaça per anar a treballar, perquè una de les meves profes era notària. Ella buscava els millors alumnes o alumnes i alumnes per la feina. I per gran sort i per més gran és la feina, que sí que vaig obtenir oportunitat per anar a la pràctica. I llavors he d'esperar quasi 7 o 6 mesos perquè la seva ajudanta havia de marxar per la causa d'embaràs, i jo sabia que m'està esperant aquest lloc magnífic, que no qualsevol pot entrar si no tens familiars que són abogats o són famosos. I puc dir que el primer de tot vaig estudiar notari, després dret civil, després la resta, si tenia temps. Llavors és una gran oportunitat. Per això vaig deixar tota la meva vida és tota la meva professió, perquè aquesta professió només serveix per Ucraïna, perquè el dret de diferents països, igual com Rússia, són diferents, i el dret d'Europa, d'Espanya, és molt diferent. Llavors...
0: Però, Anna, vas arribar a exercir allà? O sigui, vas poder començar a treballar allà durant quant de temps?
2: No, he d'esperar 6 o 7 mesos, no recordo exactament, per començar a treballar. En aquest període vaig conèixer un noi, un espanyol, i així vam començar la nostra història amb el meu marit.
0: Ah,
2: o sigui, una història romàntica.
0: Sí, que l'amor ha fet aquí...
1: És un motiu del cor.
0: El seu paper. Llavors, no sé si aquesta és la causa per la qual tu...
2: Sí, exactament. Sí? Sí, és la causa per casament i per... vam decidir formar una família i al moment quan he de començar a treballar he de triar o faig camí com professional i em quedo a Crimea, a Ucraïna, o em casaré i he de vindre a Espanya, perquè el meu marit té 18 anys més gran que jo, té la seva vida aquí, els seus pares grans, la seva feina, que ja té coses estables, i per ell més complicat per canvi.
0: O sigui que tu vas triar la segona opció.
2: Vaig triar opció és amor, és família i la nova vida. Però sí que he de pensar molt perquè tota la meva carrera va quedar ahí. Els meus amics, els meus esports, és com si fos la segona família. I encara, si vull anar-hi, que sempre ja tinc dues o tres cases on puc quedar-me mesos o anys, si m'agradaria tornar a viure ahí. Per això, ara aquí, en Sant Cugat, a Catalunya, és la meva casa i estic molt contenta d'estar ahí, però no puc dir que tota la vida tenia somni marxar del meu país.
0: Clar. Deixa'm que et pregunti, amb quina edat decideixes això? És a dir, quan fa que vas prendre aquesta decisió?
2: Fa 14 anys. Uh-huh. 31 de desembre vaig vindre aquí a Catalunya com si fos un regal a 31 de desembre.
1: De Nadal.
2: De Nadal, sí.
1: De any nou. Any nou. I com vas aconseguir sortir del teu país? Perquè era complicat i encara avui és difícil, no?
2: Sí, ara la situació va canviar moltíssim. Fa 14 anys no puc dir que és gaire complicat, però sí que hi havia algunes complicacions perquè el tema de visat. No podem anar sense visa. I a més, hi ha un moment, si tu no tens passaport internacional o encara és nou, no has sortit a algun país que està a prop, com si fos Turquia o Belarus o Letònia, és bastant complicat sortir a Europa, a països com França, Itàlia, Espanya. I sí, vam tenir una aventura, però per fi, després de 6 mesos que vam conèixer amb José, ell va vindre a Crimea a visitar-me i 2 setmanes de juliol següent estava convidada d'ell per anar a veure la seva família a Espanya per conèixer una mica l'entorn.
0: Et vas casar aquí?
2: No, vam casar a Crimea.
0: Ah,
2: és l'altra aventura, perquè teníem diferents costums i ell no estava preparat, però és molt divertit. És molt divertit. Ell estava sol, perquè per tota la seva família que volia anar-hi ha de fer visats. És l'hora, és divers, és molta planificació, la gent tenen la seva vida i no sempre és possible, perquè va fer 18 de novembre i ahir vam tenir 18 de novembre 11 graus baix zero.
0: Oh.
2: En aquells dies va ser molt fred.
0: Molt fred.
1: I aquest procés després d'adaptació, quan vas arribar aquí amb la llengua, els costums que són diferents. Com va
2: ser
1: això?
2: Sí, el meu marit va néixer a Extremadura i els seus pares que van vivir junts, clar, ells són grans i parlaven accent extremeny.
0: Clar.
2: Per això, bacalao, alao, que ho vaig aprendre del cop. O el meu sogre sempre va dir, oh, tengo una mosca, me voy a mi submarino. Mosca? Aquí no hi ha cap mosca. No, que tinc gana de dormir, que vaig al meu llit. Mm. Però és manera de parlar d'aquell poble.
0: O sigui que has fet un doble màster sí. en idiomes.
2: Sí, sí. Sí, i vaig agafar aquesta manera de parlar i la gent al carrer, els nostres veïns, ma mare, mira, em sembla que és jove, però parles com si fos una vella. I vaig entendre que la gent parla de l'altra manera. I, clar, el primer és castellà. I quan vaig tenir la meva filla gran, a col·legi a Catalunya, a reunió dels pares, profes parlen català. I vaig entendre que sí o sí, un dia he de parlar català. I hi havia una profe que em va dir que no, aquesta reunió només parlem a català perquè hi ha moltes persones de generacions que castellà... Tenim instruccions i hem de fer així. Després d'una hora i mitja que quasi no vaig entendre res, mentre que trobava alguna paraula coneguda, vaig perdre tota la informació i llavors... Després, ella no em volia explicar-me perquè no havia res temps. De temps, mm-hmm. però en aquest moment vaig pensar, mira, he d'anar i apuntar a català.
1: He hagut d'aprendre sí o sí.
2: Sí, i aquesta etapa per aprendre català no va ser fàcil. Hi havia moltes complicacions, perquè si tu no coneixes una paraula catalana, tradueixes a castellà, i si tu no tens castellà fort, et sentis malament. Però no vaig perdre gana d'aprendre. Ara estic molt enamorada de la llengua catalana, perquè aquí, al nostre consorcium, hi ha profes, puc dir que profes del Déu, que no només ensenya les estructures, paraules, vocabularis, sinó també poden transmetir la seva relació, el seu amor i passió a cultura i la llengua.
0: Home, t'he de dir que parles un català sí, fantàstic, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí. Ho intento.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
1: Hi ha una afició que té la Ganna, que a mi jo vaig al·lucinar quan ella m'explicava això, que jo crec que tota la gent que migra, d'alguna altra manera, sempre té un pont que uneix el present amb alguna cosa que hem après abans, no? I en el cas de la Ganna és les arts marcials.
0: Ah, sí?
1: Ella practicava allà a Crimea i ara aquí també. I crec que la manera com parla d'aquesta pràctica és amb una passió.
2: Sí, quan vaig tenir 14 anys, jo sempre era una noia molt activa i quan vaig conèixer a un amic del nostre barri, em va dir que vull a veure un art marcial, si vols acompanya'm. Vale. I vam anar junts a un dojo, que es diu lloc on practiquem uh-huh. l'art marcial, uh-huh. i al final, per fi, m'ha quedat ell, no? I és molt interessant que es diu Aikido, però també vaig quedar perquè m'ha agradat un sensei. Mm-hmm. Vaig tenir 14 anys, aquest sensei, no sé, 24 o 25, aquestes hormones, i no sabia que quasi totes les noies d'aquest dojo van ser enamorats a aquest sensei. I aquest sensei és del seu 24 anys va ser molt llest perquè ens va dir que, mira, a mi m'agraden les noies que demostren resultats. Com fer posicions, com fer...
0: Tothom esforçant-se a tope, no? Al màxim.
2: Sí, vam tenir una competició, però va sortir molt bé. Estic molt contenta amb cinturó negre. Uh-huh. I encara continuo. Justament ahir vaig tenir un examen a Vilafranca de Penedès. És del tema de l'art marcial Jodo i Iaido. És una espasa japonesa. I un pal llarg, que la van utilitzar la gent, les dones japoneses a l'època de la guerra per
0: per defensar-se, sí, d'autodefensa. Sí,
2: sí. Uh-huh. I aquí a Catalunya hi ha moltes persones que són interessades d'aquest tipus d'esports i aquí hi ha molts senseis amb nom gran. Soc de Sant Cugat, però a cada setmana vaig a Vilafranca del Penedès perquè els senseis són meravellosos. I aquí a Cerdanyola faig l'art marcial que es diu Taijitsu. És un estil que s'assembla a jiu-jitsu i també estic gaudint moltíssim, perquè experiència és nivell octava, novena dan, Alfonso Arboledas, és Paracalpe, sensei de Vilafranca, i la gent amb el nom, amb títols i amb experiència pròpia són no només professors, sinó també grans amics, amics grans. I em sento com si fos la seva filla o la seva germana, i m'ajuden també a practicar català.
0: Mira que bé.
1: Gana, i sí, perquè Gana ha reconduït, que parlàvem a l'inici d'això, ha reconduït aquesta formació professional perquè, clar, el dret ucraïnès no es pot exercir aquí. I has reconduït aquesta formació i aquesta preparació d'alguna manera també que té a veure amb una experiència personal que has tingut abans en la teva vida. I és l'interès per la nutrició. I com una especialitat molt diferent al que havies estudiat, però que també té molts reptes, no?
2: Sí, sí, soc persona molt interessada i si m'agrada coses que estic aprenent amb passió. I l'art marcial és una part important de la meva vida, igual com nutrició. Soc una neta de doctors, d'un ginecòleg i una capçalera, però part de la família de la meva mare van tenir moltes càncer i la meva mare va morir en 42 anys per tema també de càncer i vaig pensar que la dona que està molt maca, molt jove, està crema com si fos una espelma, que on està el problema? Què puc evitar? Perquè tu penses, i si va passar amb ella, potser pot que passi amb mi. I vaig buscar informació i així, poc a poc, la menja saludable, alguna trobada amb doctors, l'altra, i llavors el meu camí va girar cap a nutrició. Vaig donar consultes, vaig tenir una informació, vaig estudiar i vaig fer una consulta en Crimea. I aquí, a Catalunya, vaig pensar què vull fer-ho, que la meva professió no puc servir, no? He d'estudiar des del principi el dret. Llavors tinc dues opcions, o és nutrició o és l'art marcial. I intento seguir amb dues, però no són com professions, són més com si fos un hobby. Però amb nutrició sí que vaig tenir estudi i també soc graduada de diversos col·legis de nutrició i puc tenir aquí un despatx. Però de moment faig consulta privades o entre les amigues o les persones que saben i demanen, perquè nutrició és un tema molt interessant que cadascú de nosaltres, si o si toca aquest tema, és quan tu tens alguns símptomes i tu entens que el teu cos no funciona bé, alguna cosa que passa, tu tens menys energia o dormes mateixes hores per sents pitjor, però encara la teva analítica no dona resultats, que la teva metge et va dir que estàs bé, tot bé, no preocupis, ha de passejar, ha de tenir la menjada saludable i res més, però tu ja entens que alguna cosa sí que es passa. I aquest és terreny de nutricionistes, perquè nosaltres veurem el cos en general i connectem part que menja persona, com dorm, quina feina té per connectar tot això amb el seu cos, amb els seus sistemes, perquè els seus òrgans i sistemes funcionen com si fos un rellotge. Uh-huh. I aquesta ajuda, vaig tenir un resultat, que els meus dos fills és un part del meu gran resultat de nutrició.
1: I ara, properament, no? al febrer, no?
2: veure.
1: Tindrà un esdeveniment relacionat amb això, no?, de la nutrició.
2: Sí, estic com molt orgullosa perquè sóc una de les persones que estem organitzant un event gran a Barcelona i vull convidar-vos. 21 de febrer a Barcelona tindrem un gran event de nutrició. La gent que volen saber per què serveix, què és, què hem de servir i moltes més preguntes particulars podem resoldre ahir. Van vindre especialistes i metges de tota l'Europa i farem un gran event amb resultats, amb recomanacions i si algú interessa podeu contactar a mi. Tinc una pàgina a Instagram, nutriciòleg Ganna, i ahir puc donar més informacions com podeu trobar aquest event.
0: Molt ràpidament, perquè ja se'ns acaba el temps, molt, molt, molt breu. Quins projectes immediats tens?
2: El meu projecte, el primer, és acabar el seu de català. Justament avui vam acabar el primer trimestre. I també treballar amb tema de nutrició, ajudar a gent d'aquí, donar consultes, fer programes i programes o perdre pes o augmentar pes o qualsevol problema de salut, perquè treballem junts amb els metges i agafem petita feina de metge a nostra esquena. Tema de prevenció és el clau de nutrició.
0: No ens queda més temps, i és una llàstima, perquè avui la Ganna tenia ganes de parlar també, Ens ha explicat moltes coses sobre la seva trajectòria, sobre la seva vida, i hem conegut la seva història. Ganna, que vagi molt bé i que tinguis unes bones festes.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: També per tu, Liz Daimi,
1: sí,
0: amb el cor a la mà.
1: L'any vinent, segur.
0: L'any que ve tornem a ser aquí.
1: Sí.
0: Gràcies a les dues, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
0: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb Mario Torcal i Helena Duvon. Nivell de suficiència 2 de català.

0: Hola, com va tot? Nosaltres estem molt contents de ser aquí per parlar amb vosaltres. Venim del Servei Local de Català de Sant Cugat i esteu escoltant l'Anell al Dit. Avui, concretament, als micròfons hi ha jo, Mario Torcal, i l'Helena Duan, que som alumnes del nivell de suficiència 2 de català al matí. Som aquí per oferir-vos curiositats, una mica de ritme, de lletres en català, però sobretot som aquí per gaudir d'una estona divertida en què us farem barrinar una mica i en què descobrireu coses de la nostra llengua, el català.
1: Doncs donarem el tret de sortida d'una manera un xic volada i mirant cap al passat. Després us posarem una cançó ben tendra d'una figura imprescindible de l'actual panorama musical català, senzillament deliciosa. A continuació us posarem a prova amb unes preguntes sobre el guionet, un mal de cap ortogràfic ben curiós. Per a la secció de llibres, avui no venim amb qualsevol cosa, us portarem foto del bo. Sí, sí, tal com ho sentiu, un llibre de culte no apte per a tots els públics. I, com sempre, per al final, ens hem guardat el diàleg a propòsit d'algunes errades molt enteses en català i que hauríem d'evitar.
0: Va, que ja ens coneixeu i sabem que ens acompanyareu aquesta estona. Engeguem!
2: Sabies que...
0: Bon dia a tothom. Ha arribat el moment de culturitzar-nos, tots plegats amb uns apunts lingüístics interessants. Començarem amb una celebració de la llengua catalana. Després farem un viatge al passat i, per acabar, ens actualitzarem mitjançant els accents diacrítics. Endavant!
1: Sabies que tenim un dia especial dedicat a una curiositat lingüística pròpia del català? A veure si la pots endevinar a partir de la frase següent.
0: Era una nit tranquil·la. La gala, amb molta il·lusió i a punt de començar una novel·la, assaboria el gust caramelitzat d'un excel·lent xarel·lo. Fixa-t'hi bé. Tranquil·la, gala, il·lusió, novel·la, caramelitzat, xarel·lo, excel·lent. Ja ho tens?
1: Doncs sí, has endevinat que és la L geminada. Enhorabona. I sí, el 24 de gener celebrem el Dia del Punt Volat, aquesta curiosa puntuació entremig de dues L's i que totes formen la L geminada. Era aquesta data, el 24 de gener del 1913, en la qual van aprovar les normes ortogràfiques del català proposades per Pompeu Fabra. Pel que fa a la pronunciació, la L geminada no es pronuncia igual que una L singular. Fixa't en l'exemple proposat per al CPNL. Tenim la paraula eliminar, que té només una L i es pronuncia com a tal. Però si diem al límit, dues paraules, ens aproximem més al so de la L geminada, ja que teòricament hem de pronunciar dues L's per reproduir el so de la L geminada.
0: Encara que la L geminada sí que és un fenomen únicament del català, curiosament, el punt volat també apareix en d'altres llengües, com són l'aragonès, el gascó, el franco-provençal, el japonès, el xinès i el taiwanès. A més, es veu sovint en matemàtiques, com el símbol de la multiplicació. Un punt més, per escriure la L geminada, no facis pas servir ni el punt ni el guió. El punt volat s'enlaira, cosa que es pot fer sense massa complicacions. En el PC, tecla per a les majúscules i el número 3, o tecla de la pometa i el número 3 en els Macs. En els mòbils, manté premuda la lletra L fins que aparegui l'opció de la L geminada. I ja ho tindràs. Bon dia del punt volat!
1: Passem a una altra cosa. Sabeu per què en català es diu «vaig anar» per parlar del passat? Mentre que en castellà, francès o anglès es diu «voy a ir», «je vais» o «I'm going to» per parlar del futur, en català es fa servir «vaig anar» per parlar d'ahir. Aquesta forma és la que s'anomena passat perifràstic i és gairebé única al món. Sovint confon els estudiants que volen aprendre la llengua.
0: En la majoria de les llengües, el verb anar serveix per anunciar el futur i llavors, d'on surt aquesta anomalia? A l'edat mitjana, el català feia com la resta del món. El vaig fer servia per expressar el futur. Quan la gent deia vaig a menjar, estava anunciant que tenia gana i que anava cap a la taula. Era un futur. Però cap al segle XIV la cosa va començar a canviar. Alguns historiadors suggereixen que aquest passat perifràstic va sorgir com un recurs literari per donar vivacitat a les històries i per narrar batalles i aventures de l'època feien servir el que anomenaven present històric. Aquest present històric encara l'utilitzem per explicar les nostres històries o una pel·lícula, per exemple, quan diem llavors va el protagonista i tanca la porta. Aquest és un recurs literari per donar velocitat a la història, que fa que sembli que estigui passant ara mateix.
1: El que va passar és que aquest recurs sonava tan bé i era tan còmode que va donar inici a una bola de neu, la qual es va escampar tot arreu i es va convertir en un complet embolic. La gent va començar a fer servir el vaig fer per a qualsevol cosa que hagués passat feia un segon, un any o un segle. Aquesta moda va triomfar en part perquè recordar totes les terminacions complicades del passat simple semblava una bogeria. A poc, aquest passat de tota la vida, l'indicatiu passat, es va quedar tancat als llibres acadèmics, tot i que el País Valencià és encara vigent, mentre que el vaig es va estendre a totes les capes de la societat. El passat perifràstic és una estructura pràcticament única al món. Només hi ha un cosí germà que comparteix aquest tret amb el català. És l'occità, concretament el dialecte gascó, que és la llengua que es parla a la Vall d'Aran i al sud de França. Fora d'aquestes dues, aquesta construcció gramatical és una raresa lingüística total.
0: Llavors, la pròxima vegada que digueu vaig fer, penseu que estem fent servir una joia excepcional a nivell lingüístic. Els catalans som l'únic poble que fem servir el verb de moure cap endavant. Per viatjar en el temps cap enrere. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge pel punt volat i el passat.
2: Sentim-la.

0: Avui us parlarem d'una de les veus més emocionants de l'escena musical catalana actual, que he conegut, la Sílvia Pérez Cruz, cantautora, compositora i intèrpret d'una sensibilitat extraordinària. Destaca per una proposta musical íntima i sensible en què la veu i la paraula tenen un paper central. Les seves cançons combinen poesia, emoció i compromís amb lletres que exploren els sentiments, la identitat i la vida quotidiana.
1: La cantant polifacètica de Palafrugell, que porta la seva música a tots els àmbits de l'art, no encaixa en un únic estil. I es mou amb desinvoltura entre el flamenc, el jazz, la música popular i la cançó d'autor. Pel que fa a la seva formació, ja de molt jove va estudiar solfeig, piano i saxo a l'Escola Rita Ferrer de Palafrugell i després a l'Escola d'Art a l'Art, fundada per la seva mare. A continuació va tocar i cantar amb el coral Nit de Juny al voltant d'Europa i després, amb 18 anys, va tornar a Barcelona, on es va especialitzar encara més i va tocar i cantar amb diversos grups i orquestres. En 2022, Sílvia Pérez Cruz va rebre el Premi Nacional de les Músiques Actuals per la qualitat poètica de les seves lletres i la sensibilitat de les seves composicions.
0: El seu compromís amb la llengua catalana és un dels pilars de la seva trajectòria artística. A través de les seves cançons, defensa el català com a llengua de creació i identitat, utilitzant-lo amb naturalitat. Per a ella, cantar en català no és només una elecció artística, sinó també una manera per donar ressò a les arrels i a la cultura pròpia, tal com li va transmetre el seu pare. De fet, el pare va ser una presència fonamental en el creixement artístic de l'artista, ja que primerament li va contagiar l'amor per la música i, en segon lloc, li va transmetre la importància d'expressar-se amb autenticitat, fet que va influenciar de forma rellevant la seva formació. El suport constant del pare i la seva confiança van donar a Sílvia l'espai i la força per escoltar-se a si mateixa i transformar emocions en cançons.
1: Ara la Sílvia ha esdevingut una artista de concerts pels quals no hi trobes entrades. Una cantant que transforma el dolor en música i amb simplicitat, humilitat i empatia pot arribar a tocar llocs en l'ànim de les persones on no s'aconsegueix arribar de cap altra manera. Pel que fa a la seva música, està influenciada per la tradició de la cançó d'autor i per sons contemporanis, ha anat construint un estil propi, proper i honest, que connecta fàcilment amb el públic i busca per emocionar i convidar a la reflexió, fent de cada cançó una petita història. Aquí us portem una de les cançons que més ens agrada, Vestida de nit. Una cançó escrita pels seus pares, Castor Pérez Diz i la poetessa Glòria Cruz i Torrelles, i que va ser gravada després per la Sílvia. Vestida de nit és una cançó delicada i plena de poesia, que parla de la fragilitat, del desig i de la intimitat emocional. Amb un to íntim, evoca una atmosfera nocturna i gairebé onírica. La cançó ens convida a un espai de silenci amb una sensació de recolliment amorós i vulnerable. La nit simbolitza el moment en què cauen màscares i tot es veu i sent més clarament, sense filtres. La veu de la Sílvia, que ens acompanya en aquest espai, ho diu tot amb molt poc. És una peça que no busca l'esclat, sinó la complicitat, i per això podem dir que és una cançó que no s'escolta. Només es sent dintre el cor.
0: Doncs no perdeu ni un moment més i aprofiteu per escoltar més cançons d'aquesta meravellosa artista. Sí.

0: Va, que arriba l'hora del concurs, la part més divertida d'aquest podcast, oi?
1: I tant. I avui, amb què vols que martiritzem l'audiència?
0: Doncs, sincerament, tinc ganes de repassar el guionet en el Compostos Catalans perquè és un tema que em té ben frugit.
1: Ja ho pots dir, és complicadet perquè hi ha molts casos diferents. Va, posem alguna pregunta als oients a veure si estan al cas.
0: Som-hi, amb la primera pregunta. De les tres paraules següents, quina no porta guionet?
2: Opció A.
0: Parallamps.
2: Opció B.
0: Parasol.
2: Opció C.
0: Parachocs. I la resposta correcta és la A, parallamps. En principi, en català, quan tenim dos compostos, els unim sense guionet, tret que el primer compost acabi amb vocal i el segon comenci amb R, S o X, com és el cas justament de parasol i parachocs, que sí que porten guionet.
1: Segona pregunta. A veure si els oients han entès el que acabem d'explicar. Quina paraula sí que portarà guionet ara?
2: Opció A.
1: Escurrar butxaques.
2: Opció B.
1: Compte revolucions.
2: Opció C.
1: Aixafar guitarres. Doncs la resposta correcta és la B, perquè compte acabar amb vocal i revolucions comença amb R. Les altres dues, escurrar butxaques i aixafar guitarres, s'escriuen juntes sense guionet.
0: M'encanta la paraula aixafar guitarres, és tan gràfica. Passem ara a la tercera pregunta. Als cursos de català tenim gent dels Estats Units, del Canadà i també de Mèxic. Per tant, tenim alumnes...
2: Opció A.
0: Nord-americans.
2: Opció B.
0: Nord-americans escrits junts sense guió...
2: Opció C.
0: Nord-americans escrit junt amb guió. I efectivament, la resposta correcta és la C. Quan unim dos compostos i un d'aquest fa referència a un punt cardinal, cal ajuntar-los amb guionet. El mateix passa al país africà més austral, Sud-àfrica.
1: Va, que gairebé ja marxem. Però abans, una quarta i darrera pregunta per als que us agrada la cuina. Com escriviu xup-xup?
2: Opció A.
1: Xup-xup amb X i amb guionet.
2: Opció B.
1: Xup-xup amb X i sense guionet, amb espai.
2: Opció C.
1: Xup-xup amb C, H i amb guionet. I sí, ho sabíeu, la resposta correcta és la A, amb X, perquè la combinació C més H en català no és correcta. I amb guionet, perquè els compostos repetitius i fruit d'onomatopeies també porten guionet, com siga-saga, xinu-xano o baliga-balaga.
0: Hi ha més casos del guionet, com ara els prefixos que s'uneixen sense guió al segon compost, encara que el primer acabi en vocal i el segon comenci amb R, S o X, però sense acabar el temps.
1: I si vosaltres no voleu ser baliga-balagues ni poca-soltes en català, seguiu atents al programa que aprendreu moltes més coses. Fins ara!
3: L'hora del lector.
0: Avui us presentem Martí Rosselló Lloveras, un escriptor bibliotecari i dinamitzador cultural premianenc que va néixer el 21 de desembre de 1953 i que ens va deixar sobtadament i prematura el 31 de gener de 2010. Va viure tota la vida a Premià de Mar, on treballava com a bibliotecari, si bé també col·laborava en el diari El Punt i a Ràdio Premià. De fet, la biblioteca municipal d'aquest municipi del Maresme porta el seu nom.
1: Tot i que va conrear diversos gèneres, com la poesia i el conte, és amb la narrativa, i concretament amb una de les seves dues úniques novel·les publicades, Ànaca, que va gaudir de força ressò. Aquest llibre va ser el que li va donar més èxit, i, de fet, va ser traduït al francès. El seu estil es caracteritza per un llenguatge acurat, reflexiu i amb una clara voluntat de compromís crític.
0: Fer un resum d'Anna K. és complex. Ja la sinopsi del llibre se'ns parla d'incest, relacions transsexuals, agressions sexuals, assassinats, segrestos, i tot centrat en un mateix cercle familiar. Malgrat tot això, no podem dir que la seva lectura resulti del tot escabrosa. Els personatges, i en especial Anna K., viuen tots aquests fets sense cap tipus de remordiment, sense escàndal, com si fossin fets normals del dia a dia, amb certa fredor i distància, i en cap moment es plantegen si les seves actuacions són correctes o no, sinó que senzillament es deixen portar pels esdeveniments. Definitivament, és un llibre boig, sorprenent i altament addictiu, sobretot en el primer tram de la novel·la, amb uns girs que freguen la inversemblança. I què? Et vas capbussant en la història recargolada de l'Anna K. i la seva família. A més, l'autor, amb la seva prosa i llenguatge, fa que la història t'atrapi amb una lectura planera i que resulta difícil d'abandonar fins al final.
1: Cal dir, però, que no és apte per a tots els estómacs. Us atreveu? Atreveu.
3: No t'equivoquis.
0: Mira, vinc emprenyat avui, he hagut de renyir el nen perquè no volia fer els deures i hem discutit.
1: Segur que el que volies dir era renyir-lo. Crec que més aviat hauries d'haver dit que volies renyar-lo, del verb renyar.
0: Ai, potser tens raó. Quina diferència hi ha entre renyir i renyar?
1: Renyir vol dir discutir, enemistar-se fins i tot. Dos amics, una parella... I jo crec que amb el teu fill pots tenir-hi tensions, però d'aquí a no voler-ne saber res...
0: Tens raó, tens raó. Me l'estimo amb bogeria. Però de vegades li he de posar els límits i indicar-li aquelles coses que no estan bé.
1: Clar, clar, clar. Justament això és renyar. I parlant de confusions, t'ha agradat la peça que va composar la Sílvia Pérez Cruz i que hem sentit abans?
0: M'ha encantat. I tot i que de música no en sé tant com ella, he de dir, el que tinc clar és que la peça de música no la va composar ningú.
1: Com dius?
0: Doncs això, que el verb composar el confonem amb el verb compondre. Però composar és una paraula que ve del dret i que vol dir imposar una multa, una composició. Per tant, no l'hem de fer servir en el sentit de crear música.
1: Ahà, llavors caldria que hagués dit la peça que ha compost la Sílvia Pérez Cruz.
0: Just a la fusta. Per cert, mentre xerràvem, acabo de tancar una venda per Wallapop. 50 euros em guanyaré.
1: Què? No, no, vull dir que me n'alegro dels teus 50 d'ingressos, però de l'acció de vendre en diem venda, amb D de Dinamarca, com renda, que també s'escriu amb D.
0: Bé, sembla que la confusió entre aquestes paraules ens porta a un món de malentesos.
1: No cal dramatitzar, malentesos ortogràfics potser sí, però ja ens havíem entès. En tot cas, hem d'intentar parlar una mica millor cada dia.
0: Ja ho pots ben dir.
1: Escolta, i em pots dir que has venut per Wallapop?

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

El nostre protagonista, Glenn Miller, no va ser mai un músic cinematogràfic. No va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que a l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu seràs mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò li interessava era la música i s'ho suspenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyorar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, Collar de Perles.

Collar de perles, un regal de Glenn Miller a la seva dona. No va ser l'únic gran regal que li va fer, perquè tots dos van estar sempre molt units. Ella no va ser mai una mera esposa que espera que el marit torni de gira. La Helen va influir molt a la seva carrera, fins al punt que és probable que ell, sense ella, no hagués arribat mai a desenvolupar el seu talent. Ho dic en el sentit que ell es delia per tenir una orquestra pròpia i fer que sonés amb un segell especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar a la comoditat de fer de músic de sessió, de cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra, que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, de la pel·liculeta, més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona a Música i llàgrimes és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació novaiorquesa de Pennsylvania, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, Xuxu.

0: Chattanooga Shoo-Shoo, una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta decisió tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques. I, en canvi, li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, tocar les marxes militars de sempre. Però esclar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i, finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'Estat Major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar 2 anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desaparèixer. Dic desaparèixer en el sentit més literal del terme, perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai, i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort, i li van amagar la informació a la seva dona durant 8 dies, fins al 23 de desembre. No podien allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
3: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
2: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.
5: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, a l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris de el millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs, això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent, i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic, de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soletes.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent, però...
1: Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
1: Hi haurà una incorporació
0: que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, sí. Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... o la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem la nostra popularitat.
0: Clar,
1: llavors,
0: clar.
1: Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més estil en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipus band,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents... opcions, sí, sí.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podreu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: aprenent. Vale.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir,
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que ve n'ha fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el Detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11 a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions. Ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant
0: Pau,
3: un dia.
0: Perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí, sí, sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I, per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries de les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta, Tina. Tina. Que plogui coses... està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria, sí, a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis estètic en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts, això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida, que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on a poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portants de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han emprès la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de la Conca de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, eh? No només d'aigua que baixa, sinó que també aquestes cerveses, la gran novetat d'enguany, no? Que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també alfàbrega. Per dir tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, farà 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Ribarroja i Móra d'Ebre, que per cert és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui, a 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada. Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada. Tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
9: Aquest any, senyor Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig, mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs, siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180 i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament a tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, o ho necessita abans.
9: Senyor Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
10: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
9: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
10: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
9: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
10: Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional. No? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants. No? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible. No? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes. Nosaltres, a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar a prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, afiançar-la i fer-la potent. i una altra que, no, que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
9: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
10: Reptes,
0: sens dubte, que també pertanyen a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
9: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
5: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
11: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
11: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar de Set en Forra i, en primera ronda, el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra, i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar de Set en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere, Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en full revist, el cos del bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va consolidar el seu bon moment abans de Sant Magí.
5: Segona ronda, agenda de plaça.
11: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i, en primer lloc, destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
11: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller: canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
12: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
11: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens du a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forés de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
13: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
14: Gràcies, és un plaer.
13: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
14: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
13: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
14: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
13: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
14: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
13: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
14: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
13: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
14: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare, a veure, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgullosos de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
13: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
14: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició, sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però lo típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguessin tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguessin fet, haguessin guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Bé, tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
13: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
14: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvia a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això, que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com, doncs, fer la foto del moment també.

0: de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors va haver... Però van ser 2 segons, vaig dir, vale, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
1: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
0: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
1: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
0: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estat tècnic, canvia molt la cosa, perquè igual que cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests 2 últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
1: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
0: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim, i arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
1: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
2: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tot, una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?

0: Anar a una piscina caribenya.
1: Dormir en un hotel del Far West.
2: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Oroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta,
1: és
0: final de festa?
1: Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que tot, jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya...
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances...
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure...
1: Què escoltem, a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació
0: bé,
2: i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten algo diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, Les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més, què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits. I crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que sí, són inversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos.
1: Sí.
0: Sí, sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. O sigui, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment... grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1, 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, eh?
1: Molt sí.
0: Bé, molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol,
1: sí,
0: Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: en minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.
5: Ok, em posen un mapa i busques el tresor. Avui perds el nord, amb això estarem d'acord. Guanyes si tens sort, però arribaràs fins al final. Et deixaré com els meus petits, pixant a l'orinal. Yeah, yeah, yeah, yeah, estan buscant el lloc.
6: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
7: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
6: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües però sí d'identitat.
7: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.

0: que una puta nòria. Yeah.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats de cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o, com a mínim, també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això

0: català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que, per exemple, s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
3: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent es treu.

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Bar Sembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota ha de llançar-la a un company o companya proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, Mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malaguisa.
2: Jo no puc, ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, del company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo. No m'atreveixo a rimar obert per vacances, estiu, dilluns... No m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda. Ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja. Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga. Els dissabtes fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Veure, ara sí?
2: Ara
3: sí, Manel,
2: ara bé? Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta. Els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, Va, doncs anem a preguntar-li, si a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja?
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar Mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració. De manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Adéu. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
2: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar a una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: certa
5: flexibilitat. O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt més fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després està l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic. És a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic. Són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments a vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim. Ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen... I bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, eh? La gent del ioga és una miqueta més jove i venen també gent en pràctica, gent sense... I també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeixo una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat als ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien... I ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava... I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé, doncs queda dit, tothom els dissabtes i diumenge a 8:45 a la platja de Can Manent o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció i, en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
6: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
7: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el verat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
8: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs, és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Selva o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
7: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
8: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura de l'aigua del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que no que, no, que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar, pues, arrel de la pujada de temperatures, pues, no té tant de nutrients no, o no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió, bueno, i es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer, i després als mesos de tardor pues, agafaven i marxaven per l'estret perquè ja havien vingut. I això era un cicle que any rere any s'anava pues, repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
7: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
8: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, tinc el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
7: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
9: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ, i això garantitza pues, que perduri, que sí, o sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
7: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
10: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa. Doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
7: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
6: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
11: Friki Time d'estiu.

0: Friki Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs la, és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no? aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
1: Doncs el Detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí en el seu moment la vam tenir en català i era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada, i a més en Kogoro Mouri, com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro. Em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi, que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, entre aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges. Ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan, i això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: l'agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major. Sí,
0: dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest estan és de tots nota, els... eh? Aquest
1: sí,
0: és
1: sí,
0: de saber-se bé,
1: molt xulo.
0: Eh?
1: Molt bé. Sí, sí, sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers guarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que sí, vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, 11, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts de les 9 fins les 10 i 20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que es molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la de...

0: carregada d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
1: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
0: Això, però, és demà, 18, a 7:45 del vespre, en català, i hi ha dos preus, un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
2: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell amb Pau Casals o Àngel Guimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
0: Demà més, adéu.
2: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'arriba a les mans.
2: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és la Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela,
4: bona
2: de nou.
4: Núria.
2: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
2: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
2: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
2: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
2: Vale.
4: Sí.
2: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
2: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
2: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
2: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Necessites

0: ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

trempujat xorrut, amb l'espatlla repenjada a la paret, freda i humida, i no li calia ni moure el cap per tenir una vista de la colònia a través de l'obertura, entra la cortina amb un estampat de flors molt empastifada que havia heredat de la seva mare i el marc colcat de la finestra, i en tenia prou d'aixecar la mirada del llibre, de fer-hi un sol cop d'ull per adonar-se del canvi més menut, i si de tard en passava, i si d'en tard en tard passava, fos perquè s'havia submergit en els seus pensaments, fos perquè es trobava en un indret allunyat del mirador, que se li escapava alguna cosa, en aquest cas, l'oïda excel·lent que posseïa li era de gran ajuda, per bé que rarament se submergia en els seus pensaments, i encara més rarament s'aixecava de la butaca coberta amb mantes i un abric de pell, la posició de la qual havia estat determinada per l'experiència acumulada en l'activitat quotidiana, gràcies a la qual havia aconseguit limitar al mínim el nombre de casos possibles en què hagués d'abandonar el punt d'observació de la finestra. Evidentment, aquest no era, en cap cas, una tasca senzilla que es pogués acomplir d'un dia per l'altre. Ben al contrari, li va caldre trobar la manera òptima de plegar i d'ordenar els objectes necessaris per menjar, beure, fumar, escriure el dietari, llegir, a part d'una incalculable quantitat d'altres ocupacions de no res.

0: El que acabeu de sentir és un fragment de Tango Satànic. És l'única novel·la del Premi Nobel de Literatura 2025, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, traduïda al català. I qui s'ha encarregat d'editar-ho és Edicions Cràter. Avui ens proposem descobrir què hi ha darrere d'una decisió com aquesta, i per això hem convidat a l'editor santcugatenc Oriol Ràfols. Oriol, benvingut.
1: Bon dia.
0: Quina lectura més complicada?
1: És una lectura... és densa, és allò... cada... de frases llargues, de... és una lectura que necessita la seva atenció, però tot i així fa més respecte del que és després. És a dir, sovint es titlla Krasznahorkai d'un autor allò complicat, sí. I després quan t'hi poses veus que no n'hi ha per tant, no?
0: O sigui, que ens han espantat i potser no cal fer tant de cas, no? I si tenim curiositat, introduir-nos, com hem intentat fer ara amb aquesta lectura breu d'un dels capítols de Tango Satànic. Quan preneu la decisió d'editar Tango Satànic? Perquè jo et preguntava fa un moment, què va ser abans, el premi o l'edició en català?
1: No, l'edició va ser anterior, vam publicar-lo al març d'aquest any i vam decidir de fer-lo potser 2 anys abans ja. És a dir, que és un autor que, bueno, jo ja el coneixia de fa molts anys, no? Ja l'havia llegit. També per coses que t'arriben sense massa... bueno, és la tasca de cerca editorial, que t'arriben les coses per molts canals diferents, i bé, el vam llegir, ens va agradar molt, i vam decidir de tirar endavant.
0: Potser t'arribaven veus que tard o d'hora arribaria el premi?
1: No, tot i que és un autor que sonava, pel premi sonava, no? I, és a dir, sempre esperes que... És a dir... El Premi Nobel sona amb molts noms, no? És a dir, sí. I llavors no t'esperes que serà el que has fet tu, però sí que era un nom que sonava, i jo, de fet, aquest any vaig fer una cosa que no havia fet mai a la vida, que és mirar el Premi en directe, no? I que vol dir que ja tenia alguna cosa que em deia que hi havia la possibilitat que passés, no? I llavors, clar, quan aquell paio, el suec aquell, va dir el nom...
0: Vas cantar bingo.
1: Bueno, clar, vaig saltar al sofà, sí.
0: Però, en realitat, què és el que us va motivar Edicions Cràter a publicar Tango Satànic?
1: Bueno, sobretot és el fet... O sigui, Edicions Cràter és una editorial de clàssics. És a dir, és el primer autor viu que publiquem. Fins ara tots estaven morts. I una mica és aquesta sensació de que ja és un clàssic modern, no? És a dir, que és un llibre que ja té 40 anys i ha passat una mica... ja ha fet el salt de la literatura contemporània als clàssics, no? Ja ha quedat com fixat. I això és una sensació que teníem, eh? És a dir, però una mica això va ser el que ens va guiar cap aquí.
0: De fet, és la primera i única obra de Krasznahorkai que està traduïda al català, no? Sí?
1: Sí, és un autor que fa respecte, i això també no va només pel públic, sinó pels editors, entenc, però que jo no li veig massa, o almenys jo no li he vist mai allò que hagués de ser una cosa molt complicada que sortís bé, no? I ara és dels autors principals europeus. En català els tenim gairebé tots, no? És a dir, per què Cartarescu s'ha fet gairebé tot i Krasznahorkai no s'havia fet, no? No ho sé explicar massa bé. A vegades és una cosa molt més banal, eh? És a dir, dius, ui, un hongarès, un nom estrany, impronunciable, això no funcionarà de cap manera, no? I llavors no ho fas, però sabem que hi havia altres editors que ho volien fer i, bueno, mira, vam fer nosaltres i ha anat molt bé.
0: En aquests casos, el tema dels drets, com funciona? És complicat tot això?
1: El tema dels drets, si ningú ha demanat l'obra, en general, no costa massa, perquè en general la gent vol vendre, i llavors si tu quan vas a comprar drets a fora, si ningú més els ha demanat, doncs els pots aconseguir.
0: Fàcilment.
1: Sí, bueno, fàcilment. En general, també, si l'autor és conegut, també volen veure una mica quin és el teu editorial, que no sigui una cosa molt, allò, molt petita, tot i que el nostre editorial és molt petit, però sí que té una certa presència. Ens ha passat amb altres llibres, per exemple, els diaris de la Sílvia Plath, no?, que és una autora també molt de nom, que vam publicar, que jo em pensava que no se'ls donarien, i mira, a vegades és un fet de trucar, no?, de provar-ho, i si no ho proves no es pot, no?
0: Però no heu trobat especials dificultats en aquest cas?
1: No. Ara ja el tema és ara que ha guanyat el Nobel,
0: clar.
1: Aquest té tota la seva obra en català, menys aquesta novel·la, tota la resta estan per fer, no? Llavors, ara hi ha hagut una mica... ja ens van avisar, dient, tenim ofertes, si voleu fer la vostra, feu-la, perquè n'hi ha d'altres, no? I, bueno, també vam fer la nostra, i per altres novel·les seves, no? I ja veurem què passa.
0: Editareu més?
1: Esperem que sí, ens agradaria, clar.
0: Aquesta és una aposta estratègica o és una decisió més literària?
1: No, més literària. És a dir, així com apostes estratègiques no en fem. Fem el que ens agrada una mica i ja està. No tenim... Bueno, no ho sé, no hem mirat mai el que publica. Evidentment que ens mirem els números i que la cosa hagi de sortir bé, no? Vull dir que tampoc publiquem una cosa que veiem que no té cap possibilitat de que surti bé. Però, en general, publiquem el que ens agrada.
0: Sobre la traducció, no? Aquí és on ens trobem també una mica la complicació. Com decidiu la tria del traductor? No sé si coneixíeu el Carles Dax com a traductor. Sí, sabíem.
1: Vam conèixer, o sigui, abans de plantejar-nos-ho, jo no el coneixia, però quan vam començar a buscar vam veure que en primer lloc, de traductors d'hongarès al català...
0: No n'hi ha gaires, no?
1: N'hi ha 3 o 4, sí, no gaires. I ell, ja havíem vist que... Ell va fer una estada de lectorat de català a Hongria i va estar-s'hi un temps, i havíem vist que havia traduït poesia. A més, és una obra que el llenguatge és bastant pujat, no? I vam pensar que podia fer bé. I... com que no havia traduït mai novel·la, també li vam demanar allò, tradueix-nos allò unes pàgines, a veure com sona,
0: no?
1: A veure com sona, i sí, ens va agradar molt. És molt bona la traducció. Jo, que ja he fet uns quants llibres, és de les millors que m'ha passat per les mans. O sigui, la traducció és molt bona, em sembla, del llibre aquest.
0: I en aquest procés de la traducció, l'editorial, quin paper juga?
1: Bueno, tu primer és buscar la traductor, tot això que hem parlat, llavors un cop reps la traducció feta, doncs anar llegir-te el llibre, si veus alguna cosa que no acaba de funcionar, doncs indicar-ho, no?, i aquestes coses una mica... però, bueno, una mica llegir-te el llibre de forma bastant atent, no?, després hi ha tot el tema de la maquetació i aquestes coses...
0: I escolta una cosa, parlaves abans d'una segona edició, no?
1: Sí, clar. Quan va sonar la notícia del Nobel, de fet teníem al magatzem 25 exemplars. Ja estava en marxa la segona edició, ja la teníem posada, agendada, i clar, va sonar el Nobel, i evidentment no tens mai estoc, però és que no hi ha mai estoc per això, jo crec que ningú, és a dir, si fos... Nosaltres teníem 25, però si n'haguéssim tingut, no sé, 200, que seria com un llibre normal, tampoc els haguéssim tingut, suposo, no? I, bueno, sempre toca una segona edició, quan fas el...
0: Que la teniu quan... a punt, ja?
1: Sí, home, ja ha sortit.
0: Ah, ja ha sortit.
1: Sí, de fet, veig que el Sergi la porta.
0: El Sergi la porta. Sergi Martí, llibreter de la Paideia, què tal? Com estàs?
2: Què tal? Bon dia.
0: Te l'has pogut llegir?
2: No, encara no.
0: Encara no?
2: Encara no. Està començat, però encara no l'hem acabat.
0: És que
2: requereix estar
0: concentrat,
2: atent i concentració.
0: No?
2: És una passada, però és un llibre que requereix estar... Són frases llargues i reflexives, i és un autor que no te'l pots llegir d'una sentada.
0: Has de continuar tirant enrere, depenent una mica...
2: No? L'únic que... Bueno, potser heu parlat ara abans d'això, però és un estil que té pues, unes frases com bastant complexes, no té una puntuació molt, molt marcada, llavors necessita espai bé la informació i anar com respirant el text.
0: T'està agradant?
2: Sí, a mi és que tot el que sigui apocalíptic i una mica fora de lo que és... estrictament, com malament dit, normal, m'agrada.
0: I ara parlàvem amb l'Oriol, que ja està la segona edició al carrer, que és la que tu ja has portat aquesta segona edició.
2: Sí, és que els llibreters, clar. Al final vam intentar demanar la primera ràpidament el dia... És molt ridícul, perquè això ja ho vaig parlar amb ell, però que el dia del Premi Nobel estàs enxufat allà, corrents, per quan diguin el nom, demanar els que toquen. Jo vaig demanar uns quants de... Perquè de tres o quatre autors que sonaven bastant fort i vaig tenir la sort d'enganxar algunes de la primera edició, però ara sí, ara ja tenim la segona, que ha anat molt ràpid i ja totes les llibreries, suposo.
1: De fet, jo vaig anar a algunes llibreries el dia del Nobel...
0: Sí.
1: I la Paideia era de les poques que el tenien, eh? Vull dir que va fer la feina molt bé.
0: I el públic què? Els lectors hi van anar expressament a veure si teníeu algun exemplar del nou Nobel de literatura?
2: Sí, sí, és un factor bastant habitual dintre del fenomen del Premi Nobel. I justament aquella... Per això es demana justament i fas una mica d'aposta, no?, per diversos autors, per dir, bueno, algun d'aquests l'he de tenir el moment, perquè és l'escalf, no?, del moment, de dir, pues, el vull ara perquè ha sonat ara i ja ha sortit la notícia. Llavors tots els mitjans donen la notícia i la gent aquell mateix dia, lo poc que vaig poder aconseguir es va vendre aquell cap de setmana. El Premi Nobel es dona, crec que és el dijous, i el dilluns ja no quedava res.
0: I és un degoteig? Continua havent interès?
2: El Premi Nobel sempre. Hi ha premis Nobel més comercials, hi ha premis Nobel més complicats. Aquest és un híbrid. Jo crec que serà un degoteig i jo crec que anirà funcionant, perquè crec que la seva obra és molt potent. Hi ha altres, per exemple, com la Han Kang, que ja havia tingut una tirada molt, molt potent i ja era una autora molt reconeguda, doncs clar, va ser un Nobel molt, molt comercial. Depèn de cada autor.
0: Abans parlàvem amb l'Oriol, que si justament aquesta coincidència feliç d'haver traduït al català la primera novel·la d'aquest autor i ser premiat amb el Premi Nobel de Literatura, els convida doncs, a continuar traduint algunes obres més de l'autor. A tu, com a lector, t'encuriosix saber quin altre tipus de històries explica?
2: A mi sí, jo crec que sempre hi ha una necessitat de traduir, igual que han fet altres editorials en castellà, crec que és molt enriquidor per la llengua que es pugui traduir l'obra de més d'un Premi Nobel al català. Ja s'ha fet la feina en castellà i crec que l'Oriol està fent una feina molt bona de recuperar i d'agafar pues, autors o llibres que potser havien passat una mica fora d'aquest radar i que realment és que han d'estar traduïts. I a mi sí que em crida l'atenció poder seguir llegint la seva obra. A més, Tango Satànic és el debut. Llavors crec que té altres que encara poden ser més totals.
0: Són totes a la mateixa línia d'apocalíptiques?
1: No tant. És a dir, hi ha el Tango Satànic i la Melancolia de la Resistència, que són més ambientades a Hongria, del seu món, com si diguéssim, però després ell se'n va anar a la Xina i al Japó i té unes novel·les ambientades allà que són... O sigui, l'estil és semblant, eh?
0: A tu t'agradaran, Sergi.
1: L'estil és això de la frase llarga i aquesta cosa, però sí que té coses a diferents llocs, té una que també parla de Nova York, em sembla, i ara, a les últimes que ha fet, està tornant a Hongria, torna a parlar d'Hongria.
0: No, volies apuntar alguna cosa?
2: No, que el que deia l'Oriol, que té aquesta part més... Com després d'aquests viatges a Xina, a Japó, és com una part més reflexiva, més filosòfica, i potser la primera obra que situa a Hongria és més com una mica pues, amb més personatges, amb una història, amb un poble, amb més tradició. És una mica pues, recollint la tradició més kafkiana i ja et dic, pots també tenir... Pues, algun toc com la Esabo, que és també una autora clàssica, que també l'han traduït al català, que també està molt bé. O sigui, crec que ara els hongaresos sempre han estat de moda, però crec que hi ha tres o quatre autors que realment val la pena recuperar.
0: Oriol, heu considerat edicions en altres formats? L'e-book, l'audiollibre... L'audiollibre, perdona.
1: En e-book, sí, sí. Que l'hem considerat, sí. I, de fet, ho estàvem mirant. És un mercat que... Nosaltres vam fer un parell de llibres en e-book en català i els que n'hem venut és un número irrisori. És a dir, que si... En aquest cas, que és el Premi Nobel, potser ens hi tirem, no? Però depèn... O t'ho fas tu, allò que no et costi res, o si ho has de demanar que t'ho facin i això, ja el balanç és negatiu, no? Perquè és això. Jo hem trobat que hi havia molt poques vendes en e-book. I audiollibre és impossible, de moment. Si ho fas amb actors, si ho fas bé, allò amb gent que reciti, clar, això val uns diners que després, si en vens quatre, no, és impossible. Ara podria posar-me una màquina d'aquestes noves, però si no és així, no sé.
2: Si no, l'Oriol té bona veu, no? Podria...
0: Bueno, l'hem sentit al principi de l'espai fent la lectura d'un petit paràgraf.
2: Podria...
0: I dic una mica més i no pot ni respirar, perquè...
1: Sí, sí, sí.
2: És el que dèiem, que són frases molt llargues, és que també hi ha...
0: Mare meva!
1: Sí, sí. Són frases llargues i és dens, no? I d'entrada això és el que et pot fer una mica de respecte. Però jo destacaria que la prosa és molt tensa, és a dir, no, en cap moment fa panxa. Que és una cosa que fan només els escriptors més grans i més difícil encara en aquest format, no? Que cada capítol és un paràgraf, que la cosa... Vull dir, i a més la frase és llarga, però no només és llarga en el sentit de la puntuació, sinó que és densa també, no? Vull dir, és pesada. I si fas això, la gran majoria dels escriptors la cosa els hi fa panxa. I al moment que tu t'avorreixes de llegir, i en canvi aquest no, aquest et manté tota l'estona a dalt, et manté tota sempre la frase allò ben amunt i...
2: Té un punt hipnòtic.
1: I t'arrossega, sí, t'arrossega. És hipnòtic, és a dir, no deixes de llegir fins que no acabes el capítol, no?
2: A mi em recorda una mica, sent totalment diferents en les històries que expliquen i de més, la part narrativa a Javier Marías. Aquestes frases tan llargues i tan ben construïdes que t'atrapen i, no sé, a mi algun moment he pensat, sent una cosa totalment diferent perquè no el tema, el lloc, els personatges, la forma... però les frases, la forma narrativa, a més una mica és un autor que fa frases llargues i tal, però que t'enganxa, és hipnòtic, és que t'atrapa i no és complicat, però... Al final, jo també crec que hi ha un públic que vol uns textos una mica més... amb més força i amb una mica més literaris. Necessitem també reforçar la idea de la literatura i no... Un Premi Nobel ha de tenir una solera i crec que l'Aslo ho té.
0: No seria una lectura d'estiu, eh? D'aquelles que recomanem per l'estiu, segurament no?
2: Sí, sí. Per què no? Sí,
0: vols dir?
2: Sí, jo crec que sí, o sigui, al final és tot... És que hi ha públics de tot tipus, hi ha potser gent que amb un llibre que sigui massa ràpid s'avorreix perquè li sembla que és absurd o que no té... Saps? O que aquest ritme és massa per ell, hi ha gent que necessita més la reflexió o que agraeix que hi hagi... Jo, per exemple, llegeixo bastant i de tant en tant s'agraeix trobar un autor que pugui fer reflexionar una mica i que no només et porti endavant sense cap motiu, o sigui... Jo crec que hi ha lectures per tothom i pot ser una lectura d'estiu, per què no? Si la gent llegeix assajos i
0: doncs tot... Doncs no hi dius res, no feu cas, Oriol, quins altres projectes literaris teniu entre mans? Ja no cal que sigui del Premi Nobel, que ha estat l'excusa d'avui.
1: Doncs mira, ara traurem un llibre de la Madame de Staël, que és una autora clàssica del temps de la Revolució Francesa, que es diu 10 anys d'exili, que una mica aquesta es va enfrontar amb el Napoleó i és un text autobiogràfic, eh? I conforme Napoleó anava guanyant territoris, ella havia d'anar marxant, no?, com si diguéssim, i llavors, bueno, és el seu periple per Àustria, per Rússia, cap a Suècia, i, bueno, una mica la seva vida explica això. També tenim la segona part de les cartes de Dostoyevski, que va sortir el primer volum ja fa uns anys, i ara farem el segon i últim volum. I també sortirà la carta oberta a Salvador Dalí per Salvador Dalí. És a dir, un llibre del Dalí que no està inclòs a la seva obra completa, i aquí poquíssima gent coneixia que existia, i el farem. És un llibre... és Dalí, vull dir, a vegades no s'entén ben bé què està dient, però és molt divertit, també. O sigui, veus, a més el tio agafa... es fica molt en el... se'n fot molt de tot el que li deien, no? Perquè és el Salvador Dalí, el geni, que escriu cartes al Salvador Dalí a vida dòlars, no? I el Salvador Dalí que només vol diners, no? I van intercanviant cartes una a l'altra i això, i... és bastant divertit.
0: Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm a l'Oriol Ràfols, editor d'Edicions Cràter, i al Sergi Martí, llibreter de La Paideia, que avui ens han acompanyat per tornar a parlar per segona vegada en aquest curs del Nobel de Literatura d'aquest 2025. Els dos, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
2: Gràcies.

0: Barcelona és capital europea del petit comerç aquest 2026 en la categoria de ciutat visionària, reservada a ciutats de més de 250.000 habitants per situar el comerç minorista en el centre de la seva estratègia de creixement econòmic, sostenibilitat i cohesió social. Aquest guardó va ser atorgat per la Comissió Europea en una cerimònia celebrada a Brussel·les. Avui en parlem del que això pot suposar per al comerç de proximitat i fem aquest anàlisi amb l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Adela, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: No sé si per vosaltres, que sou els que trepitgeu el terreny, aquest títol de capital europea del petit comerç és únicament un titular o respon a la realitat? Què és el que en penseu?
1: A veure, jo primer de tot dic que és un orgull que Barcelona hagi obtingut aquest títol i que hagi guanyat. Però, per una altra banda, penso que tot això queda molt bé, però jo em faig una pregunta. Això de veritat millorarà la vida del petit comerç o queda només en visibilitat i discursos, com la majoria de coses? Llavors, se suposa que aquest galardó el que farà serà donar més visibilitat al comerç de proximitat i que tingui un pes més institucional. Però mentre celebrem tot això, jo a peu de carrer veig una altra cosa. Veig botigues que tanquen, lloguers pels núvols i comerciants esgotats. No sé si és que hi ha dos mons, els despatxos i els que estan darrere del mostrador, o què és el que passa, però és una sensació una miqueta estranya. Si d'aquí a un any un botiguer de Sant Cugat no ha rebut cap ajuda real, no ven més, realment em pregunto si això val la pena o serveix per alguna cosa a part del títol.
0: A més, tu parlaves de tancament de botigues. Veient aquest panorama, també és difícil que hi hagi un relleu generacional, que el que provoca és precisament que hi hagi aquests tancaments, no?, de negocis.
1: Correcte, aquest és un dels problemes que té el comerç de, bueno, el petit comerç, el comerç local o de proximitat. El relleu generacional és un dels més importants, perquè si no hi ha persones que vulguin continuar amb aquests establiments, digue'm tu a mi com podem continuar nosaltres. Llavors, aquests títols són molt macos, a priori estan molt bé, però quan trepitges al carrer venen els problemes i no és tan...
0: Serveix per fer debat? Jo m'imagino que hi ha tota una programació d'esdeveniments... se us conviden a les entitats de comerç a participar?
1: Sí, normalment quan fan qualsevol tipus de programació conviden a les entitats, però jo continuo pensant que és tot molt teòric, o sigui, tot el que et diuen, tot el que expliquen és molta teoria, però en realitat a la pràctica, que és el que el comerç necessita, o sigui, coses pràctiques que puguin fer el dia següent i aplicar el dia següent perquè els hi funcioni, jo no ho veig tant.
0: Per tant, segons tu, quins suports us caldria al petit comerç?
1: Doncs a veure, per mi el gran problema són els lloguers, sobretot aquí a Sant Cugat. El primer suport seria afrontar d'una vegada el tema dels lloguers comercials. Igual que estan afrontant els lloguers de vivenda, crec que haurien de tenir una miqueta de força i d'interès en afrontar també els lloguers comercials.
0: És veritat que d'aquest tema no se'n parla. Estem escoltant pràcticament cada dia el debat sobre el tema de l'habitatge, però sobre els lloguers comercials se'n parla ben poc. I una de les coses que sí que tenim clares és que els eixos de vianants de les grans ciutats s'han convertit en les milles d'or, no?
1: Exacte. I que si tu parles amb els comerciants, en general, jo parlo amb els de Sant Cugat, però quan m'expliquen també altres associacions, quan parlen amb els seus, el principal problema que tenen els comerciants són els lloguers. O sigui, les vendes baixen, però els lloguers pugen. Això és insostenible. Ens trobem espais on el lloguer, per molt bo establiment que tingui, si que el cuidi, si que... se't menja. No hi ha manera de poder passar un mes i pagar el lloguer mes a mes. Llavors, jo crec que amb això, si no es toca amb incentius, regulació i mediació real, tota la resta són pedaços que anem posant. Podem fer 1.000 campanyes, però si el lloguer et menja, tanques igual.
0: Quin altre tipus d'ajudes reclamaríeu?
1: A veure, jo penso que també seria interessant ajudes que arribin de veritat i que no siguin una burocràcia infinita. O sigui, els comerciants moltes vegades els hi diuen teniu aquestes subvencions i teniu aquestes ajudes, però molts no les fan servir perquè has d'omplir milers i milers de papers, o sigui, centenars. Perds el temps i al final no saps quan les cobraràs, si estaràs un any, si no, llavors agilitat, una miqueta de... Si realment volen ajudar el comerç, ha de ser més àgil, no pot ser...
0: Això és el que reclamen també molts altres sectors. O sigui, el tema de la burocràcia s'està menjant el temps de la sanitat, de l'educació, ara del comerç, no? Que parlem dels autònoms, de pràcticament tothom. I sí que és veritat que potser caldria pensar fórmules perquè tot això sigui més àgil i més pràctic. De quina manera creus que caldria o es podria protegir el comerç de barri?
1: Doncs a veure, crec que el comerç de barri ha d'intentar posar-se també al dia en tema de venda online sense deixar de ser comerç de proximitat. I per això necessitem també que doni informació el comerciant, però útil, no teòrica. Jo estic farta d'anar a formacions i que et posin un PowerPoint i que vegis el PowerPoint i quan arribes al teu establiment doncs no saps com aplicar això que has vist. Necessitem més agilitat també amb això. Necessitem que hi hagi un suport per digitalitzar-se, però real. Que tu arribis a la teva botiga i puguis aplicar el que has après d'un dia per un altre. Això per una banda. I després crec que per fer tot això, lloguers, ajudes que arribin i el suport per digitalitzar-se, el que necessitem sobretot és molta valentia política. Perquè moltes vegades és millor quedar-se en un costat i no parlar, com tu has dit al principi, no parlar de lloguers, no parlar de problemes i dir que tot va bé. I això no és així, no funciona. Llavors necessitem això que pensin també bé els projectes. Moltes vegades parlen del comerç de proximitat des de les institucions o els polítics i resulta que el dia següent estan posant un centre comercial a 100 metres d'aquí del centre. Llavors, ser una miqueta coherents. Si esteu apostant pel comerç de proximitat, que sigui real, que no sigui només de paraules.
0: I el tema de la digitalització, com el portem?
1: Doncs, hi ha de tot. Tenim establiments o comerciants que ho porten molt bé, que són uns cracs, però sempre queden alguns que els hi costa més i que tenen dificultats. I són aquests, o per aquests, pels que hem d'intentar fer això, fer coses perquè puguin posar-se al dia. També et diré que el comerç ha de fer els seus deures. O sigui, això no és tot suport de fora. El comerç ha de pujar al seu nivell tant de servei, d'experiència, ser més professional i sobretot el que tu has comentat, presència digital d'una manera també més professional. El comerç que es quedi quiet i no es posi al dia amb tot això, tancarà, tant si té ajudes com si no té ajudes. Això sí que està claríssim.
0: Si parlem de Sant Cugat, parlem d'un comerç de qualitat? Quins serien els seus principals reptes?
1: Sí, tenim un comerç molt potent, tenim un comerç de qualitat. Nosaltres fem un estudi de fluxos urbans i la veritat és que estem bé, els resultats són bons relativament comparat amb altres ciutats, però nosaltres tenim, sobretot, això que t'he comentat, els lloguers molt alts, o sigui, impossibles. Per una altra banda, tenim competència de grans superfícies que cada vegada ens posen més centres comercials al voltant. Barcelona, 20 minuts, que no deixa de ser una competència prou forta, i un client cada cop més exigent. Això també s'ha de valorar. Llavors, el que necessiten els nostres comerciants, que són més campanyes o realment més suport estable i continu per part de les entitats també, de l'Ajuntament, de la Generalitat, no sé, ens ho hem de preguntar. Les campanyes estan molt bé, però tot s'ha de basar en campanyes?
0: Clar. Crec que seria interessant recuperar doncs una idea que ja hem tractat en alguna ocasió, i és el tema de la importància de preservar aquest comerç de barri. Per què és necessari que continuï vivint aquest comerç a les nostres ciutats?
1: Doncs a veure, el comerç el que realment fa les ciutats és vida. Ho creiem o no ho creiem? O sigui, els comerciants són els primers que contribueixen absolutament a tot el que es fa a la ciutat. O sigui, fem coses amb escoles, fem coses amb entitats diferents d'aquí del centre, fem coses als carrers, o sigui, intenten que la vida continuï als carrers. Llavors, si no tenim comerç, els carrers es quedaran buits. I això no ens ho imaginem, bueno, podem tirar enrere i pensar quan va passar el confinament, que sí que vam veure una miqueta com quedaven els carrers, però tots sabíem que tard o d'hora es tornarien a obrir. Si et poses en aquell plantejament i penses que això ja no passarà, que no es tornarà a obrir, pensa en la ciutat que tindràs. Una ciutat trista, amb més inseguretat, perquè indudablement, mira, ara estem parlant també amb l'Ajuntament de fer com una mena de recorregut perquè els nens estiguin més segurs quan van als instituts.
0: I camins que
1: puguin,
0: segurs.
1: Sí, camins segurs, i que puguin també entrar en els comerços si necessiten ajuda d'algun tipus o el que sigui. Si tot això desapareix, aquesta és la ciutat que tindrem, una ciutat totalment buida i sense seguretat de cap tipus, menys il·luminació, perquè els comerços també donen vida amb la il·luminació, o sigui, bastant negra.
0: Mm. A modo de conclusió, què pots afegir?
1: Doncs a veure, jo el que penso és que el comerç no necessita més premis. El que necessita són condicions reals per competir i sobreviure. I que aquí ens hem de mullar tots. Entitats, associacions, comerciants, tots. Hem de posar una miqueta, un gra de sorra per poder continuar amb això. Ja poso també la meva falca entremig i penso que per això també és clau Sant Cugat Comerç. Sant Cugat Comerç, el que intentem, a part de fer totes aquestes campanyes de sortir al carrer i de fer festes i la nit en blanc i totes aquestes històries, realment la feina que jo crec que val més la pena és aquesta, és reivindicar i lluitar pel que realment necessita el comerciant. Que això no es veu, aquesta feina no es veu, però també es fa des de Sant Cugat Comerç. Doncs també comentar-ho.
0: Adela, per últim, revisem l'agenda perquè tenim una cita pròximament que podem avançar, perquè també serà interessant que el públic ho sàpiga. Què hi ha?
1: Doncs bueno, properament, el dia 7 de març, farem l'Stocks Market, que serà tot el dia, de les 9 del matí fins les 8:30 de la tarda, i podran trobar els ciutadans descomptes de tota la roba de moda d'hivern. Llavors, els convidem a tots a venir, passejar pel centre i trobar aquestes peces que havien vist i que ara les trobaran millor de preu.
0: Adela Burgos, gerent de Sant Cugat Comerç, moltíssimes gràcies per la visita. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: era la meva tercera pel·lícula que feia, ah. I em van tocar fer una coproducció d'aquelles que es feien en Itàlia i Estats Units, i em van enviar la Godigarda, i em va dir, el protagonista és un actor americà. I et prometo que jo vaig dir, quin fàstic els actors americans, que deuen ser uns xulos i uns prepotents, i no sé què, i no sé què, i no sé què. Total, que arribo allà i em veig una persona absolutament diferent del que m'imaginava.
1: Anaves a dir un tio, que t'he vist.
0: Sí, no pel físic, vull dir... Sí,
1: un home.
0: A l'hora de treballar et donava sempre preferència, t'ajudava...
1: Un galant.
0: Sí, molt educat, molt... I clar, d'això, i a part del físic, evidentment.
1: I ara que ja fa tants anys que esteu junts, això es manté?
0: Es manté l'amor segur, clar que sí, clar que sí. El que passa que la... Aquella
1: passió.
0: Aquella fúria que hi ha al principi no existeix, no? Però al dematí, quan surt de l'habitació, em canta.
1: Et canta.
0: Good morning. Com, sí. Semblem el Fred Astaire i les Gingers.
1: Sí, com una pèl·li.
0: T'ho juro, t'ho juro. I llavors sempre em diu, és que jo t'estimo molt, però no t'estimo, estic enamorat de tu. I am not even loving you. I am in love with you.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que sentíem, ja ho haureu endevinat, era la de Teresa Gimpera, que el 23 de juliol passat ens va deixar a l'edat de 87 anys. En el tall que hem escoltat, ella responia a les preguntes que li feia Sílvia Coppolo al programa El Divan de Catalunya Ràdio el 5 de gener de 2013. Concretament explicava com va conèixer el seu segon marit, l'actor nord-americà Craig Hill. Va ser l'any 1966, durant el rodatge de la pel·lícula Black Box Affair, Il Mondo Trema, que aquí es va estrenar amb el títol de Amenaça Black Box. Quan va rodar-la, quan van rodar-la tots dos, Craig Hill tenia 40 anys i Teresa Gimpera 30. I per bé que no es van casar fins al 1990, la seva relació van endavant des d'aleshores i van estar junts fins a la mort d'ell, el 2014, 88 anys, víctima de l'Alzheimer. Ell va debutar l'any 1950, amb 24 anys, fent un petit paper a la gran pel·lícula Tot sobre Eva, de Joseph Leo Mankiewicz, al costat de Betty Davis, mentre que ella, esclar, era més jove i va debutar més tard. Va començar primer com a model, després com a actriu publicitària, i d'aquí va fer el salt al cinema. Se la considera la musa de l'agost diví barcelonina, amb el glamour de les nits de la Sala Boccaccio, al carrer Muntaner 505, que reunia tot un conjunt de personatges rellevants, especialment del món cinematogràfic, actors, actrius, directors, però també models, fotògrafs i gent del món intel·lectual. Alguns dels noms que formaven part d'aquesta elit estaven vinculats al moviment de l'Escola de Barcelona, que tenia a Serena Bergano com a una de les seves muses. Serena Bergano era una de les cares habituals de Boccaccio, però Teresa Gimpera era la icona de tot aquell món, perquè tenia un encant que era una barreja de bona noia i de dona top internacional, i això feia que els publicistes es delissin per anunciar els seus productes de televisió amb la seva imatge. Ho anunciava tot, mitges, mitjons, joies, cortines, rentaplats, pintura casolana, i com és lògic, el cinema li va arribar immediatament. També us he de dir que alguns productors, la majoria, estaven més interessats a mostrar el cos de Teresa Gimpera que no pas a dotar de qualitat als seus films. En va rodar molts d'aquesta mena. Meres productes comercials, sense suc ni bruc, sota les ordres de Mariano Zores, Pedro Massó i Pedro Lazaga, que eren directors del franquisme. Però abans que li arribés tot aquest allau de propostes, ella va rodar un parell de films, a Catalunya, amb molt més contingut intel·lectual. Un va ser Fata Morgana, de Vicente Aranda, una història futurista que situa l'acció en una Barcelona gairebé deshabitada, on els assassins campen lliurement. I un altre film va ser Una història d'amor, de Jordi Grau, al costat del mallorquí Simon Andreu i Serena Bergano. És un film força bo, ambientat a Barcelona, sobre un triangle amorós entre Teresa Gimpera i Simon Andreu, que interpreten un matrimoni, i la germana d'ella, enamorada del seu cunyat. Aquesta és una escena entre la Gimpera i Simon Andreu. És de nit, ella està embarassada i són al llit.
3: ¿Qué le encuentras?
4: Baudelaire.
3: Pues no veo la relación.
4: Tal vez su deseo de aclarar la poesía.
3: ¿Crees que no es necesario este párrafo?
4: No sé. Tal vez no sea necesario para mí, pero para los demás... Nunca se sabe.
3: Te estás durmiendo. Venga, venga, vamos a dormir.
4: ¿Qué hora es?
3: Se me ha parado el reloj.
4: Qué pesada me siento.
3: ¿Has tomado la pastilla?
4: No. Me tocaba a las 3. ¿Tú crees que ya son?
3: No sé, voy a mirar. ¿Quieres un poco de tila?
4: Sí. Pero deja, lo haré yo.
3: Tú quieta, quieta, quietecita.
4: Es otra vez ese dolor, como el otro día. Tengo miedo, Daniel. Esto no es normal.
3: Pero sabemos a qué se debe, ¿no? Con hacer lo que dijo el médico.
2: Una escena d'una història d'amor de Jordi Grau, una de les millors pel·lícules de la filmografia de Teresa Gimpera, que ves per on, com he dit, pertany als seus inicis en el món del cinema. No és que després no fes títols notables, és clar que sí, però com els passa a la immensa majoria d'actrius amb un físic espectacular, l'any 1969 va ser nomenada Lady Europa, despertava més interès pel seu cos i pel glamour que acompanyava el seu nom que no pas pel seu talent dramàtic o artístic. Entre 1965 i 1980, és a dir, en només 15 anys, quan ella tenia entre 30 i 45 anys, va rodar 70 pel·lícules, més de 70 pel·lícules, cosa que dona una mitjana d'entre 4 i 5 pel·lícules per any. En els ambients de la Goig Divin, barcelonina i de l'Escola de Barcelona, se la coneixia com la Gim. Ella era filla d'Igualada i havia nascut el 21 de setembre del 1936 i, per tant, podem dir que va viure la guerra només arribar a aquest món. El seu pare, concretament, es va passar un any tancat al camp de concentració d'Argelers i el seu primer marit va ser l'escriptor Jordi Sarsanedes. Van estar junts 10 anys, fins que ella va conèixer l'actor Craig Hill. En un llibre biogràfic recollit de viva veu que li va fer el periodista Toni Vall i que es diu Així és la vida, del 2022, la Teresa Gimpera explica com va ser la gènesi de la seva relació amb Craig Hill durant el rodatge de la pel·lícula Amenaça Black Box. Explica això. Es diu Craig Hill i és encantador, educadíssim. Encara no sé anglès, i quan parlem, només em surt dir-li sempre «Yes, yes, beautiful, beautiful». Em sento una mica idiota. El primer dissabte de rodatge quedem tot l'equip per anar de festa perquè l'endemà és diumenge i podrem dormir. En Craig no s'hi ha apuntat i un treballador de l'hotel em comunica que el senyor Hill li agradaria convidar-me a la seva cambra a prendre una copa. M'ho diu en veu alta i tothom ho sent. Refuso per pudor, mig indignada, però secretament m'afalaga. Vaig a ballar amb tot l'equip, em faig la dura, no vull que ningú pensi que sóc una dona fàcil. Tard, de matinada, plou a bots i barrals, la nit és preciosa, la meva cambra comunica per casualitat amb la d'en Craig, ell ha deixat la porta oberta, el gel de la glaçonera ja s'ha desfet i ell dorm profundament. Amb llamps i trons, de fons, amb el cor encès i el fulgor de sentir com si fos la primera vegada, comença la història d'amor de la meva vida. Efectivament, doncs, així va ser, així va començar una llarga història de parella entre Teresa Gimpera i Craig Hill. Mentrestant, ella va rodant pel·lícules. La més emblemàtica d'aquell període és Tusset Street, de Jordi Grau, amb Sara Montiel. En aquest cinema a la xarxa ja n'hem parlat sovint de Tusset Street. Sara Montiel era la productora de la pel·lícula i volia que tot estigués al seu servei per al seu lluïment personal. Mentre va durar el rodatge, la Teresa va callar. Però quan la pel·lícula es va estrenar, va dir: «Ara que la pel·lícula ja és als cinemes, ho puc dir. Sara Montiel és una pèssima actriu». Però això és pura anècdota comparat amb el moment més colpidor de la vida de Teresa Gimpera, que és la mort del seu fill Joan, el petit, a causa de la sida i addicte a l'heroïna. Ella va lluitar durant 11 anys per rescatar-lo de l'addicció, però no se'n va sortir i el noi va morir quan tenia 28 anys. En un moment del programa, el convidat d'Albert Om a TV3, emès el 14 de setembre de 2010, Teresa Gimpera explica aquest episodi tan tràgic de la seva vida.
5: Però, bueno, coses que passen. El problema que va ser amb el Joan, perquè ell va tenir un problema de drogadicció. Però, com totes les drogadiccions, les famílies se n'adonen massa tard. Vull dir, no ho veus fins que no ha passat un procés, que llavors ja hi ha molta feina a recuperar, no? I vam estar... Bueno, ell... És que sempre dic que ell va ser el que va lluitar. Vam lluitar tots, però ell, sobretot, 11 anys vam estar lluitant, eh? I un dia el psiquiatre que el portava li vaig demanar, no? Primer vaig demanar que ho volia provar. Volia provar heroïna, a veure què era això, que no es pot viure sense això, no? I em va dir que no, que ni pensar-ho.
6: Quants anys fa que va morir ara en Joan?
5: Va morir el 89. I per això el 90 ens vam casar i vam dedicar la cerimònia a ell, no?
6: I és veritat allò que diuen, que quan et passa una cosa d'aquestes, 21 anys després, pots dir que no hi ha hagut un dia a la teva vida que hagis deixat de pensar en
5: sempre,
6: el teu fill?
5: Sempre, sempre el tens present. En qualsevol cosa que fas, per exemple, avui, no?, el dinar aquest que farem, doncs, esclar, no hi és ell, eh? És un... sempre falta...

de Gonzalo Suárez. Amb Jordi Grau roda Història d'una xica sola al costat de Serena Bergano i Emma Cohen. Amb Vicente Aranda roda Les Crueles, coneguda també amb el títol de Un cadàver exquisito al costat de Capucín. Amb Gonzalo Suárez roda A Om, amb Lex Barker, i El extraño caso del doctor Fausto, amb Emma Cohen i Charo López. Però també hi ha altres directors, per exemple, Vittorio De Sica, amb qui roda Amargo Despertar, en companyia de Florinda Volcán i Renato Salvatori. Amb Víctor Erice fa L'espíritu de la colmena, en companyia de Fernando Fernán Gómez. També la trobem a La ciutat cremada, d'Antoni Ribas, o Assignatura aprovada, de José Luis Garci, per la qual és premiada com a millor actriu secundària per l'Associació de Cronistes de l'Espectacle de Nova York. Una de les millors pel·lícules de la carrera de Teresa Gimpera és El llarg hivern, de Jaime Camino, amb un gran repartiment encapçalat per Vittorio Gassman, i on surt Judit Mascó, que fa de filla de Teresa Gimpera. A més, El llarg hivern va comptar amb el gran Gil Parrondo com a director artístic, guanyador de 2 Òscars per Patton i Nicolau i Alexandra. I pel que fa a la vida personal de Teresa Gimpera, especialment a la franja d'edat entre els 30 i els 60, ja amb relació sentimental amb Craig Hill, ella, en el seu llibre, diu el següent. Què vol dir infidelitat? Amb César Malet tenim una petita història. També amb Oriol Regàs, amb qui imaginem Boccaccio. I amb Leopoldo Pomés, amb qui treballo molt i ens estimem i respectem tota la vida. Salts amorosos que no em proposo i que em permeten descobrir i gaudir d'una intel·lectualitat diferent. Són anys d'intensa revolució, suposadament pecaminosa, respecte a comportaments antiquats. Els anys de Boccaccio, esclar. A les dones, la píndola anticonceptiva ens ajuda molt. Descobrim la llibertat, ens deixem anar. El sexe ja no és només per tenir fills, no és només perquè ells tinguin gust. Podem fer-lo també nostre, podem gaudir-lo. M'enamoro d'altres homes sense proposar-m'ho perquè són interessants, perquè estan per mi, perquè s'obren o m'obren nous horitzons. I això és atractiu i atraient. M'estiren cap a ells i em deixo estirar. Li explico al Craig, intento no amagar res i dir sempre la veritat. No sempre és fàcil, moltes vegades dol, fa mal. Potser la veritat absoluta no sempre és possible, però vull pensar que la sinceritat sí. En Craig m'estima amb tot el meu equipatge. M'ho accepta tot, tal com sóc, tal com penso, amb els fills, amb la feina, amb l'anar i venir. És un home molt sensible i també molt discret. Com que també és actor, comprèn el meu vaivé vital. Accepta que avui hi sigui i que demà agafi 2 avions. La gelosia no existeix entre nosaltres. Doncs bé, com hem dit, Teresa Gimpera va morir aquest estiu, concretament el 23 de juliol passat a Barcelona, a l'edat de 87 anys, deixant-nos una filmografia d'un centenar de pel·lícules, i nosaltres, a títol de petit homenatge, li hem dedicat aquest Cinema a la Xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les Vies de So. L'any 2000, Teresa Gimpera va intervenir en el film Adiós con el corazón, amb guió de Rafael Azcona. En aquesta pel·lícula hi havia una cançó de bressol molt bonica del segle XIX, que també es canta en els comiats. És una cançó d'origen espanyol que es canta arreu del món, adaptant la lletra a cada llengua. I nosaltres direm adéu a Teresa Gimpera escoltant la cançó en la veu de Sílvia Giampaoli i el cor de veus, Veus sense fronteres. La cançó es diu igual que la pel·lícula, Adiós con el corazón. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Cada dia són més les persones que trien caminar, fer excursions o sortir a buscar bolets, i això també fa que augmentin els riscos i les situacions d'emergència. Per conèixer millor quins són els punts més problemàtics del nostre entorn i quins consells hem de tenir sempre en compte abans de sortir, avui ens acompanya Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat. Roger, benvingut.
1: Què hi ha? Bon dia.
0: Fa la sensació que cada vegada hi ha més gent que surt a gaudir de la muntanya. Afortunadament tenim un entorn que ens ho facilita, però en general podríem dir que és així. Des de Bombers, heu notat un augment de les actuacions i rescats que heu de fer al medi natural?
1: Sí, si estiguessis parlant ara amb un bomber del GRAE, amb un escalador, et diria que és exagerat. Però ja no només estem parlant d'accidents en muntanya, on enviem especialistes en rescat, en accidents, diguéssim, d'escalada i alpinisme, sinó en tot el medi natural. És a dir, la gent surt molt més al bosc, som molta més gent, també, per tant, proporcionalment, doncs, si bé que ha augmentat la proporció de gent que va a la muntanya, també ha augmentat molt la població, i, per tant, doncs, hi ha molta més pressió sobre el medi natural. Però sí, és cert que ja no només a nivell d'alta muntanya això tenim més sinistralitat, sinó també, doncs, a nivell de mitja muntanya, tema de recerques de persones perdudes, el tema dels boletaires, tan de moda ara en aquesta època de l'any. Sí, cada vegada hi ha més serveis d'aquest tipus.
0: I si ens fixem en el nostre entorn, quins són els punts més conflictius, aquells on hi ha més accidents?
1: Bé, a nivell de...
0: Accidents o incidents,
1: sí,
0: vull dir que...
1: O incidents, sí. Bueno, al final una recerca no deixa de ser un accident, perquè hi ha un perill real per una persona que al final acaba, fins i tot moltes vegades, dissortadament, no acaben bé les persones que es perden, no? A nivell d'escalada i a nivell d'alpinisme, diguéssim que els punts neuràlgics serien, doncs, els centres típics d'escalada que hi ha per tot Catalunya. Catalunya és una àrea geogràfica on l'escalada esportiva té molta implantació, llavors, doncs, cada zona té les seves zones d'escalada, i, evidentment, doncs, el Pirineu, etc. Però després, sobretot, el gran gruix de gent que tenim, doncs, que ens dona serveis en aquest aspecte, és gent que no està tan qualificada. De fet, la gent qualificada, preparada, dona menys problemes que la població en general. Val? Quan una persona és escalador i va escalar preparat i té una bona preparació, pot tenir un accident, òbviament que el pot tenir, però rarament donarà problemes, perquè són gent molt preparada. El gran problema el tenim amb la invasió del medi natural que tu abans apuntaves, per part de gent que, bueno, que considera que no és tan important preparar-se, etc. No? Jo sóc un aficionat a l'alta muntanya, he fet bastanta alta muntanya de jovenet, no escalada tècnica, les meves dimensions corporals no s'adiuen a l'escalada tècnica, perquè sóc molt gran de tamany, però sí, he fet molta muntanya, molt Pirineu, i sobta veure, doncs, a la glacera de la Neto, el poc que queda de la glacera de la Neto, gent amb bambes, gent amb crios petits i amb gossos i coses d'aquest estil, no? Perdent-li el respecte completament a la muntanya. Això ens porta a accidents i accidents seriosos.
0: Anem a l'entorn més proper. És a dir, fixem l'àrea del Vallès.
1: L'àrea metropolitana, els límits de l'àrea metropolitana.
0: Sí, correcte.
1: Sí, doncs, per exemple, al Montseny s'hi perd força gent, al Montseny. A Sant Llorenç també s'hi perd gent. A Collserola és menys habitual, perquè tot i que es pot perdre gent, com que hi ha una pressió demogràfica molt alta, doncs de seguida es troba amb algú o amb un camí, però mira, aquests dos llocs que et dic estan ben propers a l'àrea metropolitana, de fet formen part de l'àrea metropolitana, podríem dir que són zones de pèrdua recurrent. També a... El Maresme, la zona del prelitoral del Maresme, també el corredor, tot això, déu-n'hi-do la gent que s'hi perd. Punts claus, Montseny, també a Montserrat, hi ha una miqueta més lluny de Barcelona, pels camins aquells de Montserrat, doncs també és senzill perdre's. De fet, per tot arreu, la gent es pot perdre per tot arreu. Si no va ben preparada i ben orientada, la gent es pot perdre per tot arreu.
0: Sí, sí. No sé, Roger, si coincideixes en el fet que cada cop hi ha més gent que surt a la muntanya, però que hi ha menys cultura excursionista.
1: Sí, això és com a moltes coses, no? Vull dir, a més, com que ho fa molta gent, doncs ens pensem que ja no cal preparar-se ni res. Si portem el tema a un exemple, diguéssim, que se'ns escapa de l'escala de la qual estem parlant, des de fa uns anys, a l'Everest hi ha cua. Hi ha cues per arribar a dalt. Abans hi anaven especialistes, escaladors d'extremada solvència, I avui dia, escolta'm, pagant Sant Pere canta i tothom s'hi atreveix. Bueno, no tothom, però molta gent. Si tenim cues a l'Everest, què ens passarà al Montseny? Val? És per posar un exemple d'una miqueta la societat cap on va, no? Com que també som una societat en la qual se'ns ha educat o s'ha educat a les noves generacions amb què no hi ha límits, tot és possible, tot ho pots fer, però amb una mena de capacitació irresponsable, doncs la gent s'atreveix amb tot i tu agafes a qualsevol i li dius, escolta'm, anem a pujar la pica d'estats el mes de febrer. I et diuen, ah, doncs anem-hi. No, home, és una cosa molt seriosa anar a pujar la pica d'estats el mes de febrer. Has d'estar molt ben preparat per fer això.
0: Sí, sí.
1: I llavors una miqueta aquesta sensació de que no passarà res, això està molt ficat a la societat d'avui dia i això fa doncs, que la gent s'atreveixi amb tot, però amb una consciència del risc mínima. O sigui, la gent no pensa que està fent alguna cosa malament i mira que realment hi ha avisos per part de les autoritats, hi ha molts avisos i moltes campanyes. No?
0: Doncs anem al que realment hem de fer com a mitjans de comunicació, com a responsables d'aquestes operacions que heu de fer. Anem als consells que s'han de tenir en compte sempre abans d'anar a muntanya.
1: Vinga, doncs va, anem, a veure si no me'n deixo cap. El primer que hem de fer és mirar la meteorologia. És fonamental. La muntanya hi seguirà, estarà allà, no se n'anirà. Per tant, doncs, si tenim prevista una excursió, una ruta de senderisme, fins i tot si volem anar a buscar bolets, és imprescindible mirar abans la previsió meteorològica. Avui dia les previsions meteorològiques a curt termini són molt fiables i si veiem que el temps no ens ha d'acompanyar, doncs ja més val que ho deixem estar. Això seria el primer. Allà estarà, no cal preocupar-se per això. Hi haurà més ocasions. Una altra qüestió és el tema de l'equipament. Adequar l'equipament a l'activitat que anem a dur a terme. Si anem a fer escalades en muntanya, doncs hem de dur tot l'equipament que els escaladors bé saben que han de dur, però si anem a fer senderisme o si anem a fer, doncs anem a buscar bolets, el nostre equipament ha de ser correcte, no podem anar de qualsevol manera. Amb unes bambes d'anar per ciutat, etc. No, hem de portar un calçat correcte, hem de portar roba d'abric, per si un cas. És molt interessant portar també roba que sigui vistosa, per si en cas que tinguem un problema doncs poder ser localitzats. Hem de portar no només equipament a nivell de roba, de calçat, sinó també de complements, d'unes ulleres, una gorra, dur, evidentment, el telèfon mòbil, importantíssim, quantes situacions resolem directament amb els mòbils avui dia. Per tant, doncs, importantíssim, dur el mòbil ben carregat, dur menjar, dur beure, pensar que, bueno, no, és que tornarem abans de dinar, bueno, tornarem abans de dinar, però si ens trenquem un turmell i hem d'esperar un parell d'hores a que arribi les ajudes, amb sort, només dues hores, doncs a lo millor va bé tenir alguna cosa de menjar, alguna cosa de beure, no? Per tant, doncs una miqueta d'això que dèiem, no? El temps, el tema de la meteorologia, l'equipament, el mòbil, després intentar anar sempre acompanyat. És a dir, no anem sols, val la pena anar acompanyats, i si és possible, anar acompanyats per algú que conegui la zona. Si nosaltres no la coneixem, doncs agafar un company per anar a buscar bolets que conegui la zona. Val? Perquè doncs, això sempre ens servirà d'ajut. El tema de la companyia també té una banda negativa, que és a veure amb qui anem. Si anem, per exemple, si portem criatures, s'ha de tenir doble precaució pel tema de les criatures. Quantes vegades no es perd el boletaire, sinó que es perd el seu fill o el seu net, i llavors el que estem és en una situació encara més extrema, que és buscant un crio petit, que, bueno, que anem mirant al terra, buscant a veure si veiem un rovelló, i al final, quan aixequem els ulls, doncs no veiem el nano, comencem a cridar-lo i no el sentim, i llavors doncs, la cosa se'ns complica. No? Una miqueta a nivell general, aquests serien els consells més importants. Eh? Tenir en compte el temps, anar ben equipat, anar ben preparat, i finalment fer un exercici d'humilitat i veure si realment estem o no estem preparats per aquesta activitat que hem planificat. Si som persones sedentàries i diem anem a buscar bolets i tenim previst fer una ruta de 25 quilòmetres, potser això ens va gran. Val? Anar a fer 25 quilòmetres per muntanya no està a l'abast de tothom. Llavors, potser doncs, anem a fer una ruta més curta i adaptem-la a la nostra condició física. Si ens proposa un amic que és escalador, escolta'm, et portaré a escalar. Bueno, escolta'm, potser doncs, hauríem de començar per una coseta més senzilla. No? Per tant, doncs, ser humils i adequar l'activitat a la nostra condició física. I sobretot, prendre's molt seriosament el tema de que sortir al medi natural sempre és al final, tot i que és tornar a les arrels, però al final, com que som tan urbanites, al final és sortir de la nostra zona de confort i, per tant, és exposar-nos a situacions potencialment perilloses que hem de tenir presents. No cal tenir por, no cal estar pensant sempre en la desgràcia, però hem d'anar preparats perquè, doncs, si passa alguna cosa, hem de saber què és el que hem de fer.
0: Val, doncs aquestes són, diguem, els consells per prevenir. Però ha acabat passant el que no volíem que passés. O ens hem perdut, o hem tingut una torçada de turmell, alguna cosa ens ha passat i estem en una situació de perill a la muntanya. Com hem de reaccionar? Què hem de fer?
1: Bueno, el primer que hem de fer, com sempre, en qualsevol situació d'emergència, és intentar no posar-se nerviosos, que això és el més fàcil. Tu comences, veus que es comença a fer de nit, que t'has doblegat un turmell, que t'has quedat sol, que anaves sol i no havies d'anar-hi, t'has doblegat un turmell, estàs allà, la nit està caient, no portes menjar, no portes beure, i comences a tenir la sensació de que t'has ficat en un embolic important. El més important és mantenir el cap clar, perquè si no som capaços de pensar, llavors doncs, les nostres reaccions seran encara pitjors. Probablement, sense llum, sense res, intentarem progressar, buscar, i a lo millor acabem caient en un barranc i empitjorant la nostra situació. Per tant, el primer seria intentar relaxar-se, intentar contextualitzar quina és la situació i mirar d'orientar-se. El primer seria intentar orientar-se. És a dir, per on he vingut, per on he anat, si tinc visió, si tenim un mínim coneixement de per on surt el sol, per on es pon el sol, si coneixem mínimament la zona en la que estem, doncs intentar orientar-nos cap a on podria estar el camí, etc, etc. Si realment, finalment, ens perdem i no tenim ni idea d'on estem, ens hem d'intentar quedar quiets. Val? Quedar-nos quiets per no agreujar encara més la situació. Si hem fet bé les coses i portem el mòbil, doncs intentar amb el mòbil trucar emergències. Això no sempre ens funcionarà perquè pot no haver-hi cobertura. Val? Pot no haver-hi cobertura si no hi ha cobertura, és a dir, com veus, cada vegada la situació se'ns va posant més complicada. No? I si hem fet una miqueta tot el que hem fet abans, però al final hem tingut l'accident, doncs al final serà una aventura passar una nit a fora, però tenia menjar, tenia beure i tenia tal i qual, o al final pot ser realment un desastre, perquè hem de pensar que una nit a l'aire lliure a 0 graus, no cal anar més lluny, pot posar en risc la vida de les persones, o a 3-4 graus sobre 0, podríem estar en perill, segons la condició física de la persona, podríem estar en perill, amb risc imminent. No? Llavors, doncs, si finalment ens quedem absolutament perduts i es fa de nit, el que hem de fer és esperar que es faci de dia. El millor és esperar que es faci de dia, intentar reorientar-se quan es faci de dia i intentar veure cap a on som capaços d'encaminar les nostres passes. I si sentim el més mínim soroll, doncs cridar, demanar auxili i a veure si amb això tenim sort. Però, bueno, millor evitar-ho. El més important és evitar-ho. Si passa, és una situació que pot ser molt compromesa. Nosaltres fem moltes recerques i trobem a les persones, dissortadament moltes vegades les trobem greument ferides o sense vida, però també moltes vegades quan les trobem vives les trobem en una situació de desesper, perquè les persones es pensaven que ja d'allà no en sortirien. Per tant, és una situació que hem d'evitar.
0: Quins són els casos que trobeu més sovint? Hem parlat d'aquesta situació concreta, hem posat un exemple, però vosaltres en el vostre dia a dia, quan heu de sortir a respondre a una d'aquestes emergències, quins casos trobeu? Gent que ha tingut un accident, gent que s'ha perdut, no sé.
1: El més habitual aquí en zona metropolitana, que tenim... Quan parlem de zona metropolitana, parlem fins al Montseny, Vull dir, estem parlant de que inclou uns parcs molt grans, parcs forestals molt grans, Aquí, en zona metropolitana, el que més ens trobem és amb el tema dels boletaires, per exemple, però també molt important el tema de les persones amb les capacitats intel·lectuals disminuïdes. Persones grans que surten a passejar, que sempre fan el mateix camí, la mateixa ruta, que de moment el deteriorament cognitiu no és molt gran i estan ja les famílies acostumades a que l'home surt a passejar, li fa un gran bé, un bon dia aquest senyor es desorienta i aquest senyor se'ns perd. I d'això és un servei recurrent. I amb això hem de mirar d'evitar-ho al màxim. Val, com es pot evitar això? Doncs mirant que portin sempre mòbils, si fos possible que vagin sempre acompanyats, això a vegades no és senzill, però i sobretot valorar que si una persona no està en condicions de garantir que serà capaç de tornar sola a casa, doncs evidentment no deixarà que faci aquesta activitat, perquè moltes vegades diu, oi, si fa anys que ho fa. Últimament ja vèiem que no estava massa bé. doncs era el moment de dir-li, escolta'm, doncs ara passejarem pel centre agafadets de la mà i deixarem d'anar a donar voltes pel corredor o a donar voltes per Collserola, perquè arribarà un moment en què no sabràs on estàs. Jo diria que aquests dos grups fan un percentatge important. I també val la pena destacar que això no sol ser persones perdudes, però sí rescats que hem de fer en zones forestals properes a àrees metropolitanes, és el tema dels accidents de bicicleta. Amb la bicicleta passa com amb totes aquestes altres activitats que dèiem, tothom s'hi atreveix. I anar amb bicicleta, clar, molts hem après a anar amb bicicleta quan érem petits. Però una cosa és anar amb bicicleta i una altra cosa és fer bicicleta de muntanya. La bicicleta de muntanya, per tirar-se per un corriol i això, doncs se n'ha de saber una miqueta. I la gent es ve cap amunt, que diem, llavors les trompades en bicicleta són importants amb fractures d'ossos i bueno, llavors els companys, com que normalment tenen la bona costum d'anar més d'un junt, doncs un es queda amb el que s'ha accidentat i l'altre va buscar ajuda i bueno, això també és un servei bastant recurrent en zones forestals properes a àrees poblades.
0: Hem parlat dels boletaires i com que estem en temporada precisament d'anar a collir bolets, amb dades de dissabte passat els bombers heu sortit a buscar una quinzena de boletaires des del setembre. Quin és el perfil més habitual del boletaire perdut?
1: Bueno, doncs aquell que evoluciona per zones que no coneix bé. És que m'han dit que aquí n'hi han molts. Bueno, però tu coneixes aquesta zona? No, però jo m'oriento. Tu parles amb... No, si és que jo... I a vegades fins i tot te'n trobes algun i diu, no, és estrany perquè és que jo m'oriento. No, si t'orientessis no t'haguessin hagut de venir a buscar. Val? O sigui, un perfil habitual és que et digui, no, és que per la zona d'aquell poblet i tal, allà a la dreta hi ha uns roures, uns pins, o el que sigui, per allà. I llavors, doncs, la gent s'aventura a anar per allà sense coneixement de la zona, sense companyia de ningú que conegui la zona i, evidentment, es despista. Hem de pensar que el boletaire va mirar a terra. Això té perills. Això dirà, no, és que els bombers sempre veuen el perill de tot arreu. Bueno, és la nostra feina, no? Però el primer perill que té és que quan aixequis la vista et fiquis una branca en un ull, perquè tu vas mirant a terra. Has anat allà a buscar bolets, i els bolets estan a terra. Llavors tu vas mirant a terra. Llavors vas evolucionant durant mitja hora i quan aixeques el cap, allò no té res a veure amb el lloc on estaves feia mitja hora. Has perdut les referències i estàs completament perdut. Llavors dius, bueno, no, escolta'm. Això ha d'estar cap aquí i no està cap aquí i comences a evolucionar i no està cap aquí i cada vegada estàs més tancat fins que al final dius, noi, m'he perdut. No, aquesta és la situació més habitual.
0: Doncs el Roger Llinàs, cap del parc de bombers de Rubí-Sant-Gual, li agraïm moltíssim la visita avui a la ràdio. Gràcies per aquests consells i molt bon servei.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, bon dia.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: I ja ho sabeu, un cop al mes ens toca obrir la pàgina cultural de la mà de l'Eduard Jané per veure quines són les activitats que ens proposen a la ciutat. Sabeu que sempre són moltes, que cal triar, perquè a tot arreu no s'hi pot anar. I, per tant, agafeu el mòbil o el bolígraf i la llibreta, si sou més analògics, per apuntar aquelles cites que creieu que no us podeu perdre des del 27 de març i fins al 30 d'abril a la ciutat de Sant Cugat. Eduard Jané, molt bon dia.
1: Ai, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Mira, la veritat és que aquest mes... El fet de la Setmana Santa influeix, eh? Però, bueno, la veritat és que hi ha moltes coses, tot i que hi ha uns dies que, per exemple, el Teatre Auditori s'ha tancat. Però, bueno,
0: vacances, escolta, sí. Tothom ha de fer vacances.
1: Tothom ha de fer vacances. I, clar, segueix la temporada del Teatre Auditori i m'hauria la Sau Sant Cugat, o sigui, el TAEP, CCC...
0: No sé si ho aconseguiràs,
1: això. A mi m'agrada molt. Amb el darrer espectacle del mes de març, el proper divendres, dia 27, que és el Gola. El Gola d'Oriol Pla. Oriol Pla Solina. I en Pau Matas Noguer, no ens el deixem, eh?
0: No, però és que l'arga l'Oriol Pla el tenim de moda.
1: Exacte, eh? Però vull dir que tots els espectacles que fa Oriol des de fa molts anys els fa sempre amb el Pau. Que ja vam comentar el mes passat, eh? El vam comentar com una obra que no es podia perdre cap a mans del teatre i sembla que així serà. Per què? En aquests moments, és a dir, ja fa uns dies, 920 entrades estan venudes, el teatre està... Entrades exaurides.
0: Ple
1: a petar.
0: Per dir-ho clar.
1: Exactament. Ara ja veurem què ens fa a l'Oriol. Aleshores, clar, el que passa és que arriba la Setmana Santa, sembla que la ciutat es buida, cosa que no és veritat.
0: Alguns marxen, d'altres es queden i alguns va arriben.
1: Exactament. I el TAEP SC...
0: Ben si et fas mal.
1: El TAEP SC no torna a obrir fins al divendres 10 d'abril. O sigui que pel públic... jo no sé si per altres coses, tanca 14 dies. I ho fa amb Hamlet, quan torna a obrir. No ens equivoquem, eh?
0: No.
1: No ens fiem pas del nom. No tornem a Shakespeare, sinó una comèdia amb ànima de tragèdia. Això diu el programa, eh? I quan veiem que el guió i els intèrprets són l'Albert Pla i en Peyu...
0: Doncs ja sabem que, home, que riurem una estona, no?
1: Sí, jo diria que sí, que segur que serà esperpèntic. Això és seguríssim.
0: Jo no sé si l'Albert Pla segueix sempre el guió.
1: Jo estic convençut...
0: Segur que sí, perquè és un gran professional.
1: Sí, però jo estic convençut que segons en quins moments el que fan és...
0: improvisar.
1: Segons el que digui un, o el que no digui un...
0: Pot ser.
1: Segur que improvisen. Però clar, hi ha un públic, això li agrada i s'ho passarà bé, segur... Hi ha un públic d'armer. Jo ho provaré, eh?
0: Vinga.
1: Jo hi aniré.
0: Jo crec que si t'agrada Albert Pla i t'agrada en Peyu, no? Són com dos personatges que tenen tirada. Hi ha gent que els agrada i gent que no els hi agraden. Però si t'agraden ells dos i altres projectes en comú que han fet, perquè no és el primer, n'hem fet a través de la televisió del TV3, doncs, escolta, doncs saps quina marca, saps què trobaràs.
1: L'he vist des de molt, molt jovenet, molt jovenet, quan encara no anava amb aquest uniforme que porta últimament, en els últims anys.
0: El del sac.
1: Que ell porta aquell uniforme, que és aquell vestidet, aquell vestidet. Jo l'he vist sense vestidet. No, no despullat, eh?
0: Ah,
1: no,
0: pensava, no. Tampoc m'estranyava.
1: No. I el dia següent, el Teatre Auditori, fa un salt mortal. Per què? Perquè dissabte 11 torna a sonar Carmen Burana, de Kartoff. En aquesta ocasió interpretada pel cor del Gran Teatre del Liceu, perquè és aquest conveni que existeix entre el Teatre del Liceu i el
0: Teatre
1: Auditori.
0: Sí, senyor.
1: O sigui que això funciona molt bé. Una versió original, d'acord, dos pianos i percussió, tots plegats dirigits per Pablo Sante. Jo penso que és una obra que, molt que l'escoltis, sempre ressona. Sempre,
0: sí, però és com sempre, els discs.
1: Sempre.
0: Per què no podem tornar a veure Carmina Burana? Bé, que escoltem els discs més d'una vegada. Doncs el teatre també es pot repetir.
1: Sí. Es pot repetir i, a més, es pot repetir amb gran cor, es pot repetir amb orquestra, es pot repetir de moltes maneres.
0: Amb molts formats, sí,
1: senyor.
0: De molts
1: formats. I en aquest cas, doncs, el que era l'original. I jo diria que és recomanable doncs, que creuen que la música qualificada de clàssica, tot i que aquesta s'estrenava al segle XX, no va per ells, o... aneu-hi.
0: Hem de trencar barres.
1: Aneu-hi. Hi ha una anècdota molt maca d'això del Carmina Burana, i va ser doncs, un tinent d'alcalde d'un ajuntament, que ens mai que era, no sé si ho sigui a Vigo o sigui a la Corunya, estàvem parlant de la Festa Major, i diu, vendrà a cantar una cantante que se llama Carmina Burana. És un home que era, que tenia cultura.
0: Bueno, escolta, però sempre pots no conèixer I quan tu estàs obert al coneixement, després t'enganxes.
1: Però no diguis res, home, si no ho saps.
0: Com ja te n'explicaré després, quan apaguem els micròfons, unes de semblants.
1: Molt bé. I el divendres 17 també pot ser una festa pels amants del teatre, i sens dubte una festa especialment pel Sant Cugatenc i Sant Cugatenques, perquè arriba als fills de Lucy Kilwood una angoixant distòpia que dirigeix David Selves, que cada cop fa més de director i menys actor. Mm-hmm. Però és que el repartiment, escolta, més de traca i mocador. Eh?
0: Vinga, va, tenim el tòtem.
1: Escolta'm. Vi, Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes.
0: Que més tenen les entrades de la programació regular totes exaurides.
1: Totes exaurides d'altra vegada, o sigui que clar, Sant Cugatenca de naixement, forestana adoptada fa molts anys, i sibadellenc molt relacionat amb la ciutat. Bueno, el llàstima ara és que en parlem i això que passa, que els que volien anar-hi ja
0: fan
1: no
0: tard.
1: Hi podran anar, faran tard.
0: Clar, que tenia pintassa abans d'estrenar-se, no?
1: Clar.
0: Tenia pintassa la història, tenen pintassa els actors i el director, clar. Doncs...
1: No hi ha...
0: Qui no corre bola?
1: Era normal. I el dia següent, el dia 18, dissabte 18, torna en Jorge Blas, amb un espectacle que és de màgia, esclar.
0: Tachan.
1: De màgia. Que es diu Flipar. Segurament té raó, eh? Fliparem. Perquè aquest és un mag que ja matarà, eh? Que hi ha passat moltes i moltes vegades pel Teatre Auditori, i s'ha evidenciat que a poc els seus espectacles augmenten en la presentació. Es va acostant una mica més a una màgia vestida de musical, i així és, amants de la màgia, aquells que no ho són tant, ho recomano. Proveu-ho, tot i que sabem que és una trampa.
0: Clar, si no, seria màgia.
1: Però ho sabem tots, i encara tothom
0: tots?
1: Fa...
0: És un pacte. És com un pacte com quan anem al cinema.
1: Clar. I tothom mira i fa...
0: Què faríem amb un món sense màgia? Que avorrit.
1: Com ho ha fet? Com ho ha fet aquest bon home?
0: No perdem el temps buscant el truc. Ho diu amb l'ull endavant.
1: Doncs pues vinga, anem-hi tots.
0: Som-hi.
1: Anem-hi tots. I continuem amb la...
0: Canviem de dia. Passem
1: de dia.
0: Cap al divendres, en aquest cas el dia 24.
1: Exactament.
0: I amb música, oi?
1: Torna, naturalment, al concert de Sant Jordi de la Simfònica Sant Cugat, però aquesta vegada amb un afegitó, molt especial, que és integrar orquestra i la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. És una cobla que també fa molts anys que col·labora amb la Coral La Lira, o sigui que aquí ve molt, molt, molt sovint. Que hi ha un repertori de música catalana amb Juli Garreta i Josep Maria Ruera, que són dos compositors que van ser autors de sardanes, però també de música per orquestra, com és el cas. I capturant aquest esperit de la música popular catalana, integrar-la amb l'esmentada música clàssica. Que és una conjunció de qualitat que va fer escamar un compositor, com Stravinsky, que va anar a un concert a Barcelona i va cridar, quan va acabar una de les actuacions, més Garreta! Bueno, no sé com ho devia dir.
0: Clar, ara jo te volia preguntar si ho podies fer en versió original,
1: ho
0: això.
1: Ho devia dir en francès. Pli Garreta, s'il vous plaît!
0: Ah, mira.
1: Perquè, clar, era rus, però estava molt ficat a la cultura, que en aquell moment era francesa.
0: T'atreveixes a fer un rus o no?
1: Amb rus, no ho sé. A part de que jo imagino que hi ha molts, molts, molts, i n'hi ha, que són artistes molt coneguts, i no són russos, són ucraïnesos.
0: Clar que sí.
1: Però en el seu moment, clar...
0: I d'altres països de l'antiga Unió Soviètica.
1: Exactament, com el mateix Stalin...
0: Exactament. I passem dos dies més endavant, fem córrer el calendari fins al diumenge, el dia 26, i pels amants de la màgia estan d'enhorabona.
1: Sí, perquè torna
0: un altre tipus de màgia.
1: Torna una màgia de la dansa de Maria Pagès, No li diguis Pagès.
0: No, home, no.
1: Que jo li vaig dir un dia, Dic, hola, Maria Pagès. I va mirar i va dir, Pagès. Vaig dir, bueno,
0: doncs escolti,
1: perdoni, cap problema. Amb una seva companyia i un espectacle que se diu molt en els darrers anys de coreografies d'aquesta, vull dir, l'hora flamenca, que des de anys conreu un estil on hi ha molt de dramatúrgia i moviment no estrictament flamenc. El nom de l'espectacle ja ho diu, De Scherzada. Home, signat per ella el dramaturg El Arbi El Arti, que ja havia col·laborat amb ella en una altra obra fa molts anys, que va ser un èxit sensacional, sensacional. És una celebració de desig i la saviesa femenina, clar, Xeresade, Va ser molt sàvia.
0: Princesa Xerazat.
1: Va ser molt sàvia. Van explicant un conte cada dia amb aquell, i aquell no el matava, no la matava, no la matava. I així van passar mil i una nits. Imagina't tu com va el tema. Aquí hi haurà 7 bailaores, 32 canta... No, perdó, 3 cantaores. No
0: 32 serien moltes, eh? 3, 3.
1: 3 cantaores i 4 músics amb guitarra, violoncel, violí i percussió. Fixa't tu que ja no és el tipus clàssic dels...
0: No.
1: Que s'acapa, s'aparta una mica. I no són exactament les mil i una nits, però segur que hi ha màgia, emocions, transmeses pel moviment, els colors, les veus... Jo ho recomano especialment pels no habituals al flamenc.
0: Però que tenen ganes de provar nous gèneres, no?
1: Exactament.
0: Molt
1: jo
0: bé.
1: Ho deixo així.
0: Molt bé. I saltem, marxem del Teatre Auditori,
1: saltem.
0: Marxem cap a la vila de Valldoreix, perquè la programació no s'atura.
1: No s'atura. I la continuada, que és la programació de teatre que organitza Cultura de l'EMD, representa la nau de cultura de Valldoreix, va començar el dia 22 de març, continua el mes d'abril, i en aquest cas el diumenge 19... amb un tal César, que és una comèdia, diuen, esbojarrada, que connecta les ruïnes del passat amb les absurditats del present. I tantes absurditats que hi ha.
0: La realitat supera la ficció, n'estic convençuda.
1: El present. És la companyia Cascai Teatre, que és una petita companyia familiar de teatre infantil i còmic, i presenta aquesta aventura d'un operari i un arqueòleg que transiten pel passat amb Juli César, Cleòpatra, Marc Antoni, etc etc.
0: No s'hi posen pas per poc.
1: No, es tracten de combinar humor intel·ligent amb crítica. No els conec, eh? No els conec,
0: doncs
1: però...
0: Doncs una oportunitat
1: pel
0: per fer-ho.
1: No, i pel que he vist, perquè com és natural i he entrat allò tan bonic que es diu YouTube, doncs pot estar bé.
0: Perfecte. I tornem de Sant Cugat a la Unió.
1: Exacte. I la Unió Sant Cugatenca està una mica avui d'aquest mes d'abril, o sigui, també per al tema de la Setmana Santa o per què. Però en la programació només trobo el dissabte 11, que es diu Teatre d'Objectes amb Labor, de Pepe Seguí, exmembre de Cabo San Roque. Clar, Cabo San Roque és una experiència musicoteatral que tindrà una obertura a càrrec de Cua, del grup Stanislavski, que són els tallers, un dels tallers del taller de teatre Silvia Cervant. Jo penso que segur que es tracta d'un espectacle experimental amb sonoritats especials que recomano que tingui els sentits ben oberts, eh? Ben oberts, i que estigui interessat en novetats, tant per conèixer, encara que no sabem si en gaudirà. Això en diuen...
0: Experimental.
1: Exacte.
0: Doncs que ens remogui, que ens interpel·li, que ens faci reflexionar, no?
1: I experimentem.
0: I tornen a funcionar els dijous uns concerts que a tu t'agraden molt, que són en petit format, a la Pua, al bar del Bocamarí del Casal de Torre Blanca.
1: Exacte.
0: I això serà a partir del dijous, dia 9.
1: Exacte.
0: Amb quin serà?
1: Bueno, hi ha una cosa que diu aquí, fusió de cants ètnics i sons contemporanis, a càrrec de Nayara Armendariz. I jo he escoltat una mica i realment està bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs una bona ocasió per anar
1: està
0: a fer...
1: Bé, està bé.
0: I continua... Una mica de berenar a sopar.
1: Sí, bueno, sí, una miqueta.
0: No?
1: Sí.
0: Per gaudir de la música.
1: El dijous 6, amb el duo Carme, una parella que presenten una cosa que en diuen Son Cubano. No sé com serà.
0: Com sonarà el Son Cubano?
1: No sé com serà, però... I el dijous 23, música pop amb Gerard Aledo, Soler, es veu? Veu i guitarra.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, no ho sé, però jo sempre penso que estem... I el dijous 30, Charles Mingus Sound Love, concert de jazz. Bé, bueno, segur que Charles Mingus no hi és, pobre, perquè
0: no,
1: va morir l'any 79.
0: Un tribut, no?, d'alguna manera.
1: Quan tenia 55 anys, o sigui que quasi un tribut, i és difícil, eh? Jo t'asseguro que no sé com funcionarà, però reproduir el que feia Charles Mingus no és gens fàcil. Com veus, són 4 concerts, que havien molt variats, ètnics, cubanos, pop, jazz, i estan ben escollits. O sigui que si el temps acompanya, que això també és important, dona gust perquè mentre veus una cerveseta...
0: Clar,
1: o
0: jo no volia incitar
1: cosa...
0: l'alcoholisme i tu ja ho has fet.
1: Exactament. No,
0: potser
1: doncs,
0: sense alcohol.
1: Tens l'estil de la música que t'agrada o no...
0: Però potser la descobreixes.
1: Exactament.
0: No? T'ho trobes per sorpresa, no t'havies plantejat mai si t'agradava el so cubà, i patapam, te'n fas fan.
1: És això que jo recomano, precisament.
0: Aquesta doncs, és la gràcia.
1: A experimentar. I que no, no ens oblidem que segueixen ofertes de música clàssica de cambra. Eh? En aquest cas, la primera, el diumenge 19, a les 12, a la Biblioteca Gabriel Ferreter, amb Oliver d'Albal. I un instrument que és molt poc usual en clàssica, que és l'acordió.
0: Mm-hmm. Amb una gran acordionista, en aquest cas.
1: Aquest, sembla que sí. O sigui, que hem de veure com funcionarà. I també, a final de mes, el dijous 30, a la Cambra de la Magna, que és aquest nou conveni que han fet entre el Teatre Auditori
0: i el Conservatori,
1: hi ha el trio Freixes, que aquests sí que fan un tribut a un trio històric que és Cortó, Tibó, Casals, que és que commemorarà en aquest cas el 150 aniversari del naixement de Pau Casals. En Tatevic, Cachatian, violí, la Laia Puig, violoncel, i l'Alba Ventura, piano. Jo poso aquí que recomanar per estos dos per tres raons. I preus molt assequibles.
0: Sí, senyor. Molt. Amb la voluntat d'acostar la música de cambra a tota la ciutadania.
1: La qualitat dels intèrprets, no cal dir-ho. I aquesta virtut suprema que jo penso que és la de proximitat.
0: Sí, senyor.
1: Tu fas un concert i tens la proximitat i això modifica molt la sensació que puguis tenir del concert i de la música.
0: I mira, els que havien tingut el tastet de jazz al Bocamoll tenen més oportunitats de gaudir-no.
1: Exactament. I aquí ja seguim un estil de música diferent, eh? Pues una música amb totes les lletres i els sons, amb els concerts de jazz. Els concerts de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori, Emma Vilassau, els diumenges 19 i 26 d'abril, com sempre a les 21 hores, a les 9, el primer amb Gregory Hollis Quartet, trompeta, on tindrà un piano, baix i bateria, i el següent amb Punch Trio Fit, que el Fit és l'Alejandro Esperanza, que és pianista. Dos guitarres manouche i contrabaix, i aquest manouche és a l'estil del quartet Hot Trio de França, amb el Django Reinhardt, que va ser una cosa fabulosa, i el violinista Stefan Grapperi, en aquest cas no hi ha violí, però l'estil del manouche, el jazz que es feia a París, és el mateix.
0: I com sempre acabem amb els tributs, que no fallen.
1: No fallen, eh?
0: No fallen.
1: Jo quedo evolucionat una mica perquè n'hi ha molts, eh? I en aquest cas tenim el divendres 10 amb La reina del pop, que és un homenatge a l'Oreja de Van Gogh.
0: Sí, senyor, jo aquest sí que els he sentit.
1: Sí?
0: Sí, senyor. A l'aniversari dels 40 anys d'una excompanya d'aquesta casa, la Marina Romero,
1: sí,
0: que els va celebrar al Marc Antic i va contractar aquest grup tribut i van gaudir tots d'aquesta música.
1: Oi!
0: Fixa't, o sigui que dono fe que els amants de l'Oreja de Van Gogh s'ho passaran bé.
1: Hauria agradat anar-hi?
0: Ah, mira, haguessis vingut, la Marina segur que estaria contenta.
1: Ai. I després hi ha el divendres 24, Obscur, que tributa a Diurka. En aquest cas, no diré res més perquè, en fi...
0: No et posis els peus a la galleda, que ens hi trobarem,
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, una cosa que és curiosa i és que hi ha aquests dos grups que fan tribut a dos grups que encara estan en actiu.
0: Però com que no fan tants concerts, doncs mira, si no hi podem anar, ens quedem amb els tributs.
1: I el preu és més econòmic.
0: També és veritat.
1: Que això també és important. Amics de les arts escèniques, que tenim de tot, com acostumo a dir, encara que aquest mes d'abril una mica menys, per això de la Setmana Santa. Però deixeu-me dir, per la meva edat, que encara recordo Setmanes Santes on no es podia anar al cinema, perquè estaven tancats, on no es podia anar al teatre, perquè estaven tancats. Concerts de cap mena. Bueno, a veure.
0: Ni a veure
1: passions i cants gregorians. Això sí. Però no cap més música. I dansa ni sardanes es podien fer, perquè s'agafaven de les mans. I això en aquell moment era molt seriós, eh? O sigui que gaudiu els que pugueu i aneu-hi. I ara toca escollir. Vinga.
0: Fins la pròxima.
1: Vinent.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la Vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, arroba MyNutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la Vida versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides. Toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre el... per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu. I d'això anem a parlar, Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la Vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que el que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamina un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura, més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs, ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs, toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé,
1: totalment,
2: no de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu... En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no?
1: Sí.
2: I després productes de brioixeria, com les cremes o no, pastissos que contenen, vale, aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs, en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no?, per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però a més, un cop cuinat, si després hi ha sobres, no? Doncs a l'hora de conservar-ho és important, no? Perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat en una temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: I alguna data, anava a dir data, no? Millor dit, temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments? Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora... m'ho vagis tirant.
2: Doncs mira, és depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora, madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més... es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs, si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora, ara a l'estiu, una hora fora de la nevera, a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera. Perquè, clar... Vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim.
1: Vale.
2: Entre 4 i 5 graus. Sí? Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale? Llavors, hem de deixar-lo un temps fora perquè s'atemperi. Però, així com durant l'hivern, doncs, aquest temps podria ser fins a 2 hores, ara a l'estiu el màxim de temps és 1 hora. Vale. O sigui, hem de veure prejudicis, no?, i beneficis. I, al final, deixar 1 hora a fora o posar-ho abans de l'hora a dins de la nevera, doncs és pitjor deixar aquest aliment 1 hora fora perquè es pot fer malbé. Per tant, cuinem màxim 1 hora, que s'atemperi una mica, i cap a la nevera.
1: Vale. Abans no, perquè si no es pot fer malbé. Em fa molta gràcia, perquè jo sempre em passava el de quan feies sopa, que ja volia anar a ficar el plat a la nevera per menjar-te'l ràpid, i sempre em deien que no, que després la nevera tota plena de vapor i es farà, es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què, eh? Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa, que normalment a l'hivern està una mica més alta
2: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura ha d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament, val? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat aletarga el creixement d'aquests microorganismes. Val? Llavors, la nevera a 5 graus màxim, i el congelador, ja que l'he nombrat, val? A menys 18.
1: A menys 18.
2: A menys 18 graus.
1: A menys 18. Dic, i podria haver alguna problemàtica si està a més o menys?
2: Si està més, no. El que passa que les neveres que tenim a casa, doncs moltes vegades no arriben a menys temperatura, val? Però sí que més temperatura sí que doncs podria no assegurar una bona conservació de l'aliment i, per tant, a l'hora de menjar-lo, que no estigués en bon estat.
1: Vale, magnífic. Ja podeu apuntar. Una altra cosa que et volia preguntar, Naila, dic, a nivell personal, dic, tu conserves alguna cosa als congeladors per temps, o també fas conserves, que també és un altre, dic, tens alguna experiència en aquest sentit?
2: Jo he de dir, Arnau, que el meu congelador és petitet. Llavors, clar, és que hem de...
1: I cap lo que hi cap,
2: no? Jo passa recordo quan vivia a casa dels meus pares, que teníem un d'aquells congeladors enorme, no? Que compte amb aquests congeladors, perquè allí es perden, no? Sí. Hi ha una fauna nova, a vegades, en aquests congeladors.
1: Correcte.
2: Molt important que si congeleu, que poseu la data de congelació.
1: Oh, eh? Important.
2: Per tenir en compte, i què hi ha, perquè a vegades no veiem lo que hi ha dins.
1: Sí,
2: val?
1: 100%, 100%.
2: Hi ha, i la data de congelació. Però el meu, ara mateix, el meu congelador a casa meva és bastant petitet. Llavors, què conservo? Doncs moltes vegades, pues, si m'ha donat temps d'anar a la peixateria i sé que en 2 setmanes no hi podré anar, doncs compro peix i el congelo per tenir-ne per diversos dies. A vegades tinc al congelador bastant el que jo nombro fons d'armari. Vale. En tinc al rebost, però al congelador també. O sigui, verdures i hortalisses ja tallades i congelades. No és la base del que utilitzo normalment, però sempre és un salvavides, no?
1: Sí,
2: mira, arribem ara de... Pues hem estat un cap de setmana fora, arribo, ai, no tinc verdures perquè no les tinc fresques, no les he comprat, pues sempre tinc alguna base de verdures. Estic fent un repàs del meu congelador. I també tinc pa congelat.
1: Sempre pa
2: congelat. I les bases de pizza, perquè no només les cuino, sinó que també utilitzem bases ja fetes de pizza, i sempre n'hi ha també al meu congelador.
1: Vale, magnífic. Doncs més o menys potser crec que tots tenim el mateix al congelador. Jo he pogut visualitzar també el congelador de casa meva. En tot cas, Naila Martínez, dic, estem arribant al final, dic, hi ha alguna cosa que també hem de tenir més en compte en aquest tema de les
2: sí, conserves? Sobretot hem dit en els plats ja cuinats, o sigui, hem dit que la temperatura, o sigui, més de 65 graus al cuinar mata els microorganismes, però aquí compte amb aquells aliments que no cuinem. Amanides, fruita tallada, maioneses que fem a casa, mou cru, val? Tot això ha de ser preparar per consumir.
1: Al moment.
2: Ara mateix, a l'estiu, és preparar per consumir,
1: sobretot
2: per evitar que es trenquin les cadenes de fred i que puguem tenir una toxinfecció alimentària sense que no cal. No és necessari.
1: Maioneses, aiolis, ara que és l'època del cuinar aquestes salses amb l'ou.
2: Sí. Millor cuinar poqueta quantitat, utilitzar-la i el que s'obri, llançar-ho.
1: Magnífic. Doncs hem arribat al final, Naila, però em guardo una pregunta. M'he guardat una pregunta ja com a esbarjo, com a mestre, perquè crec que ja portem uns quants dies parlant, fent entrevistes, però no havia sorgit mai aquesta pregunta, que al final és una llegenda urbana que tindrà les seves teories, que no ve molt lligada al que és el món de les conserves, però sí que té alguna cosa a veure amb conservar, perquè parlarem de conservar les vitamines, aquesta última pregunta que et volia fer, el suc de taronja. Va, ara que és l'època de sucs, no hem parlat d'això, la típica llegenda que diuen els pares, beu-t'ho ràpid, que se'n van les vitamines, diuen que les vitamines aguanten fins...

0: estiu.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
6: Hola, em dic Matías Abelard i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo, per l'abril cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, les Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
5: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu!
6: Adeu, embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics, i la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure's soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.
1: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla un cop més, Jordi Caselles, i qui us acompanya en aquesta aventura radiofònica que hem batejat ja i que mencionem des de ja fa molt de temps, que és la Maroteca de la Ràdio. I per aquesta aventura radiofònica, doncs, també necessitem, com sempre, a l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
3: Molt bé, Jordi, doncs, igual que tu, content d'estar compartint aquests minuts de ràdio amb la nostra audiència i fer allò que tant ens agrada, que és, doncs, parlar del nostre mitjà, recuperar antigues gravacions de ràdio i tornar-les a escoltar, perquè és que parlar està molt bé, però tornar a escoltar aquell àudio que fa tants anys vas escoltar, potser no aquell en concret, però sí aquell programa, aquell locutor, aquella sintonia, aquella emissora, aquells jingles, i per tant, doncs, sempre està bé tornar enrere per a repetir uns moments que difícilment es poden tornar a repetir, però gràcies a les gravacions, en part, sí que els podem tornar a reviure.
2: És així, recordem també el que moltes vegades hem dit, no?, que en el moment que ho escoltes et transportes, et teletransportes en aquell moment i automàticament et venen tots els records de què feies tu en aquella època, no? O sigui que és la màgia no només de sentir això, sinó que permetre't com reviure de nou tot el que t'envoltava en aquell moment.
3: Bé, si més no, el nostre cap ens permet fer aquest retrocés en el temps pràcticament de forma instantània. Evidentment que passa el mateix si veus una fotografia o veus un vídeo i d'una forma molt més explícita, no? Però jo crec que l'àudio té una cosa molt especial i és això, que com que tu no veus, escoltes i per tant sembla que estiguis tornant a viure allò. És una sensació, a mi almenys em passa molt, i jo que en aquests darrers mesos he estat digitalitzant totes les meves gravacions personals, en aquest cas, doncs, per exemple, m'ha fet moltíssima il·lusió escoltar la meva mare, que ens va deixar molt jove, amb 40 anys, enguany en farà 35 que ens va deixar, doncs imagina tornar a escoltar gravacions que jo sí que recordava, però no amb molt detall, i per tant, doncs, poder tornar a escoltar aquestes gravacions, o les d'un amic meu també, que va morir molt jove, per exemple, doncs, clar, això és una cosa extraordinària, i a més, d'una banda sí que recordes alguns passatges d'aquelles gravacions, però d'una altra banda no, perquè la memòria de vegades ens traïciona i quan fa tants anys que no escoltes algun document, entre altres coses perquè també ha fet respecte poder recuperar aquells documents perquè, bé, doncs, és gent estimada que ja no hi són fa molts anys i, per tant, no sempre és el moment oportú, no?, per tornar a escoltar aquelles cintes i quan ja estàs a punt dius, va, ara ho escoltaré. Doncs fa moltíssima il·lusió i això, doncs, recuperes algunes coses que en tenies una idea vaga, però que en el moment que les estàs escoltant de nou amb molta atenció, és que sembla ben bé que hi siguis allà. Si tu vas a la sala on vas fer aquella gravació, veus la cara d'aquella persona que t'està parlant que ja no hi és. O sigui, és realment extraordinari.
2: El so et fa treballar més la ment, no? La fotografia és més visual, de seguida ho veus, però el so no veu res, només escoltes. I jo crec que aquest exercici mental és superior, et fa doncs això, no? Treballar-lo més i que el teu cap s'esforci més en recordar i en composar una imatge de tot allò que envoltava aquell àudio. I has dit una cosa també molt interessant, no?, que és estar preparat per sentir, doncs, la gravació, no?, perquè, doncs, tant tu com jo hem viscut la mort de la mare jove, amb diferències d'anys, no?, però sí que és veritat que tornar a escoltar o a veure certes fotografies, però en aquest cas estem parlant d'àudio, doncs sí que has d'estar també preparat per fer-ho. I aquí, doncs, a la Maroteca de la Ràdio, doncs, ens encanta compartir també aquests moments amb tota l'audiència.
3: Doncs vinga, va, comencem amb el primer detall del dia, que es tracta d'una falca, d'una emissora local que no està massa lluny de les nostres localitats. Parlem d'Olesa, Olesa Ràdio, i anem a escoltar una falca del programa Music Time que presentava Rafa Martínez el 1996.
4: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, prepara't per repassar des d'Olesa Ràdio el panorama musical més actual i de sempre durant dues hores dedicades a tu. Music Time, la música sona en majúscules. Olesa Ràdio, emissora municipal, 90.0.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Bé, un so o un estil bastant semblant a Flash, no? Em podria semblar?
2: Sí. Bé, és que hi ha moltes coses que ens sonen a Flash, no? Però
3: sí, és una bona influència.
2: Una mica més forçada, no? I amb aquest eco que li han posat. Music. Has d'accentuar. Sí. Bueno, el que sempre diem, no? Que Flash va fer molta escola. No? Molta escola i va tothom intentar imitar com sonava allò, perquè va ser totalment trencador, no estàvem acostumats a sentir aquest, diguem, nivell de falques i de contundència sonora, i moltes, doncs, es van apuntar al carro, es diu.
3: Molt bé, doncs, més àudios històrics, en aquest cas, una veu que precisament ja no està entre nosaltres, n'hem parlat diverses vegades, Jordi Estadella, que l'any 2000, quan arrencava les emissions RAC1, parlava així del programa que sortiria en antena a partir d'aquells moments a la sintonia de RAC1.
5: No, això és mentida,
6: eh?
5: No em veig gens en un despatx. Què esperes sentir? Mira, ara que estem celebrant aquesta inauguració de RAC1, me'n recordo que nosaltres vam posar en marxa la primera emissora amb FM estèreo de Catalunya.
6: Quan dius nosaltres?
5: Nosaltres vull dir un grup de gent, doncs Josep Maria Pallardó, Joan Comelles, etc, de Ràdio Joventut. Es deia RJ2. I aleshores va ser molt divertit, perquè aleshores no hi havia minicadenes, hi havia les cadenes amb uns components molt cars. I els receptors eren un dels components molt cars. En una setmana es van exaurir tots els components de receptors a Barcelona, perquè hi havia una llumeta vermella que s'encenia, que significava l'estèreo. I aquella il·lusió de posar en marxa una emissora, aquella il·lusió de donar música en estèreo, de fer entrevistes fins i tot en estèreo. Jo recordo que tenia un programa que es deia RJ2. Telefonia, en el qual hi havia un Neumann i l'entrevistat parlava per un cantó i sortia per un canal, i jo parlava per l'altre i sortia per l'altre. Doncs tot això creava una sensació esplèndida. Nosaltres vam fer un recital, ara que parlàvem de la música catalana, vam fer un recital en directe en estèreo des de París, des del Teatre de la Ville amb el Lluís Llach. No sé, tota aquella il·lusió de fer coses noves, que suposo que són les mateixes que té RAC1, és el que a mi m'agradaria avui en dia trobar a la ràdio. Trobo que a la ràdio avui en dia li falta una certa il·lusió, que està una mica massa tecnificada, massa manada, massa dirigida, no? I m'agradaria que hi hagués una mica més de llibertat. Nosaltres en aquell moment ens expressàvem en castellà perquè tocava, i vosaltres us expressareu com a ràdio comercial també, com nosaltres en català, però el que és més important a la ràdio és que no s'oblidi que és un mitjà de comunicació, no un mitjà d'informació. La informació és un element de la comunicació, però la comunicació és el que és bàsic, el que és important. La informació és donar l'hora, la informació és dir el títol d'un disc, però el fer sentir a la gent, el fer vibrar a la gent, això és el que li falta o li manca una miqueta a la ràdio d'avui. Una mica molt.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Una gravació de fa 24 anys amb aquesta veu tan bonica del Jordi Estadella, que té més raó que un sant, i que jo em sumo al seu punt de vista. El mitjà de comunicació és el que explica coses, però el que les transmet d'una manera didàctica, amb valors, amb sentiment. No pas el que diu coses, no? De qualsevol manera. No sé si estaràs d'acord amb mi.
2: És cert, sí, està clar que el mitjà és el mitjà, però darrere d'aquest mitjà, doncs, té que haver-hi la persona que sàpiga transmetre adequadament el que vol dir, i sobretot un missatge també que l'audiència capti i s'hi enganxi, no? Jo crec que té la ràdio un punt de seducció també, al final, no? Has de seduir el teu oient de manera que vulgui continuar escoltant el que estàs dient.
3: Sí, una cosa important avui dia també, quan, per exemple, hi ha pauses publicitàries, perquè abans em dóna la sensació que et menjaves la pausa de qualsevol manera, no molestaves en canviar l'emissora, i en canvi ara, com que és tan ràpid tot i pots escoltar qualsevol contingut després, quan vulguis el podcast, i pots passar la publicitat ràpid, doncs potser això fa que anem saltant més i que estiguem fent més zapping, com ja fa molts anys que es fa a la televisió, i potser el zapping no fa tants anys que està a la ràdio convencional. Suposo que també, en aquest sentit, hi té a veure el fet que apareixessin les emissores amb presintonies digitals, i que, per tant, és molt fàcil passar d'una a l'altra en un moment, però quan només hi havia un dial que havies de moure manualment, doncs potser ja no et molestaves en canviar-lo, no?
2: Sí, està clar. Sí, va començar tot amb el zapping televisiu, no?, per saltar entre canals, però clar, ara saltem entre continguts. Més les publicitats també, pensa que bueno, el contingut ja està, no, diguem, encapsulat per ser escoltat, les publicitats normalment van a l'inici. Ja no és, o sigui, a menys que no sigui una gravació d'un programa que estàs escoltant i que per tant és una gravació literal del que ha sortit en antena i per tant la publicitat ha sortit quan tocava sortir, moltes vegades quan ja escoltes un tipus podcast, no, la publicitat te la posen al principi i després ja escoltes el podcast, no? Ha canviat una mica, no? Pots una mica triar, però sí que sí que això, que pots passar-ho. El que passa que realment quan estàs escoltant un programa, per exemple, en streaming, que és una gravació literal del que s'ha emès en antena, no sé si et resulta còmode, no? Després amb el dit desplaçar i dir, ai, ara m'he passat, ara ja estaven tornant a parlar.
3: Bé, jo et dic un truc, eh? Que és que, per exemple, sí? Amb iTunes, si l'escoltes des de l'iPhone, està molt bé, perquè tens el símbol de tirar endavant, no sé si són 10 o 15 segons. Ah, de manera que tu fas unes quantes vegades així, sí, i, home, sí, com a mínim, 2 o 3 minuts, si és una pausa llarga, sí, de publicitat, els treus de sobre, no?
2: Aquest punt, sí.
3: Vull dir,
2: sí,
3: que és un tip, bé, que no se m'enfadin els anunciants, però, no, evidentment, no, clar, això ho fa tothom.
2: Sí, sí, és així, clar, és així. Però imagina't, no?, que si estàs al cotxe o estàs conduint, clar, dius, ara no puc, ara m'ho haig de sentir sí o sí.
3: Sí, sí,
2: no,
3: clar. Molt bé, doncs anem a més gravacions històriques, anem a una altra, en aquest cas, en una emissora que no existeix, en Ràdio Peninsular, n'hem parlat altres vegades, i amb una veu que també hem tingut l'ocasió de poder-la escoltar aquí a la Maroteca de la Ràdio. Fernando Rodríguez Madero, que en aquest cas parlava d'una festa de la ràdio que va tenir lloc a l'Hotel Ritz, i això passava l'any 1981.
7: Siempre experimentando el placer de conducir BMW. Casi casi con una hora con retraso, sí, con respecto al horario previsto, pero aquí está Roberto Alcaraz, ese gran hombre de la fantasía, ese gran hombre de la realidad. Y es que en Roberto Alcaraz concurren, entre otras virtudes, a niveles humanos, a niveles intelectuales, a niveles sociales, a niveles de amistad, a nivel de buena persona, en una palabra, concurren las circunstancias de que es un mago de la fantasía y a la vez un mago de la realidad. Un mago de la fantasía porque coge una piel, yo creo que hasta con una piel de plátano, Roberto Alcaraz sería capaz de hacer maravillas. Pero como no trabaja con piel de plátano, sino que trabaja con otro tipo de pieles, es justamente con esas pieles con las que hace locuras, hace diabluras. Pero Roberto Alcaraz, el gran peletero que ha paseado y que pasea y que espero pasee el pabellón de España por todo el mundo con una dignidad increíble y desusada, Roberto Alcaraz no está aquí para hablarnos de sus pieles. Tiempo habrá, Roberto, ¿no?
8: Y cuando llegue el frío.
7: Roberto Alcaraz está aquí porque es el alma mater de esa gran noche de la radio que va a tener lugar en el Hotel Ritz el próximo martes. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si hay una gran noche de la radio, si se pretende hacer un homenaje a la radio, ¿cómo es que los hombres de la radio no llevan la iniciativa? Bueno, esto es una pregunta que Roberto Alcaraz posiblemente nos pueda contestar. Yo creo que si Roberto volviera a nacer, es más que probable que fuese peletero, sin discusión, pero también sería hombre de radio.
8: En realidad la respuesta es sencilla, puesto que realmente amo la radio. La amo como amo otras muchísimas cosas. La radio para mí supone un medio importante, pero ya con independencia de lo que significa, para mí representa algo que me es vocacional. Indiscutiblemente, yo digo siempre, cuando acudo a algún locutorio de cualquier emisora, casi repito siempre la misma frase, y es que envidio aquello que estáis haciendo. Realmente lo admiro, me gusta.
7: Pero, ¿de qué forma admira Roberto Alcaraz a la radio? ¿O de qué forma, para entrar en tu terreno, de qué forma con una piel podrías hablar de radio?
8: En realidad, la moda en la que yo me siento inmerso significa como una exaltación. Para mí, cualquier cosa, cualquier acto, una dedicación es una vocación y, por lo tanto, lleva consigo siempre la consabida frase de que encarna poesía. La radio es importante porque yo considero que si estuviera en ella, para mí sería importante, y procuraría hacer importante aquello que llevase en las ondas. Y haría cualquier cosa que pudiera ser una influencia en el humano, en la gente. Me encantaría, si yo dispusiera de esa posibilidad, crear un programa que actuase de un modo directo, sobre todo en los adolescentes, en el mozo, en el muchacho. Luego, un programa para aquellos padres que ignoran muchísimas cosas y que considero que el medio, al igual que pudiera hacer televisión, tal vez de un modo menos importante, porque yo sí pienso, sí creo y estoy convencido de que la radio tiene tan solo el inconveniente de haber surgido antes que televisión. De lo contrario, hubiera sido mucho más aceptada, mucho más elogiada y, desde luego, más importante. La televisión alcanza unos niveles, unas cotas elevadas, pero que si analizamos, nunca el nivel que puede dar la radiodifusión.
9: Roberto Alcaraz, el gran peletero, está embarazado. Está embarazado de radio. Ha estado gestando durante muchos años y acaba de empezar a parir. Y lo último que ha parido ha sido pues esta gran noche de la radio. ¿Por qué, Roberto?
8: Bueno, ya que estamos hablando de... Me diré que he puesto en la paridora, para así responder a tu palabra. Esto fue una ilusión de las tantas que voy poco a poco realizando, porque sí soy un hombre que ama las ilusiones, un hombre que vivo con la ilusión puesta encima de mí. Y esto ha sido una de las cosas de mis ilusiones. Y todas aquellas que pienso e idealizo, procuro realizarlas. Esta es otra. Pero no puedo decir que la haya hecho yo. Yo no debo decir. Yo no soy quien realmente he llevado a cabo esta noche de la gran...
9: Bueno, cuidado, mira, no, dejémonos de falsas modestias. Tú eres el primero que ha lanzado la piedra y que no ha escondido la mano con respecto a esta gran noche de la radio. ¿Sí o no, Roberto?
8: Cierto, mira, aquí lo que...
9: Hoy leemos en Día de Barcelona una entrevista efectuada a Pablo Miró, presidente de los Amigos del Rich, sí, en donde se deja bien claro, se pone bien claro de manifiesto, bueno, que el padre y la madre de la criatura eres tú.
8: Bueno, en realidad la idea sí, pero claro, ahora me van a llamar a mí farsante algunos directores de emisora, algunos componentes de la radio, porque yo naturalmente nunca dije que esto hubiera sido una idea personal. Siempre he dicho que la idea parte de los Amigos del Rich, y ayer, fíjate, me descubren aquí en pleno programa de que no, la verdad es esta, que lo había pensado yo, y... pero esto es fácil, pensar o imaginar una cosa así. Lo que no entiendo es cómo antes no se hubiera esto pensado. Un homenaje a los hombres y mujeres que hacen la radio es algo sabido de muy antiguo, algo sencillo. Vamos a ver.
9: La gran noche de la radio tendrá lugar el martes en el Hotel Rich. ¿Qué va a ser la gran noche de la radio?
8: Bueno, yo digo que la gran noche de la radio va a ser, primero de todo, la ilusión de muchos que estamos intentando llevar a cabo ese buen fin, con buen fin, ese festejo, vamos a decirle ese homenaje a vosotros. A vosotros, hombres y mujeres que hacéis la radio hoy. Pero sin olvidar aquel pretérito que fue maravilloso y que fue la causa de ese amor a la radio de muchos españoles. Yo considero, sinceramente, y es opinión que compartimos muchísimas personas, que a la radio se le debe todo. Sobre todo esa radio de antaño. Antaño era de hogaño, indiscutiblemente. Entonces, el homenaje será para vosotros, para ellos, para aquellos que hicieron la radio, para aquellos que incluso no estando, guardan en nuestro recuerdo la imagen de una voz, la voz, una historia, unos hechos. Y al decir una voz, yo me acuerdo de una voz maravillosa, como fuera, por ejemplo, de la voz de Dicenta, esa voz maravillosa. Uh-huh. Recuerdo también una voz entrequebrada y extraña, pero una voz importante, la de José Sospedra. Y ahora haría alegoría de recuerdos de voces y evocaría la voz de Fernando Forga, de Isidro Sola y de tantísimas voces.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Roberto Alcaraz, entrevistat per Fernando Rodríguez Madero a Ràdio Peninsular, una gravació del 1981 que parlava d'una festa especial de la ràdio i un personatge que ni tu ni jo, Jordi, hem sigut capaços de saber qui era, perquè no. De Roberto Alcaraz n'hi han 30.000.
2: Doncs sí, i l'estem buscant i no hi ha manera. Bé, si finalment l'acabem trobant, doncs ho comentarem en alguna hemeroteca posterior.
3: I si hi ha algun oient que gentilment ens pugui informar, si és que ho sap, doncs 689-1074-83, 689-1074-83 o hemeroteca-radiosantcugat@gmail.com, hemeroteca-radiosantcugat@gmail.com.
2: M'he quedat amb un detall que deia al final, que mencionava altres veus de ràdio, i ens ha mencionat l'Isidro Sola.
3: Sí, en van parlar. Actor de doblatge, sí senyor. Molt bé, seguim amb més àudios històrics. Ara viatgem a l'any 2001 per escoltar una gravació de Ràdio 9, una emissora situada a Alacant, al 103.0 de la FM. I aquesta és una gravació que ens proporciona Mario Azañedo i que, com us dèiem, està datada de l'agost de l'any 2001. De fet, podríem parlar també dels mitjans públics que es tanquen i es tornen a obrir, però en aquest cas sí que parlem de la Ràdio 9 original.

0: ¿Cómo de impasible?
1: La ràdio com a tu t'agrada. Cultura, diversió, entrevistes, concursos i tota l'actualitat. Són els programes de Ràdio Nou. És la ràdio que t'agrada. Ràdio Nou. La vida en directe.
2: I quan passen 6 minuts de les 6 de la vesprada, nosaltres anem a reprendre la tercera hora de la Planta 9 i, com sempre, en la tercera hora reservem pues, coses d'interès de cara al cap de setmana, també la possibilitat de que vostè tinga el nostre concurs 950-90-90, l'esperança de Segor té pendent, pues, aquest pernilet que va fantàstic, eh? Preguntetes, tres preguntetes correctament i el pernil és de vostè. També tindrem a Josep Lozano per parlar-nos de qüestions de glamour, ens parlarà també d'aixos complements, d'aixos elements que fan falta també per estar a la última en tendències de moda. I de cara a este cap de setmana, nosaltres volem fer-los una molt interessant recomanació, perquè des d'esta nit mateixa al Teatre Romà de Sagún podem veure un plat fort de les propostes teatrals que podem disfrutar aquest estiu així a la Comunitat Valenciana, perquè podem gaudir amb Medea, una tragèdia d'Eurípides en una versió molt especial interpretada per una grandíssima actriu. Anem a parlar en concret d'esta proposta que tindrem a Sagún d'Escena.
3: Una proposta, hem dit que la tragèdia d'Eurípides està...
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Estava pensant mentre escoltava ara amb aquesta última falca, aquest separador, que podríem un dia parlar de tics de la ràdio. I no sé si t'has percatat d'aquesta noia quan ha començat a parlar, que ha fet... Val, aquest tipus de... Com t'has dit? Doncs sí, o directament ja començar, no? Home, un dia m'han ensenyat que això no quedava gaire bé.
7: Bé,
6: de fer
7: sí.
6: Aquest tipus d'afirmacions.
7: Bé, jo crec no? que és més aviat un tic telefònic, et diria jo. És
6: un tic
7: per...
6: telefònic.
7: No?
6: De fet, m'ho van ensenyar en àmbit telefònic.
7: Clar, clar, és que és allò de dir, t'estic escoltant, tu has de saber que t'estic escoltant, és a dir, no s'ha tallat la comunicació, no estic fora de cobertura, etc, i estic sentint el que dius, o no tinc res a afegir. No? Jo diria que aquest es pot traduir d'aquesta manera, suposo.
6: Sí, però queda millor dir sí. Sí, correcte.
7: Sí, però no, també el sí, això... sí, sí, sí, és molt mecànic.
6: Anar canviant, sí, però...
7: Et pots fer, ahà,
6: ahà, això... Bé, tenim bé. Tot, eh?
7: Sí, tot jo crec que molt radiofònic no és, eh? Jo ho veig més aviat telefònic i potser el que pugui arribar a fer això... Bé, és com, perdona, però ara estava pensant també, acabar les frases amb un no, que això ho fa molt l'exalcaldessa de Barcelona, per exemple, Ada Colau.
6: Sí, no?
7: És el tot, acaba amb no. Dius, no, què vols dir, que no o que sí?
6: O, sigui, o que sí, tens? No?
7: És un no positiu.
6: Això ho farem així, no?
7: Exacte.
6: Sí, no?
7: És un no positiu.
6: Bé, no positiu.
7: Curiós,
6: o,
7: també.
6: Oi, l'oi, que és molt més català, oi.
7: Aquest, home, em sembla més nostrat, sí. Té més sentit. Molt bé, ja que parlem de nostrat, va, proposo anar a Ràdio Rubí, l'emissora on tu vas començar i que va ser la meva segona emissora en aquest cas, i anem a escoltar un programa del qual ja hem parlat en altres ocasions, que es diu La vida en ràdio, o es deia, millor dit, que ja fa alguns anys que vam poder gaudir en la sintonia de Ràdio Rubí. Anem en concret a l'emissió del dia 3 d'octubre del 2014, un dia en el qual es va convidar, com diverses vegades s'havia fet en aquest espai, a Jordi Margarit, l'actual president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya. Doncs Jordi Margarit, com sempre, moltes coses interessants a explicar com a primer director que va ser de Ràdio Rubí.
8: Jo he hagut de marxar de Ràdio Rubí. Jo encara seria a Ràdio Rubí, probablement, probablement. Ara les coses m'han anat sortosament bé i m'ho he currat i la gent doncs, m'ha ajudat qui m'havia d'ajudar i hem fet un camí, una via, no? Ara va haver-hi un moment que jo vaig haver de marxar d'aquesta casa i no per voluntat pròpia. Per què? Doncs bé, en la màxima autoritat local d'aquell moment, l'any 86-87, no recordo exactament, doncs això se li hauria de preguntar a ell, no? Però bé, va haver-hi una no entesa del meu posicionament personal en aquell moment, i es va decidir doncs que jo havia d'abandonar la ràdio. Sortosament també de seguida vaig trobar un altre lloc per anar a treballar, però és molt probable que per pròpia iniciativa jo encara estaria aquí. És a dir, que jo recordo que l'endemà havia de començar a l'altra emissora de ràdio a 40 quilòmetres d'aquí, o 45 o 50, és a dir, que no fàcil no m'ho va posar ningú, i jo aquí encara estava inaugurant aquest local. És a dir,
3: sí,
8: jo
3: senyor,
8: vaig aguantar com a director fins un diumenge, i el dilluns agafava un cotxe, m'anava cap a Blanes, cap a Ràdio Marina de Blanes, i abans de marxar recordo que vaig fer una volteta per aquí a la Casa Rosada, i amb molta emoció, perquè havien estat uns anys molt, molt forts, me'n vaig anar cap a Blanes a treballar. Tret d'aquest moment, i d'alguna altra pel·lícula a l'entorn sempre de les incidències polítiques quan estava a Catalunya Ràdio en el gabinet de direcció de Catalunya Ràdio, tret d'aquests dos moments, quan ha sigut l'hora de parlar per micròfon, no he tingut mai cap tipus de problema, ni la ràdio pública ni la ràdio privada. M'han deixat fer el que he volgut, i resulta que, doncs, que me n'he sortit bé, no?
0: A mi m'agradaria que m'expliquéssiu, bueno, que ens expliquéssiu a tots una mica, doncs, com va sorgir o com es va iniciar tot aquest moviment de les emissores municipals?
3: Au, Jordi.
8: Tot parteix en la primera festa major. Jo vaig ser regidor en el primer Ajuntament Democràtic després del franquisme, que hi havia a la meva vila, llavors era vila, a Rubí. Vaig formar part del consistori. I per allò que deia dels micròfons i aquestes coses, resulta que al cap de poc, coi, de cap d'un mes i mig, hi ha una primera festa major. I què ens plantejàvem a aquesta festa major? Ens plantejàvem moltes coses, una renovació total, que molts d'aquells aspectes que es van parir l'any 79 encara continuen vigents a les festes majors actuals, sobretot la de sortir al carrer, l'ocupar el carrer, aquestes coses, no? I vam pensar, escolta'm, i per què no fas una sonorització de la illa on hi havia dos o tres escenaris, un darrere l'altre, fins a arribar a la plaça de l'estació de Rubí? Per què no es fa una sonorització? Què vol dir una sonorització? Es posen altaveus, aquells trompetetes, eh?
0: Sí.
8: Doncs aquelles trompetetes en tota aquesta illa de vianants, actualment illa de vianants, fins a la plaça de l'estació, perquè permanentment hi hagués una ambientació musical, però que també es anessin explicant les activitats, i fos un programa parlat de les activitats que es havien fet o que s'anaven a fer. I al mateix temps vam incorporar amb periodistes locals, recordo el Josep Ferrer Domingo, que des d'un punt de sonorització que hi havia a la plaça del Domènec, a la plaça de l'estació, des d'allà amb una tenda de campanya, hi havia els amplificadors que donaven aire o so a tota aquesta illa de vianants, i allà el Josep Ferrer Domingo feia les cròniques que després sortien també a la Rubricata o a les revistes locals d'aquell moment, o revista local, i feia la crítica de les actuacions, de les intervencions, dels actes que hi havia hagut el dia abans. Naixia Ràdio Rubí. De fet, naixia la comunicació amb àudio a la població. Després de molts i molts i molts anys que no hi havia pogut ser, hi havia, al mateix temps que el periodista, doncs, feia les seves reflexions sobre el que hi havia, el locutor que estava allà de guàrdia anava explicant el que sigui, hi havia recollides també intervencions de gent, sobretot de nanos, que havien participat a les activitats infantils. Allà va néixer Ràdio Rubí.
9: Ara que han començat les emissions regulars el 20 de novembre, té nassos també, eh?
8: Bueno, això...
3: On no ho trien?
8: Això són... Estem parlant de Sant Pere de l'any 1979.
9: Sí, sí, sí.
8: Estem parlant d'un 29 de juny de l'any 1979.
3: Què passa aquesta fins és la data que, a més, es reivindica com a tal.
8: És la primera emissora municipal del país. Una emissora municipal no s'ha de comptar per la seva tasca social que fan a la població. Per tant, sigui com a ona hercianà, sigui penjada a les ones o no sigui penjada a les ones, això no compta. Per mi no compta, eh? I aquest és un criteri. Sí que és veritat que aquella persona que va fer físicament una emissoreta de ràdio, capsa de sabates, que va començar a emetre primer a Arenys de Mar i després a Rubí, va ser el mateix fabricant. Per això es considera equivocadament, erròniament, falsejadament, que Ràdio Arenys de Mar és la primera emissora municipal. No és veritat. La primera emissora municipal és Ràdio Rubí. Perquè si consideréssim la primera emissora municipal Arenys de Mar, n'hauríem de parlar de ràdios lliures un munt que ja funcionaven abans d'aquesta. I què ho confirma, això que estic dient? Què ho avala? Que el primer decret, el primer acord municipal que hi va haver-hi a tot Catalunya el fa l'Ajuntament de Rubí el mes de setembre de l'any 1979. És el primer acord, és el primer negre sobre blanc que una corporació municipal acorda posar en marxa una emissora i, a més, la dota econòmicament.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
7: Una gravació d'ara farà 10 anys en aquest programa de Ràdio Rubí que es deia La vida en ràdio, amb Jordi Margarit, i també hem escoltat de fons a Lídia Juste, que anava intervenint. Ja vam escoltar altres fragments d'aquest programa edicions enrere de la Maroteca de la Ràdio. En qualsevol cas, doncs, una veu d'un rubinenc reconegut, perquè va ser, doncs, com hem escoltat, el primer director de Ràdio Rubí, i actualment, doncs, està en un lloc de moltíssima més responsabilitat, però, en qualsevol cas, ell sempre ho ha dit, que guarda molt bons records d'aquella època. I atenció, que aquí és el tema que ara volia obrir, o tornar a parlar, com ell feia, que és quan en una emissora pública hi ha algú que decideix que tu no segueixes, i és el que li va passar amb ell. Després de tota aquesta feinada de preparar tot aquest edifici nou a l'Escardívol, adaptant-lo una part important d'aquest edifici per l'emissora local, doncs, apa, tu, ja te'n pots anar cap a casa, no? Això és el que passa en la política, però és que, en el meu cas, jo ho vaig viure en la meva pròpia carn, això també, en aquesta mateixa casa, també, a Ràdio Rubí. I va haver un dia que se'm va dir que ja podia marxar. Després de 3 temporades d'estar allà, 3 i mitja, perquè vaig començar una temporada d'estiu i vaig empalmar amb la d'hivern següent, això va ser l'any 95, i el juny, juliol del 98 em diuen que ja me'n puc anar. No explicaré els motius, evidentment, perquè no és cap cosa personal contra mi, ni molt menys, és un tema polític, com sempre, i no directament polític per part d'un polític, sinó que és una decisió, diguem, tècnica, que ve de més amunt, per motius que no explicaré, no? O que jo m'imagino, perquè tampoc se'n va dir mai, no? Però, esclar, són moments molt, molt complicats. Jo puc dir que és l'única vegada, l'única a la meva vida laboral, que no he sigut jo el que he decidit canviar de feina. I, per tant, això és una espina que tinc clavada, no? Perquè jo m'ho vaig passar molt bé allà, van ser dels millors anys de la meva vida a nivell professional pel que fa a la ràdio. Vaig conèixer molta gent, entre els quals tu, per exemple, i ets un bon amic, i tinc encara uns quants amics més d'aquella època, d'aquella emissora, i sempre que hi vaig, doncs, igual que deia el Jordi, doncs, t'obren les portes i pots anar allà quan vulguis, però ja no compten més amb mi, i això sí que és una cosa que sap molt de greu, no? I com dic, és l'única vegada que m'ha passat, i mira que he estat en altres mitjans locals i he marxat quan jo he volgut. Vull dir que són coses que poden passar, no?
6: Ara estava inevitablement pensant en l'Antoni Bassas i aquell comiat, no? Salvant les diferències i les distàncies i tot plegat, però al fi i al cap venia a ser el mateix, un tema polític.
7: Clar, llavors tu menges el coco de vegades pensant, he fet alguna cosa malament? M'he equivocat amb alguna cosa?
6: Què era aquella frase, no? La política ho embruta tot, no? Deien. Segons com.
7: La política o els interessos, també, deixo anar aquesta paraula per aquí, sí, qüestions de poder, no ho sé. En fi.
6: Sí. Servei, sí. Des del punt de vista del radiofonista, ell simplement vol fer un servei al públic i que sigui escoltat, però després hi ha altres interessos que van per sobre.
7: Bé, doncs ja que parlem de Ràdio Rubí, de l'època en la qual jo feliçment vaig estar col·laborant en aquesta emissora municipal, doncs anem a una gravació històrica meva, amb la meva veu, de Ràdio Rubí. Anem al març de l'any 1997 amb un reportatge que feia amb el Cisco i la Carla, que parlava de la multipropietat. Anem a Ràdio Rubí, març de 1997.
10: Qui més que menys ha rebut a casa alguna vegada cartes proclamant que el qui la rep li ha tocat un apartament. Sovint aquesta publicitat és enganyosa, però hem constatat que els rubinencs no cauen fàcilment en aquest parany.
11: No em facis explicar el que és, però és un enganyabobos.
12: Però que t'hi ha passat alguna vegada?
11: Sí.
12: Li
11: ja han enviat propaganda, sí, i ha caigut.
12: No, no he caigut perquè no sóc tonta, gràcies a Déu. És veritat, home, ja sé de què va, vull dir que quan m'envien aquestes coses ja et truquen, que t'ha trucat un apartament a no sé on i tota la història, ja sé de què va el tema. Sí, sí, no, no, que jo... Que això és un enganyabugo.
10: Hem parlat amb poques persones que coneguin bé la realitat de la multipropietat, però gairebé tothom n'ha sentit a parlar.
12: No, n'he sentit a parlar de compartir un pis o un apartament, no?
11: Està d'acord en compartir un apartament o alguna cosa?
13: És perícit?
14: Sí.
13: Li han enviat algun tipus de propaganda en aquest sentit?
14: Probablement, segurament, sí.
13: Sortejos de xalets i aquestes...
14: Sí, sí, sí.
15: ¿Conoces lo que es la multipropiedad?
12: No.
10: Els ciutadans es mostren bàsicament reticents a compartir una finca amb altres propietaris.
12: Bueno, no és una cosa que m'interessi especialment.
15: ¿Tú compartirías con alguien apartamento? Sí, para...
16: Depende, ¿con
15: para
16: quién?
15: ¿Para irte de vacaciones y eso?
16: Depende.
15: ¿Depende?
16: Depende de con quién, porque... De con quién sea, porque... Me tengo que saber con quién... Tengo que saber con quién comparto...
17: ¿Tienes un familiar, un amigo, un
16: ah,
17: novio?
16: Claro, claro.
17: Ah, sí.
16: Claro, mejor, con la más estamos mejor.
17: ¿Desconocido? ¿Con un desconocido compartiría?
16: No.
13: ¿Y no pensar mai en hacer vacances compartidas?
14: La veritat és que no. La veritat és que no massa. No ho he fet habitualment.
10: La conclusió és clara. Encara que hom tingués suficients diners, no compartiria una propietat.
18: Es que no tengo dinero ni para eso, o sea, no.
15: Pero si lo tuvieses, ¿no? Sí. En aquel supuesto...
18: Sí.
15: Sí, estarías de acuerdo, ¿no?
18: Sí.
15: ¿Y no te parece ningún tipo de farsa todas esas historias que se montan para poder hacer esas cosas?
18: No conozco a nadie que lo haya hecho, o sea, tampoco te puedo...
15: ¿No has recibido publicidad de ese tipo en tu casa?
18: Mi hermana y eso, pero son un poco escépticos y no...
15: No le hacen caso.
18: No. I'm ready to go home.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
19: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
7: Doncs amb aquest reportatge de Ràdio Rubí, a més el març de 1997, anem ja acomiadant el programa d'avui. Recordem de nou les nostres vies de contacte, Jordi.
6: Doncs sí, a l'email amaroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, amaroteca@radiosantcugat.com. Ens podeu enviar doncs, un email, comentant si teniu una coseta per casa i aquí ho escoltarem.
7: I també teniu un WhatsApp, que és el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxarem amb un tall força llarg, però molt interessant. Un tall del que era el programa número 1000, de la R-Pública, que després va anar derivant aquest nom de programa com a La República, de Com Ràdio, que presentava Joan Barril a la desapareguda emissora de la Diputació de Barcelona. Amb aquest tall que ens proporciona Toni Mascaró, ens acomiadem fins al proper Amaroteca. Gràcies per escoltar-nos.
6: Gràcies, adeu-siau.
20: Molt bona nit, de veritat. Molt bona nit perquè portem, així com de vegades es parla de la mala setmana, portem nosaltres una bona setmana. La ciutat no tant, tot sigui dit, eh? Ens explicava ara en Jordi Llong el dia que va venir a casa i va dir que si volia dedicar-me a això haig de dir que no va ser una acceptació immediata, va ser primer una acceptació condicionada al que em digués el meu amic i germà Joan Oller, i ens vam trobar un dia a Gràcia per esmorzar, que és una hora fèrtil, ja es veia que anàvem a matinar una mica, no? I aleshores, després d'explicar el que faríem, el que no faríem, en Joan Oller va dir: aquest programa s'ha de dir La República. I vaig dir, molt bé. Després van venir aquelles coses de si posàvem una R en un guionet que es posés pública, la ràdio pública, com es veu aquí al costat, de vegades ja anirà sortint una diapositiva, però ara ja som una mica grans i crec que podem començar a deixar els eufemismes i dir-nos La República tal com la tenim aquí al darrere. Avui estem celebrant al capdavall una cosa que cada vegada que hi ha un aniversari té a veure amb el pas del temps, però el pas del temps és un concepte, com deia l'altre dia l'editorial, que és merament astronòmic. És a dir, que és un dia. Un dia és el període de temps que triga la Terra en donar una volta sobre ella mateixa, i un any és el període de temps que triga el planeta en donar la volta al voltant del Sol. Això no és notícia. Com que fa tants anys que això està passant, doncs no és notícia. En canvi, el que és notícia és de quina manera el pas del temps ens afecta una mica tots plegats. Ens afecta en la biologia. Ara, quan en Jordi deia que m'he llevat 1000 dies, jo i els meus companys, haig de certificar una cosa que després desenvoluparé. hi ha bastanta gent que es lleva a aquestes hores, vull dir que no som els únics ni som uns màrtirs, eh? A més tenim alguns avantatges, veiem sortir el sol, posem per cas, quan n'hi ha. Però també és veritat que això desgasta una mica, amb la qual cosa aquesta idea d'emular Luis de l'Olmo, cosa que no pretenc ni molt menys, i d'arribar a 10.000 programes, no crec que el cos aguanti, perquè llevar-se tants dies és una tants dies aviat, jo crec que alguna que altra neurona al dia es perd. Arribarem tenint-ne simplement un parell de neurones i aleshores hi haurà un moment en què haurem de deixar que altra gent més jove es dediqui a llevar-se aquests moments. Hi ha un altre element del pas del temps, que és la biografia. Jo els vull dir que no faria aquest programa i no hauria estat 1.000 dies ni estarem els dies que convinguin llevant-nos a aquesta hora si no fos pel factor humà. Hi ha gent que entén la seva feina com un compromís permanent i que es dedica a treballar i que a l'hora de dinar, en comptes de parlar amb els seus amics, parla amb gent que li pot ser útil en la seva feina i que a l'hora de sopar també i que va a reunions i que, vaja, he mirat d'evitar-ho, perquè és una forma de contrapesar el que és el pas del temps i el desgast de la biologia. I mentrestant resulta que amb aquest invent del el bon rotllo que hem anat creant dintre la República s'ha demostrat que això era bastant útil, si més no, per la perpetuació de l'espècie. Voldria anar, doncs, al moll de l'os d'aquesta història i fer un homenatge als meus companys i companyes de la República que també es lleven aviat i, malgrat tot, han estat capaços en aquests 1.000 dies de fer alguns nens que ens perpetuaran. En Jan, la Emma, la Berta, la Laura, en Pol, en Biel, l'Alba i la Tanit. Això per ara, perquè algun dia potser els meus companys se n'adonaran que haurien d'haver estat potser una mica més amb aquests noiets o noietes que en aquest moment tenim, que deuen tenir entre 2 i 3 anys, no gaires més. Però, en fi, que l'espècie continuï, que demostra que, malgrat llevar-se aviat, la taxa de fecunditat de la República és elevada. També hem assistit a altres fenòmens, també humans, del nostre petit grup. S'han independitzat, és a dir, han sortit de casa dels seus pares i ja era hora algunes persones. La Marta, per exemple, ha tingut una casa, ara està vivint en pecat, però ja se sap, la Mònica sempre ha viscut en pecat. En Pere Mas ha arribat a la condició de propietari. No únicament ha arribat a la condició de propietari, sinó que ha arribat a la condició de propietari al municipi més ric de Catalunya, que com tothom sap és Mata de Pere. També ha anat a viure en pecat, també en Rai. I en David ha canviat de municipi, ha passat de Barcelona a Sitges. La veritat és que en aquests anys hem guanyat molts amics, també n'hem perdut alguns, tot sigui dit. Hem canviat el nostre parc mòbil. Hem passat a tenir un Opel Agila, un Citroën C3, un Mercedes classe A, una Scoopy vermella de 14 anys i una Burgman 150 nova de trinca. I hem perdut una bicicleta, la del Meteoman, que ja no va amb bicicleta, abans hi anava sempre. Hem tingut també gent que ha anat, no sé si a progressar, però en tot cas a explorar altres territoris. L'Adam Martín, amic nostre que està amb nosaltres i que sempre ho estarà, està en aquest moment a RAC1, l'Ester ha anat a TV3. L'Escolies ha anat al govern, l'Anna Morgades ha anat a encarregar-se de la premsa d'Esquerra Republicana. I amb tot això hem anat fent una mica aquesta petita família que té l'avantatge de que quan es troba al dematí està contenta de veure's però no parla gaire perquè tenim molta feina a fer. Jo voldria agrair aquí algunes coses abans de començar. En primer lloc, s'ha d'agrair les coses, si és de bona persona fer-ho, a la casa, aquesta magnífica casa. Jo no m'hi he trobat mai en una circumstància com aquesta. Si a mi em riuen de dir, estaràs dalt de l'escenari d'una discoteca, diria, però tu què t'has pensat? Doncs estic disposat a continuar parlant aquí, a treure'm l'americana i, en fi, el que més convingui, perquè ens han tractat la mar de bé la gent del Club Saturn, concretament el nostre company Mateu Fortuny, que a més de ser un veritable anfitrió, ha hagut d'aguantar algunes vegades el Joan Uller fent de director d'escena, i això els propietaris o directors de sala i els directors d'escena de vegades tenen alguna qüestió suau. Agrair també a la Lloca, que ens ha servit aquest càtering, la direcció d'aquesta casa, en particular l'Oriol Forcat, i també voldria agrair aquí una cosa, perquè allà a la República estem en una sala en què som tots, hi ha una petita annexa on hi ha el programa que ens segueix. És el de la Clara Sánchez Castro i la Carme Parras. La Clara Sánchez Castro arriba bastant aviat també i és la nostra, diguem-ne, públic de la sitcom. Ella també fa un programa que es diu sitcom, però de la sitcom personal que li dediquem amb ella. Jo crec que si algun dia els de Friends deixen ja de ser Friends perquè ja són grandets, que vinguin, que els hi farem els guions del que seria una magnífica sèrie. Gràcies, Clara, per aguantar-nos, i Carme, per aguantar-nos tots aquests dies. Però clar, l'agraïment més important és els oients, que són tots vostès que es troben aquí. Ens han acostumat, no únicament a l'hora de mesurar l'audiència, sinó també a mesurar-ho pràcticament tot, en un aspecte estrictament quantitatiu de les coses, com si anéssim una mica a pes. En tantes persones que ens escolten i no sabem mai si són tantes. A mi no m'importa que n'hi hagin tantes, m'importa que siguin exactament vostès, que farien la mateixa feina si n'hi haguessin menys, però si ens escoltessin amb l'atenció i la vigilància en què ho fan. Ens agrada precisament aquesta idea qualitativa del nostre públic. I em diran, és el consol dels pobres, eh? Aquests, quan resulta que no arriben al centenar, al 200 centenars, o als 2 milions, o als 4, com el meu amic Gaby Londo, aleshores el que fan és dir, sí, sí, vosaltres en teniu 3 o 4 de milions, però nosaltres tenim una gent tan escollida i tan bona. Doncs volen que els digui, és veritat. I és veritat perquè quan ara entren per aquí... Quan entren per aquí, ara he estat aquí saludant a tots vostès que anaven entrant, hi havia moltes persones que deien, vostè no em coneix, però jo l'escolto cada dia. No, s'equivoquen. És clar que la conec, és clar que el conec. Perquè intuïm que efectivament això és així. Què es pensen? Que no hi ha allò que es diuen els americans el feedback? És dir, que no hi ha un retorn de les coses? Encara que nosaltres estiguem parlant amb els ulls tancats o oberts, mirant la finestra o mirant simplement el paper, sabem perfectament a qui ho estem fent. I vostès també saben. També saben de què estem parlant exactament d'allò que vostès volen sentir. Que donem informacions, que de vegades també donem confirmacions, que potser no diem mai cap allà on hem d'anar, però sí que advertim cap allà on no hauríem d'anar mai. És per això que ens trobem aquí. Perquè ja ho deia, que hi ha les afinitats electives. Vostès ens han triat i nosaltres també els hem triat a vostès. Per això això és una colla d'amics avui. I no és una boda, perquè no és per tota la vida, però sí que és un moment per dir, ens coneixem i ens reconeixem. Els personatges que, com jo, es troben davant d'un micròfon, i ara ho explicava en Jordi Llong, jo vaig dir, home, jo sóc un temporer de la ràdio, vinc aquí, però això duraré efectivament poc. No tant per llevar-me aviat, sinó perquè probablement aquesta no sigui la meva feina. Ara ja no puc dir que sóc un temporer, perquè ja porto 4 temporades i mitja. Doncs bé, abans se'ls deia locutors, se'n recorden, no? El locutor. El locutor era una persona que simplement locutava, és a dir, llegia allò que algú li havia escrit. Després se'ls ha dit comunicadors. També és una cosa una mica ampulosa. Comunicar, ho comuniquem tot. Pugem en un taxi i caram, la de comunicació que hi ha entre un taxista i nosaltres, no? Però jo diria que som simplement ciutadans que tenim una petita avantatge sobre els que ens escolten. Tenim l'obligació, perquè per això ens paguen, de tenir les orelles obertes i els ulls oberts. I tenim l'obligació de llevar-nos més aviat perquè quan hàgim d'explicar què és el que ha passat durant el dia, la gent que es lleva digui, mira, algú ho ha preparat, és el nostre esmorzar. L'oient moltes vegades el desprecia, sobretot en aquestes anàlisis quantitatives. Es pensa que l'oient només sent la ràdio. Doncs no, el nostre oient escolta la ràdio. No únicament escolta la ràdio, sinó que pensa allò que s'està escoltant. I amb aquest pensament hi ha la base fonamental de la nostra llibertat. El pensament ens fa lliures i nosaltres mirem de contribuir no a dir les veritats, sinó a estimular els dubtes, que és la forma en què anem creixent una mica, tinguem els anys que tinguem. Hi ha maneres de dir la informació. Hi ha aquelles persones que en aquest ofici mateix es consideren que ells van al davant de la societat. Són aquells que van amb trompetes de l'apocalipsi, que van al davant dient, seguiu-me, jo sé on és la veritat. Si em seguiu a mi i em seguiu sintonitzant, sabreu efectivament el que està passant perquè jo sé les claus, jo he sopat amb aquests ministres, he dinat amb aquests presidents. Bé, és una forma, és una opció. Hi ha gent que aleshores segueix aquest, diguem-ne, comunicador. Després hi ha els altres, els que van darrere de la societat, que diuen què és el que li agrada a la gent. A la gent li agrada sang i fetge, doncs els donaré sang i fetge. A la gent els agrada que hi hagi una política de bons i dolents, doncs exageraré aquesta història de bons i dolents. A la gent els agrada la crispació, jo la fomentaré. Nosaltres no som ni dels primers ni dels segons, primer perquè no ens va de tarannà i perquè creiem que la ràdio pública això no ho ha de fer. Nosaltres anem al costat de la gent. Tenim la petita avantatge de dir, mira, jo també dubto, com tu, ciutadà, que m'escoltes, he mirat de posar una mica en ordre tot allò que està passant perquè sàpigues una mica cap a on, com dèiem, no hem d'anar. Però marxem junts, els teus dubtes són els meus, mirem de resoldre'ls, mirem de dir les coses més o menys clares i sobretot que ens entenguem, no ens perdem en paraules complicades. Per això, i després sentirem una mica el decàleg d'aquest programa, mirem de no dir mai paraules que no hàgim entès prèviament. Comprendre la realitat és la primera passa, després acumular-la i finalment servir-la de la millor manera possible. agraeixo finalment a persones que han vingut a veure'ns i que només els he vist així, una mica entre les tenebres d'una discoteca, però m'agrada i saludo particularment la presència del mestre Joaquim Maria Puyal, que és aquí entre nosaltres. He vist també i m'ha agradat molt parlar amb en Sergi Mingote. El Sergi Mingote és un senyor que puja muntanyes altíssimes i amb el qual hem parlat quan estava precisament molt amunt. Saludo al Sergi Mingote, que és un esportista d'aquests que puja sol muntanyes, que passa molt fred i que cada vegada que baixa a la vall, jo me n'alegro molt de que vingui allà a explicar-nos, sobretot perquè ha tornat. I saludo també la seva dona, que l'acabo de conèixer i dic, ostres, mira que teniu un marit alpinista i com ho aguantes, perquè una cosa és que el marit se te'n vagi de copes el dissabte, però l'altra cosa és que se te'n vagi de copes a l'Himàlaia. Doncs, de veritat, enhorabona i gràcies per ser aquí. M'ha agradat molt veure a Paco Flores, que va ser entrenador de l'Espanyol, i ja saben que això del futbol ho toco més aviat poc. Però una cosa és el futbol i l'altra cosa és la immensa humanitat que hi ha en aquest home que avui ha vingut aquí i que un dia em va dir una frase que no he oblidat mai. Diu, quan jo veig un pare que vol que el seu fill jugui a futbol, el primer que faig és mirar els ulls del pare. És veritat, és també una de les formes d'escatir quina gent mereix que sigui escoltada o que ens escolti i quina gent potser no. Saludo també l'Albert Batlle, que és una persona que sempre té problemes amb això de les presons i que avui veu que altres col·legues seus de gabinet en tenen més, per desgràcia. També celebro la presència aquí d'alguns consellers. Albert

0: que potser sí que anem una mica bé. També saludo els antics amics, que amics i actuals amics, el Salah Jamal, que és el palestí oficial de Catalunya, com si diguéssim, el Javier Tomeo, que és aquest enorme escriptor que un dia li caurà el Nobel i no sabrà ben bé on és Noruega i Suècia. En fi, tota aquesta gent que ha vingut aquí i que ens encanta que estiguin aquí. Haig de dir una cosa, jo no els veig ara, només veig uns puntets, que són les espelmes, però com a la ràdio també els intueixo. I m'agradaria ara començar una mica, dos o tres intervencions. Aquesta és una emissora que alguna vegada, així mig en broma, hem dit, caram, és una emissora dels universitaris. Per què? Perquè cada vegada que venen rectors de l'universitat i tot això, tots ens escolten. Home, hem mirat de què explicar, de què podíem explicar totes les coses i explicar-les senzillament. En el nostre programa hem intentat explicar el teorema de Fermat, que jo encara no sé quin és. En el nostre programa hem parlat de les lleis de la termodinàmica, que tampoc sé què és. Afortunadament no ho fem cada dia, tot sigui dit. Però en qualsevol cas, si són coses humanes, hem mirat de què totes les coses humanes estiguessin també en aquest programa. Tenim uns col·laboradors que cadascú en la seva perspectiva han mirat d'aplicar les seves capacitats didàctiques per despatllar-nos coses que moltes vegades no entenem. Ara, per exemple, no entenem què està passant sota els nostres peus, per què s'enfonsen algunes cases. Altres vegades no hem entès per què determinades onades es feien enormes i arrasaven una bona part del planeta. Amb nosaltres tenim cada setmana, i és un privilegi, a Jorge Wagensberg, un autèntic divulgador de la ciència i un homenatge enorme. Enorme en tots els sentits, però jo me l'estimo tantíssim que m'agradaria que pugés aquí dalt i que ens digués què som tots plegats i què és aquest programa per ell. Jorge, perquè no ets, sisplau.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
3: La Maroteca de la Ràdio.
2: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
3: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família i ens hem de donar suport uns als

0: altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
1: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
2: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
1: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
2: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balafi han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
1: I els bombers activen en 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
2: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
1: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
2: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
3: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
1: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
2: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
1: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
1: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
0: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
2: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
1: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
2: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
1: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar. Una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I us ho explicàvem en titulars. Un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
1: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
2: El paiencap Fèlix Larrosa ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
1: 1-1, Lleida Ràdio, Judit.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
1: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
2: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
1: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
1: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
2: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
1: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
2: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
1: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
2: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el dia de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
2: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
5: Notícies en xarxa.
1: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Joglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giaxa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
1: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C3. Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleuri.
17: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
18: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
17: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor, quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que, abans de construir noves carreteres, es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
1: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
19: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
20: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
19: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
1: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
22: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
21: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
22: S'espera que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
21: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
1: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
2: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
1: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
2: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
1: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, Les Preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
2: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
1: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
2: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al país basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collectic Poa.
1: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
0: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
3: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
0: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isoe. Nos vimos tres o cuatro veces por toda
1: la ciudad. I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
2: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
1: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3 gols a 0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
23: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada de l'staff tècnic del Barça Atlètic, de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
6: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
7: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
8: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic. No? Les pretemporades serveixen per això i encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 8 minuts de 2:15, us ho explicàvem en titulars. Un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum i luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Amb un FM, Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
17: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
18: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
17: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
19: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
20: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
19: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
20: Es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant algun celler sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
19: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
3: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'hi incorporen íntegrament.
0: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
21: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
22: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
23: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
21: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
0: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
0: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
3: Els fets han passat al barri del Rocío quan 2 encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
3: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
0: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando. Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona, Rodri de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell. Ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on sí que un cop es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tècnic.
8: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les

0: fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments.

Vins especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb l'arribada del fred, el cos ens demana menjars que ens escalfin i ens reconfortin. En aquests plats destaquen les sopes, els estofats i els guisats. Plats que se serveixen calents, amb cert contingut d'aigua i que s'elaboren amb ingredients energètics. D'aquesta cuina de xup-xup en parlem avui amb el Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Benvingut, Manel.
1: Què tal?
0: Ja has fet sopa, has fet estofats...
1: Sí, jo la sopa ja que es pot ja començo a preparar-la per tenir-ne a casa. Tanco amb pots i no em falta mai.
0: Ara és època, pel que dèiem, perquè arriba el fred i reconforta.
1: Clar.
0: Però a l'estiu també es poden prendre sopes.
1: Sí, jo sóc més llavors de sopes fredes, diguem-ne, però sí, sóc molt supero, m'agrada molt. El que passa és que ara, doncs, també, vulguis que no, si tens la cuina encesa fent xup-xup, etc., doncs també estàs escalfant una miqueta la casa. Llavors, també, que és el que antigament es feia, amb la qual cosa té més sentit. I, en canvi, l'estiu estàs escalfant la casa i no ens interessa, amb la qual cosa. Val més la pena cuinar coses, diguem-ne, rapidetes i que no...
0: I fresquetes.
1: Clar.
0: Què és el que tenen en comú tots aquests plats que avui destacarem?
1: Doncs mira, jo em volia centrar en aquests que tenen, com dèiem, doncs, una certa quantitat d'aigua. Per tant, sopes, estofats, i aquí assimila guisat, estofat, però bueno, per aquí aniríem. Per tant, diguem-ne, preparacions que utilitzen l'aigua com a mitjà de cocció, encara que després resultin més aquosos o menys. Per tant, l'artilugi que normalment utilitzarem seria una olla o una cassola. Són dos variants, diguem-ne, d'un mateix artilugi, d'una mateixa tecnologia. Després, normalment, a la versió més tradicional, l'ús de carn i verdures i llegums, que també és molt important. Mm. Carns, normalment, diguem-ne, de cocció lenta, per tant, molt cartilaginoses, amb col·làgen, diguem-ne.
0: Sí.
1: I que puguin tenir també os i que puguin tenir certa quantitat de greix. Les verdures, òbviament, doncs, verdures sempre seran més d'aquestes que comencen a aparèixer a la tardor, hivern, cols, pastanagues, naps, xirivies, aquest tipus de productes. Home, totes elles són formes ancestrals de cuina precisament per la forma de cuinar i per les circumstàncies. És a dir, són receptes que permeten posar-se totes en una cassola o una olla, posar-les a la llar de foc, que és el que es feia antigament, que era l'època en què estaven obertes les llars de foc i que permetien, per tant, seguir treballant i fent la vida domèstica sense gaires preocupacions, no? Per tant, són de cocció lenta, llarga...
0: De xup-xup.
1: I que permeten posar, òbviament, productes que donen aquell moment la terra i que normalment són barats, és a dir, cada família hi posava el que podia, diguem-ne. Clar, és una cuina molt associada, també, després, si vols, en parlem, a aquesta cuina familiar i, per tant, doncs, el compartir al voltant de la taula, etcètera, etcètera. No? I es reivindiquen aquest tipus de receptes precisament per aquesta component social, educativa, etcètera, també. I, en general, jo diria que són receptes, també, que milloren el dia següent.
0: Sí, és veritat, amb el repòs, no?
1: Exacte. Inclús les sopes, eh? O sigui, si tu estàs fent una sopa amb una cassola, la tapes, si no la tenies tapada, normalment sí, apagues el foc, deixa que es refredi i la posa a la nevera. I el dia següent inclús la tornes a arrencar perquè acabi de bullir. I encara queda més bona si li pares la cocció i li tornes a arrencar la cocció. Les sopes també.
0: Parlem una mica de les diferències entre l'olla, la cassola, què triem per fer què o com les fem servir?
1: Mira, l'olla seria més alta que ampla, la cassola seria més ampla que alta. Sí. Així d'entrada. L'olla, què passa? Que ens va molt bé per fer a preparacions amb molt de líquid d'ebullició. No necessito tanta base de treball, no necessito que el producte estigui tan ben repartit, perquè al cap i a la fi jo treballo amb una convecció d'aigua que fa que tota la calor es vagi repartint i la quantitat d'aigua evitarà que el fons es cremi. Per tant, jo no necessito que sigui molt ample, però necessito molt de capacitat. Amb la qual cosa, en una cuina m'ocuparà molt menys espai de la cuina la olla, que és estreta, però en canvi és alta i em permetrà posar-hi molt de producte. I allò em permet anar bullint. És com una espècie de xamaneia d'aigua. Amb la qual cosa, per sopes o per preparacions basades en bullir,
0: per
1: bullir una pasta, per exemple, també, doncs una olla m'anirà molt bé. Val? En canvi, una cassola ja necessito al revés, necessito molt més espai, doncs, perquè aquell producte treballarà amb menys quantitat de líquid, per tant necessito que estigui més ben repartit en tot el que és la superfície d'on prové la calor, que és la base. Val? Llavors, tot el que és guisats, o rostits, o estofats, o, és igual, un risotto, o un... necessitaré menys alçada, perquè normalment, a més, hauré de remenar, necessitaré poder treballar còmodament i necessitaré una bona base de treball.
0: Mm. Després anem als materials dels que estan fets aquests artilugis, l'olla, la cassola. Mm-hmm. N'hi ha molts.
1: Jo destacaria entrar a dos línies. La més tradicional, que seria el que és mineral, val? O sigui, fang, algun tipus de ceràmica, etc.
0: M'encanta aquest.
1: I d'altra banda, el que és metall. Val? Llavors, si anem a la part més mineral, a les de fang de tota la vida que s'han utilitzat aquí, van molt bé per aquest tipus de preparacions, especialment estufats i rostits, inclús amb una miqueta menys d'aigua, perquè no tenen tanta alçada, reparteixen bé el foc, però són delicades, es poden trencar, s'han de saber treballar una miqueta, i després, òbviament, es limiten a les cuines amb gas.
0: Sí.
1: Induccions...
0: Les modernitats no casen.
1: No, val? Per tant, la gent a vegades em pregunta quina cuina et posaries a casa que ens l'hem de canviar, inducció, gas, tal. Dic, home, jo si pots triar, jo posaria les dues alhora. Posa't un parell de plaques d'inducció i almenys un foc de gas, perquè et donarà molta més llibertat i per utilitzar
0: però
1: aquests aparells.
0: Però després els tècnics que t'ho han de fer prefereixen que triïs una o l'altra.
1: Però a mi em pregunten com a cuiner. Llavors ja. Jo dic... Clar.
0: Jo, com a cuinera, sí, a casa meva,
1: gas.
0: Et dic gas.
1: Ja, sí. Practicitat per la vida moderna, jo et diria l'altra, però és cert que et limita el tipus d'aparell que utilitzes.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Està clar. Val?
0: Està claríssim.
1: Llavors, després sí, hi ha altres tipus de materials ceràmics i tal, però al principi aniríem més a pel fang, i després a nivell de materials metàl·lics, clar, aquí també hi ha molta, molta variant. Comencem a eliminar l'alumini, que sabem que tampoc és gaire saludable, etc. Llavors jo aniria a acer inoxidable, que és el que actualment més es porta, és resistent, és net, no s'oxida, és de qualitat durant
0: tota la
1: dècades.
0: Vida.
1: Després hi ha les de ferro colat, diguem-ne, que són tipus les marca comercial, bueno, Le Creuset,
0: sí,
1: perquè ens entenguem, o... que aquestes, òbviament, són de molta qualitat i per fer estufats i aquest tipus de preparacions van molt bé perquè reparteixen el foc realment per les parets, la calor, perdó, per les parets, els pots arribar a acabar els plats al forn, tenen una inèrcia molt bona, realment, per fer estufats estan molt bé, però pesen i, a part, doncs, òbviament, són cares, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Òbviament, també hi ha gent, doncs, que utilitza la cera al carbó, que és el que s'oxida, però s'han de mantenir, hi ha qui utilitza encara el coure... revestit per dintre, per això ja són coses que són molt més professionals i molt més. Si jo hagués de triar una bona cassola de ser inoxidable i tires milles amb això.
0: Jo...
1: O fang.
0: Jo,
1: dic de metall, de metall, a ser inoxidable. O fang.
0: Sí.
1: O fang.
0: Jo el fang m'encanta
1: sí,
0: per cuinar. També, encara que hi hagi molts detractors a les culleres i tots els estris de fusta...
1: Cap
0: també,
1: problema. Ja per què, detractors? Per la
0: home,
1: fusta?
0: Per les bactèries, perquè allò on rentes però tampoc no queda massa net, diuen, sempre queden restes.
1: Però si tu hi poses la cullera amb l'estofat cremant, aquelles bactèries...
0: En qualsevol cas, en la restauració...
1: No recomana, no està prohibit, no recomana, perquè és brutot. Però ara s'està descobrint que els plàstics, a les taules de plàstic i tot també desprenen microplàstics. Per tant, al cap i a la fi, s'ha de ser net, ja està.
0: Correcte.
1: Són net i sentit comú.
0: I què més podem destacar ara que parlem d'olles i cassoles?
1: Mira, jo us volia portar una referència, fem una mica de cultura, hi ha un llibre que recomano a tothom que estigui una mica interessat en la gastronomia i en el fet de l'alimentació des d'una perspectiva més sociològica, si voleu, fàcil de llegir, que és el llibre Cocinar, o Cooked, en anglès, del Michael Pollan, que és un referent en aquest camp, té la seva, diguem-ne, la seva sèrie a Netflix, també. Van fer d'aquest llibre una sèrie. I hi ha un episodi, ell divideix el llibre en quatre capítols, amb els quatre elements, diguem-ne, fa un paral·lelisme amb els quatre elements de la natura. Aigua,
0: sí.
1: Foc, terra, aire. I en el d'aigua, una mica el que tracta és aquest tipus de cuina de l'ebullició. I dintre d'això també li dona una importància cabdal a la olla o la cassola com a estri bàsic per poder fer aquest tipus de receptes que, a més, ell associa, com dèiem abans, a aquesta cuina casolana, no? A la cuina de que jo poso els ingredients, engego, els deixo fent xup-xup i jo em dedico a fer altres coses. Per tant, a una cuina que va desenvolupar durant dècades, segles, etc., la dona, que era la que en aquell moment doncs, no treballava fora de casa, i que, per tant, feia aquest tipus de cuina que li permetia fer altres coses. Per tant, ho vincula molt la olla, la cassola, una espècie, diguem-ne, de metàfora de lo casolà, de l'interior, de la intimitat, de la feminitat, etc, etc.
0: Interessant.
1: És molt... El llibre està molt bé, en general, i en aquest capítol, doncs, que ja que parlam d'aquest tipus de plats, doncs, me'l va recordar i crec que val la pena el seu punt de vista.
0: I quines diries que són les claus per fer una bona sopa?
1: Entrem a la sopa. D'entrada, totes les sopes del món començaríem amb aigua freda. Val? Una cosa que a vegades quan ho explico, caldos, fondos, se sorprenen. Val? Una altra cosa és que després tu inicis aigua freda i després vagis afegint ingredients a posteriori. Ara explicarem el per què. Però d'entrada, una sopa bàsica, a la qual tu el que vols és obtenir un suc, un líquid molt saborós, i la part sòlida és secundària, o inclús són restes que llançaràs, el que vols és treure el màxim de profit, doncs, del que et dona aquest producte. No? Per tant, aigua freda, aquí el que fem és començar a augmentar temperatura, passar per un rang de temperatura que el que facilitem és l'osmosi. Per tant, que tota l'aigua entri al producte, però tots els sucs del producte se'n vagin en aquesta aigua. Val? A més, facilitarem, no?, que es creï aquella espuma en la superfície que nosaltres podem retirar, i a la que es posi a bullir, simplement a partir d'aquí, depenent de quin tipus de sopa, sobretot de quin tipus de producte utilitzem, doncs ens estarem 3/4 d'hora, 1 hora, 2 hores, 3 hores. En el cas de carns, pollastre, etc., jo recomanaria anar-nos en quasi les 3 hores. En el cas d'un caldo que fem només de verdures, amb 3/4 d'hora en tenim prou. I peix, 20 minuts, mitja hora com a molt. Tapat, foc al mínim, o sigui, la mínima ebullició ja ens està fent feina, no necessitem gastar una quantitat d'energia brutal, i ja està. I a partir d'aquí també la meva recomanació seria apagar el foc, deixar que refredi dintre de l'olla perquè infusioni, i llavors colem.
0: Molt bé. Haurem d'anar una mica ràpid, sí, perquè si no no ens hi cabrà tot.
1: Aquí explica una sopa bàsica, una escudella és més complexa, és el que dic. Nosaltres anem afegint producte a posteriori, per què? Perquè li donem tanta importància a aquest producte que després ens voldrem menjar com el líquid. Per tant, l'afegirem més tard perquè deixin a suc, però no tota la seva substància, que ens la mengem, també.
0: Clar. Què més? Estàvem amb les sopes. Sí. Alguna qüestió més que puguem...
1: Simplement una dada tècnica. Quan parlem d'aquest tipus de coccions, en la qual el que vull és que el producte m'ho deixin a tot cap a fora, cap a l'aigua, parlem d'un tipus de cocció, un mode de cocció per expansió, que és el contrari de concentració, que seria quan fem una peça de carn a la planxa. Quan jo faig una peça de carn a la planxa, el que vull, o un peix, és igual, o unes verdures saltejades, el que vull és que tot el suc del producte es quedi dintre. Val? Llavors treballem amb un medi més sec i el que fem és alta temperatura, evitant que suïn. El contrari seria la sopa, expansió. El que vull és que se'n vagi cap a fora tot el suc.
0: Val. Correcte. Sopes. Estofats.
1: Això m'ha servit per explicar, l'estofat seria el cas intermig, seria un mode mixte. És a dir, el que vull jo és que hi hagi un cert intercanvi de sabors entre el líquid i el sòlid, generalment una carn amb unes verdures que jo faig coure, bullo al cap i a la fi, doncs amb una aigua, però el que vull és que al final és que em quedi sabrosa la carn i la verdura i el caldo, val? Llavors jo treballo d'una forma similar com a base, si jo... El més bàsic possible seria el mateix que fer una sopa, el que jo utilitzo una sèrie de carns, verdures, espècies, si voleu, una quantitat d'aigua justa per cobrir, i treballo llavors també bullint a foc a fluixet i tapadet, de tal forma que, com que hi ha poca aigua en el fons, l'intercanvi no és tan potent, amb la qual cosa m'acaba quedant una cosa, diguem-ne, equilibrada. Un suc sucós, una carn i unes verdures sucoses. Val? A partir d'aquí, que ho vull complicar, quasi tothom amb un estofat el que fa és refregir primer les verdures, saltejar una mica la carn, etc, etc, perquè per donar més sabor, generar el que en diem unes reaccions de Maillard, que són aquestes reaccions que es produeixen quan jo sofregeixo els ingredients, caramelitzo, amb la qual cosa produeixo sabors molt més intensos. Faig tot aquest procés, cobreixo amb la meva aigua, a la que arrenca el bull tapo, molt fluixet, i deixo fer xup-xup fins que aquella carn està tova, que pot ser mitja hora, 3/4, 1 hora, 2 hores, dependrà de la carn.
0: Molt bé.
1: Però són cosins germans, diguem, a la sopa i l'estofat.
0: Aquí podríem estar parlant, no sé, des de... A veure, uns fideus a la cassola, depenent de si els vols més caldosos o secs.
1: Clar, més aigua o menys.
0: Per exemple.
1: Clar.
0: Sí. Quin altre tipus de plats? Unes patates amb sípia mandonguilles?
1: Exacte, això seria un estofat, un suquet de peix no deixa de ser un estofat, una sarsuela ho seria, però ja més complexa, ens en podríem estar anant cap a una altra cosa, però la base de treball és la mateixa, és a dir, entre un fricandó i una sarsuela és més o menys el mateix, estem parlant d'una quantitat d'aigua diferent i d'un procés, una tècnica diferent a l'inici, és a dir, rebosso amb farina i fregeixo prèviament, en el cas d'una sarsuela. Mm. En el cas d'un suquet, per exemple, no ho faig. Hi ha estofats de carn que jo rebosso primer o no, en el cas del fricandó ho faig i en altres no ho faig. No? Estem afegint, diguem-ne, processos previs per donar resultats finals diferents, però aquest procés de jo acabo cobrint amb aigua i fent el meu xup-xup, és comú en tots ells.
0: Per últim, així, a modo de reflexió sobre el tema que avui estem tractant, què ens deixes?
1: Bé, el que us he comentat una miqueta relacionat amb el que deia Michael Pollan en aquell llibre, no? Malauradament estem parlant d'una sèrie de plats que actualment també s'estan reivindicant per part de cuiners com el Jordi Vilà, etcètera, doncs que s'estan perdent una miqueta, no? Per què? Primer, doncs perquè volen temps, que no sempre feina, perquè fer una sopa bàsica és fàcil, però volen temps, estar a casa, la gent no està a casa, la gent no va a comprar gaire al mercat, per tant, si no compres uns certs productes, no els cuines, la gent prefereix, doncs, gastar el seu temps i el seu oci i la seva, no sé...
0: Preferim pagar per disfrutar del nostre temps.
1: Sí, és possiblement sí. Mm. Possiblement preferim anar a fer un fricandó a un restaurant que no fer-lo nosaltres. Parlo en general, però la tendència sembla aquesta, no? I clar, això no només comporta que cada vegada tinguem la possibilitat de menjar menys fricandós i de saber-los fer, sinó que moltes vegades va lligat a una pèrdua d'aquest moment que deia jo d'estar menjant en família al voltant d'una taula, que això és la part potser més perillosa.
0: Això m'ha agradat molt. Mira, jo t'he de dir, ara faig una reflexió molt personal. Jo recordo de petita, a casa, gairebé cada dia era plat de cullera. Gairebé cada dia. No. Que arribaves de l'escola i deies, ostres, avui també, avui... Volies altres coses, no?
1: Clar.
0: Aquestes més modernes, que mengem ara i tal.
1: Sí.
0: No, cada dia hi havia cullera. No. I és veritat que ara tot això està desapareixent. Vull dir, si ho fem ara en aquesta època, encara gràcies.
1: Clar.
0: Però és que no acostumem a...
1: Bé, fixa't que a l'escudella hi ha moltes famílies que possiblement només la fan un cop l'any, que és per Nadal.
0: Per Nadal,
1: com una espècie de representació simbòlica del que és la tradició. Quan l'escudella era plat, no sé si de diari, però quasi, a casa doncs els meus pares també passava. Mm. Era un plat de diari, pel que hem dit, perquè era un plat, diguem-ne, fàcil a aquest nivell. Jo poso allà tot el que tinc aquells dies, deixo bullir...
0: Feies
1: i al final,
0: aquell àpat i ja està.
1: Plat nutritiu, que té de tot, etcètera, etcètera. Deia, si tot això es perd, normalment va lligat al fet de que cada vegada es fa menys aquesta cuina de casa, que va lligada a menjar al voltant de la taula, en el moment en què s'ensenya els nens a menjar, per tant, alimentar-se, en el que es pregunten coses, en el que la gent xerra, en el que hi pot anar tot relacionat amb, doncs, també amb la salut física, amb la salut mental, no? Si nosaltres deixem que algú cuini per nosaltres i que, per tant, permeti que jo m'agafo el plat i me'n vaig a l'habitació a mirar-me el mòbil o a... Doncs tot això té una sèrie de conseqüències que a països que a vegades en aquest sentit van avançats, no cap a bé, que simplement que van abans, s'està veient doncs, que estan portant tota una sèrie de problemes, que és el que denuncia el senyor Michael Pollan des de fa 15-20 anys ja, als Estats Units.
0: I després el fet de compartir, no? Aquest fet cultural, social, que en altres cultures, en altres cultures encara es manté. I jo tinc al cap doncs, aquelles taules que es preparen al Marroc, per exemple.
1: El cuscús, la tagine, tothom menja de la mateixa cassola.
0: Exacte.
1: El mateix plat.
0: No, cadascú amb el seu platet aquí, no? Allò també dona més per compartir, per intercanviar, no? I que aquí aquestes coses... Abans segurament sí que es feien. I segurament per circumstàncies, no?
1: Potser
0: el que hi havia era per repartir-ho entre tots.
1: Sí, sí, hi ha uns plat únic i mengem tots aquest plat, i punto. Amb la qual cosa, però sobretot és això, remarcar que no és només una pèrdua gastronòmica, sinó que és una pèrdua, no?, a nivell social, a nivell
0: I d'identitat, fins i tot. Manel Guirado, molt interessant la sessió d'avui. T'hi esperem per la propera, a veure què ens tens preparat.
1: Ja pensarem a veure què. Sorpresa.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: A l'abril es van fer públics els guardonats de la primera edició del Roca Awards, el certamen literari impulsat pels germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. Sis mesos després, el títol guanyador en la categoria d'obra inèdita en català, menú degustació de l'escriptor i professor santcoatenc Josep Amorós, ja és a les llibreries. Josep, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu?
0: Bé, molt bé també.
1: Mira, amb llibre allà al mercat.
0: Amb llibre, primer de tot, enhorabona. Ja et vam felicitar, quan vam saber que eres el guanyador en aquesta categoria del Roca Awards.
1: I tant.
0: Però ara, enhorabona, perquè ja tenim a les nostres mans l'exemplar de menú degustació. Què suposa haver guanyat aquest premi?
1: Doncs, la veritat, el que dic sempre, és a dir, segurament serà el premi més important que guanyi mai, perquè...
0: No t'avancis.
1: Ah, ja n'he guanyat algun, però esclar, que te'n va fer especial il·lusió. Primera perquè és a Girona. Mira, no ho sé, saps? És aquelles ciutats que sempre li he tingut una estima especial. Un dels meus fills hi va viure uns quants anys. Jo també hi vaig passar uns mesos per qüestions professionals també fa tres vides. I és una ciutat que m'encanta. Segona, perquè estreno el Palmarès, no? Com aquell que diu. Doncs esclar, era la primera edició. Exacte. I és un premi que es vol consolidar, que té una secció internacional, amb la qual cosa sembla ser que pot tenir un cert recorregut, sobretot si els germans Roca
0: i aquest segell Roca
1: continuen al darrere. Exacte.
0: Que és gairebé garantia d'èxit.
1: Clar, després perquè em van convidar a sopar dia del lliurament de premis. Clar,
0: no és un premi, no?
1: Clar, no ben bé el celler, sinó
0: l'esperit Roca.
1: Han obert, exacte, l'esperit Roca, que és absolutament espectacular el lloc, i la cuina, doncs és del Joan Roca. No cal dir res més, no? Esclar, tot plegat,
0: tot
1: doncs mira, tot bé, sí,
0: tot
1: un,
0: bé.
1: Un quart llibre allà, si no conto els que hi ha algun relat d'aquests llibres que s'acostumen a fer, no?, de diversos autors. Però ara feia temps que no tenia llibre nou, entre, en fi, les pandèmies pel mig i totes aquestes coses. Ara ho mirava, el llibre anterior, que era Més cròniques de Macondo, va sortir el 2019. O sigui, que ha plogut.
0: Viuràs un nou Sant Jordi com a escriptor més recent publicat, no?
1: Perdona, 2023. 2019 era el primer.
0: Anava a dir, no fa tant.
1: No.
0: No és la primera obra que publiques, ara ho deies. Però quan parlaves amb la Carme Reverte, que et va convidar quan es va anunciar els premis, li confessaves que suposava fer un salt, perquè això suposava publicar amb Univers.
1: Sí, és clar.
0: Com ha sigut aquesta experiència, no? Estem parlant possiblement del top 3 editorial de
1: sí,
0: Catalunya.
1: Sí, amb Penguin. És un dels tres grups grans, exacte, amb Penguin i amb Planeta. La 3, això és l'antic grup Enciclopèdies, el mateix grup Abacus, en fi, Mediapro pel mig, és a dir, esclar, econòmicament parlant és una potència, i editorialment doncs també. Significa que parles amb editors amb unes capacitats que fins ara no hi havia treballat, no només hi parles, sinó que a més hi treballes. Significa que, bé, jo que estic acostumat a fer correcció editorial per altres autors, doncs esclar, aquesta vegada me l'han fet a mi, i he après moltes coses.
0: Com
1: moltes
0: ha sigut,
1: coses
0: això?
1: Noves. Absolutament espectacular, espectacular. La Neus, que és la que m'ha fet la correcció de taula, esclar, hi ha una sèrie de figures que no les coneixes fins que no estàs amb una editorial d'aquest tipus. Corrector de taula, editor de taula, què vol dir això? Està molt ben, molt ben definit, perquè ja t'ho imagines, no?, diuen editor de taula. Editor de taula és aquell que agafa el teu llibre i el radiografia i et discuteix cada punt i cada coma. Espectacular.
0: Fa emprenyar o fa créixer? O una
1: no,
0: barreja?
1: Fa créixer. No m'he emprenyat, entre altres coses, perquè, a més, vull dir, la Neus, i passant sempre pel filtre del Iago, que ha estat l'editor del llibre, doncs... ostres, ho han fet molt bé, de veritat, i amb un respecte absolut per al criteri de l'autor. O sigui, de fet t'ho plantegen, no t'imposen absolutament res. Tu tries si fas cas del que et diuen o no fas cas. Jo podria dir que el 90% de les vegades tenien raó. I endavant, tu. És que s'ha d'aprendre.
0: Clar, ho dèiem, publicar en Univers és un salt endavant, sí, a l'hora de publicar un llibre. El teu llibre està al costat de noms com Roc Casagran, Albert Om, Marta Romagosa, Sílvia Soler, Lluís Llach, com ho entomes, allò?
1: No et deixis la Carla Gràcia, que està funcionant.
0: La Carla Gràcia.
1: Perfectament imperfecta, està funcionant de nassos. O el de la Mireia Giró, La desastrosa teràpia de la Sara, que l'altre dia en parlaven a la tele, el Sergi Pàmies. Bé, sí, esclar.
0: Ah, no sé, no? Veure el teu nom allà, allà al
1: exacte,
0: costat.
1: Et sents una mica a Champions. Dius, què foto jo aquí, no?
0: Tens síndrome de l'impostor?
1: Havia tingut, sí. Jo crec que ja l'he superat bastant. Saps què? Va arribar un moment, jo, això ja fa uns quants anyets, que vaig incorporar una... Jo faig classes d'escriptura creativa. Vaig incorporar en una de les classes una que es deia la síndrome de l'impostor. I em vaig parlar amb els meus alumnes. I a partir d'aquest moment... potser li vaig donar una volta. És a dir, sí que ara ja m'atreveixo quan em pregunten tu a què et dediques? Dic, jo sóc escriptor. No em costa dir-ho. Sí, exacte. Ens agraden les etiquetes a tots plegats, què vols que et digui. Mm-hmm. Però al final tampoc no... la síndrome de l'impostor és relativa. Al final tots sabem, o hauríem de saber, que som bons, no? I les falses modèsties són una llauna. Oi que sí?
0: Sí. El llibre té 15 relats. Un mes si li sumem a la presentació, al sí. Menú degustació. Si no m'equivoco, alguns ja s'havien anat cuinant, oi?
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: és,
1: sí, tant.
0: No són uns relats escrits expressament per presentar-lo aquests guardons. Clar, davant d'aquesta situació, com és la feina de tenir alguns d'aquests relats, no sé si tots ja escrits, per adaptar-lo a les bases d'un concurs i que tot encaixi a la perfecció, encaixi tant, que fins i tot es reconegui amb el premi.
1: Sí, és clar. Al final és una mica una qüestió fons d'armari. Mira, jo quan en el discurs d'acceptació, que el tenia meravellosament escrit i molt pautat, i el vaig llegir i al davant de conselleres i alcaldes de Girona, i en fi, totes les patums que tocava. Però en un moment determinat em vaig donar compte que hi havia una curiositat, i és que els Rock Awards tenen 6 categories, em sembla que són. O sigui, n'hi ha 4 d'obra publicada, internacional, català, castellà, etc. I n'hi ha 2 d'obra inèdita, català i castellà. De totes les obres, totes eren tractats de gastronomia.
0: Un del sake...
1: Correcte. El meu era l'únic que era narrativa. I no vaig poder evitar, o sigui, jo vaig començar l'acceptació dient jo que sóc un bolet, perquè, esclar,
0: mira, del món del gastronòmic.
1: Tenim enciclopèdies i molta sapiència del món gastronòmic, i al final el meu és narrativa. A veure, et confessaré una cosa, és obvi, com has dit, que hi havia, la majoria dels relats estaven escrits, quan em van... quan em vaig decidir per presentar-me aquest premi, vaig pensar una mica en termes de màrqueting. Jo ja saps que vinc també d'aquest món. I vaig pensar que es podia cuinar el llibre, millor dit, organitzat doncs això, com si fos la carta d'un menú degustació. I el vaig organitzar així.
0: Com es trien els relats que van a cada apartat, els entrants, els primers, els segons plats?
1: Una mica fons d'armari. Al final, també hi ha una miqueta de qüestió d'extensió, és a dir, els plats principals dediques als més densos, eh? I als més intensos, probablement. Els postres, doncs, són aquells que són com més divertits, com més lleugers, etc. I els entrants, doncs, una miqueta per escalfar boca. Sempre als editors els agrada que el primer conte sigui potent, no? I ja ho busques. Jo també estic veient que probablement és del llibre el que està funcionant millor, al marge de la introducció, el que està funcionant millor és el primer. O és el que més et comenten que agrada, no?
0: Com ha sigut aquest procés creatiu d'escriure aquests relats? Després et diré el que a mi m'ha semblat que tenen en comú o no en comú, i ho discutim.
1: Sí. Bé, el procés només es diu anys i fons d'armari, eh? Al final, doncs això, et demanen si tens un original. Sí que jo ja tenia més o menys pensat fer un recull aproximadament similar al que finalment hem fet, però bé, potser vaig corregir i accentuar algun criteri una miqueta més gastronòmic, una miqueta més de presència de la gastronomia, de restaurants, en fi, de tant de llocs com de menges, en la situació, pensant una mica, jo què sé, parlant de grans referents, no? Josep Pla, Néstor Luján, i ara, anys llum, d'estar, de tenir el pes, que pes en tots els sentits, que tenien aquests dos grans escriptors. Però sí que són miralls, són referents en els quals t'hi pots emmirallar i que pots intentar, doncs, acostar-t'hi justament per no ser tan bolet, no? I d'intentar fer doncs, que la narrativa també entri al plaer gastronòmic. Per què no? O sigui, quan escrivim hem de tenir sempre en compte que el lector espera trobar plaer per tots els sentits amb allò que llegeix, no només per la vista. És a dir, el que llegeixes no t'entra només per la vista. Has de posar olors, has de posar tacte, has de posar moltes d'aquestes coses. Doncs bé, finalment posem-hi també gustos i aromes, que al final és la gastronomia. I això, doncs, ja està. Una miqueta criteri de màrqueting, buscar un subtítol per cada un dels títols principals, que no els vaig canviar dels relats, però sí que hi vaig afegir un subtítol que era el nom del plat. La curiositat és que aquest menú es pot cuinar. O sigui, el pots cuinar i el pots oferir tal qual està presentat.
0: Això no m'hi havia fixat, veus? Sempre es descobreixen coses noves fent les entrevistes. Com ha sigut aquest acompanyament editorial? Un cop es presenta l'obra, tens el premi, fins que això es converteix en el llibre que tenim a dia d'avui sobre la taula.
1: Bé, comences doncs enviant el manuscrit, no? Però hi ha el manuscrit amb una correcció addicional a la que vas fer per presentar-lo en el certamen. I a partir d'aquí doncs comença el procés de correcció. Escriure és corregir. Que la gent no s'enganyi, eh? Escriure no és seure i escriure el primer que et passa pel cap. Escriure és corregir. En el sentit de que el temps que empres en corregir un llibre pot ser 8 vegades, potser, això ho diu el Monsó, eh? 8 vegades el temps que empres en escriure'l.
0: Llegir, rellegir, recorregir.
1: L'acabes avorrint. Sí que el dia que t'arriba a la caixa...
0: Estàs tip del menú degustació, tens la panxa plena.
1: Sí, exacte. Acabes empatxat.
0: Parlem dels relats, tot i que el premi és gastronòmic, en les diferents històries i jo hi he trobat ingredients de la teva personalitat, per dir-ho, no? Ens deies, hi ha aquest punt de màrqueting a l'hora de triar aquesta presentació del menú degustació. Jo també hi he trobat molta publicitat en alguns dels relats, especialment música.
1: Sempre
0: no sé si dir especialment rock.
1: Sí, no? Rock i jazz, potser més rock.
0: Rock
1: i,
0: no? Sí. És impossible veure un llibre teu sense aquests ingredients?
1: Jo crec que sí, és bastant difícil, perquè són els referents. És a dir, més que ingredients, són referents.
0: I la música diria que hi és a tots i cadascun dels relats. No ho he fet la llista, però gairebé es repassen fins i tot títols de cançons en alguns.
1: Sí, si no explícitament, com tu dius, que hi ha títols, fins i tot hi ha fragments de cançons en algun... si no explícitament, sí que hi és fins i tot fins a un punt de vista de vegades de construcció del relat, eh? O sigui, que hi ha, hi ha un fraseig, hi ha una tornada, hi ha un bridge, que en diuen en anglès, un pont, tornem a la tornada i un desenllaç. Doncs també tenen aquest sentit musical. Sí, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock. El meu pare em va matricular econòmiques, però... Però veus, clar, les coses sempre tornen a sortir a la vida, afortunadament, si tens aquesta sort.
0: I la publicitat i les reflexions sobre què és un bon anunci també hi són.
1: Sí.
0: No? Des d'un bon principi fins al final,
1: sí,
0: gairebé.
1: Sí, que se n'ha fet del talent que hi havia a la publicitat. Oi? Sí, això ho diu un personatge del llibre. Sí.
0: S'ha fet del talent, un anunci no és un bon anunci si no recordes el producte, no?
1: Correcte.
0: Un anunci no és allò que dona cans, sinó el que...
1: Sí, sí.
0: El conseller recordi.
1: Sí, sí, la qual cosa doncs contrasta molt amb
0: tires de, aquella... de bagatge.
1: Clar, però contrasta molt amb aquell esperit rebel que teníem, que les coses havien de ser creatives i trencadores, no sé, i que, escolta'm, això de vendre són coses capitalistes que no cal fer-les ni en publicitat ni de cap manera, no? I esclar, contrasta amb un personatge doncs, que venia d'aquí. Òbviament, els relats també són molt generacionals, com també has vist.
0: Justament
1: molt bé.
0: Justament t'anava a preguntar ara si és un llibre molt generacional d'una determinada època, pels referents musicals, pels referents publicitaris, fins i tot...
1: Jo crec que els agradarà molt als boomers, segur. Segur. Perquè al final és la meva generació. Ara, no descarto que algun X, i sobretot els millennials, estic bastant sorprès, els millennials, que són la generació del meu fill, pensen bastant similar als boomers en moltes coses.
0: Són fills de boomers.
1: Clar, és que són fills dels boomers. Exacte,
0: no?
1: Exacte. Els X sí que esteu en un punt intermig.
0: Jo soc millennial encara.
1: Tu ets millennial,
0: sí.
1: Eh?
0: Encara hi ha referents que em connecten potser amb això, amb la generació dels meus pares, que per tant, d'alguna manera, tu també ho has mamat.
1: Clar, han sentit la mateixa música, perquè l'han sentit a casa, independentment de que deixes, quin rotllo, papi, què estàs fotent ara aquí?
0: Però ja la tens.
1: Però clar, ja la tens. I clar, els meus fills, jo me'n recordo, els meus fills de petits escoltaven i els agradaven els Shadows, els agradaven els Stones, els agradaven no sé, Fleetwood Mac, saps? Esclar, això a mi em fa molta patxoca i tota aquesta és la música que hi ha en els meus,
0: sempre en els meus relats. Sempre es fa la pregunta aquesta de quina part n'hi ha
1: que hi ha de tu en aquest llibre.
0: En aquest llibre, no? Clar, aquí tens moltes oportunitats perquè hi ha 15 relats més a l'introductori.
1: Sí, aquesta pregunta que no falti, eh?
0: Aquesta que no falti, ja que és un cliché, escolta, la farem. T'identifiques amb algun dels personatges en algun dels relats o en tots hi ha una mica de la teva petjada?
1: No sóc cap dels personatges, no sóc literalment cap dels personatges, però tots els personatges tenen una part de mi. Sí, és clar.
0: Impossible que no sigui així.
1: És impossible que no sigui així.
0: Clar, jo t'he dit que aquí he vist publicitat, i he vist també la música, no? Aquesta sí. Música pop, rock, tu em deies també el jazz, i he trobat molt sexe, Josep.
1: Sí, també és un altre dels meus temes recurrents, cert, en els
0: sexe
1: en els relats.
0: Sexe i les relacions entre parelles, sobretot, sí. No? És gairebé una constant en la majoria dels relats. Per què t'interessa construir i que tingui un paper tan protagonista al final, el sexe i les relacions entre les persones?
1: Bé, m'interessen especialment les relacions. El sexe és una part important d'aquestes relacions i suposo doncs, que ho enllaço amb l'anterior, eh? O sigui, què hi ha de tu en aquest llibre? Doncs bé, hi ha moltes coses i totes les coses que et passen al llarg de tota una vida de relacions, unes doncs, molt més profundes i molt més intenses i d'altres doncs, molt més puntuals, doncs penso que inevitablement acaben apareixent si és que verdaderament el que t'interessa és escriure sobre això, sobre relacions humanes, que al final els meus contes van d'això, no van de música. Tot això és, anava a dir, potser tampoc no és decoració, eh? Són referents.
0: És el farciment, no?
1: Clar, però els meus contes tots van d'això, de relacions que s'engeguen o que es trenquen o que no funcionen o que, en fi. Relacions.
0: Sant Cugat té el seu espai en aquest llibre.
1: Sempre.
0: Apareix en un dels relats, que no sé si t'havia dir-ho, però a mi és un dels que més m'ha agradat, que és el retrat de Dorian.
1: Sí.
0: Has volgut fer un homenatge, d'alguna manera, també hi surt Barcelona, que és la teva ciutat natal,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, esclar.
0: Has volgut fer una picada d'ullet a la ciutat on fa tants anys que vius?
1: Oi tant. No només això, eh? És a dir, aviam, segurament algú reconeixerà en un altre relat hi ha un restaurant que és un de molt concret a Valldoreix, no en diem el nom, però és igual, i tampoc no el dic en el llibre, però es reconeix, i hi és. I en la solapa de contraportada comença així, es diu Josep Amorós Massacs, barceloní des de 1958 i Sant Cugatenc des de 1977.
0: Una declaració d'intencions.
1: És una declaració d'intencions, exacte. Ah, esclar, i tant.
0: Cada relat té un títol, ens deies que és el que tu has mantingut, també tenen aquest subtítol, que és el plat principal de cada relat.
1: Correcte.
0: Però molts van acompanyats de cites o fragments. Trobem des de The Pretenders, Chopin, fins a Andy Warhol, entre d'altres.
1: Mira, un,
0: eh?
1: un que no és música, estrictament.
0: Un que no és música, però hi ha l'art, eh?
1: Sí, clar. I gran amic i gran factòtum de músiques, també, Andy Warhol, i tant.
0: Exacte. Què t'ha portat a introduir aquests fragments, que no estan tots els relats, per això?
1: No en tots. És cert. Jo crec que hi ha relats que te'ls demanen. Fins i tot hi ha algun relat que neix del fragment, saps? Jo acostumo al relat curt, sobretot, sempre. El començo a escriure pel final. No vol dir que l'escrigui al revés. Vol dir que... Si no
0: però tens clar allà on vas.
1: Clar, si no tinc un final, no l'escric. Necessito tenir un final, perquè el final en si és el que dona sentit en el relat. Bé, aquest final, doncs, moltes vegades neix d'això, d'una cosa que has llegit, o en fi, d'una cosa que has sentit, d'una cosa que t'ha cridat l'atenció, i aleshores, doncs, bé, ho poso al davant, sí, sí.
0: Se'ns ha menjat el temps, perquè tinc moltes més preguntes per fer-te, però no m'agradaria acomiadar-me sense que em diguessis, molt breument, perquè ens queda un minut,
1: sí.
0: Si ja tens algun primer feedback, fa res, 10 dies que el llibre és a les llibreries, i on tindràs la primera presentació aquí a la ciutat per poder doncs, conversar i reflexionar sobre aquest menú degustació.
1: Feedbacks, estic veient que agrada. A l'editorial tothom que ja l'ha llegit li ha encantat. algun lector ja m'ha dit que, ostres, que xulo, no sé què, estic veient que el retrat de Dorian segurament és el que millor funciona. Jo li tinc un carinyo especial també en aquesta història.
0: Veig que sóc molt poc original.
1: També t'agrada, sí. Molt bé. A mi m'agrada molt el d'inici, menú degustació. És...
0: Té punch.
1: Sí.
0: Es diu també molt menjar, eh?
1: Sí, exacte, sí, clar. I ja està escrit expressament per aquest llibre. És potser l'únic.
0: On et podrem veure presentant?
1: Naturalment, la primera entrevista relacionada amb aquest llibre, òbviament, és a Ràdio Sant Cugat. I la primera presentació també serà a Sant Cugat el 12 de novembre a la llibreria La Salvatge. Em presenta el Juanjo Cortés, president de l'AMD i historiador.
0: Doncs prenem nota i tothom convidat a aquesta presentació. Moltíssimes gràcies, Josep.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Llegiu!
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
3: L'aire d'aquesta setmana el volem dedicar a Oikocrèdit. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. És una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible. Com ho fa? Doncs a través de la concessió de préstecs, capital i suport per al desenvolupament d'institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i també projectes d'energies renovables. Tot plegat en països que estan en vies de desenvolupament, una entitat que, per cert, ara celebra el seu 50è aniversari a nivell global, així que avui és un plaer poder comptar amb la companyia de David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oikocrèdit. Com estàs, David?
4: Molt bé.
3: Ara dèiem que fa 50 anys que va néixer Oikocrèdit. Com comença tot plegat, i a Catalunya en concret, des de quan té presència?
4: Internacional va néixer l'any 1975, però ja venia una mica abans, que és la típica data que normalment expliquem quan es parla de l'origen de les finances ètiques, no? Que és un context de guerra del Vietnam, de moviment pacifista, apartheid de Sud-àfrica, una mica abans del 68, no? Tots aquests moviments socials que la gent comença a qüestionar coses i veuen que moltes d'aquestes coses contra les que es manifesten estan finançades pels seus propis diners, no? Que tenen dipositats en els bancs i que inverteixen en armes o en règims autoritaris. No? I aleshores comencen a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I Oikocrèdit, doncs, va ser una d'aquestes, però amb l'especificitat de buscar captar fons de gent d'entitats que volguessin invertir en criteris ètics per finançar, com ens diu molt bé, doncs, projectes a països del sud global.
3: Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de potser explicar, perquè no tothom ho deu tenir present, què és una institució financera no bancària. Perquè a vegades són conceptes que potser confonem o barregem, no?
4: Clar, és veritat, sí. De fet, doncs, bàsicament, podríem distingir entre dues tipologies d'entitats, els bancs regulats, que ens ofereixen tota l'operativa bancària del dia a dia, que no estem acostumats, doncs, comptes corrents, targetes de crèdit o de dèbit, incidència de rebuts, etc. I després, que nosaltres no som això, i després hi ha tot un conjunt d'altres entitats financeres que ofereixen diferents tipus de serveis. En el nostre cas, som una entitat, això, no bancària, no regulada, que l'únic servei que oferim aquí és un producte d'inversió ètica a termini. Per a aquella gent que té una mica d'estalvis, quantitats, empreses que tenen una mica de fons o d'estalvis que no necessiten utilitzar a curt termini, doncs els poden invertir a través d'una aportació en el capital social de la cooperativa, els poden invertir donant una petita rendibilitat en funció dels resultats que pugui tenir la cooperativa Oikocrèdit, i en aquests moments es donen préstecs o es fan inversions en empreses d'impacte social a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. No? Per tant, és això, és quelcom, un servei financer, però no bancari, és allò com un producte d'inversió a termini, per entendre'ns.
3: Mm-hmm. Explicàvem abans que no actueu econòmicament a Europa, però sí que ho feu a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia o a l'Àfrica. Per què creieu que és important generar un impacte econòmic positiu en aquestes zones?
4: Doncs mira, al final som de les zones més desateses, on hi ha més pobresa, més exclusió financera també, sobretot en entorns rurals d'aquestes regions, doncs no... mancant molt servei financer, no? Entitats financeres que no arriben a donar servei en aquests llocs, i per tant doncs, també és un impediment perquè aquestes comunitats d'aquests països doncs, es puguin desenvolupar correctament. I llavors doncs, una mica amb aquesta idea de cooperació internacional, no? però molt, molt transformadora, molt basada en els principis del cooperativisme, és com va néixer l'Icocrèdit, no? Aquesta manera de fer cooperació amb el sud, amb els més desatesos i les comunitats més excloses, a través de les finances, unes finances ètiques.
3: Imagino, David, que no les podem repassar totes en els pocs minuts que tenim, però quines serien les principals iniciatives que s'estan promocionant actualment o que s'estan impulsant actualment des de Catalunya?
4: Nosaltres aquí el que ens dediquem sobretot, el Cooperativa Catalunya fa 25 anys, o sigui, a la meitat de vida actual de la Cooperativa Internacional, per promoure les finances ètiques aquí al nostre territori i donar-les a conèixer en un sentit ampli, no només la feina del Cocrèdit, que és el nostre gruix d'activitat, però també les finances ètiques com a sistema alternatiu en general i tot el que té relació amb l'economia social i solidària, amb el cooperativisme, etc. No? I llavors aquí fem moltes activitats d'educació, de sensibilització, de cursos a escoles, a universitats, campanyes de difusió, etc. I també representem a totes les persones sòcies d'aquí del nostre territori, les que inverteixen a l'Icocrèdit Internacional, les representem en els òrgans de govern de la cooperativa, les assemblees generals, els grups de treball, etc. No? A nivell internacional, doncs, ostres, ara la cooperativa està fent molt d'èmfasi en finançament del sector agrícola, que està patint molt per la crisi climàtica, no?
3: Sí.
4: I que té, doncs, aquestes necessitats de suport financer, però també de suport tècnic. No? Llavors, no només ens limitem a donar préstecs, sinó que també acompanyem els projectes, els donem, doncs, assessorament tècnic, suport així en millora de processos, en coneixement, de formació, etc.
3: David, creus que és possible canviar la imatge social que hi ha respecte a la banca o respecte a entitats financeres?
4: Sí, jo crec que sí, que ja ha anat canviant, no? En els darrers anys sí que hi ha molt greenwashing, no? Que és el maquillatge verd aquest, que moltes entitats financeres convencionals ara s'han pujat al carro de dir com de sostenibles i socials són, i algunes ho són una mica, però és una petita part del que fan. Després no t'expliquen que en moltes segueixen invertint normalment, que s'utilitza doncs, el conflicte de Gaza per assassinar civils, o segueixen invertint en combustibles fòssils que agreugen la crisi climàtica. No? Però sí que ja es veu aquesta tendència. No? Dir, ostres, la ciutadania comença a qüestionar-se coses, a valorar aquesta major transparència, aquest enfocament més social, més de respecte pel medi ambient. Per tant, també ho serveixi per realment acabar generant canvis a tot el sector financer, no?
3: Quins haurien de ser els valors de les finances ètiques?
4: Jo crec que els hem anat demostrant des de l'acció diària, no? Per part de totes les entitats que treballen a nivell mundial, no? Que hi ha diverses xarxes internacionals d'entitats molt diverses, però que totes tenim aquests principis fonamentals, no? De l'ètica aplicada, d'incorporar criteris de selecció, d'avaluació social, ambiental, de bon govern, dels projectes als quals donen préstecs i finançament, també la participació, que siguin organitzacions democràtiques on tothom hi pugui dir la seva, no? Que sobretot hi hagi molta transparència, no? Perquè realment no es donen aquests casos de greenwashing, no? Sinó que diguis, no, escolta, nosaltres financem això i et dono tota la informació perquè realment ho puguis contrastar, no? Vull dir, tenen les ètiques sense transparència no podria ser, no?
3: I David, l'última és imprescindible. Com celebreu aquests 50 anys d'Icocrèdit?
4: Doncs mira, justament el proper dia 13 de novembre fem un acte aquí al Hub Social de Barcelona, per dirigir en 34, que crec que serà molt interessant. Tenim una mica de parlaments, un parell de projeccions de vídeo sobre aquests 50 anys d'història i els 25 d'Icocrèdit a Catalunya, una taula rodona també de molt nivell, amb gent també a nivell internacional, no?, que hi participarà, amb molta experiència en el sector de cooperació i de finances ètiques, periodistes també de renom internacional, i després també volem acabar amb un toc d'humor, no?, tindrem justament un monòleg de l'Anna Pol, perquè, si no, doncs, escolta, a vegades amb la situació actual podríem caure en la desesperació i no. Volem mirar el futur amb optimisme i amb alegria i amb sentit de l'humor. I després brindarem amb una copa de vi i cava de l'olivera, que també és un projecte social, i amb una mica de càtering i pica-pica social, o sigui que tothom també convidat a venir.
3: un bon aniversari, un bon motiu per celebrar aquests 50 anys d'Oiko Crèdit des de Catalunya, des de Barcelona en concret. Avui hem parlat amb David Díaz de Quijano i Barbero, que és el coordinador d'aquesta institució. Un plaer, David. Moltíssimes gràcies i felicitats per la part que et toca.
4: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.

La memòria humana no funciona com una gravadora que emmagatzema records intactes. En realitat, cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell reconstrueix l'experiència combinant fragments reals amb interpretacions i informació posterior. Això pot provocar falsos records, que la persona viu com si fossin completament reals. Els experiments psicològics han demostrat que és possible fer creure a algú que va viure una experiència que mai no va passar, simplement repetint suggeriments o mostrant imatges manipulades. Aquest fenomen no implica cap malaltia, és una característica normal del funcionament cerebral. El cervell prioritza la coherència i el significat per sobre de la precisió absoluta. Aquesta capacitat reconstructiva és útil perquè ens permet

Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment, anomenats testimonis, i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Ferri!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble.

I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran

campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un cop més ens endinsem a les entranyes del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat per conèixer les peces d'aquest complex engranatge que el converteixen en l'equipament cultural que tots coneixem. En aquesta ocasió volem posar el focus en un departament que també requereix de creativitat per donar a conèixer el Teatre Auditori a Sant Cugat i també arreu del país, l'àrea de comunicació i estratègia comunicativa. I per fer-ho, avui ens acompanyen la Maria Ferriol, com sempre, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. Dic com sempre perquè últimament sempre ens acompanya. Clar, Maria.
1: Sempre, bon dia, encantada.
0: Aquí, al peu del canó.
1: Clar que sí.
0: Gràcies, Maria. I la Natàlia Palau, que és responsable de comunicació del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Bon dia, Natàlia.
2: Bon dia.
0: I la Sònia Ruiz, que és responsable de disseny del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, com esteu?
2: Molt bé.
0: Maria, d'entrada, jo et preguntaré el que et podria preguntar qualsevol. Com és d'important la comunicació d'un equipament com el Teatre Auditori de Sant Cugat?
1: Bé,
0: És molt important. Per què és molt important?
1: Mira, jo només intento venir una mica, que tu dius, al peu del canyó, per intentar contextualitzar una mica del que parlarem, i després ja les expertes en comunicació ja ens ho explicaran, no? És molt important perquè jo sempre explico, per la gent que no està molt ficada en el sector, que el primer que fem és decidir què programem. Ens anem a les fires, ens anem a tot arreu i decidim què programem, quin espectacle ens interessa que vegin tots els nostres espectadors. Però un cop ho tenim contractat i un cop ho tenim sabut què és allò el que ensenyarem, ho hem de comunicar, hem d'explicar què veuran. I no només ho hem d'explicar, sinó que hem de seduir perquè la gent tingui ganes de venir a veure allò. Per tant, aquesta fase... I després ja ho produirem, ja ho posarem a dalt de l'escenari, que ja n'hem parlat altres vegades, de què fem per, un cop tenim allò programat i comunicat, què fem per convertir-ho en una realitat. Però si no comuniquem i no sabem explicar quina idea tenim del que volem programar, del que volem fer sentir els nostres espectadors, del que volem que arribin els nostres espectadors i no ho sabem seduir bé, tindrem el teatre buit. Per tant, és importantíssim, un cop hem fet una bona programació, saber-ho comunicar. No només comunicar-ho, sinó saber-ho comunicar. I, per tant, un cop tenim ja la decisió de què programarem, truquem a la porta del departament, de l'àrea de comunicació, i els diem, escolteu, volem programar tot això. Com ho fem perquè arribin al públic? Com ho fem per continuar mantenint aquest nivell d'ocupació tan alt? Com ho fem per seduir els joves que potser no venen tant? O com ho fem per donar a conèixer una proposta que és absolutament moderna i que no s'ha fet enlloc més, però diferent. En canvi nosaltres sí que ho fem, no? Llavors, aquí és quan entra tot l'engranatge del Departament de Comunicació. Per tant, és importantíssim.
0: I aquí és on entren ja en acció
1: tant
0: la Natàlia com la Sònia. Natàlia, com és aquesta feina de complexa? I la importància ja ens l'ha explicada la Maria. Complexa. Quan t'arriba a tu ja tot aquest encàrrec i ja saps com has de seguir el camí traçat?
2: Sí, bé, és una feina complexa, també una mica degut a al nostre tipus de programació, no? Que és molt eclèctica, que canvia cada cap de setmana, i requereix doncs haver d'estar doncs segmentant públic sempre, buscant el teu públic potencial, perquè cada espectacle és diferent i cada espectacle té el seu públic. Aleshores, això requereix una feina doncs prèvia d'anar a buscar el públic que és d'aquell que estàs buscant, no? Després, doncs, també que tenim sempre molt poc marge. Vull dir, no treballem amb... Vull dir, és un marge molt curt. Perquè,
0: de temps, no?
2: De temps, sí, sí. Perquè d'un espectacle a l'altre va una setmana. I, per tant, doncs, sí que és veritat que a inici de temporada comuniques en general tota la programació i fas visible tota la programació que farem aquella temporada, però a mesura que va avançant el temps, doncs els espectacles van un darrere l'altre. Llavors tens molt poc marge per comunicar. I has de buscar, has de pensar molt, molt les estratègies i tens molt poc marge, potser d'error, perquè has de centrar-te molt en buscar aquell públic. És veritat que un cop tanquen la programació i jo miro els espectacles que s'han programat, tot i que jo hi participo bastant participem en general i participem bastant tots, tot l'equip, amb el tancament de la programació, perquè, bueno, doncs se'ns demana opinió i és una mica un tancament bastant coral. Però és veritat que quan em miro tots els espectacles, ja sabem una mica, amb l'experiència que tenim, quins espectacles són els que funcionaran, els que omplirem, els que no caldrà pràcticament fer comunicació, i d'altres que realment haurem de remar molt perquè ja ho veiem.
3: I els espectacles que són menys coneguts o que tenen un públic realment molt específic, aquí has de buscar realment si hi ha entitats...
0: Treballar una mica més a fons.
3: Clar, sí. Si hi ha entitats potser que et poden ajudar a fer difusió, a arribar a aquests públics que són més concrets i que potser es mouen en altres entorns, que no són els que nosaltres habitualment treballem. Mm. Però nosaltres tenim un públic que és molt fidel al teatre, però després hi ha públics que no són tant i són aquests els que hem d'anar a buscar més.
2: Mm-hmm. Sí, per mi hi ha tres factors que són molt importants. O sigui, és així. O sigui, és que l'espectacle tingui intèrprets, actors o cantants o el que siguin coneguts, no cal que siguin mediàtics, però que es coneixin, que es coneguin. Dos, que les companyies ens proporcionin materials realment que siguin bons, és a dir, fotografies que siguin atractives, que comuniquin, que transmetin,
3: sí, sobretot.
2: Avui en dia, evidentment, doncs, vídeos, que hi hagin teasers o trailers que realment deixin el públic amb ganes de veure aquell espectacle. Això també ens ajuda moltíssim a poder comunicar i arribar al públic. I el tercer factor per mi d'un espectacle que funcioni és el boca-orella, evidentment. Un espectacle que ha guanyat un premi o que l'ha vist la gent i la gent el recomana, és garantia d'èxit també total. Si un espectacle té un d'aquests tres factors, serà èxit, segur. Si li fallen els tres, evidentment, a nosaltres, per molta comunicació que fem, no aconseguirem omplir el teatre. I
3: que
2: això
3: si no posis material amb el que comunicar, nosaltres podem explicar de què va una obra o què és el que et vol explicar, però realment si tu no tens un material gràfic o visual que et pugui acompanyar a tot aquest argument, poc podràs fer. O sigui, et trobes molt limitat, perquè al final tots ens agrada veure imatges i que ens transmetin, el text sempre és més complexa.
0: Ara que comentava la Natàlia, bueno, tu parlaves del material, però és allò que us proporcionen les companyies, aquells que després vindran a actuar i a participar de la programació d'aquest teatre auditori. Fins a quin punt vosaltres esteu lliures de crear una comunicació pròpia amb una identitat teatre auditori, per entendre'ns? Uh-huh. Fins a quin punt teniu aquesta llibertat o us condiciona el fet que aquell espectacle doncs, ja ve precedit d'una àurea, d'una manera de comunicar-lo? No sé.
2: A veure, ens condiciona, d'alguna manera sí que ens condiciona. Nosaltres no podem modificar, per exemple, un vídeo que ens ve d'una companyia. El que sí que podem és jugar amb diferents moments del vídeo i nosaltres fent el nostre, vull dir, buscar els moments que creiem que són més potents o que tenen més força o el que sigui, i d'aquí, per exemple, el treball de la Sònia, doncs que a vegades d'un vídeo d'una companyia doncs hi fem un altre que nosaltres creiem que, doncs, que pot funcionar millor.
3: Que potser són més potents o que realment transmeten molt millor el sentit de l'obra i fem els nostres retalls i agafem el trosset de la música que realment potser és més evocadora i perquè ens ajudi millor a vendre aquell espectacle.
2: Clar, sí. El mateix que els textos, per exemple, ens venen ja els dossiers fets dels espectacles amb sinopsis ja treballades i tot. Clar, nosaltres podem canviar coses, però no podem modificar el sentit del text o el que posa. Vull dir que això és... Per tant, sí que estem d'alguna manera condicionades, tot i que nosaltres, doncs, a partir d'aquí, doncs, també... tenim una identitat corporativa que també hem de lligar, no?, a això que ens ve amb la nostra identitat corporativa i treballar perquè sigui un espectacle que es fa en el teatre auditori, vull dir que tot i que
0: hi ha moltes vegades... Que quedi identificat com a teatre, total, com a teatre auditori i trobar aquest equilibri, no?, que... Sí. És una mica també la vostra funció.
2: Clar,
0: la vostra
2: nosaltres
0: tasca.
2: Quan fem un cartell ja intentem que el cartell, evidentment, és el cartell amb la imatge de l'espectacle que ja ve donada, però sí que és un cartell que nosaltres el que pretenem és que la gent de Sant Cugat vegi, només mirant el cartell ja vegi que allò és del Teatre Auditori. Vull dir que...
0: Que ho identifiqui.
3: Nosaltres adaptem tot el material perquè passi a ser nostre, com si diguéssim. Li posem la nostra imatge, fem servir les nostres tipografies, llavors sempre intentem que tot quedi unificat i que es vegi que surt tot del mateix lloc i que no ve de llocs diferents, perquè al final cada espectacle ve d'una productora amb una imatge gràfica i nosaltres agafem això i ho modifiquem per fer-lo nostre.
0: Uh-huh. Hem parlat dels públics, no? Hi ha un públic definit, el fidel, que visita el Teatre Auditori, però després hi ha un públic que s'ha de captar, que és un públic nou. El públic jove, ha dit la Maria, que també seria un dels reptes. De quina manera es fa? Comunicativament, per on busqueu? Com us ho feu?
2: És que el públic jove és molt complicat. No només el Teatre Auditori Emma Vilarassau, és un públic complicat a tots els teatres, jo crec que del món. Vull dir que és un repte per tots, important i igual. El públic jove, sobretot, jo crec que del... Bueno, vull dir que hi ha estudis que ho demostren, que és que dels 18, 19 als 25 aquest públic desapareix.
0: Està per altres coses, diguem.
1: Sí, el perdem.
2: Sí, el perdem. Sí. O sigui, tenen altres inquietuds, altres interessos, i, bueno, ja és veritat que hi ha molt oci per la gent jove, sobretot d'aquesta edat, i, bueno, que prefereix consumir altres
3: ofertes culturals.
2: Sí,
1: hi ha un cas que a mi m'agrada explicar, perquè inclús nosaltres ens hem quedat parats. Hi ha dos casos que durant aquests anys hem viscut. Un era el del pianista. Te'n recordes aquell pianista que tenia?
3: El Tony Ann,
1: sí senyor, al final ja se'n recorden més elles que jo, perquè ho han treballat tant
0: Era el japonès?
1: El Tony Ann, sí senyora, era un japonès, que aquest va ser un cas que ara que us l'expliquin elles, perquè era un japonès que tenia milers i milers i milers i milers de seguidors per xarxes socials. No el coneixíem pràcticament, vam pensar, mare meva, i va ser una cosa exagerada, perquè pràcticament sense fer nosaltres difusió, o no sé si van fer massa estratègia, només pel fet dels seguidors que tenien, va funcionar, que ara us ho expliquin. Sí. Després el tema de la Rosalía. Te'n recordes el tema de la Rosalía amb l'obra de teatre, que com que la Rosalía havia explicat en una entrevista que li havien fet...
2: A la beca.
1: Durant 2 minuts... Res, no, què 2 minuts? 10 segons, en una entrevista, havia explicat que havia anat a veure aquesta obra de teatre a la Beckett.
2: Bueno, és que era una producció de
1: utilitzant
2: la
1: Beckett. Utilitzant això, ens va venir tothom. Expliqueu-ho vosaltres, perquè va ser impressionant.
2: No, la Rosalía, a través de les xarxes, va parlar sobre aquesta obra, i si és veritat que vull dir que...
1: Però ha parlat dins d'aquesta obra, dins d'una entrevista que es parlaven d'altres coses, és a dir, no, era una entrevista.
3: Va fer un petit comentari.
2: Sí. Bueno, que havia anat a veure aquesta obra, que li havia agradat molt i tal, i això va fer, doncs, nosaltres ho vam notar, vull dir que va ser un...
1: Se'ns va omplir el teatre de...
2: Un d'inflexió, sí, totalment.
1: Vull dir que perquè els joves... De jove que no havia vingut mai.
2: Sí, perquè els joves funcionen molt així. Exacte. Vull dir, funcionen molt per recomanacions, perquè si un jove ha anat a veure alguna cosa, li ha agradat molt i ho fa i ho comparteix.
3: Aquí entra la figura de l'influencer, no? Al final, ells es mouen molt per xarxes i pel que puguin opinar altres persones de les que ells són referents, llavors agafen tota aquesta informació.
0: O sigui, heu d'estar superatentes i pendents de pescar qualsevol...
3: Llavors nosaltres vam agafar aquest tros, vam demanar permís si el podíem fer servir per fer nosaltres difusió a través de les nostres xarxes i va funcionar.
1: Va ser un encert nostre el fet de que, o d'elles, no? El fet de poder agafar aquest trosset i posar-ho, no? Però és una mica el que dius tu, no? Que has d'estar superpendent d'una mica per on es mouen, no? Els fluxes de la gent jove.
2: Sí, i hi ha artistes que ens ajuden amb això, perquè són artistes que són... No són influencers, però, bueno, però tenen el seu... No?
3: Una gran comunitat de seguidors.
2: Sí, són comunicadors i tenen xarxes i són actius i tal, i, i això ja ens ajuda, perquè si un artista, ell mateix, també està fent... Té els seus seguidors i va comunicant... Ostres, doncs això també ens ajuda bastant a nosaltres. Sí.
0: Hem anat a petar sense voler, però la conversa ens ha portat als canals, no? Uh-huh. Als canals de comunicació. Ara estem parlant de xarxes perquè parlàvem dels joves, però no és l'únic canal de comunicació.
2: No.
0: Quins canals feu servir i per a què?
2: Bueno, fem servir tots els canals, tots els que podem, vaja. No? Sí. Que fem els digitals...
0: Terra, mar i aire, no?
2: Sí. Sí. Digitals, però també contenem amb els generalistes, vull dir, seguim posant anuncis, amb revistes, vull dir que... Amb mitjans de premsa, vull dir que fem
3: ràdio, cartelleria, fem un programa imprès, també d'estar a la web, fem xarxes socials...
2: Estem al carrer, vull dir que fem autobusos, campanyes...
3: Televisió, també...
2: Sí, és que toquem tots els canals possibles, amb el pressupost que tenim.
0: Però, clar, que aquesta és l'altra. Però des de l'arribada... Bueno, internet, xarxes socials, el newsletter, per suposat, que va ser de les primeres coses que van aparèixer, les webs...
3: I el mail continua funcionant molt bé, que no és un canal gens obsolet, o sigui que sembla que com sigui un canal molt antic i que ja, però té molt bona resposta.
2: Sí.
0: I per uns públics concrets cada canal?
2: Bueno, sí, clar, el que són les xarxes, per exemple, WhatsApp i la newsletter són gent que d'alguna manera s'ha subscrit i per tant té un interès en el que nosaltres els oferim. És un públic que és més receptiu perquè està, doncs, rep... Però, bueno, perquè ha volgut...
3: Està informat de tota l'activitat que es fa al teatre.
2: I després, clar, fem altres accions, no?, amb altres canals de gent que potser doncs, no té aquest interès, però sí que es pot sentir d'alguna manera, doncs, jo què sé, doncs, cridat, interpel·lat, o que li pugui motivar el que nosaltres... els estem dient, no? Els estem comunicant.
3: Les xarxes, per exemple, aniríem a un públic més generalista, perquè al final, a xarxes al final et pots trobar doncs, a gent gran, a gent jove, de tot. O sigui, després aquí, al final, en funció del tipus d'espectacle, ho comuniques d'una manera o d'una altra. Però al final tendeixes a intentar explicar sempre què és l'obra, a qui va dirigida, perquè se sentin interpel·lats. Però allà tindríem un públic més general.
0: I no sé si també feu aquesta comunicació a través d'aquests canals amb una certa cura i respecte una mica pel públic, perquè... es pot produir l'efecte aquell de saturació, no? Quan un se sent bombardejat perquè li arriba informació, per, com dèiem abans, terra, mar i aire, i al final, buf, no? Sembla que et molesti tot. Això també ho teniu en compte?
2: Jo penso que som superrespect... Bueno, amb això som molt... Podríem fer molta més publicitat, i jo crec que no ho fem, precisament per no bombardejar.
3: Clar, aquests canals que són més directes com el mail o el WhatsApp, ens pensem molt bé què és el que enviem i depèn de què enviem, no li enviem a tothom, sinó realment a la gent que pugui estar interessada en això. Per exemple, si nosaltres fem un monogràfic de dansa perquè sàpiguen quins espectacles de dansa hi ha durant la temporada, ho enviem als espectadors de dansa, o sigui, que hi han consumit dansa altres vegades. Si no, si només veuen a veure concerts de música amplificada, doncs el de dansa no li interessarà. Llavors, sempre intentem segmentar perquè realment rebis la informació que t'interessa.
2: Sí, perquè nosaltres ho patim, això. Vull dir, realment hi ha una saturació d'informació tan bèstia i a Sant Cugat hi ha molta oferta cultural, molta, i per tant, o sigui, som els primers que estem, no?, que patim aquesta saturació i per tant també intentem no saturar a nosaltres mateixes també els... no? Aquest, és que si no és una bogeria. És una mica selva, avui en dia. Aleshores has d'intentar no contribuir-hi en aquest...
3: Tota la programació que tenim cada cap de setmana, dos o tres espectacles diferents per setmana, clar, si tu cada setmana has d'anar enviant a tothom el que fas, al final diran, no m'ho diguis més, ja ho aniré a buscar jo, si ho necessito.
2: És que pot ser contraproduent, vull dir que és el contrari, pot haver-hi alguna baixa de gent que digui, bueno, escolta, jo ja no vull rebre més informació perquè són...
0: Em teniu avorrit.
3: S'envien coses molt puntuals i perquè convenen perquè necessites fer alguna promoció, perquè necessites informar d'alguna cosa que ha canviat o alguna cosa així, però si no... intentem que el mail, que és el que més coneixem tots i ens estan arribant mails cada dia, no siguem nosaltres els culpables d'emplenar-te la bústia.
0: Si parlem de campanyes, quin tipus de campanyes feu des del Teatre Auditori i per què? Poden ser campanyes per captar públic, poden ser campanyes per promocionar doncs, un tipus d'espectacles, no? Quantes campanyes podeu fer al llarg d'una temporada, per exemple?
2: No ho sé, és que en fem moltes. Vull dir que fem ja la pròpia campanya pels públics, pels espectacles de la programació, però en fem, doncs, no ho sé, de Nadal, no? La campanya que fem per Nadal, campanya de...
1: En fer per un musical, si a vegades tenim un musical que ens dura... fem 14 funcions, és una cosa una mica com diferent, no? Que se surt una mica
0: més
1: de la...
0: extraordinari.
1: Més extraordinari, no? Doncs jo recordo amb la Natàlia i amb la Sònia que vam estar planificant tota una campanya estratègica de comunicació només pel musical, i llavors tot temporalitzat i amb, sabent exactament un pressupost concret només per aquella campanya. Llavors, per Nadal, com deia la Natàlia, doncs també intentem fer una campanya una mica més específica per Nadal, però sí són coses que surten una mica de la programació estable, no?
2: Sí, però jo què sé, moltes, o sigui, fem el Festival de Dansa Metropolitana, també. Doncs també fem la campanya de Dansa Metropolitana, el del Dia Mundial del Teatre, doncs també el fem, vull dir que fem dins de, no, de la campanya general de promoció de tots els espectacles, doncs fem aquestes minicampanyes al llarg de l'any, que en són unes quantes.
0: Mm-hmm. I com mesureu l'èxit d'aquestes campanyes després d'aquest esforç, no? Perquè una campanya és...
2: Clarament amb omplir la sala.
1: Amb índex d'ocupació.
2: Que si tenim un bon índex d'ocupació significa que han funcionat les campanyes. També és veritat que les podem mesurar moltes vegades amb la resposta, doncs enviem una newsletter amb el número de clics, no? Amb d'obertures que, que ens consta que la gent... No només és enviar la newsletter, no? el butlletí, sinó que realment si la gent l'obre és que hi ha un interès i per tant pensem que la campanya pot haver funcionat. O si havent enviat aquesta campanya, a més han comprat les entrades, doncs, escolta, sabem que aquesta campanya ha funcionat. Vull dir que tenim eines per mesurar això.
3: Sí, hi ha moltes eines digitals que t'ajuden a fer un seguiment d'una campanya que has enviat. Tens el percentatge d'obertures d'un correu, el percentatge d'aquestes persones que han obert el correu, quantes han fet clic, després a través d'una altra plataforma pots saber d'aquestes que han fet clic si han arribat a comprar entrada o no. I després, a part, hi ha campanyes que venen amb codis promocionals, per exemple, que després tu pots veure amb aquell codi promocional doncs, quantes entrades s'han venut. O sigui, al final veus l'impacte real en l'aforament.
0: I es va sumant tot això.
3: Sí.
2: Bueno, cap a on tirar, no? I en les properes, doncs, si ha funcionat una, doncs, intentar utilitzar una mica les mateixes estratègies. Sí, clar.
0: I després entrem en un altre terreny que imagino que també el teniu molt en compte, que s'ha de pensar en aquelles persones... O sigui, aquesta informació ha d'arribar a tothom. Mm-hmm, sí. Tingui les capacitats que tingui, les dificultats que tingui, per tant, heu d'estar pendents de conservar aquests criteris d'accessibilitat.
3: Sí, correcte,
0: no?
3: Sí.
0: Aquí treballa això?
3: Pues mira, nosaltres ara mateix estem treballant per fer una web nova que compleixi tots els criteris d'accessibilitat, tant per discapacitats visuals com auditives, el que necessiti, perquè tothom pugui fer un procés de compra o d'informació a dins de la web sense cap tipus d'ajuda d'una persona externa, que no sigui el mateix propi usuari que vol comprar una entrada. Llavors, ara mateix estem amb això i després, a nivell del programa imprès, per exemple, o de la cartelleria, doncs està tot el tema dels visuals, que el text sigui llegible, que sigui fàcilment entenible, perquè qualsevol persona també pugui entendre la informació que li estem facilitant sobre els espectacles.
1: Sí, amb això s'ha de dir que va haver-hi un moment que vam voler participar de la taula d'accessibilitat, justament per això, per saber amb quines dificultats es trobaven persones que tinguessin algun tipus de minusvalia, discapacitat, ja sigui visual, ja sigui auditiva, i hem fet un parell de reunions, inclús amb ells, i ens han pogut explicar. Per tant, estem com en contacte amb col·lectius per saber amb què podem millorar tots els temes d'accessibilitat, i el tema de la web ens va semblar que era importantíssim, vull dir que estem amb aquest tema de fer una web totalment accessible, que una persona que tingui una dificultat absoluta o una dificultat visual, per exemple, pugui agafar les seves pròpies entrades sense, com deia la Sònia, de l'ajuda d'una persona externa.
0: I ara mateix, superimportant. I ara mateix en quin punt estaria? És a dir, tenir un calendari per saber quan estaria ja disponible aquesta
2: web?
0: Sí.
2: Bueno, aquesta web ara estem en procés de... l'estem redactant, ho estem fent tot perquè s'ha de licitar.
1: S'ha de licitar.
2: S'ha de concursar i aleshores és un concurs públic, bueno, té la seva temporalitat, que no és poca. Jo crec que un any, segur.
0: Sí. Un any.
2: En menys d'un any no crec que estigui feta.
1: Jo crec que abans del 2027 la podrem tenir, perquè sobretot tot el procés de licitació és extens.
2: Sí, llavors, el tema de la contractació no és ràpida.
1: I llavors, clar, estem una mica, diguéssim, expenses, no? Estem condicionats per tots aquests tràmits. Però nosaltres ja hem començat a treballar. És a dir, el que depèn de nosaltres ja ho hem començat a treballar. Després ja un cop es liciti, es concursi, doncs ha d'anar seguint els passos que ha de seguir qualsevol contractació pública.
0: Estem ja en els últims minuts i sí que m'agradaria preguntar-vos pel principal repte pel que respecta a la comunicació quan parlem de cultura. Quan parlem de cultura i des d'un equipament com el del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, què és allò que veiem a l'horitzó, què és el que hauríem d'arribar?
2: Però amb comunicació?
0: En comunicació.
1: Bueno, amb comunicació la Natàlia ja que especifiqui, no? Però un dels reptes és democratitzar al màxim la cultura en el sentit de que tothom pugui venir al Teatre Auditori a veure alguna cosa. Qualsevol cosa, és a dir, qualsevol persona de qualsevol condició, de qualsevol nivell social, econòmic, cultural, se senti
0: interpel·lat
1: o seduït per venir a l'auditori, encara que sigui una sola vegada, i conèixer la nostra programació. I a partir d'aquí la comunicació ens ajudarà molt a arribar a tots aquests públics. Per tant, hem d'aconseguir arribar a tots, no només al públic fidel, sinó a un públic nou que no coneix el teatre, no? I llavors això passa per, segurament, els joves
2: públic jove, evidentment, això és un repte, de sempre.
1: De sempre i de quasi tots constant, els teatres de la nostra...
2: Aquest repte és com bastant constant. Però bueno, jo crec que amb aquest món digital, amb les notes... És veritat que volem, aquí dic una primícia, volem obrir el canal TikTok, volem obrir un TikTok, vull dir que això sí que és una manera de... que jo crec que arribarem als joves... el públic molt jove, perquè és el públic del que estem parlant, d'aquest de 18 a 23, 25 anys.
0: Sí, els que no trepitgen al teatre, vaja.
2: Sí. Exacte, els que no trepitgen al teatre, però en canvi consumeixen molt TikTok i creiem que hem d'estar al TikTok perquè, sobretot, potser no per...
3: I hem de fer un contingut una mica diferent.
2: Totalment.
3: Al que es fa, per exemple, per Instagram, que és un públic més madur. Tot i que els joves també són, però el públic d'Instagram ja és més madur que el de TikTok.
0: Sí. El temps passa molt ràpid, eh? O sigui, el Facebook va quedar ja desfasadíssim,
2: ja
0: però és que ara ja comença Instagram, que fa 4 dies era el més modern.
2: Era el més modern. I
0: ara sembla que també l'hem de deixar en un racó.
1: Bueno, tant com en un racó no, però clar, una de les feines de comunicació és això.
0: Estar al dia.
1: Estar al dia d'una forma estratègica. I llavors és la manera d'anar poguent arribar a tots els públics que volem que vinguin, no?
2: Sense deixar de comunicar amb els públics, o sigui, el públic fidel o el públic de mitjana edat cap amunt que es mouen per altres
1: bandes.
2: Vull dir que, clar, això no pots deixar-ho. O sigui, no pots deixar de publicar anuncis en paper perquè hi ha un públic que no consumeix.
0: Que encara funciona així.
2: Sí, clar, que no fa servir ni xarxes, ni TikToks, ni res. Vull dir que no és digital. Per tant, no hem de deixar de comunicar com ho hem fet sempre, perquè és que hi ha molt públic, que a més és el nostre gran percentatge de públic, que es mou per altres canals. Vull dir que hem de tocar una mica tot, pensant que, clar, que el nostre públic és molt divers.
0: I això esperant que no aparegui una nova xarxa, una nova situació, un nou fenomen que ens faci canviar tot
3: amb
0: això.
3: Dos anys. Al final les xarxes van amb la gent, no? Fa 10 anys Instagram era jove perquè ho fèiem servir nosaltres, els primers érem joves, és clar, ens hem fent grans i el públic es va fent gran. Llavors aquesta gent jove ja no agafa aquesta eina,
1: ja vol
3: aquesta
1: xarxa, coses.
3: Ja fan servir unes altres i tenen una altra manera de comunicar, perquè ja venen també d'una història que són 100% digitals, tota la vida s'han estat fent vídeos, és la seva manera de parlar-se. Nosaltres hem tingut una altra manera de parlar-nos i llavors la xarxa és un reflex de la gent que la fa servir. Llavors, Instagram ara és més madur perquè ja té anys i la gent ha anat creixent amb la xarxa. En canvi, TikTok és més jove i la gent encara és molt jove. I llavors estan tots allà. És la seva xarxa principal.
2: Sí, i tot és visual, perquè els joves no llegeixen.
3: No.
2: Se'ls hi poses qualsevol cosa, no llegiran més d'una frase. I en canvi tot ha de ser visual, tot ha de ser vídeos...
3: Amb subtítols, ser, sí. Perquè si així estan en un lloc, exacte, que no poden posar l'àudio, doncs poden igualment seguir què és el que està passant al vídeo. Això és important a tenir en compte.
0: La vida que ens porta...
1: evoluciona.
0: Sí, que ens porta tots aquests canvis. Bé, doncs, com dèiem al principi, ens hem endinsat en el món de la comunicació dins d'un equipament com el Teatre Auditori de Sant Cugat. Veiem que teniu molta feina.
2: Sí, molta.
1: Molta. I que només són dues, això també ho hem de dir.
2: I a més també portem la cara, hem de comunicar a nivell intern, vull dir que portem la comunicació interna de tot l'equip.
0: És veritat, i aquesta és molt important també.
2: Molt.
0: Aquesta és molt important, perquè a veure si per comunicar cap a l'exterior ens quedem i ens oblidem dels que tenim a dins, no?
1: La família del Teatre Auditori ha de saber què passa entre ells, també.
0: Oh, i tant. I els primers, han de ser els primers,
2: Sí,
0: no ens oblidem.
2: Clar.
3: Tothom, al final, que et fiques molt amb la teva feina i sembla que tot el que passa al teu voltant no n'ets conscient. Llavors, a vegades hem de fer això i dir, vale, feu-nos tots conscients de que tots fem coses.
1: Què està passant, sí.
3: I tots per un mateix objectiu, al final.
0: Sí, senyora. Doncs a les tres, a la Maria, a la Natàlia i a la Sònia, moltíssimes gràcies per venir a compartir aquesta estona de conversa aquí al Faves Comptades. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
0: I a vostès, fins demà. A partir de les 10 del matí tornarem a explicar-vos més faves. Adéu-siau.

0: La representació de l'obra La senyora Florentina i el seu amor Homer, a càrrec del grup de teatre Espiral, servirà de cloenda de la 31a edició de la mostra de teatre de Valldoreix. El Faves Comptades en volem parlar i per això hem convidat a la directora del grup de teatre Espiral, la Trini Escriuela. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Serra, que és l'actriu que interpreta Perpètua. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Diumenge a les 7 de la tarda a la Nau de Cultura de Valldoreix s'aixecarà el taló per representar aquesta comèdia de Mercè Rodoreda. Ho teniu tot enllestit, tot a punt?
1: Quasi ho tenim tot. Ara ja s'està muntant l'escenografia, per exemple.
0: Ara?
1: Ara, en aquest moment. El director tècnic, amb un ajudant, està muntant.
0: Estan treballant.
1: El més complicat.
0: I assajos fins a l'últim moment, o quin és l'últim assaig que feu?
1: Dissabte.
0: Dissabte. Dissabte.
1: Diumenge ja ens reservem i procurem no llegir el text ni repassar a partir del migdia, perquè si no s'acosta massa a l'hora de l'actuació i et pots confondre si ho has dit o has repetit o no. I és un perill.
0: Núria, com ho portes?
2: Bé, aquesta setmana és intensa. Com bé diu la Trini, assajos cada tarda, llarguets, amb vestuari, sense vestuari, canvis de vestuari, escena i amb fred, perquè val a dir que la nau no acaba d'estar ben climatitzada. Aprofitem la vinentesa, Trini, et sembla,
1: sí,
2: perquè passem un fred que pela.
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: bueno, amb la il·lusió que tenim a dintre, doncs hi ha aquell foc que ens crema, ens escalfa, perquè si no...
0: Una pregunta així pels curiosos. Queden entrades?
1: No.
2: Estan exaurides fa més de 2 o 3 setmanes. Es van exaurir molt ràpidament. Com bé dius, és una rodoreda. I jo crec que això ja és una molt bona...
0: I la gent us d'entrada. Sí. La gent us hi espera.
1: Sí, sí. Val a dir que... A veure, aquesta mostra, aquesta 31a mostra, s'està omplint, Però amb la capacitat de convocatòria d'Espiral o dels grups del poble, és diferent. O sigui, la gent del poble, doncs, ens ve a veure els grups de la casa.
0: Trini, què és el que us va motivar a triar La senyora Florentina i el seu amor, Homer, com a peça per a aquesta cloenda del cicle de la mostra de teatre de Valldoreix? Perquè hem de dir que també hi va haver una primera representació,
1: sí,
0: el 2019.
1: Sí, justament va ser per això que no em vaig quedar amb molt bon sabor de boca per aquella posada en escena. Jo la vaig dirigir fent a les dones una mica més dèbils, una mica més faves. Estem amb el Faves Comptades.
0: Però sent més fidel al text? O...
1: Sí, sempre és fidel al text. El que passa que el caràcter i la forma de dir el text és molt diferent si el dius d'una manera o d'una altra. I jo aquesta vegada he volgut que les 4 dones siguin empoderades, perquè de fet són dones molt valentes, molt decidides i molt avançades en el seu temps. Perquè la senyora Florentina té relacions extres amb... extramatrimonials el té l'Homer, perquè l'Homer és casat. L'Homer es va casar...
0: Ella és soltera.
1: Ella és soltera. I li ha guardat...
2: Fidelitat.
1: Fidelitat perquè, bueno, era el seu amor d'infància i ell li va prometre amor etern, però no ha sigut... Un etern una mica curt ha sigut aquest...
0: És una comèdia, no?
1: Bueno, és mig-mig.
0: Mig-mig.
1: Sí, hi ha un personatge que és molt divertit, que és el de la Minyona, que... Bueno, no explico tantes coses, no?
0: Però situem, per exemple... A veure, la història de què va? Expliquem de què va la història i quants personatges són els que veurem sobre l'escenari.
1: Doncs són 4 dones, veïnes i amigues, que conviuen molt estretament i que s'expliquen tot i comparteixen tot. I per aquesta amistat coneixem les vides de cada una de les persones, d'aquestes 4 persones, que són dones que realment han superat unes vides difícils, complicades, i que han sigut capaces d'estar en un punt d'empoderament, que dic jo que és per això que l'he volgut tornar a posar en escena amb aquest aire d'empoderament d'aquestes
2: que val a dir que Rodoreda jo crec que ja la va escriure una mica amb aquesta intenció, perquè Rodoreda ja era una dona avançada, era una escriptora molt moderna per l'època, a voltes no va ser ben entesa, moltes de les seves obres criticades, i per tant, perquè ja definia uns personatges femenins ja empoderats a l'època, pensem que parlem d'una obra de fa un segle, 100 anys enrere, dels anys 20 del segle passat, i per tant els personatges masculins, si et fixes, els dos, el protagonista i el jove, són dos homes, un més madur i un jove, ja els descriu una mica, no sé si dir-ne febles, però...
1: Sí.
2: Però que surten, són perdedors, al final són perdedors, són els grans perdedors.
1: Exactament, perquè...
2: Els homes.
1: Representen que, també que són masclistes, evidentment. L'època no podia ser d'una altra
2: mentiders.
1: Manera.
2: Mentiders.
0: Bueno, en aquella època i en aquesta també en trobaríem.
1: Sí, també.
2: Però masclistes, moment... mentiders, manipuladors, l'engany i tot això.
1: Sí.
0: Molt bé. I la Núria, dèiem que protagonitza o interpreta el paper de la Perpètua.
2: Sí,
0: no?
2: La senyora Perpètua.
0: La senyora Perpètua. I quin és el seu paper d'aquestes veïnes, no? D'aquesta colla d'amigues? Fes-nos una descripció del perfil. Com és la Perpètua?
2: La Perpètua és un personatge amb una personalitat molt forta, una dona que ha lluitat molt, que va quedar vídua relativament jove i que a base de molta lluita i de que tenia un petit capitalet l'ha fet créixer. També té un cop de sort, a principis de l'obra, té un cop de sort que fa que aquest capital
1: encara augmenti
2: més i la fa més empoderada a tots els nivells, perquè una dona... si no té calés, en cap època és vàlida, amb aquella menys. Però aquesta, la Perpètua, s'ha pogut enriquir a base de treball, sort i esforç, i doncs bé, ella n'està molt satisfeta i molt contenta.
1: I ajuda la Florentina.
2: Sí, dona un cop de mà.
1: S'estimen molt les quatre dones i s'ajuden.
0: Sí, fan pinya.
1: Fan molta pinya, sí.
0: I abans, quan parlaves dels canvis que has introduït per aquesta edició, per aquesta nova...
1: Posada en escena.
0: Sí. Quins canvis, a part del to que comentaves, Trini, on més es nota aquest canvi?
1: No, pràcticament no he canviat res més. És la forma de dir cada frase, de sentir cada frase, perquè les frases no es diuen, es expressen. I han d'expressar sentiments i energia i força. I això és una cosa que si no hi ha això, doncs pràcticament val més llegir-te un llibre, perquè llavors t'imagines tots els sentiments i tot el que l'autor o l'autora volia dir. Però no he canviat cap mena de text. Potser he escurçat una mica les coses que eren repetitives o això, perquè no volíem que fos massa llarga, que de fet aleshores va ser una mica, però no he canviat res.
0: Quins són els temes que tracta l'obra?
1: Doncs això que deia la Núria, aquella forma de ser dels homes, els personatges dels homes ho expliquen molt
2: homes
1: bé.
2: Homes versus dones, això és un tema...
0: Les relacions, diríem, entre homes i dones.
2: Sí, intergeneracional, vol dir que això, com bé deies, continua passant ara, molt menys, volem entendre, però bueno, les relacions home-dona, no? Les relacions d'amor, les relacions d'amistat...
1: I la manipulació que deies, que això és que... perquè ho intenta molt i molt, només, l'ha tingut enganyada durant molts anys, però finalment les amigues ja li deien...
2: Li cau la vena dels ulls, finalment.
1: Sí. Exactament. Sí. I reacciona.
0: L'engany, l'empoderament...
2: Correcte.
1: Sí, exacte.
2: I les conseqüències, no?, d'aquest...
1: Sí.
2: Sí.
1: De fer-se...
2: Al final és molt sorpresiu, de fet, al final, no? És un cop d'efecte.
1: Sí.
0: Tot. Per tant, podem dir que amb tot... tots aquests temes, amb aquesta interpretació, diríem que més empoderada...
2: Renovada, no? Diguem més que empoderada i renovada.
0: Renovada, sí. Aquesta obra de Mercè Rodoreda, doncs, arriba i atrapa perfectament el públic d'avui, no?
1: I tant.
0: Sí. Podem dir que són temes encara actuals.
2: Atemporals,
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: La Núria, ja hem dit que ella és la primera vegada que fas aquesta...
2: Aquesta obra sí. I amb grup Teatre Espiral hi estic fa, no arriba a 3 anys. És la segona obra aquesta ja de més pes que la Trini m'ha donat un paper més rellevant. I l'anterior vaig fer una petita participació en el Drapaire, que es va
1: portar
2: a terme l'any
1: ser...
2: passat, no? La mateixa data.
1: Sí, una cosa col·lectiva, una cosa col·lectiva amb tots els grups, o la major... no, part dels grups de Sant Cugat i Vall d'Oreix, que era una proposta que teníem moltes ganes de fer en conjunt tots els grups, i nosaltres, Espiral, ens vam quedar doncs amb dues o tres peces, i la Núria va interpretar doncs una senyora també amb molta classe i molts diners i molts...
2: La propera vull un altre paper, Trini, dona'm un altre rol, que aquest ja el tinc assolit.
1: D'acord, ho farem.
0: Escolteu, el pes de l'estètica, del vestuari, de l'escenografia, perquè no oblidem que això passa al barri de Sant Gervasi.
1: Sí. Barri de Sant Gervasi.
0: Classe alta, podríem dir,
1: sí.
0: En una època, doncs, molt senyorial.
1: Exactament.
0: No?
1: I el senyor Homer ho té molt clar, que aquella casa val molt, que la situació i tot és molt, molt llaminera, i s'ha proposat doncs, que l'herència de la Florentina sigui per ell i els seus fills.
0: Mira, que és espavilat, l'Homer.
2: Té un pèl de tonto, no?
0: No. Quin creieu que és el missatge o la reflexió que el públic s'emportarà després de veure aquesta obra?
1: Tu no te fies d'ell.
2: Sí, que no ens deixem endur per les emocions ni ens deixem enganyar, i que als homes se'ls ha de filar molt prim,
0: Se'ls ha de lligar en curt, no?
2: Per corto, sí.
0: Aquesta mostra de teatre va començar precisament amb vosaltres, amb el grup Espiral.
1: Teatre Espiral, aquí et porto el programa de la primera mostra, que, bueno, ja vam fer a la primera mostra poesia i vida de Joan Salvat Papasseit, que va ser un muntatge molt entranyable. Sempre ha sigut la nostra nineta dels ulls, i hi havia 4 espectacles més. Això va ser l'any 1994, i ara, pues, a partir de la 26a mostra ja no vam organitzar grup de Teatre Espiral, sinó que organitza l'AMD amb la nostra col·laboració en quant a fer propostes. Ens assentem a la taula i fem propostes i valorem quins muntatges poden anar a la mostra i la programació continuada, perquè de febrer a maig es fa una programació continuada que també la vam iniciar a grup de Teatre Espiral, el 94 també, i que ara doncs es fa també de febrer a maig, un diumenge de cada mes. O sigui que...
0: No és... 25 edicions, són les que heu organitzat d'aquesta mostra de teatre a Vall d'Oreix, i el testimoni el tenim aquí, la primera edició, que ens ha portat la Trini al programa, amb les 4 representacions que hi havia. Amb quina idea naixia aquesta mostra, Trini?
1: Doncs, com bé la paraula diu, mostrar tot tipus de teatre amb un nivell acceptable que donés cultura, que donés missatge, que donés a conèixer autors, com per exemple Papasseit, que en un moment donat, quan la vam presentar, no molta gent coneixia Joan Salvat Papasseit, i després hem fet Espriu, i després hem fet Mercè Rodoredes, i hem fet Montserrat Roig i Carme Riera, o sigui, intentar doncs captar l'atenció cap als autors i autores, que d'autores n'hem fet moltes, doncs el captar pel públic doncs aquesta riquesa literal i
0: clàssics catalans.
1: Exacte, n'hem fet molts. Hem fet també alguna cosa en castellà, com pot ser doncs la Casa de Bernard Alba, que de Federico García Lorca.
0: Això és tot un clàssic, eh?
1: Sí. I Platero i jo, de Juan Ramón Jiménez.
0: També.
1: I aquestes coses no són traduïbles per la meva manera de pensar, i les vam fer evidentment en castellà. Ah, també ben fet les 5 hores com Mario, de Libes. Però després tot l'altre ha sigut català i pràcticament molta dona que ha escrit en català, i que Isabel Clara Simó, la Montserrat Roig, la Carme Riera...
0: Més contemporànies, ja.
1: Sí.
0: I escolta, l'esperit d'aquesta mostra es manté? O sigui, un cop vosaltres cediu el relleu a l'EMD, l'esperit s'ha mantingut?
1: Sí, hem tingut molta sort, perquè, bueno, com que hi ha una tendència a que el teatre, per anar al teatre i programar teatre, s'està intentant donar, doncs, comèdies i coses que no tinguin massa missatge, a mi això em preocupava, i de fet hem pogut mantenir que en totes les mostres i en totes les programacions continuades hi hagi missatge, que hi hagi, doncs, crítica social o alguna mena de cosa que no sigui només el fet de hi-hi-ha-ha, anar a riure, passar-s'ho bé i cap més conseqüència. Això estic contenta perquè sí.
2: Sí, des de que conec la Trini he copsat aquest criteri que té molt bo a l'hora de seleccionar obres, a part de l'experiència i el gust que té amb l'escena i amb tot, no? I sempre en defensa de la dona. Sempre té aquest rerefons de que sempre les dones ens emportem la millor part, si és possible.
1: Sí.
0: El grup de teatre Espiral va néixer el 1990, que sembla que va ser ahir.
1: Trini. Sí, a mi també m'ho sembla. Però mira, aquí tens la llista.
0: Quantes obres heu representat?
1: Mira, hem muntat 85 coses, 85 muntatges. L'últim ha sigut, abans que aquest, la trilogia Rossinyol, que també la vam fer amb els tres grups, Magma, Cercle i Espiral. I l'hem fet ja tres vegades. També estic molt contenta d'aquest muntatge, perquè de Rossinyol havíem fet Rossinyol, Aranjuez Rossinyol 1931, que és escrit per la Montserrat Cornet i que explica la vida de Rossinyol, però només pràcticament la part més pictòrica de Rossinyol. I aleshores vaig agafar allò com a fil conductor i he introduït la part de dramaturg, importantíssima també de Rossinyol, i he posat, doncs, La gente bien, que és una crítica social de la Barcelona del modernisme, que tot era aparença, i després vaig trobar un carmelet, un bombó de Rossinyol que es diu feminista, imagina't.
2: Jo quan ho veus, com sempre prima la dona. Autores, protagonistes, temàtica...
0: Aquesta sí, obra està bé, està bé.
2: Sí, aquesta de Rossinyol, que l'heu fet quantes vegades?
1: Ara en portem tres i l'hem presentat a Pineda, no sé...
2: És una delícia, és un muntatge excepcional, és únic, sí. Ho ha fet ella.
0: El que ens hauria d'explicar la Trini és com s'ho fa per mantenir tan viu
2: il·lusió,
0: i tan
2: no?
0: actiu sí. un grup com el grup de teatre Espiral, que porta anys i que, ostres, que costa molt, que estem parlant de gent amateur... Que li encanta el que fa.
2: Que ens encanta, però que tots tenim la nostra feina, les nostres obligacions.
0: Que costa que hi hagi relleu generacional, que costa tenir noves incorporacions. Mira, afortunadament, avui tenim la Núria, que fa poc, no?, que s'ha incorporat al grup.
2: Encara no 3 anys.
1: Jo estic encantada amb la Núria.
2: Tenia ganes, però no tenia temps.
1: Una peça important.
0: Però és una rara avis, perquè no passa massa sovint, no, Trini, que s'incorpori gent, o què?
1: No, però, a veure, passa que en els tallers... Que he tornat a engegar el 1921 perquè s'havien acabat després de la pandèmia. La pandèmia
0: 2021.
1: Va... Ai, per...
0: 2021, sí. Sí, correcte. Ens hem traslladat al segle passat.
2: És que està ubicada a la Rodoreda i al 1920, que és l'època de l'obra de la Florentina, i s'ha quedat allà. I li costa sortir.
1: Sí. Doncs el vaig refer una altra vegada, igual que em va passar amb Espiral Creixent, que hi tinc un grupet de nens, d'infants, que es diu Espiral Creixent, i que també la pandèmia me'l va espatllar, me'l va desmuntar. I a partir del 21, doncs, vaig refer els tallers d'Espiral Adults, Espiral Creixent, i a més... Tinc el casal d'avis, que cada 15 dies també els hi faig un taller. O sigui que en aquest moment, d'aquests tallers, dels tres...

0: No hi ha, però alguna més enfilada que altres, no?
1: Sí, sí, sí, perquè tinc arxivadíssim, però amb ganes de muntar-lo. El que passa és que és un muntatge una mica gran, important. Una cosa que vaig muntar fa com 15 anys, que es diu Espriu, una engruna d'autèntica llum. És un muntatge ple de muntatges i que també intentaré fer-lo com a mínim amb dos grups de Vall d'Oreig, i que mostra un espriu molt, amb un ventall molt gran d'un espriu que no molta gent pot conèixer. I llavors això m'interessa molt, donar aquesta informació, aquests regals que estan amagadets, i bueno, un dia o altre ho farem. Espero amb fruïció, a veure si ens arriba un local que tingui més condicions que no pas la nau, però bueno, estic a l'espera. I després hi ha una cosa que estem amb la Núria, ens vam proposar de fer-lo, una adaptació i traducció d'aquesta obra, que es diu Família, que és de Fernando León de Aranoa. Això s'ha fet en cinema,
2: sí,
1: però volem fer l'adaptació teatral, uh-huh, i la traducció. Aquesta obra és...
2: És sorprenent, és teatre... eh? No expliquis massa, però...
1: No, però només diré
0: que
1: és...
0: No expliquis, perquè a més tampoc no ens queda massa temps.
1: No. Teatre dins del teatre. Teatre dins del teatre.
2: Sí, senyor.
0: Ah, teatre dins, sí, del teatre. Que guai. Sí. Bé, doncs recordem, diumenge a les 7 de la tarda a la nau de Cultura de Vall d'Oreig. Podeu anar abrigats, és un suggeriment.
1: Sí. Mm-hmm.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat, i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades. La realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres, amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Sant Cugat fa anys que treballa en una manera diferent de cuidar el verd urbà. Menys gespa, menys aigua, menys químics i més biodiversitat. És el model que l'Ajuntament està impulsant des de fa una colla d'anys i que ara vol explicar a la ciutadania amb la campanya Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable. Un canvi que transforma la imatge dels parcs, però també la seva funció. Espais més resilients davant la sequera i el canvi climàtic i alhora més saludables per a les persones. Avui a Faves Comptades hem convidat a la Joana Estals, ella és la cap del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, per entendre què hi ha al darrere d'aquest model. Joana, molt bon dia, benvinguda.
7: Hola, Alba, molt bon dia.
6: Ara ho dèiem, heu impulsat aquesta campanya de divulgació que podem veure per la ciutat, Espais Més Naturals, Sant Cugat Més Saludable. Per què heu detectat la necessitat d'explicar a la ciutadania aquest canvi de model, que no és nou, no?, que fa anys que camina, però que veiem canviar la ciutat en aquests espais?
7: Doncs mira, principalment perquè ja fa uns anys que hem anat evolucionant amb la gestió, no parlaria de canvi, sinó parlaria d'evolució amb la gestió dels parcs i jardins per una sèrie de raons que en tot cas en parlarem, doncs el canvi climàtic, noves maneres de gestionar i això. I pensem que és important explicar a la ciutadania doncs, amb què es basa amb la gestió, com ho fem, per què ho fem. Ens sembla que és una manera de que s'entengui com fem les coses i a la vegada que s'entengui què és el que hi ha, què és el que veuen, què és el que viuen en els parcs i jardins de la ciutat.
6: Quan parlem d'espais més naturals, que és una part de l'emotiv de la campanya, de què estem parlant exactament?
7: Mira, et diria la jardineria d'on venim, no? Venim d'una jardineria en la qual consumíem molta més aigua, una jardineria doncs, que tirava molt, molt producte químic, que no reaprofitàvem tant els residus. Veníem d'una jardineria molt més intensiva, segurament per aquesta imatge que tenim tots de tenir com els jardins aquests anglesos i això, no? Això amb el canvi climàtic i també, doncs, amb la voluntat de minimitzar el consum de químics, amb la voluntat de minimitzar el consum d'aigua, perquè és molt important el consum d'aigua en jardineria. Una mica ha anat canviant aquesta manera de gestionar les zones verdes i estem anant cap a un model més natural. Què busquem? Doncs tenir una ciutat en la qual doncs, percebem els canvis, que quan arriba la primavera doncs, potenciem la flor, sabem una miqueta menys perquè surti la flor, el fet de que hi hagi flor doncs, ens ajuda a que hi hagi doncs, més polinitzadors, que hi hagi una sèrie d'insectes que ens afavoreixen doncs, en el control de les plagues. Què busquem? Doncs, una mica doncs, que notem el canvi al llarg dels mesos de l'any, que no tinguem sempre les mateixes zones verdes, sinó que les zones verdes van canviant al llarg de l'any, i a la vegada doncs, poder tenir espais molt més biodiversos, que sempre són molt més saludables, més resilients, espais molt més sostenibles, i bueno, bàsicament això, molt més saludables també per les persones.
6: Per tant, en definitiva, estem canviant d'un canvi de model que possiblement no s'ajusta com a mínim des d'ara, no?, i des de fa uns anys amb el canvi climàtic a la nostra ciutat.
7: Sí, és a dir, el canvi climàtic ens ha portat a fer una sèrie de canvis en la gestió, per exemple, en la tria de les espècies que plantem, ja per començar. Però no només el canvi climàtic, que ha estat molt important, i les sequeres, i no només això, sinó que, per exemple, doncs, s'han pres una sèrie de decisions que a mi em semblen que han estat molt responsables, doncs anem a disminuir el consum de químics. Per exemple, l'any 2016 va haver-hi una moció que es va dir doncs anem a eliminar els herbicides. Això és molt important, perquè l'herbicida que nosaltres tiràvem, per exemple, era un element químic. Bueno, l'OMS ja va publicar que era potencialment perillós per la ciutadania, etc. Doncs, ostres, anem a eliminar-lo. Això també ens va obligar a doncs, decidir, doncs, anem a gestionar de forma diferent i hem de canviar el model de gestió, però això també ho hem d'explicar. D'aquí també ve la campanya, no?
8: Clar, tot això deu suposar molts reptes, no? Un d'aquests és el de no utilitzar herbicides arran d'aquella moció. Potser per vosaltres era més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, per tenir controlat, tot i que entre cometes, la flora, però us obliga a fer noves maneres de gestió, que a més són bones per a tothom, són bones per a la nostra salut, però també sobre la biodiversitat, els insectes que viuen en aquestes plantes i que generen salut per a les persones que vivim a les ciutats, uns espais que sí que és veritat que a Sant Cugat tenim molts arbres i molts espais verds, però que continua predominant el que vindria a ser el totxo i el ciment.
7: Totalment. A veure, tenir biodiversitat a la ciutat, o sigui, és important. Vivim en un espai molt, tu ho dius, no?, de molt totxo, molt ciment, molt dur, molt inhòspit, no? Llavors, el fet que hi hagi biodiversitat a la ciutat ens aporta beneficis, val? Llavors, el fet de que en un moment determinat decidim d'eliminar productes químics, com a mínim herbicides, va suposar doncs, que de cop i volta tenim molta més herba.
8: Clar.
7: Moltíssima més herba. Els escocells, per exemple, els escocells són els forats dels arbres, per qui no ho sàpiga, és el nom que nosaltres utilitzem. A data d'avui doncs, no utilitzem químics. Com tu has dit, doncs això suposa que ens és una mica més difícil la gestió perquè si abans tiràvem químic i de seguida controlàvem, a data d'avui doncs hem de controlar la gestió del verd i la gestió de les herbes perquè s'han d'anar controlant.
8: Perquè gestionen
7: i no és fàcil la gestió. Però no oblidem de que la herba no és brutícia. Val? Que el fet que hi hagi herbes en els escocells doncs ens aporta més biodiversitat. Què ens afavoreix la biodiversitat? Doncs que hi hagi fauna útil pel control de les plagues, ens afavoreix que hi hagi més polinizadors. Hi ha estudis que diuen que el fet de que hi hagi més biodiversitat a la ciutat ens afavoreix el desenvolupament del sistema immunitari de les persones. Per tant, no és negatiu que hi hagi herbes en els escocells, que hi hagi herbes a la ciutat. Què vol dir que ens en podem oblidar? No. Vol dir que ho hem de gestionar, i la gestió no és fàcil.
8: Clar, perquè la ciutadania tingui una dada, a Sant Cugat hi ha 28.000 escocells d'arbres. Amb aquest canvi de gestió, això és un repte, i tu deies, no vol dir que no es gestioni. Com trobeu l'equilibri, per exemple, per gestionar aquests 28.000 escocells? Com aconseguiu aquest equilibri?
7: Portem anys treballant-hi i a poc a poc anem afinant. Val? Anem afinant més i anem ajustant més. Vam començar que no teníem equips per gestionar-hi, el primer any va ser un caos. A poc a poc hem anat ampliant la gent que destinem. La gestió que fem en els escocells és una gestió molt, molt en dic manual, en el sentit de que és bàsicament
8: d'un per un, per
7: és d'un per un. És a dir, una persona desbrossa i es neteja. Llavors el que fem són unes rodes de manteniment. Cada any estem aconseguint tenir una roda una mica més controlada. Aquest any hem notat que, tot i que tenim algunes zones que hem d'acabar d'afinar i d'ajustar i hem de mirar doncs, com redistribuïm els equips, doncs realment el que estem fent és fer unes distribucions d'uns equips de manteniment que van en grups de dos i que tenen una zona assignada. Segurament que l'any que ve ja estem detectant canvis a més hem tret els nous contractes de manteniment i tenim un nou sistema de gestió georreferenciat que ens està permetent saber més els rendiments i a poc el que volem és tenir una roda de manteniment que ens permeti tenir herbes, tenir flor, però que no se'ns desmadri tant que la gent no pugui ni passar pel carrer, que és el que és el nostre objectiu.
8: Un altre dels canvis, Joana, són les substitucions progressives, i en queda poc d'allò que era gespa, no? Teníem aquests espais, aquests jardins, aquests parcs amb molta gespa, una gespa que no és pròpia del nostre territori, progressivament s'ha anat substituint per al prat, no?, mediterrani, que és el que toca a casa nostra i la nostra climatologia, i esteu fent servir també un sistema de sega diferenciat, perquè la gent que passegi per la ciutat segurament ho haurà vist, no?, que hi ha espais on es sega de manera més regular i d'altres on es deixa créixer més la herba i la flor. Com es gestiona i per què?
7: A Sant Cugat tenim moltíssima zona de gespa, però sobretot tenim molta zona de prat mediterrani i prat mediterrani sense rec. Antigament segàvem continuadament, ja fa uns anys que vam dir, ostres, la primavera hem de potenciar la flor, i llavors ho deixem créixer una mica més, però sí que veiem que al fer així algunes zones passava que de com no s'hi podia ni passar. No? Uh-huh. El que estem procurant de fer, i en algunes zones hem d'afinar i l'hem de millorar, però realment tenim zones que ja ho hem aconseguit. El que estem fent és el que se'n diu la sega diferenciada, com tu dius, que és deixem unes zones segades de forma habitual, és a dir, que sega doncs, cada 15 dies, això, i algunes zones que les seguem molt menys en un mateix parc. Això vol dir que quan, si tu vols passejar el teu gos, el teu no sé què, o els nanos, no sé què, vols fer esport, doncs tu tens un espai doncs, que et facilita més el pas i l'estada, i després tens uns espais que els anem doncs, definint, doncs, espais més al costat de rieres, al costat uh-huh. que els deixem molt més alts. Per què? Per potenciar el que comentàvem de promoure doncs, espais de biodiversitat, val? De més flor, de més de promoure la llavor, etc.
8: Des del 2006 que hi ha la moció que no s'utilitzen els herbicides, però això també fa que hi hagi una gestió de plagues, entenc, que s'hagi de gestionar d'una manera diferent.
7: Sí.
8: Vosaltres feu servir el que anomeneu la gestió integrada de plagues.
7: Sí.
8: Explica'ns què vol dir exactament això.
7: Mira, com et deia, antigament teníem una plaga i tiràvem químic. Uh-huh. Ostres, hi ha una plaga, no sé què, doncs tirem aquest producte. Però què passa amb el químic? Molt bé, mates la plaga, però també mates la resta de fauna que pot ser útil per depredar uh-huh. la plaga, perquè ens entenguem, per menjar-se la plaga.
8: Exacte. Val? Una marieta, un pugó, no sé
7: exacte,
8: si, no sé
7: tot,
8: si
7: ho diré no,
8: bé.
7: No, ho dius bé, sí? Tal qual, sí, sí. Llavors, vam veure que amb el químic cada vegada havíem d'utilitzar més químic. Era com una roda que no ens en sortíem. Al final vam començar a fer el que se'n diu gestió integrada de plagues. Haig de dir que tenim una persona, que és una fitopatòloga, que ens ajuda, doncs, que fa unes visites mensuals. Amb la gestió integrada de plagues el que fem és buscar tota una sèrie d'alternatives i mètodes a fer, en els quals l'última de les opcions és l'ús del químic. Uh-huh. O sigui, prèviament doncs, farem aquestes visites preventives doncs, per analitzar com està la plaga, cal actuar o no cal actuar, i després fer tota una sèrie d'accions en el medi que ens afavoreixi que en el medi hi hagi les condicions òptimes perquè hi hagin depredadors naturals. Uh-huh. Val? I doncs, ocells insectívors, o sigui, fem tota una sèrie d'accions que el que busquen és afavorir això. Després també hi ha una sèrie d'accions més mecàniques, el tema del control biològic. El control biològic vol dir doncs, també tirar, o sigui, deixar anar larves de marieta uh-huh. perquè controlin les plagues. Tot això són una sèrie d'accions que fem abans de l'ús del químic.
8: Que seria l'últim recurs.
7: I això és la gestió integrada de plagues. I normalment l'ús de químic, al final l'acabem utilitzant no perquè la planta ho necessita o l'arbre ho necessiti, sinó perquè la plaga pot causar una situació incòmoda per a la ciutadania. Pues, uh-huh. Un excés de... O sigui, quan hi ha molt pogó i llavors comença a plorar la melassa i llavors comença a ser enganxifós al terra. Bueno, doncs potser en aquest cas i puntualment utilitzem el químic. De fet, des que utilitzàvem químics anys enrere fins ara és que l'hem disminuït l'ús de químic un 85%. Vull dir que realment és ben bé, doncs, puntualment.
8: Un ús quirúrgic, podríem dir,
7: totalment,
8: no?
7: Totalment, sí.
8: Del producte químic. Hem parlat de la sequera, ens deies, tenim molt prat en Mediterrani que va sense rec. Actualment, un 50% de la ciutat funciona amb rec intel·ligent i telegestionat.
7: Sí.
8: Com funciona aquest sistema i quin estalvi real suposa això d'aigua per al municipi en un context de canvi climàtic i de
7: sí.
8: sequeres?
7: O sigui, els anys de sequera que hem tingut és quan hem implementat aquest sistema de rec per telegestió. És un sistema que va acompanyat d'una petita estació meteorològica, uh-huh. un pluviòmetre, un anemòmetre, i llavors, bàsicament, quan plou un mínim, és quan para el sistema. El tema és que a data d'avui podem tenir poques conclusions de com ens està funcionant, perquè és que quan ho hem implantat...
8: Ens han vingut les pluges.
7: En anys de sequera. Val? Ara comencem a analitzar els consums, i sí que veiem doncs, que ens està funcionant, que es para el rec quan tenim pluges, avui ho veurem, vull dir que...
8: Clar, però... és aquella imatge que veiem abans, no? Que potser estava plovent i a les 8 del matí s'engegava el rec i deies, què està passant? Doncs ara això ja no passa.
7: Clar, això té a veure amb la gestió sostenible dels parcs i jardins. Anem a intentar minimitzar coses com aquesta, que just està plovent i tenim els rics funcionant. I en algunes zones encara ens passa perquè o no les hem telegestionat o perquè hi ha alguna cosa que no funciona i l'estem... Això, però a data d'avui tenim això, 50 una miqueta més, per cent de les zones verdes, doncs, amb aquest sistema.
8: Quin camí hi ha per recórrer encara en la millora de l'ús de l'aigua? No sé si hi ha aigües freàtiques, algun altre sistema que també ens pugui ajudar a curt termini o mitjà termini a estalviar l'ús d'aigua potable per al rec.
7: Tenim zones envellides i tenim zones ja doncs, que fa molts anys es van fer, es van executar, i a data d'avui tenim molts recs que estan envellits, obsolets, amb... detectem zones amb molta fuita, per exemple, sector de Collfabà, a Can Cabassa... Bueno, tenim diverses zones que les tenim detectades, acabem de redactar un projecte, tenim una subvenció bastant important, són uns aproximadament 700.000 euros, i tenim un projecte que, si tot va bé, iniciarem el gener, a executar el gener de l'any que ve, per refer zones on tenim problemes i refer les zones de rec, o sigui, posar al dia
8: l'infraestructura.
7: I això que sembla una tonteria, doncs, realment es perd molta aigua en fuites i arriba un moment doncs, que això ens ajudarà molt. Amb el tema de freàtiques també estem amb la redacció d'un projecte per poder reprofitar les aigües de la mina de la Rambla del Celler per regar tot el que seria la zona de... el Parc Ramon Barnils i la Rambla del Celler. I després estem també amb la millora del sistema de bombeig del Parc Central i per reaprofitar amb aigua de pou. Vull dir que ara, justament ara ho estem implementant ara i jo crec que a veure si aquest estiu ja podrem començar a regar. Ja ho havíem fet, de regar amb aigua freàtica, però vam tenir uns problemes amb els sistemes de bombeig, amb els sistemes del control de la legionela, bueno, temes molt, molt tècnics, sí. Però... que creiem que ho podrem posar més al dia.
8: Després tenim un altre repte, que són les espècies, no? Sí. Cada vegada tenim menys calor, cada vegada tenim menys aigua. Aquesta jardineria que tu ens deies d'abans, ens té acostumats a... M'ho explicaves abans d'entrar en directe, no? Doncs aquestes pollancredes, aquells sí. passejos que veiem moltes ciutats plens de plataners, sí. de poca espècie i poca varietat, sí. no? Ara a Sant Cugat es planten entre 400 i 450 arbres i arbustos cada any. Com ho feu per triar les noves espècies perquè fomentin aquesta biodiversitat i que siguin més resilients al clima que tindrem d'ara en endavant?
7: Cada any estem fent campanyes de plantació. Ens vam marcar aquests 450, aquest llindar, 450 arbres l'any. D'arbustos en plantem molts més, però, per exemple, a data d'avui inclús estem plantant més arbres. Què estem buscant? Doncs evitar aquests monocultius d'una mateixa espècie, com en el cas de les pollancredes, per evitar que quan tens una plaga, doncs, ostres, se't morin tots, o quan et ve una sequera, com ens ha passat, doncs et quedes sense arbres. A més, busquem major varietat d'espècies en una mateixa zona verda, també perquè si una no et funciona, doncs d'altres tiraran, i el que fem és parlar molt amb vivers, parlar molt amb altres ajuntaments, que els hi funcionen, que no els hi funciona el viverista, provar amb espècies doncs, que sabem que són més de clima, una mica doncs, no tan com continental com els que plantàvem fins ara. Estem fent molt proves amb espècies noves, espècies doncs, que sabíem que a Barcelona funcionàvem, doncs vinga, anem a provar-les aquí. Bàsicament és prova i error. Evitar l'ús d'una sola espècie. Hem d'evitar una mica això perquè... Si no ens passa el que ens ha passat a Rambla del Celler, que de cop has de substituir tota una rambla. O...
8: Que t'ho deia abans també, no? A vegades ens trobem que la ciutadania, per això és tan important explicar aquestes campanyes i com es treballa des de Parcs i Jardins, que a més és una part molt visible de la ciutat, i a la gent li agrada Sant Cugat precisament doncs, per aquest verd, per aquesta natura que hi és, que estan en els arbres de la Rambla del Celler i la gent es posa les mans al cap. Però, clar, què els hi passava a aquells pollancres, no? I per què s'està canviant aquest model de gestió?
7: És bàsicament per això. Pollancres, arbres de vida curta, que a més necessiten molta aigua. Ostres, amb els clima, o sigui, l'augment de les temperatures és que estaven patint moltíssim. Doncs al final els has de treure. La gent es va posar molt les mans al cap, va ser un tema en el moment, però al final penso que la gent està agraïda al canvi. I penso que el canvi ha estat molt en positiu. És explicar perquè la gent hi confiï.
8: Quin és el principal repte, Joana, que tens al capdavant ara de l'àrea?
7: Doncs principalment... aquests canvis que una mica anem explicant, ajustar-los, millorar-los, buscar, trobar cada vegada més espècies que se'ns adaptin en els parcs i jardins, Estem començant a treballar molt amb la gestió, això és un tema una mica més tècnic, però amb la gestió georreferenciada dels parcs i jardins. Tenim un programa nou, ens està ajudant molt a conèixer doncs, els rendiments, com poder millorar, com millorar el tema de les segues, o sigui, és més, ja dic, és un tema més tècnic, però de gestió, però estem treballant molt en aquesta línia. I després penso que treballa molt la comunicació. Avui teníem reunió de servei a primera hora del matí i dèiem, ostres, és que ara hem comunicat, i hem comunicat en un moment que és la primavera,
8: sí.
7: No? Però què passa quan ve la tardor i comencem la poda? Doncs potser hem d'explicar com podem, no? Doncs fer-nos doncs, visibles, arribar doncs, més a la ciutadania. Volem començar amb un tema de... Bueno, estem treballant doncs, de fer com petits tallers de mensuals, doncs, de fer caixes niu, doncs, treballar molt doncs, per, amb, aquest, bueno, amb aquest tipus de tallers que arriben molt a la ciutadania. I després tenim un tema molt important que és la naturalització d'espais, és a dir, de treballar molt doncs, zones que han quedat una mica envellides, ja en tenim moltes zones detectades, a Collfaban en tenim doncs, alguna, a Francesc Macià, a, bueno, tenim diverses zones del municipi, doncs, treballar projectes per doncs, posar-los al dia i reverdir-los, millorar-los, però sempre des d'aquest enfoc de l'espai més natural.
8: Un missatge final a la ciutadania, que li diries? Aquelles persones que potser encara diuen allò, ai, és que ara no es talla l'herba, és que està deixat, què els hi diries?
7: Doncs que pensem que un espai més natural, un espai més biodivers, és un espai més sostenible, és un espai més saludable. Que l'objectiu, és a dir, que perseguim des del servei és sempre doncs, potenciar espais que afavoreixin la salut de les persones, que afavoreixin l'ombra, que afavoreixin doncs, tenir més arbres, que afavoreixin... I això és el mal que estem treballant. I sobretot confiança, perquè certament jo puc entendre que algunes zones, doncs, alguns carrers, doncs, estan doncs, amb escocells plens d'herba i potser no hem arribat a passar-hi, a desbrossar. Doncs, estem millorant el dia a dia la gestió doncs, perquè es vegin quedar doncs, les zones més naturals, però també amb un doncs, control, amb unes regues que siguin doncs, bueno, que permetin doncs, el pas de la gent, que permetin doncs, confiança i que tot és en benefici de la ciutadania.
8: Doncs jo crec que ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Joana, per explicar-nos aquesta campanya, quin és l'objectiu i com treballeu. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
7: A vosaltres. Molt bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
1: Què tal, com anem?
0: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
1: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
0: a través de
1: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
0: Hi ha un munt de personatges.
1: Bob Dylan, inclús se les han fet ells mateixos. Vull dir que és, no te l'acabes.
0: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella Fugada, de l'Héctor Castell.
1: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
0: Era un DJ.
1: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... que clar, jo, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona, que es pot...
0: D'una dècada.
1: Sí, de Barcelona, a més una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona, d'això, de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts jocs comuns que ja no
0: desapareixen.
1: Sí, i que va posar... Bé, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè és això. Vull dir que al final no deixa un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
0: Sideral, Estrella Fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
1: Sí, només en castellà. I, bueno, jo el vaig recomanant de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'han queixat, han acabat molt...
0: Li has recomanat.
1: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
0: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
1: Sí, bueno... Podria comentar un que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, eren allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època, i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
0: Sí,
1: i sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
0: Home, pensa...
1: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
0: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, amb orgies, drogues, sexe, mansalva, depressions...
1: No, és això, és com un on hi ha on passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo, i és un retrat això molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No és una biografia
0: amable,
1: ensabonada, això mateix.
0: Sí.
1: No, si s'han de dir les coses, es diuen. I, de fet, ja no ha tornat
0: doncs
1: a passar
0: més. Doncs les coses
1: com eren. Exacte. No? Sí, sí, tal com raja.
0: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield.
1: Greenfield, perdona, he dit Graham, sí, m'he confós.
0: Greenfield,
1: sí, sí.
0: Molt bé, què més tenim? Vinga.
1: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest està... Aquest llibre que té Quaderns Crema, també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és d'Elena Adli, que es diu El violí d'en Lep, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir que està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és un...
0: És una història diferent.
1: És un assaig atípic, exacte. Sí. Sí, sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt. I encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de tema.
0: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
1: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un cantant, Mark Lanegan. El títol és en anglès, però en castellà. Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
0: i llorar.
1: I llorar. Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... Època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna, tot això...
0: Uns temps
1: complicats,
0: no? Temes
1: convulsos,
0: no? Sí.
1: I t'ho explica... Està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està... Està, a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar i, clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, o sigui, el roben, la pallissen, clar, es fot de tot parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat. Si poses ganes.
0: Doncs ens queda temps molt ràpidament per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
1: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè em va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagí, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
0: Doncs aquí tenim un producte local.
1: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, no, suposo que hi haurà gent que el coneix, que és, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdagí. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments. I ha tocat amb molts grans noms. Em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si el Serrat també li ha fet arranjaments, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
0: Vaja, que té històries per explicar.
1: Sí, sí, clar, sí, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
0: Doncs amb el desertor professional de Pere Verdagí, aquest producte quilòmetre zero, no?
1: Sí, aquest, sí, ah. Si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell,
0: que passi per la llibreria.
1: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
0: Molt bé.
1: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem potser preguntar, a veure si el podem aconseguir.
0: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, en llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups... De...
1: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general. Ja no cal que siguin aquestes més històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz... Vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
0: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
1: Ja teca.
0: Gràcies, Roger.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Adéu-siau.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui tenim un contingut una mica especial, perquè parlarem d'uns treballs que podem considerar insòlits en la carrera del músic al qual dedicarem aquest espai. Avui parlarem de Robert Gerhard, un compositor català de Valls, concretament fill de pare suís i mare alsaciana, nascut el 1896 i mort el 1970, que va cursar estudis a Barcelona, a Lausana, a Viena i a Berlín, i és un dels noms més rellevants de la música catalana, al costat d'Enric Granados, de Montbou, de Montsalvatge, de Pau Casals, de Toldrà, també d'Enric Morera o de Manuel Blancafort. En dir treballs insòlits, em refereixo al fet que Robert Gerhard no era músic cinematogràfic. El seu univers musical era un altre. Però les circumstàncies de la vida el van dur a treballar en el món del cinema i a fer-ho, a més, en algunes pel·lícules realment interessants. I no només això, també va compondre la música d'algunes sèries de televisió, com ara les produccions britàniques Per qui toca les campanes, basada a la novel·la d'Ernest Hemingway, o El comte de Montecristo, basada a la novel·la d'Alexandre Dumas, que és justament la que ara sonava. Al principi hem escoltat una escena de la sèrie i després la música composta per Robert Gerhard, que obria tots els capítols de la sèrie, és a dir, era la sintonia. En total, la sèrie tenia 4 episodis de 25 minuts cadascun. Però centrant-nos en les bandes sonores de Gerhard per a la pantalla gran, hem de dir que només en va fer dues. Una va ser la de This Sporting Life, de Lindsay Anderson, estrenada entre nosaltres com L'ingenu salvatge, i protagonitzada per Richard Harris i Rachel Roberts. Va ser una de les pel·lícules pioneres del free cinema anglès i parla de l'ascens i caiguda d'una figura de l'equip local de rugby, d'un poble miner del nord d'Anglaterra, que pateix una angoixa que es manifesta violentament contra el seu entorn. Es torna un home violent. Aquesta violència també la mostra contra la mestressa de la casa on viu i amb la qual manté una relació sentimental. Ara, precisament, escoltarem una escena carregada de tensió entre Richard Harris i Rachel Roberts i, tot seguit, la música que Robert Gerhard va compondre per a la pel·lícula.
1: Thank God. There's one part of my life you've never touched.
2: You mean Eric?
1: He's the one thing you can't touch. And he's the one really good thing.
2: Well, let's all get down on our knees and pray for the good soul of Eric Hammond, the father of this house!
1: How he must hurt you.
2: Well, come on, then. Let's put his bloody boots right back in the hearth!
1: You don't know. You don't know. You don't know.
2: If ever I've seen a crazy thing in my life, that's it. I know enough about you to keep you in a rubber room for the rest of your life.
1: You know nothing about Eric. Oh, me, you know nothing about Eric.
2: I know he put the file through his guts. That you made him so happy he went and killed himself.
1: You ought to kill me.
2: Eric is dead, least of that. Eric is dead.
1: You make me feel I'm nothing.
2: I want you.
1: No, you want to crush me, but I won't let you. I'm the one thing you can't have like everything else.
2: I want you.
1: I want you to go.
2: I need you!
1: I want you to go! I want you to go! I want you to go!

0: Una escena i la música de la pel·lícula This Sporting Life del 1963, L'ingenu salvatge. Era la primera que dirigia Lindsay Anderson i Richard Harris i Rachel Roberts van estar nominats a l'Oscar per la seva interpretació. És una molt bona pel·lícula i la banda sonora va ser composta pel català Robert Gerhard. Es tracta, com he dit abans, d'una obra pionera del cinema, del free cinema anglès, que va ser un moviment dels anys 60 que va donar grans directors, com ara el mateix Lindsay Anderson o Karel Reis i també Tony Richardson. I, per descomptat, doncs va donar pel·lícules extraordinàries com Dissabte a la nit, Diumenge al matí o La soledat del corredor de fons. Pel que fa a Robert Gerhard, quan vivia a Anglaterra, va acollir molts jueus que fugien de l'Alemanya nazi i entre les seves amistats hi havia el filòsof i matemàtic Bertrand Russell i també l'economista John Maynard Keynes. De fet, Robert Gerhard va fer moltes arrels a Anglaterra fins al punt que va ser nomenat cavaller comandant de l'ordre de l'Imperi Britànic. Però bé, situant-nos en l'àmbit estrictament cinematogràfic, hi ha l'altra banda de l'altra banda sonora d'una pel·lícula, també composta per Robert Gerhard. Va ser la de l'any 1951, quan ell tenia 55 anys. Va ser per la pel·lícula Secret People, Gent secreta, que va protagonitzar Valentina Cortese, Serge Reggiani i Audrey Hepburn. Quan Audrey Hepburn va fer aquesta pel·lícula, era molt jove. Tenia només 22 anys i encara no havia rodat les pel·lícules que la convertirien en una estrella mundial, com Vacances a Roma o Sabrina o Esmorzar amb diamants. A Secret People, Audrey Hepburn interpretava el paper d'una ballarina. I ara reproduirem una escena del film. La veu més prima que sentirem és la de l'actriu, la d'Audrey Hepburn. I després parlarem de la música catalana que conté aquest film.
1: Oh, Mr. Burnett's rung up. He thinks he's got a job for me, a cabaret turn at some terrific party. I'm to do an audition before Mrs. Reginald Killick comes to train. It's all been got up in a terrific hurry, and they're having two singers from Covent Garden and Corelli the Clown and me, if I'm available.
2: Oh gosh, it's terrific, Nora. It's marvellous.
1: Maria, Mr. Burnett wants you to come with me and help me through. We must go now, this minute.
2: I'm sorry, Laurie.
3: Of course you must.
1: Only for an hour, please.
2: You see, you'll meet afterwards, huh?
1: Oh, 21 Smith Street,
3: a
1: mile from now.
3: Good luck, Nora.
2: I've made it specially.
3: Thank you. A London girl makes good coffee. What headline?
2: Oh, Mr. Louis.
1: Get a taxi, Penny.
2: Taxi, indeed. You get it yourself, my girl. I'm not Maria.
0: Una escena de Secret People, una de les dues úniques pel·lícules que contenen una banda sonora composta per Robert Gerhard. Robert Gerhard, malgrat els molts anys que va viure fora de Catalunya, havia impartit cursos a París i als Estats Units, i malgrat també les arrels que va fer a Anglaterra, mai no va deixar de ser català. Se sentia plenament català i deia: mai no he deixat de sentir-me profundament vinculat al clima cultural català. L'afirmació que m'ha declarat músic anglès és absurda, un típic embolic de periodista que jo he insistit a desmentir sempre que n'he tingut ocasió. Doncs bé, Robert Gerhard, d'altra banda, es va casar amb l'austríaca Leopoldina Feichtega, coneguda com Poldi, que era una alumna seva, quan ell donava classes de català a Viena. Gerhard era un músic que es va moure en molts fronts i també va treballar per a la ràdio en adaptacions de dues novel·les d'Albert Camus, que eren L'estranger i La pesta. Però l'any 1970 va patir un atac de cor i va morir. Tenia 73 anys. Va ser un avantguardista del qual es deia que era el Joan Miró de la música. A l'Institut d'Estudis Vallencs, de Valls, hi ha el fons de Robert Gerhard, amb partitures, programes de concerts, esborranys d'articles i conferències, recull de premsa, fotografies i també cartes personals amb el seu germà, Carles Gerhard, que era un polític i comissari de la Generalitat Republicana, que es va haver d'exiliar a Mèxic. En relació a la pel·lícula Secret People, la banda sonora que ell va compondre és fascinant, perquè hi va incorporar música catalana com El cant dels ocells i La mare de Déu quan era xiqueta. Ara, per tant, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les bandes sonores de Robert Gerhard amb la música que sona en una de les escenes del film. Pareu atenció perquè sentireu l'escena en què Audrey Hepburn balla mentre de tant en tant van sonant les notes del cant dels ocells i la Mare de Déu quan era xiqueta. Fins la setmana vinent, amics.

0: Sabies que...
1: El planeta més ventós del sistema solar no és Júpiter, sinó Neptú. Podria semblar lògic pensar que el planeta més proper al Sol o el més gran és el que té vents més intensos. Però és just al contrari. A Neptú s'han mesurat vents que poden superar els 2.000 km hora, més ràpids que la velocitat del so a la Terra. Això és especialment sorprenent perquè Neptú és el planeta més allunyat del Sol. Només rep aproximadament una 900ª part de la llum solar que arriba a la Terra. Tot i aquesta manca d'energia solar, la seva atmosfera és extraordinàriament dinàmica. Els científics creuen que la causa és que Neptú encara conserva molta calor al seu interior. Probablement, restant de la seva formació, fa més de 4.500 milions d'anys. Aquesta energia interna alimenta enormes corrents atmosfèrics que, combinats amb la ràpida rotació del planeta, generen vents d'una intensitat espectacular. Aquestes corrents mouen núvols de metà congelat i creen tempestes gegants que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Calaix Actiu. Activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socies.
4: La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinós Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana. Els premis Tiana a la trajectòria de traducció i creació. I, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la Sergent, Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escriba i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Javier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. Entre els autors de renom internacional hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Claudia Piñeiro o l'advocada i escriptora sueca Viveka Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
3: Calaix Actiu, una secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, la sintonia de Ràdio Sant Cugat, portant-vos el bo i millor de la ràdio de tots els temps. Allò que ens agrada tornar a escoltar, perquè ja fa temps que no ho escoltem, però ho tenim al cap, de vegades d'una forma bastant present, altres no. Són records d'aquells que es queden, doncs, en segon pla i que fins que no escoltes aquell àudio no tornen a venir aquells records al cap. I això és el

0: que fem moltes vegades aquí a la Maroteca de la Ràdio, com sempre, amb la companyia de Jordi Casellas. Què tal, Jordi?
1: Hola, Esteve. Doncs molt bé. Això ho han dit moltes vegades, de que quan sentim algun tall, automàticament ens ve la imatge del moment que estàvem sentint aquell tall. Memòria auditiva. O sigui, memòria auditiva que igual que un perfum també et pot portar cap a un determinat lloc, doncs un tall de ràdio, també una sintonia, també sobretot. Això a mi em passa molt, amb la música. Ja m'agrada per si, doncs amb la música em passa molt també. Quan sento una música em porta cap a un lloc. Bé, doncs això és el que intentem fer, com tu bé deies, a la Maroteca de la Ràdio. Per tant, anem a recordar.
0: Va, doncs ara anem a un tall molt, molt especial que va recuperar l'Albert Murillo a través de la digitalització que ell de tant en tant va fent de tot el que troba. I en aquest cas, a dins de la seva feina, Catalunya Ràdio, va aparèixer una cinta Revox amb una entrevista que es va fer a Salvador Dalí, doncs ja força abans de... poc abans, volíem dir, de la seva mort. Era l'estiu del 1988. En Salvador Dalí estava ja en un estat, doncs, que no era el que recordàvem nosaltres a finals dels 70, principis dels 80, començava a estar ja bastant gran. Costa una mica entendre el que diu, però és un document evidentment històric. Per tant, us convidem a escoltar-lo amb molta atenció i veure què deia aquest geni de la pintura, de l'escultura i de tants altres arts. Salvador Dalí.
2: Un quadre que regalo aquesta setmana, que és el millor que he fet de la gala, donant l'amistat que tenia amb el rei, vull que consti que és un homenatge, que és el dedico al nostre rei. I que en aquest moment no puc prendre vacacions perquè estic al costat del museu, estic donant ordres, tot el que s'està fent de venir.
3: Què li sembla, senyor Dalí, com està quedant el seu museu, el que vostè ha pogut veure fins ara?
2: Perquè el progressa molt bé. Progressa la manera espanyola, verticalment, perquè com a la ciutat de New York no hi havia puesto, van tenir que néixer els grans cels. D'aquesta manera, aquests monuments serà tot el museu, serà un sol objecte surrealista.
3: Encara falta una miqueta, però per tenir-ho del tot acabat, senyor Dalí?
2: Sí, per això no em puc moure. I sobretot em tinc que concentrar molt, perquè he de llegir molt esforç aquestes revistes científiques, perquè digui que la ciència m'interessa quasi més que l'art.
3: És molt important la ciència en aquests moments, precisament, i també és una part important del futur museu, del museu que en aquests moments està vostè acabant de crear.
2: Exactament.
3: Què està pensant en aquests moments que acabaria fer la pròxima iniciativa que Dalí tindrà, la pròxima obra daliniana del seu museu?
2: Els textos que estic trobant de quan jo era petit, reconstrueixo la prehistòria d'en Dalí. Des de que vaig trobar un insecte mimètic que un dels professors de Toulouse provarà que és el més important que s'ha trobat, porta el meu nom, fins a una peça de teatre que m'hem recordat petit a petit, que serà editat per la Fundació.
3: La podrem veure aviat, aquesta peça de teatre, senyor Dalí?
2: La peça no la pot representar, però sí, publicada.
3: Es pot explicar una miqueta de què va, així per sobre?
2: És una espècie de cosa molt abans del surrealisme i del dadaisme. Era una anticipació extraordinària. Jo mateix no comprenc com ho vaig poder fer. Tenia tan pocs anys. Era el segon any del batxillerat. I si fa temes.
3: El segon any de batxillerat ja la va fer aquesta peça?
2: Sí.
3: I ara se n'ha recordat?
2: Ho hem recordat amb l'ajuda de uns que li havien Josep de les Ànimes, que oralment en tenia notícia, ho va recordar, i ara jo l'estic reconstruint, per això fa falta molta concentració.
3: Jo el veig molt i molt bé, El veig molt, molt en forma i molt vital.
2: Però passo tota la nit pensant, no puc dormir, això el que em cansa més és el no poder dormir i no poder treure encara aquesta sonda.
3: Li molesta una miqueta la sonda?
2: Sí.
3: Però vostè es troba bé, físicament es troba en forma.
2: Realment sí. Però em perdoni si no ho rep més sovint, perquè més un esforç massa gran.
3: Sí, Eli, no volem pas cansar més. M'agradaria que vostè, d'alguna forma, si digués possible, tingués un missatge, unes paraules de Salvador Dalí a la gent que segurament en aquest moment l'estan escoltant i que li agradaria molt tenir aquesta vitalitat de Salvador Dalí des d'aquí, des de Torre Galatea.
2: Tots continuem junts, donant-nos les mans, anant endavant, progressant cada dia una mica més, fins a arribar a fer un monument gigantesc que serà la barreja d'aquesta Torre Galatea que vam la Fundació del Museu.
3: Finalment, senyor Dalí, ja no el molesto res més. A més, una última pregunta. Ha pensat potser tornar a Portlligat o si està més bé aquí a Torre Galatea, al costat mateix del seu museu, treballant pel seu museu amb la gent que l'apreci i que l'estima?
2: De moment, estic obligat a continuar a treballar aquí sense cessar. És la meva obligació. No puc pas prendre vacacions de moment. Potser cap a la tardor anirà un moment a Portlligat quan hi ha el turisme baixa.
3: Li agradaria que vingués el rei a visitar-lo aquests dies que està de vacances a Palma de Mallorca?
2: No, serà pas presentable. L'última vegada vam dinar junts a la Moncloa. L'estimo molt. Jo trobo que ha sigut la salvació d'Espanya, l'instauració d'aquesta. Jo sap que som un monàrquic. Què seria França sense Lluís XIV? Què és que seria Espanya sense els reis? Sense Velázquez.
3: Senyor Dalí, moltíssimes gràcies. En nom dels nostres oïdors, en nom de la gent de Catalunya, moltíssimes gràcies per rebre'ns.
2: Gràcies a vostès i em perdoni que no els vegi més sovint, perquè tinc a treballar.
3: Gràcies. Bona tarda.
2: Bona tarda. Viva el rei. Viva el príncep. Viva Catalunya.
0: La Maroteca de la Ràdio. Salvador Dalí, entrevistat per Ramon Rovira. Entre tu i jo, Jordi, hem pogut composar el nom complet d'aquest periodista conegudíssim de TV3, que, com m'apuntaves tu, a partir de les notes del company Albert Murillo, la seva web, a l'Espacio Sonante, doncs aquesta gravació era de l'estiu del 1985.
1: Sí, l'hem encertat, Ramon Rovira. Estàvem també mirant dates, no? Comentaves que aquesta entrevista es va registrar a l'estiu de l'any 85, just 4 anys abans de ja la mort d'en Salvador Dalí.
0: Costava d'entendre, eh? La veritat és que hi ha alguna part de la gravació que s'hauria de fer una transcripció, pràcticament, perquè és que costa moltíssim d'entendre.
1: Sí, la veritat és que sí. Bé, hem vist alguna fotografia del seu estat en aquell moment de l'entrevista i, vaja, home, sí, es veia un home ja molt gran, bé, consumit, la veritat, perquè ja era prim de per si, no? Doncs sí. Però, vaja, encara allò que diem sempre, no? Amb el cap lúcid, no? Per parlar i per explicar.
0: Ens hem fixat també en aquesta gravació que se sent un soroll de fons que sembla com si fos del micròfon, del cable del micròfon o una cosa així, però no acabava de ser una gravació molt neta, és a dir, se sentia molt bé, però de fons hi ha un soroll que jo atribueixo amb un cable mal connectat o en mal estat.
1: Pot ser, i he aconseguit veure també una fotografia de la bobina on està enregistrada aquesta entrevista.
0: Sí. Bé, sí. Doncs aquests són aquests petits tresors que anem trobant nosaltres aquí a la Maroteca de la Ràdio, en aquest cas gràcies a aquesta feina de digitalització, de recuperació de l'Albert Murillo, però si vosaltres a nivell particular teniu gravacions i ens les voleu compartir, nosaltres, al nostre torn, també les compartirem amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que està a internet, arxiu.radiouab.cat, si no recordo malament, Jordi, si no ja m'apuntaràs tu, però crec que la direcció és aquesta, i d'aquesta manera podreu compartir aquesta gravació amb absolutament tothom. Hi ha unes vies de contacte, Jordi, que recordarem ara, només començar el programa per si hi ha algú que s'hi anima.
1: Clar que sí. Doncs a maroteca.radiosantcugat@gmail.com és la nostra adreça on podeu adreçar si teniu, doncs això, alguna informació referent a cintes que tingueu a casa i que, doncs, nosaltres puguem recuperar i digitalitzar. I també tenim un número de WhatsApp.
0: És el 689-1074-83, 689-1074-83. Moment ara de la publicitat, digues.
1: No, i demà hi confirmo, arxiuradio.uab.cat.
0: Molt bé.
1: És l'adreça de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: Molt bé, doncs, com us deia, anem ara a la publicitat històrica, com sempre, en un bloc de publicitat que ens proporciona Mario Azañedo i que és de desembre del 1991 a Ràdio Terrassa.
4: A su compra de Navidad en Plica Terrassa.
5: Aceitunas rellenas Plica, 450 gramos, 75.
4: Berberechos friscos, formato RO, 160, 215.
5: Paletilla ibérica jabugo Plica, 1595 kilos.
4: Queso de bola sombrero de copa, 745 kilos.
5: Haga su compra de Navidad en Plica Terrassa.
4: Tú haces Plica. Disfrútalo.

0: Escolti aquest Nadal a les emissores SER Catalunya. Escolti la festa. El 25 de desembre, de 12:45 a les 2, especial Nadal a la ràdio. Especialment pel dia més assenyalat. Posi la ràdio el dia 25. Celebri-ho amb les emissores SER Catalunya, com cada any.
1: Esta Navidad ponga en su mesa un buen jamón. Ponga un jamón de Almacenes Can Anglada.
2: Almacenes Can Anglada, distribuidor oficial para toda Cataluña del auténtico jamón Trevelers.
1: Almacenes Can Anglada, jamón de Serón, paletillas serranas, jamón de bellota, gran cantidad de embutidos típicos de Andalucía e ibéricos.
2: Gran variedad de lotes de Navidad.
1: Venta al mayor y detalle.
2: Más de 4.000 jamones disponibles en exposición en calle Virgen del Socorro número 11, Tarrasa.
1: Almacenes Can Anglada, los auténticos.
3: Àngel Ortega, fotògraf del carrer Torrella 15, desitja a tots els seus clients i amics, a través de Ràdio Terrassa, Feliç Nadal i Pròsper any 1992.
4: Ràdio Terrassa, SER Vallès, Carrusel Deportiva.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Gravació de Ràdio Terrassa amb aquest bloc de publicitat de desembre de l'any 1991, que amb aquest so de l'ona mitjana, Jordi, encara sembla més antic del que realment és.
2: Doncs sí, sí, sí, és el que té l'ona mitjana. Sí. Quan sentim aquest tipus de transmissions sempre ens recorda, doncs, això, no? Les primeres de ràdio, molt enrere. Però, clar, una emissora com Club 25, que va acabar, doncs, a la FM i amb un so molt bo, doncs, clar, sona estrany, no?, per l'ona mitjana. És com si tu i jo haguéssim crescut escoltant RAC 105 per l'ona mitjana. No, no hagués sigut el mateix.
1: Jo tinc molt present el meu avi amb un transistor a tot arreu i el anava movent i el portava a sobre. I és aquella imatge de la ràdio que t'acompanya en tot moment, no? Clar, això, si ho pensem, en el seu moment va ser una gran revolució. Que en lloc de tenir aquell tòtem a casa que semblava un altar, pràcticament, que estigués posat en un altar, aquell aparell de fusta, que era més aviat voluminós, i que, bé, havia d'estar connectat a la corrent, de passar d'aquest monstre, entre cometes, a un aparell més petit, portàtil, que anava a piles i que, per tant, podies portar absolutament a tot arreu, si a més hi sumes la ràdio del cotxe, doncs imagina't el seu moment aquest avenç.
2: Doncs sí, clar que va ser una revolució. I ara em ve al cap una cosa respecte al que et deia de l'ona mitjana. Malgrat la seva menor qualitat, als amants de la ràdio ens agrada l'ona mitjana també, perquè és que allà escoltes moltes coses. Moltes coses, o sigui, pots estirar l'antena i captar emissores segons bufi el vent, ja és una metàfora, d'altres països fins i tot. No? I això és molt, molt atractiu, no? Al final. O sigui, ja hi ha una ràdio moderna, de la qual ja hem parlat, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, però hi ha una ona mitjana encara avui vigent, i segurament per molts anys, doncs que bé, allà hi ha molta cosa per veure i descobrir. És aquesta reflexió, eh? I crec que, referent amb allò del teu avi, al final tots hauríem d'anar amb un aparell de ràdio petit, però que, bueno, que ens donés una certa... un multibanda petit, no sé a quina mida petita podem acabar reduint els multibandes, però vaja, la hauríem de dur sobre, perquè és allò que sempre hem dit, que al final la ràdio és el que queda.
1: Bé, respecte al so, jo ara estava pensant que imagina't una emissora tipus Flash o la RAC 105 actual, per exemple, sí, amb el so de l'ona mitjana, és que no quadraria, perquè no, trobaries, clar, em refereixo no solament a la música, sinó als separadors, als efectes de so, totes les falques en general, que són molt cridaneres, no? És una ràdio bastant violenta, evidentment amb un ritme molt més elevat, no? Però a nivell de so és un so molt, molt dur d'escoltar, molt, sí, sí, que et desperta, sí, sí, no? I en canvi l'ona mitjana és potser al revés, és més tranquil, no?
2: És més tranquil. Tot i que sembla també que l'ona mitjana estigui destinada a veu, no? Exclusivament a programes d'informació, de debat o de cultura, no? O sigui, no sembla, o sigui, no et crida l'atenció per escoltar un programa musical a l'ona mitjana. No?
1: Però clar, això es feia als anys 40, 50,
2: sí, sí,
1: 60.
2: No hi havia altra cosa.
1: Exacte. Per tant, ja et dic, jo crec que per la manera de fer avui dia dels artistes musicals i de com fer tots els indicatius, separadors, falques en general, semblaria molt estrany. Podríem fer aquest exercici, agafar una emissora una mica més moderneta a nivell musical i escoltar-la per una mitjana, que segur que n'hi ha alguna, i sí, jo crec que ens aportaríem una bona sorpresa, perquè la reacció que pot tenir l'oïda humana respecte una banda i l'altra, escoltant el mateix, segur que són diferents.
2: Segur, segur. Bé, tu com a tècnic de so, escolta, hi ha filtres, no? Podríem agafar una gravació de Flash i més o menys filtrar-la, sí, per aconseguir un efecte d'ona mitjana.
1: Exacte, exacte. Sí, sí.
2: Oh, ja, aquí tens l'experiment. Doncs,
1: molt bé.
2: Deures.
1: Doncs vinga, anem a més coses. Ara anem a veure la diferència de veus amb el pas del temps. Recordem la veu de Miqui Puig amb el seu Pista de Fusta actualment a ICAT. Doncs anem 24 anys enrere, novembre de l'any 2001, al Catalunya Cultura, per escoltar Absoluta amb Miqui Puig. Ja veureu quin canvi de veu.
3: La música de Sean Robinson, Right or Wrong, des del beat de Chinesita. I aquests són els holandesos Arlin and Cameron. El seu nou àlbum es diu We Are Arlin and Cameron i això és Up. La música d'Arlin and Cameron, que molt aviat estaran a la ciutat de Barcelona fent un dels seus shows en directe, no punxant com havien fet últimament. una cançó del seu àlbum We Are Arlene and Cameron. Aquest ja ho saps que són uns manipuladors de les màquines d'una manera realment interessant. I això és un dels àlbums de la setmana. Es diu Genetic Wall, el filmen els Telepop Music. Ja ho saps, uns francesers que van estar actuant al BAM. Realment interessant. Electrònica fina i de baixa intensitat, com ens agrada aquí, absoluta.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Com ho has vist? T'has fixat? Quina diferència de veu? Ara l'escoltes al Miqui Puig i té una veu una mica més trencada i bé, doncs que se li nota sí. que ja és més gran, no? Clar, estem parlant de gairebé un quart de segle i, evidentment, doncs, tal i com ens ha passat a tu i a mi amb aquests 25 anys, doncs, evidentment, les veus canvien.
2: És així, i sempre canvien igual, eh? Són com molt finetes a l'inici, ho dirà, sí, és obvi, però és així, són molt finetes a l'inici i després van modulant. Certes, malgrat, anem a dir, certes excepcions, com per exemple que vam escoltar un Antoni Bassas amb 18 anys i dius, bé, és que són igual.
1: Pràcticament igual, sí, sí.
2: De gran, sí, sí. Bé, en Miqui Puig, que ja té 56 anys, per cert, doncs la veu ja ha anat canviant.
1: Molt bé, doncs anem a més documents històrics. Ara anem a RM Ràdio, el que havia sigut Ràdio Mataró, que després va passar a formar part del grup de Ràdio Teletaxi, amb Justo Molinero al capdavant, amb un programa que sortia a l'aire l'any 1993 amb Paco Palma, que es deia De Todo Un Poco, i és un document que de nou ens proporciona Albert Murillo.
4: Los discos más vendidos, los temas más bailados y todas las novedades nacionales e internacionales. En RM Radio, entre la 1 y las 4. De Todo Un Poco, con Paco Palma, lo más en sonido nacional e internacional.
5: Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando.
6: Bueno, la verdad es que hace ya más de 65 millones de años que existen. Son gente un tanto especial. Los hay de nacimiento. Otros lo hacen, lo van cogiendo poco a poco. Y otros, la verdad es que no te das cuenta hasta que no ha pasado un tiempo. Pero al final te das cuenta de que lo son. Y nos estamos refiriendo al tema que presentan los Ronaldos como el que da nombre a su último larga duración. Los hay, ¿eh? A ver, los haylos. Bueno, como te decía, ¿eh? A ver, los haylos, ¿eh? Sin ir más lejos, esta mañana me he encontrado con uno.
7: Te lo digo,
6: Ronaldos, idiota. Los hay. Oiga, ¿usted cree que hay alguno que otro por ahí o no?
8: Yo creo que a questo mondo esista solo una grande chiesa que pasa da Che Guevara y arriba fino a Madre Teresa.
6: Ya le digo que lo sabe.
9: En Continente Especial Día de la Madre, regalos para ella por menos dinero. Microondas Samsung 17 litros con grill 800 vatios, 15.900 pesetas. Aspirador Philips 1000 vatios, 9.900. Batería vitrificada 8 piezas decorada, 3.995 pesetas. Continente, siempre los mejores precios. En Baricentro, Barberá del Vallès y Montigalá, Badalona.
10: Un gran esdeveniment al Teatre Victòria. La Quadra de Sevilla amb Picasso Andaluz de Salvador Tàbora. Un espectacle teatral de cante, llum i emocions. Presentat per la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia. Només fins al 24 d'abril al Teatre Victòria. Venda d'entrades les 24 hores al dia al Servicaixa de la Caixa o al telèfon 443-2929.
4: Los temas más pinchados en las principales discos del país. Escúchalos de lunes a viernes entre la 1 y las 4 de la tarde. De Todo Un Poco con el DJ Paco Palma.
6: Aquí estamos justamente entre la 1 y las 4 de la tarde, son ya 20 los que pasan de las 3. Entre la 1 y las 4 tenemos de todo un poco, a partir de las 4 es todo un lío. La verdad es que últimamente el lío es bastante gordo, porque no se entera este hombre de qué va la película, ¿eh? Se cree que va a ganar la liga y no se da cuenta que los gallegos están ahí, porque este es un culé de aquellos que bueno, siempre están soñando y ya tienen que despertar porque además no se han enterado de que tienen que pasar primero por el Bernabéu y no se enteran. Y el Tenerife les está fallando, que ya no es lo de otros años, hombre, que el Tenerife ya no puede contar con ellos. Y ya saben ustedes que el amigo Biosca pues es un culé de aquellos, ¿no? Claro, es lógico, Biosca está en la directiva, su papá, pues Nene, pues también es del Barça, ¿eh? Bueno, pues nada, que tengan suerte, porque la verdad que la van a necesitar. La van a necesitar para entrar en la Copa de la UEFA el año que viene. Ya no es por otra cosa, sino para poder participar el año que viene en la Copa de la UEFA. Ustedes no me lo tengan en cuenta, porque esto es para hacerle la puñeta al amigo Biosca, que está por ahí vacilándonos un poquito con todos sus pins. Y eso ya se lo contaré otro día, los pins que lleva en la cartera.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Allò que diem sempre, Jordi, que al final l'estil de locució s'adapta també a la teva audiència, o la teva audiència et busca una mica per la teva dicció, per la manera de parlar, pel llenguatge que utilitzes. Aquí hi ha molt a analitzar, amb aquest tall que hem escoltat.
2: Sí, hi ha molt a analitzar. Bé, una locució peculiar, no? Molt, bé, com molt enllaçada, algunes paraules, no? Fins i tot amb comentaris allò una mica punyeters, no sé com dir-ho, eh? Allò que penses, dius, ai, que s'està ficant.
1: Una mica punyents, podríem dir.
2: Punyents, aquesta és la paraula, punyents. Perquè, doncs això, s'està ficant en un jardí, ja veurem. Però bé, m'ha fet gràcia l'inici de tot, la cançó Idiotes, de qui eren, perdona? Eren dels...
1: Los Ronaldos.
2: Los Ronaldos, això. Que, clar, si tu no la coneixes, ell comença a dir, bueno, hay gente que ya nace siéndolo así, y gente que lo va adquiriendo a lo largo de la vida, y está parlant dels Idiotes. I diu, sí, los hay.
1: La pregunta és si tu estàs defensant aquesta lletra i dius això, los hay, si potser estàs pensant en algun concret en aquells moments, o potser passa per davant algú que li tens una mica de tírria, no?
2: Sí, pot passar. Jo crec que és inevitable, si estan fent algun tipus de cançó d'aquestes, no? Que acabis, doncs això, pensant en algú. De fet, Albert Einstein, si em permets, l'apunt, ja en parlava, dels Idiotes.
1: Ah, sí?
2: Sí. Albert Einstein té una frase que deia que quan tu mors, doncs és una llàstima, una pèrdua per a tota la gent. Tu no n'ets conscient perquè t'has mort, però la més gent està patint. Uh-huh. Està patint la teva pèrdua, pateix la circumstància, no? I deia Einstein que el mateix passa quan ets idiota.
1: Uh-huh.
2: Tu no n'ets conscient, però els altres ho pateixen.
1: Però la diferència és que un està viu, l'altre està mort, eh?
2: Sí, però el concepte és... Tu no n'ets conscient, però els altres ho pateixen.
1: Déu-n'hi-do, molt enginyosa la frase. Sí. Molt bé, doncs ara, ja que estàvem en aquest context una mica de broma, un llenguatge una mica falton, fins i tot podríem dir, doncs anem a una altra ronda de trucades del Track Dance a Matadepera Ràdio, primavera de 1997.
7: Mai hem entès quina gràcia té saludar per antena. Però el Track Dance de Matadepera Ràdio pots fer-ho. Marca el 730-0000.
1: Hi ha una persona que ha marcat aquest telèfon i anem a parlar amb ella. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
12: Hola, qui ets?
11: La Vero.
12: Des d'on es truques, Vero?
11: Des de Campalent.
12: Com va això?
11: Bé.
12: Bé?
11: Sí.
12: Estàs de festa, estàs a casa o què fas?
11: No, estic en casa de mi prima.
12: Molt bé, esteu escoltant el programa?
11: Sí.
12: Molt bé. Doncs què, saludar?
11: Sí, saludo a la Raquel, que ha llamado antes.
12: Sí.
11: A la Rocío. A la gente del salón, a la peña del Caminillo y a mi prima y a la Montse, que están aquí conmigo, y a mi hermano.
12: Molt bé.
11: ¿Vale?
12: Doncs, Vero, animar-se una mica, que et veig com una mica apagada, eh?
11: Sí, que estic avorrida.
12: Ah, bé. Espero que nosaltres t'arreglem una mica, doncs, això, eh? Que t'animis una mica amb nosaltres.
11: Muy bien.
12: Vinga, que vagi bé, eh?
11: Vale.
12: Vinga, adéu-siau, bona nit.
13: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
0: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Aquí teníem a la Vero des de Campalet a Terrassa, al Track Dance, aquella primavera de 1997. a Matadepera Ràdio. Bé, ara seguim amb una emissora, Jordi, que n'hem parlat diverses vegades, i gràcies a Toni Mascaró, ex-tècnic d'aquesta casa, doncs podem gaudir. Anem a directament a escoltar-ho i a veure si recordeu de quina emissora es tracta.
9: La FM.
2: Bueno, Cadena Catalana.
1: Molt bé. Doncs aquí teníem dos indicatius diferents, de Ràdio Espanya, de Barcelona, Cadena Catalana. Jo penso també, sempre que escolto tots aquests noms, perquè primer originalment era Ràdio Espanya i després hi van afegir-lo de Cadena Catalana, o fins i tot Ràdio Reloj, que és l'altre també indicatiu que s'escolta, de tant en tant, doncs era una mica confús, no?, tants noms, tres noms diferents per la mateixa emissora. Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo diria que Espanya s'havia de dir en aquell moment i el de Catalana sembla que costava una mica més. Eh? I bé, és allò... No ho direm 100% que és d'aquí. No, primer l'Espanya. I després Catalunya, per això, no? per aquest tema, que encara... I que això encara passa, eh? Avui en dia. Vull dir que imagina't que poques coses en algun sentit han canviat. Eh?
1: Bé, en aquest cas jo crec que va ser més aviat cap a l'última època, doncs que ja hi havia aquí un règim una mica més obert, sí, i que volia ser més amigable, no?, amb les autonomies històriques. Però bé, aquí està, Cadena Catalana, però gairebé tot en castellà també és el que tocava en aquells moments, no?
2: Sí. I Radio Espanya, però de Barcelona. No Radio Barcelona, no, Radio Espanya de Barcelona. Després ja va canviar tot això.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs ara, ja que estàvem escoltant uns indicatius de Radio Espanya de Barcelona, anem precisament a aquesta emissora i anem a una gravació del dia 20 de juliol de l'any 1980, en la qual Javier Tagle, que va ser també el cap d'informatius d'aquesta emissora, entrevistava a una de les diputades més il·lustres de la República, Federica Montseny, que va ser doncs una persona molt influent en el govern de la Segona República. I parlava amb ell, com us dèiem, el juliol de l'any 1980 a Radio Espanya de Barcelona. Escoltem-ho.
14: Está aquí con nosotros una de las figuras míticas, diría uno, de este país. Una de esas figuras que a lo largo de los últimos años ha ido incrementando su fama, su popularidad, su figura. Es, en definitiva, Federica Montseny. Buenos días, Federica Montseny.
15: Buenos días.
14: El motivo de su presencia en Barcelona es para participar en los actos que tienen lugar con motivo del aniversario de la Revolución Española y también, naturalmente, actos que son organizados por la CNT.
15: En efecto, que se han celebrado y se están celebrando todavía en el Palacio de los Deportes de Montjuïc.
14: Ayer hubo un acto en el que usted participó.
15: En efecto, tomé parte en un mitin realizado en conmemoración del 19 de julio, fecha en la que Barcelona, con la participación del pueblo en general, batió y redujo el intento de levantamiento faccioso en aquellos días, aunque luego ese levantamiento se convirtiera poco a poco en la dictadura franquista que todos conocemos.
14: ¿Cuántos años tiene usted ahora, Federica?
15: Tengo exactamente 75.
14: Nadie lo diría.
15: Muchas gracias.
14: No es un piropo, porque uno piensa que Federica Montseny, con sus 70 años, sigue tan vigorosa... 75. Sigue tan vigorosa como hace 40 o 40 y tantos años.
15: No tanto, evidentemente, porque los achaques han pasado sobre mí, los años transcurridos han sido muy duros para todos los exilados españoles, pero el ánimo, la voluntad de continuar una lucha que no ha terminado, esa permanece, evidentemente.
14: Federica Montseny, ¿usted sigue viviendo en Francia?
15: Sí, provisionalmente sigo viviendo en Francia, aunque...
14: Otras figuras como usted retornaron a España, usted, sin embargo, sigue allí en los Pirineos, ¿por qué?
15: Sigo por multitud de razones de índole familiar, de situación personal, pero con el deseo y con la voluntad de trasladarme a España tan pronto me sea posible, que haya resuelto algunos problemas de índole familiar que me retienen todavía en Francia.
14: Recuérdenos, ¿usted ocupaba qué ministerio en la República?
15: Yo ocupé el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno Largo Caballero.
14: ¿Durante cuánto tiempo?
15: Desde principios de noviembre de 1936 hasta finales de mayo de 1937.
14: ¿Cómo recuerda aquellos años de su titularidad en el ministerio?
15: Es un recuerdo pleno, complejo, de dilatadas perspectivas, por cuanto, aparte lo que podemos llamar mi función ministerial, más o menos impuesta por las circunstancias, lo vivo y lo permanente en nuestra memoria es el esfuerzo realizado en la lucha contra el franquismo, la defensa de Madrid, intensificada en aquellos días crueles del mes de noviembre en que tantas veces temimos que la capital cayera, por viajes que tuve que realizar a Ginebra, a una reunión del Consejo de Higiene de la Sociedad de las Naciones, las múltiples actividades a que tuve que dedicarme, aparte lo que podemos llamar función ministerial. En aquellos días, lo que podemos llamar burocratismo de los cargos más o menos oficiales quedaba absolutamente relegado por el imperativo categórico de la lucha que debíamos llevar en todos los frentes y sobre todo en el frente de batalla nacional e internacional contra el fascismo.
14: Son las 11 de la mañana y 38 minutos. Federica Monseñ, muchos sectores de este país creen que quizás sería mejor correr un tupido velo sobre los hechos acontecidos y mirar más al mañana que al ayer. Yo no sé si para usted es más difícil mirar hacia el mañana o hacia el ayer. ¿Qué le resulta más fácil?
15: Mire usted, a mí me resulta más cómodo e incluso con más cantidad de ilusión mirar hacia el mañana. El pasado es algo que ya está pasado, que ya está a nuestras espaldas. Pero yo soy de los que creo que no hay pasado, no hay presente ni futuro sin pasado. Y que este pasado nuestro no hay que echarle un velo, sino que al contrario, él debe servirnos de lección y de experiencia. Lo mismo en lo que respecta a las realizaciones de tipo social que se produjeron en el curso de los 33 meses de nuestra resistencia, que en el hecho incluso de la propia resistencia, que fue una lección para el mundo, y en la experiencia que todos hemos debido sacar de los 40 años de dictadura vividos, un poco por culpa del abandono en que se dejó a la República Española y del naufragio de todas las libertades democráticas producidas a nivel del mundo. Es el paso del fascismo, es el paso del nacionalsocialismo, es el genocidio efectuado por los alemanes en Alemania, por los italianos en Italia y por los que, a pesar de todo, eran españoles en España. Ese genocidio ha de servirnos de lección y de experiencia para que nunca más puedan repetirse esos hechos. Es decir, que el pasado es afirmativo en el aspecto de lo que nos dio en el terreno de las realizaciones económicas y sociales que permanecen como una experiencia a estudiar, a proseguir y a superar, y en el aspecto también de lo que no debemos consentir que se repita nunca más, ni en España ni en ningún otro país del mundo.
14: En todo caso, ¿cómo contempla usted, con la serenidad de la experiencia, de los años, de todo lo que ha vivido usted, cómo contempla Federica Monseñ el devenir de este país en 10 años, por ejemplo, de aquí a 10 años?
15: Es complicado, difícil, y además está en curso en un contexto de tipo internacional del que no podemos escapar. Yo tengo la impresión de que España va a vivir horas muy difíciles, no ya en el aspecto económico, la cosa del paro, que cada día aumenta, dicen que a finales de año es posible que se llegue a los 2 millones de parados, en el aspecto de las dificultades porque atraviesan todas las industrias, en el aspecto de la falta todavía de una conciencia en el proletariado que ha sido, por así decirlo, cortado de sus raíces por lo que fue la existencia de la CNS y de las asociaciones de carácter corporativo a imagen y semejanza de lo que había hecho Mussolini en Italia. Por todo esto, difícil en el aspecto nacional, pero difícil en el aspecto internacional. España es probable que entre en el mercado común, a pesar de la oposición que a la entrada de España opondrán los países para los que la España moderna, con su tecnología, con sus progresos científicos en materia diversa, produce, y además porque es casi seguro que España no escapará a las fatalidades de una guerra que es fría por el momento, pero que puede convertirse en caliente, porque es casi seguro que España entrará en la OTAN. Es decir, si España ha podido quedar al margen de dos guerras, tal como las cosas se perfilan, difícilmente quedará excluida de una tercera guerra, si por desgracia para el mundo esa tercera guerra se produce. De ahí que esos 10 años van a ser muy complicados, muy difíciles, muy arduos, muy duros a pasar, y que para que ellos puedan llevar algún resultado positivo, lo que urge es la toma de conciencia del pueblo en general, de los trabajadores en particular, de todos los elementos intelectuales, profesorado, etcétera, que pueden influir en el curso de los acontecimientos a venir.
14: 11:43. En todo caso, Federica Montseny, ¿cómo contempla usted el hoy y el posible mañana de la CNT? La CNT, como tantas otras organizaciones políticos sindicales de este país, han sufrido, bueno, es lógico así, la erosión del tiempo. En unos casos ha sido positiva, en otros casos no ha sido tan positiva. ¿Cree usted que la CNT, tal como se concibió en su origen, tal como hoy puede actuar, tiene una vigencia, tiene un porvenir, tiene una actualidad en este país?
15: Mire usted, he dicho en diversas ocasiones, y lo voy a repetir hoy, que si la CNT no existiera habría que inventarla, porque es indispensable para el propio proceso político y económico del país que exista una organización independiente que quede voluntariamente marginada de todos los pactos y compromisos contraídos por las otras centrales sindicales, correas de transmisión en realidad de partidos políticos. Yo creo que la vigencia de la CNT es permanente, porque representa algo intrínseco, forma parte de la idiosincrasia del pueblo español. La CNT fue fundada en el 1910, pero antes de la CNT hubo ya la Federación de Trabajadores, hubo ya la sección española de la Primera Internacional, y antes incluso de la propia sección española de la Primera Internacional, hubo ya una tradición obrerista que culminó en la existencia de grandes organizaciones sindicales, como eran ya la Unión Manufacturera, las tres clases de vapor en Cataluña y otras organizaciones similares en el resto de España. Respondemos a algo ya tradicional, clásico, podemos decir, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro temperamento. Si no existiera la CNT, algo tendría que improvisarse en el mismo sentido, en la misma línea que hoy mantiene la CNT, continuando la línea mantenida tradicionalmente por una organización independiente con finalidades transformadoras de la sociedad a más corto o a más largo plazo. Las circunstancias en esto, como en todo, son sobre todo las que mandan. Por lo tanto, yo creo que la vigencia de la CNT, con todas las dificultades con que hoy chocamos, con la indigencia moral del proletariado español actual, que has pasado 40 años desinformado y cortado de todo contacto y de toda solidaridad interclasista, yo creo que la vigencia de la CNT cada día será mayor y que, pese a todas las apariencias más o menos engañosas, el porvenir nos pertenece. Sí, evidentemente, sabemos trabajar y sabemos contribuir a gestarlo.
14: 75 años... integridad, dedicación plena a la causa que usted defiende. Uno diría la misma claridad de ideas que le acompañó en los años mozos. En definitiva, una mujer que está ahí como testimonio de muchos y muchos años y pesares de este país y que, sin embargo, sigue al pie del cañón. Federica Montseny, esta mañana ha estado aquí unos minutos que agradecemos sinceramente. Uno siente un gran respeto hacia las figuras, hacia las personas que de alguna manera han hecho historia, y usted la ha hecho y la sigue haciendo. Y nada más, que lo pase usted bien, feliz retorno a Francia.
15: Muchas gracias.
14: Y a ver si de una vez se decide a venir ya definitivamente por aquí.
15: Este es mi más ferviente deseo, poder realizarlo lo antes posible.
14: Gràcies i bons dies.
15: Buenos días.
16: Bon dia, són les 7 del matí.
17: Bon dia, són les 8.
18: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
19: No toquis el dial, que tu cus dit.
20: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
21: Swing Flash.
22: La maroteca de la ràdio.
1: Aquí teníem la veu de Federica Montseny, entrevistada per Javier Tagle, Ràdio Espanya de Barcelona, el juliol de l'any 1980. I ja enfilant la recta final del programa d'avui, et vaig a posar una veu, Jordi, que a veure si la recordes. Tu escolta atentament.
23: Onda Rambla Vilanova, el 96.3 de la freqüència modulada.
1: Com ho veus?
2: Hosti, sí que sé qui és.
1: Te la torno a posar? Pensa que és zona mitjana, allò que dèiem abans, eh? Això sí, és zona mitjana, no, però tu l'escoltaves per FM amb ell. Escolta'l.
16: Sí, Onda sí. Rambla Vilanova, el 96.3 de la freqüència modulada.
2: Vale, és el... És el de Ràdio Sant Cugat.
1: Sí, senyor.
2: És el de Ràdio Sant Cugat. És el... No em surt el nom, però és el que ens va fer, per exemple, algunes falques del Black Knight.
1: Correcte. Àlex Blázquez.
2: Àlex
1: Blázquez, en aquest cas, a Onda Vilanova, amb una falca que, com ja hem dit altres vegades, probablement estava enregistrada des de l'estudi de Ràdio Club 25 a Terrassa, en aquest cas, doncs, en aquests blocs de publicitat que s'emeten a altres emissores. Bé, doncs, ja acabem el programa d'avui i ho farem amb un tall força llarg, molt interessant, del juliol de l'any 2000 a Catalunya Ràdio, La finestra indiscreta amb Àlex Gorina. Amb aquesta gravació marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé, Jordi.
2: Adéu-siau, Esteve.
17: La veritat és que... No ho sé, de cada vegada anem perdent més, no?
21: I... Mira, Enric, jo t'entenc, i jo també hi ha aspectes que et fan posar nostàlgic i tot. Exacte, això, no? Però, escolta'm, vull dir, és inevitable, i és com si... És allò típic, no? És a dir, és com si una persona que pintava... Sí. Amb les condicions tècniques que pintaven a l'època de Leonardo da Vinci, doncs... Sí, a veure si m'entens, doncs, dius... Clar, si no haguessin inventat coses noves, no haguessin fet, no haguessin pogut existir mai els impressionistes, sí. No? Sí, mira, veus, doncs... Què vols fer?
17: Però vull dir... I llavors jo també sóc una... M'agrada molt... Jo crec que, no sé, per exemple, doncs, odio el cine de les pel·lícules de masses efectes especials, no em diuen res... i a mi m'agraden, doncs, les pel·lícules fetes amb pocs recursos i de que un argument molt senzill, uh-huh, doncs et creen una gran pel·lícula, no? I que et fan, uh-huh, doncs, et fan vibrar. Jo sóc una persona, doncs, que m'agrada aquest tipus de cine, i si pot ser, a més, en blanc i negre, no? Uh-huh. Vull dir que potser som molt clàssic, però i un nostàlgic, però bueno, és que en fi, uh-huh, ara aquestes produccions que fan amb tota base d'efectes, d'efectes especials, ordinadors i tot això, de trucatges, doncs la veritat és que no en diuen res, no? I per això possiblement, home, hi ha pel·lícules que valen la pena veure, les actuals, no? Vull dir, evidentment, hi ha cine bo actual, no? Però, i sobretot hi crec molt també amb el cinema espanyol actual, no?, d'algunes coses que es fan. Però, bueno, no ho sé, a mi m'agrada molt aquell tipus de pel·lícules doncs senzilles, amb poc pressupost, i creus que allà, doncs, el director i els productors s'han tingut que trencar el cap, no?, fent, uh-huh, fent aquella pel·lícula, no?
21: Bueno, doncs, noi, mira...
17: Ho sento, som molt...
21: No, escolta'm, i tu, com tu, uns quants, sí, dir, sí. Però, en fi, vull dir, és el que hi ha.
17: Doncs molt bé, moltes gràcies.
21: Vinga, Enric, jo et donaré resposta a tot això.
17: Molt bé.
21: Et sembla?
17: Molt bé, perfecte.
21: Doncs vinga.
17: Vinga, gràcies.
21: Bona nit, company.
17: Bona nit, company.
21: Fins una altra, i truca una altra vegada. I qui demana pas ara? Itàlia. Roma, Eduard Rubió, informació d'actualitat a les pantalles italianes. Bona nit, Eduard.
23: Hola, bona nit. Primer Luci de l'Alba, Primeres Llums de l'Alba, de Lucio Gaudino, ha sigut l'únic film italià a l'últim festival de Berlín. Ambientat a la Sicília mafiosa, narra la història de l'homicidi de dos comerciants assassinats per Cosa Nostra. L'enginyer Eduardo D'Andrea, interpretat per Gianmarco Tognazzi, fill del desaparegut Ugo Tognazzi, torna a Trapani precisament per fer-se càrrec de Saro, un germà invàlid. Però desarrelat de l'illa, després d'una llarga absència, Eduardo té dificultat en comunicar amb el seu germà petit, que, en fina de psicologia infantil, burge contínuament els seus sentiments de culpabilitat. Ni tan sols l'arribada de Milà, de la seva companya, interpretat per Elsa Morante, serveix per disminuir la tensió familiar. El senyal de la reconciliació amb si mateix i amb Saro, el seu germà, passa a través d'un somni alliberador. Tot el guió de Nicola Molino té una lectura de transparència alegòrica. El protagonista se sent un desertor de la seva terra, de la seva família i de la seva llengua. I a la fi, inclús el seu parlar es fa marcadament sicilià. El germà paralitzat representa la part arcaica, immòbil, però més autèntica de Sicília. Film d'honestes intencions, de direcció correcta, té un to trist com la columna sonora que l'acompanya. Un clima totalment diferent es respira a Sono Positivo, Soc Positiu, una comèdia sobre la sida inspirada en l'obra teatral Tinc la sida, de Giuseppe Pasculi. Si s'han fet comèdies sobre la Shoah i el racisme, Cristiano Bortone, el director del film, intenta narrar una història divertida precisament sobre la sida, la història d'un petit comerciant que té una botiga de sanitaris i que descobreix estar infectat del virus igual que la seva dona, un amic de casa i el cunyat homosexual. Qui ha donat vida al contagi? En el pànic que desperta la malaltia venen a flot en cadena infidelitats conjugals, identitats sexuals confoses, pors i desitjos amagats, en una sèrie d'escenes kitsch de farsa confusa i comèdia vital. La moral de la faula, sono positivo, ser malalts no significa estar morts, però la malaltia pot canviar la vida, funcionaria igual de bé amb una altra malaltia. Soc positiu és un film simpàtic, potser menys transgressiu del que es podria esperar en un país com Itàlia, on el ministre d'Agricultura, Pecoraro Scanio, declarava fa pocs dies que era bisexual. Eduard Rubió per La Finestra Indiscreta des de Roma.
3: Molt bé, Eduard, i no sé si tornarem a sentir-te o no aquesta temporada perquè ja anem de baixa, però, en fi, en qualsevol cas, gràcies per la teva col·laboració i les informacions que ens has donat de les estrenes en aquest país ara tan decaigut, cinematogràficament parlant, que és Itàlia. De tota manera, ens interessa. Ara anem a parlar de Krampak, i anem a parlar amb el seu director, Sis Gai, amb la seva productora, que és la Marta Esteban, i amb el protagonista, Fernando Ramallo, des de Madrid. Un Krampak que, com he dit abans, es va estrenar ahir, que, com a mínim, el Xavi li ha agradat. No sé si hi ha més trucades o no per parlar de la pel·lícula, ja ho veurem després, i que sona així, en la versió en castellà.
5: ¿Y tú no conoces al padre de Elena y a su hermano? Pues se enteren que te las...
8: Mira, yo no quiero cumplir los 17 sin haber echado polvo. Y está lleno de cámaras. Venga, compra bastantes, ¿eh? No sea que se rompan.
10: ¿Comprando armamento?
5: Hola.
10: Qué casualidad. Oye, ¿qué tal va tu vida independiente?
5: Bien. Ahora estoy escribiendo.
10: Ah, sí. ¿No sabía que eras escritor?
5: Bueno, aún no.
8: Hola. Perdonad, ¿eh? Es que estábamos arriba afeitándonos y no os habíamos oído. Adelante, por favor. Mi amigo enseguida viene.
3: Vaig veure Krampak ahir per tercera vegada i he de dir que és la que més m'ha agradat, la pel·lícula. És a dir, encara m'ha agradat més cada vegada que l'he vist i ahir em va agradar... No, productora, no et fas de pilota. Ni esperis cap tracte especial, excepte la sinceritat absoluta, perquè això és norma irreductible d'aquest programa i del que el fem, no? Ostres, és que ahir, a més, vaig poder apreciar coses que no m'havia ni fixat perquè per altres com la veia. Primer de tot és que és una pel·lícula que, afortunadament ensenya una cosa que molt sovint oblidem, i és quin bon cinema es pot fer sense ser pretensiós, ni sense vendre sopars de duro, ni sense voler semblar que fas... l'obra mestra, per entendre'ns. És a dir, amb la senzillesa i humilitat absoluta és quan es fa Diana, i això els grans clàssics ho sabien. Jo crec que aquest és un dels grans mèrits de Krampak.
24: També la vas veure amb molta gent, i jo veig que això també està molt bé quan hi ha bastanta gent compartint una projecció. Tinc la sensació que la percepció de les pel·lícules és molt... que sempre li criticava a la Marta, no?, quan, per exemple, recordo en alguna premsa us havia passat el vídeo, que m'imagino que la percepció que tens d'una pel·lícula, que a mi em passa també quan la veus via televisió, és molt diferent, no?, que quan la veus amb gran i amb gent, sobretot.
25: Sobretot la gent, jo crec. La gent, perquè ens hem fixat en totes les premiers que depèn de com comença ja la pel·lícula, com riu la gent, hi ha una empatia de tothom i ja va creixent el públic amb la pel·lícula, no?
3: Hi ha una altra cosa. A mi m'han explicat, perquè jo no hi vaig ser, que la presentació que es va fer a Madrid de Krampak, d'entrada hi havia una actitud molt habitual, s'ha de dir, bé, d'una certa reserva, perquè aquesta producció que ve de Catalunya, sí, a mi m'ho han dit, eh? A mi m'ho han dit. Una mica de reserva...
25: Ja sé qui t'ho ha dit.
3: Que es va transformar... Sí, podem dir-ho, el Jaume Figueres. Doncs que hi havia allò, una actitud una mica de dir, bueno, a veure què passa, no?
24: Sí, perquè no sabien gaire de què anava.
3: I que van acabar...
25: Curiosa, no?
3: Entregadíssims. És a dir, sí, que hi va haver un enamorament absolut per part dels que la van veure.
25: Ens va impressionar, no, Madrid? Perquè jo, almenys, personalment, no m'ho esperava que la reacció fossi Disney, que sí. Ho senties, que el públic s'hi havia ficat a la pel·lícula, al final van aplaudir, però i després venien a dir-te que els havia encantat, però era d'acord, no? Bueno, sí. Va impressionar, realment.
4: Marta, hay una buena noticia para ti desde Madrid, ahora en este momento. He pasado la sesión de las 4 de cine y había bastante gente.
25: Así me gusta. Cada sesión has de pasar y contar la gente que entra al cine. Yo también lo hago. Nos dividimos ya, los cines. Cesc está disfrazado de viejecita.
24: No, yo me voy de fin de semana.
25: No, sí.
3: Una altra observació arrel d'aquestes primeres projeccions, perquè ara és quan la pel·lícula s'està espavilant, és quan la pel·lícula de debò ha de demostrar-se a si mateixa i ha de veure què passa. Tot i que era una sessió de convidats, la d'ahir a la nit, jo he anat moltes vegades a sessions de convidats. Primer de tot, l'aplaudiment del final no va ser l'aplaudiment inevitable. És a dir, l'aplaudiment mínim que passa molt sovint que s'ha de fer perquè per no quedar malament. Era un aplaudiment molt més llarg, molt més fort i molt més convençut dels que s'escolten en aquests casos.
24: És que nosaltres no...
3: No hi éreu. Doncs ja us ho dic jo.
25: Ens van frenar si abans.
24: No hi som mai perquè, a mi almenys, no sé, prefereixo anar a sopar i...
3: Hi va haver una altra cosa molt important en aquesta projecció. La gent reia exactament sempre on havien de riure, sempre fins al nivell que havien de riure, però alerta que no reien sempre. És a dir... hi havia la reacció exacta al que hi ha sota la pel·lícula, que sent una pel·lícula on hi ha molt humor i molta humorada, per entendre'ns, però molt, molt sovint aquest humor al costat té una altra cosa,
24: sí.
3: I a més a més, sota aquest humor a vegades també hi ha moltes altres coses.
24: Sí. I això s'ha de saber, que no, Crampa, que no és una comèdia pura i dura, i jo ja la vaig fer així, en el sentit de que passada mitja hora comencés a haver-hi parades, no? Canvis d'estat. Ja no seguim una comèdia, i això està bé, penso, que passis diferents etapes dins de tota una pel·lícula, que no sigui només riure i riure.
22: Uh-huh. La Maroteca de la Ràdio.
1: Juli Pérez, aquí tenim el plaer avui de donar la benvinguda. Què tal, Juli, com estàs? Benvingut a la Maroteca de la Ràdio.
6: Moltes gràcies, doncs molt bé, gràcies per convidar-me.
1: Marta del Cerro, què tal? Benvinguda a la Maroteca de la Ràdio, com estàs?
7: Hola, bon dia, encantada de saludar-vos.
1: Lídia Juste, què tal, Lídia, com estàs?
11: Què tal, salutacions cordials.
1: Encarna i Amador, què tal, com estem? Benvinguts a la Maroteca.
12: Hola, molt bones.
13: Hola, bona nit, què tal?
1: Un dels productors del Bona RAC1, Jordi Ramos, què tal, Jordi, com estàs?
26: Hola, molt bones, com estàs?
1: Ivan Medina, què tal, com estàs? Benvingut al programa.
27: Hola, bon dia.
1: Magda Méndez, què tal, com estàs?
28: Hola, com estàs? Molt bé.
22: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
2: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
3: Segona legislatura.
2: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
4: Destruir la democràcia,

0: el manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
1: Capítol 3. Mà forta.
2: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: assigna dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si, en canvi, l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de suplir-ho.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
4: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions, que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
5: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. I els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
7: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
6: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
7: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès a aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
8: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
6: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
8: val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva, val? O sigui que en realitat la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, és fina aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
4: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
8: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
5: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
6: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I per tant, si ens limitem a la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu, i per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos, uns contrapesos entre els diferents poders, i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders és sempre una bona notícia, però l'important és que tot això es mantingui independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
9: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
9: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no, contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
4: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la Dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada, però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
8: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
10: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los-hi la capacitat d'actuació.
11: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
10: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
4: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. En complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració, imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
12: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
6: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
12: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
13: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
4: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
4: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures, tan juntes i tan importants, no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
10: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs, més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc, etc, al final acabaràs tenint això.
14: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
6: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
4: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
12: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat, molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
4: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro-drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció en manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
4: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galan, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galan de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
0: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
16: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic: Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu: Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corsellas, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Anna.
2: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
3: Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
2: Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
3: Doncs això vol dir que una situació en la que, doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs, o Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atura i us diu: escolti'm, bona tarda, que es pot identificar vostè, si us plau? En aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer, i comencen els dubtes: ostres, he de portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs, i poder exercir, doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
2: Doncs som-hi, on t'està regulat tot això?
3: Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa, que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei, doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etcètera, etcètera. I ens parla també, doncs, de les identificacions i què passa, doncs, fins i tot, doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer, no? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria, una llei que va aprovar el Partit Popular, i que el govern va dir que derogaria. Han passat 7 anys i no l'han derogat.
2: Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
3: Continua vigent. Sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
2: Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
3: A veure, aquesta normativa, no?, i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal, fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. Per tant, a partir d'aquesta edat és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos? Que amb el DNI segurament poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
2: Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document.
3: Sí, dels dos que he mencionat.
2: Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
3: Clar, a veure, si passa la senyora Conxita a l'altre dia, escolti, vostè, ensenyem el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat, dels cossos i forces de seguretat, tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
2: I poden fer-ho en qualsevol moment?
3: A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària. Perquè això a vegades ens hi hem trobat, no?, de que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones, doncs, de determinats trets físics, no?, més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no?, perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici, o una evidència, que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti, doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una motivació. Eh?
2: Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
3: No pot ser-ho, no pot ser-ho.
2: I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
3: Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no?
2: Uh-huh.
3: Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per fer aquesta identificació.
2: Uh-huh.
3: Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que a sobre m'hi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat.
2: Uh-huh.
3: Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Escolta'm, calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. Si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos, però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
2: Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, ara parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
3: Ens poden escorcollar. És una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern i superficial, fins i tot, no? Si té indicis, com deia, de que duem a sobre o que portem objectes prohibits, perillosos, o que, no ho sé, per exemple, alguna substància il·legal.
2: Uh-huh.
3: Això pot ser, això pot ser. Ara bé, s'ha de fer aquest escorcoll amb la menor intromissió possible en el nostre cos.
2: Uh-huh.
3: I tenim el dret que qui ens faci aquest escorcoll, si és pertinent, sigui algú del nostre mateix sexe. Per tant, un home, si ets un home, una dona, si ets una dona. Per tant, i si requerís treure's la roba, segurament a la via pública això no passi, però en un aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No se'ns pot vulnerar la intimitat, malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
2: Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
3: Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades, fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta'm, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí. És a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè, clar, no ho has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant és, en certa manera hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera en la qual doncs poder-te defensar i acreditar, escolti'm, aquesta persona va fer això, això i això, o sigui, si no, no ho podem fer.
2: I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
3: És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no? La negativa a identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu que pot comportar multes i, com deia, fins i tot, si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, compte, tranquil·litat, i fem el que se'n sol·liciti.
2: Mantenir la calma, no? Sempre.
3: Exacte. Però suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté i la cosa s'ennegreix i es posa lletja i acabem detinguts i fins i tot no, en cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. Té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici. Això ho hem sentit tots.
2: I tant.
3: Això, que se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, Molt peliculero, molt fet servir, molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units, aquí, doncs, té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que, malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val? Uh-huh. Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
2: Clar, exacte. Quins són aquests drets que tenim?
3: Doncs, en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat.
2: Uh-huh.
3: Tenim dret a un advocat, i en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú, doncs, a qui recórrer, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria. No ens la poden denegar. No ens la poden denegar.
2: Per tant, podem reclamar-lo, si no el tenim.
3: Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que així sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment està a la guait de veure si es compleix o no es compleix. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra, fins i tot, de poder-ho certificar.
2: Quin altre dret tenim?
3: Aquest dret a guardar silenci. Això ho hem sentit moltes vegades. Com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols. Això ho hem vist molts cops. O només respondré preguntes del meu advocat. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
2: O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
3: No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts, l'acusació, la defensa, tant s'abandona, però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Compte amb això, perquè, si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Tant, poca broma.
2: És important tenir-ho present, això.
3: No, i que sembla que no, però pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu, doncs, estaves allà circumstancialment i et criden. Escolta'm, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriós. El jutge ho recordarà. Escolta, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etc, etc. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé, doncs, que ens soni.
2: Exacte, d'anar-ho recordant.
3: I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge hi ha una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs, bueno, si no entens el castellà, o, pel fet de ser a Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
2: I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
3: El lletrat, el teu advocat?
2: El teu advocat o el jutge?
3: El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli. Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a, no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni en un judici, era a Catalunya, i ell va dir, escolta'm, jo vull declarar en català. El jutge va dir, home, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici, perquè, clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolta'm, jo vull declarar en català, és un dret que tinc, i per tant, bueno, i va declarar en català. I van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha una qüestió legal.
2: Que ja ens entenen, no?
3: Es dilueix, exacte.
2: Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
3: Perfecte. Doncs, a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport,

0: estratègia per no dir coses que no corresponen.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Som terra, amb Pili Garcia.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, i a més com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per
0: estar aquí. Què tal? De nou. Com anem?
1: Bé,
0: vosaltres de municipis rurals, ja en saps, uniu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat,
1: sí,
0: la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligar...

0: lligat amb l'Estatut dels municipis rurals,
1: molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la Fira de Micropobles, que va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa amb un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta... Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també important, va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Per tant, aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà en una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè també perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el cos humà, podríem dir, no? Les ciutats, les grans ciutats, són pues, les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual... Cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capil·laritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus, també una mica mediàtic, amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això, destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tenir entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre doncs, l'any passat o fa un any i mig, del tema del PUOS també, doncs, també si tot això ho juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure perquè tu consideres una miqueta que en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí. Perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOSC és un pla d'inversions que té la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, pues te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pues van tenir una partida de vora 400.000 i pico dies CAC d'euros, no? Si parlo d'aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual pues, tens una mirada àmplia per poder pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no?, perquè al final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un Clar. Poble petit és una quantitat important, Clar. Sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va, el format de la taula, una vegada feta les presentacions del president, no, amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules van estar presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, la segona taula, la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, en habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina, sí, també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i entre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic del seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatge de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és, i moltes.
0: Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Ja sí. Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè entre 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això pues, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, o sigui, aquests pisos se cobriran
0: ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos per poder regir encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona a municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava, aquesta és una trobada una mica, no? És significar l'estatut del municipi rural. Partint de que la primera trobada de municipi rural que es va fer a Mont-Sant Benet ja era justament, o sigui, des quan se va aprovar l'estatut, i aquí estàvem a un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? que aquest estatut no es quedés en un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués al damunt de la taula, i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat, perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari d'interventor...
0: Torre Serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor que ve cada quan?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí i tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre Serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins, de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí, sí. I és, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajuden com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tota la, tot el que es genera cada el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per no, per intentar no perdre cap recurs econòmic. No? Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassona tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no?, també. Sí, que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no?, dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament, des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben a gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de Seguretat i Justícia, la part de Justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, precisament Torre-serona com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Ferrera. No?
0: Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-serona, que és una persona de 84 anys, que imagina tu si s'ha de ficar damunt de l'ordinador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins a 8.000. Sí,
1: 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui, en principi, quasi la mateixa, el que diríem el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre. Per exemple, la casuística d'alguns pobles del Segrià depenen
1: de
0: la Noguera,
1: correcte,
0: no?, de Balaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
1: Sí, no? Passa molt, amb la qual fins a 8.000 persones se considera que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar recursos les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no?, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, doncs pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar per ajudar amb aquestes coses de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues
0: perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí, sí. Pot ser,
0: podria ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde. No? Però és igual, podríem agafar fer un conveni, amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra, perquè siguessin ells els que avui, tècnicament...
0: I anessin a mirar.
1: Anessin a mirar, o remotament, inclús avui en dia, la tecnologia podria perfectament, des de la seva comissaria, accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses. No? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres. De forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria.
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Sempre pot passar alguna cosa, és evident.
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no som insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen, pot passar?
1: Poden passar, no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres el Segre ho sabem perfectament, però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torrefarrera, per exemple, Benavent i tot això són les que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no? Sí, així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra vial de carretera.
0: Sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades, moltes, pel tema de que ells poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això. Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim els municipis.
0: Exacte. I les deixalleries.
1: I
0: el servei de voluminosos que ja has facilitat tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
1: Clar, doncs...
0: És inclús... molta pedagogia.
1: La pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte incívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això el que fa és detectar la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: L'incivisme no...
0: Taques de gos, diguéssim, que també és un tema,
1: sí, també.
0: En aquest sentit, les brutícies i les pintades, etcètera.
1: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que en pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell, si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no? Per detectar les sensibilisme de les caques de gos o de les escombraries, sí, sí. Pues no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, eh? També, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquest sistema de matrícules, doncs igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furs al camp, no?
1: Els furs al camp...
0: de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furs robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra, i el que instem a tots els pagesos, agricultors i a gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo he pesat una comissaria, o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià, pues incideixi ja en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament, dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no, el tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem totes nosaltres, pues, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, doncs pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat falten moltes millores, doncs aquí la conselleria doncs ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat de municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades doncs, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, doncs s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap a on anar els micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses.
1: Moltes.
0: T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterra a tindre una conversa tranquil·la i
1: quan
0: es veu
1: vulgueu...
0: per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili García. El programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
4: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
5: Hola.
4: Bon dia, Albert.
6: Hola, bon dia.
5: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
6: Home, on hi ha més forats, no?
5: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que
4: clar,
5: ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatges de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
7: Hola, bon dia.
5: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
7: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa.
5: Uh-huh.
7: I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, en portem fent des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
5: vale.
7: Hi ha molts tipus diferents. Eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica,
5: uh-huh.
7: I escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, mm-hmm. El que fem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem posat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important. Uh-huh. Dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com el fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. Per tant, hi hem de posar molt, molt esperit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
4: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
7: No és possible, és segur. O sigui, si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que hem sabut expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixen de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I, a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes. Per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, ha de canviar la societat.
4: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
7: Sí, però això ja no és només per un tema d'entrenament dels models, és perquè, en general, quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor d'algú altre, a l'ordinador d'algú altre. Quan pensem en un server o quan pensem en el núvol, penseu que allò és l'ordinador d'algú altre. Llavors, si te'n fies bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que pots és... jo us recomanaria que, si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests d'intel·ligència artificial generativa, no poseu mai documents comprometedors, amb dades personals, a vostra adreça, els vostres noms. Si ho utilitzeu per feina, pot servir un servei d'anonimització que el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
4: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
7: Si ChatGPT, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent-se arribar per aprendre, fes bo. Jo que dir-li al ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i les fonts d'informació, i jo les vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, a classe em diuen que fes un treball de 2 pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura, però no he après res. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un caire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'envien al model, perquè això no té cap validesa. No per res, perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya, que ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui uns continguts. La finalitat no és que ens faci els treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
4: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Molt bé, un plaer.
5: Què us ha semblat?
4: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
5: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
4: Fer una estratègia.
5: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
6: Som-hi.
5: Vinga.
6: Perquè això sembla un escape room de mates.
4: Som-hi.
5: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que em deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
6: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
5: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
4: Sí, no.
5: Però aquí no hi ha molta trampa.
6: No hi ha trampa, aquí.
5: Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale, clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, 4.
4: Tenim mostra del que han recollit?
5: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara què podria passar? Si jo a més us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, ah, potser és una trampa i és com si fossin dues famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dues parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, ah, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
6: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
5: Què vols dir amb això?
6: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
5: Ah, molt bona.
6: Perquè,
5: vale.
6: És avi,
4: ja sé per on
6: vas. No?
5: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares...
4: I dos són
5: i
4: fills.
5: Dos són fills.
4: Sí, sí, està vale. Bé, ben
5: pues
4: trobat.
5: Mira, aquests, i llavors així només tenen 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li 3 peus al gat, eh? Però, bueno, és xulo pensar així. En el fons és com un joc.
6: 3 peus al gat? Aquí hi ha algun repte de mates amagat?
5: Ja, és una expressió de nombres. Que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però... que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres, per exemple, buscar-li 3 peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps, hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres i...
4: No?
5: Sí. Vale, llavors, tornem.
4: Nou repte?
5: Nou repte, va. A veure aquest. En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
6: Les ciències fan mal a la vista.
4: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiant acabat tots patint miopia.
5: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
4: Sí.
5: Però no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia,
4: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
5: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
4: La mostra.
5: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
4: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
5: Exacte. Vale.
6: I ara on de meu va? Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
5: A veure.
6: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes i 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
4: Clarament l'A, no?
5: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent, i en l'altre 30 de 200 és com un 15%.
6: Exacte.
5: Però clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions. Però si només ho mires en una promoció, clar, aquells 4, pot ser que per casualitat siguin 4 que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells 4 trauran bones notes igualment.
4: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
5: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, no és tan fiable. Llavors, aquí hi ha moltes mesures que mesuren això, com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
4: Contrastem les dades.
5: Exacte.
4: Qüestionem-ho tot, periodisme.
5: Tot això és important anar-ho entenent.
6: I ampliar la mostra és l'única manera de... Estàs segurs que és un bon estudi?
5: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10, i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona als voltants de 40%. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades, i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
4: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
5: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
6: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
5: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i, per tant, no se'ls mengen. I, per tant, no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura. Perquè també, si n'és canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors, fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què, i totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs, quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: no,
1: era diferent?
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes. I a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa,
0: bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I passava el temps i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre en comptes de posar les persones posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven, i clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, lo del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions? I aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis, i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important...
1: El pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

Santistes Sant Cugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, aquesta, la gran ausente. Perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? De, i tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal, o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, que fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex.

0: és el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut, de vista la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
2: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. És un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir un orgasme, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones quan arriben a la consulta diuen que és que a mi el desig se m'ha anat, no tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi més igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, mm-hmm. aquesta textura... Aleshores, bueno. També l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors, quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
0: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital, dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el mindful sex?
2: Sí, és el... una que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè uh-huh. això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat, degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol, perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens compartim una relació de parella estable, es veu que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega, que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
0: ejaculacions. Descàrregues, sí.
2: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, això és gravíssim, perquè, clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social, perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, primer a escoltar el seu cos, a dir no...
0: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim. Aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
2: Exactament. I llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid. O no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan per avui i hambre per a mañana. Perquè aquest cos, després, acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No, és, no soc jo amb mala intenció, és el meu cos, que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, per, si no ho he fet abans, per dir prou. Prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
0: Aquí està el tema.
2: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
0: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què ets jo para merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem!
2: Està desconnectada.
0: Clar.
2: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateix, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé, o sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a la consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui, que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
0: Ha sigut una tasca, per tant.
2: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència, i aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles, amb supervivència.
0: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de quan Harry encontra Sally o Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
2: Exacte.
0: I això
2: exacte,
0: és un problema.
2: No afectar l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat. O se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té que veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat. O hi ha persones que diuen, no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estem parlant d'una persona que té ferida de rebuig, que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
0: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques, sí. I les cartes, ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
2: Sí. Aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, sexo con corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
0: Ah, mira.
2: La caixa de cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de... ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació, i l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
0: Per exemple?
2: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no? On ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
0: Què és la intel·ligència genital?
2: Sí, es tracta de connectar. Estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi, a la consulta, al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
0: Vale.
2: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i caiem molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex, I també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions. No? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
0: Vaja.
2: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola, no? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
0: Sí, però Emma, què fem?
2: Justament parla.
0: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tota la... tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
2: Exacte. Amb una menopausa induïda de cop, de sobte i, a més, amb unes agressions, però agressions clar, per salvar-te la vida, no? Per una salut mèdiques, no? Que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no? Intervencions que hauran dit que el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també tindran, aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer de, o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que o sigui, podeu venir perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció i és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat. O sigui que
0: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP perquè us faran un estudi i diran...
2: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual. No? La sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no?, que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
0: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls hi pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no... No vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè... com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
2: Sí, normalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació, utilitzem, depèn si hi ha càncer, no?, hormonodependent, i vigilem amb els olis que utilitzem, no?, perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans. No? Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. I doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor, és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no? Que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no? que porten els pits, no? Després d'haver rebut aquestes agressions, i veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
0: Exacte.
2: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i veus que diuen, ostres, jo em pensava que no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
0: Per tant,
2: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà del teu cos allò que és agradable, plaer.
0: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil.
2: Música.
0: És igual.
2: Sí. La música, perquè la música també canvia.
0: Clar. Llavors, tocant-se. És a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra
2: això
0: parella,
2: digueu,
0: no?
2: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
0: per por,
2: tenir un
0: sí.
2: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
0: Sí.
2: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
0: Escolta'm, una cosa, Emma.
2: Necessitem homes presents i conscients.
0: L'hombre 2.0, no? Que era allò de l'època, l'home...
2: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
0: Per tant, i perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
2: És per tothom.
0: És per tothom.
2: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
0: vivint i realitzant vivint, no és bo.
2: Exacte.
0: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no? Que deien, amb el coit coneixes gent, no?
2: Exacte.
0: Una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem per, gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
2: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
0: Però és que el cos, a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
2: El cos mai menteix, Charo.
0: No.
2: El cos mai menteix. L'escolta profunda, el cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides, tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes de...
0: d'esquena.
2: D'espatlla, tenen que veure amb... o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos, i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la simptomatologia i estarem alineades.
0: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem, amb InfoSex.
2: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de InfoSex, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder resignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
0: Vale.
2: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
0: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
3: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre, i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares, al jubilar-se, se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
0: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries, sí? Uh-huh. Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
3: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?
0: Molt visual.
3: De projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com, molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
0: Alba, o sí, no se sap mai.
3: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no? Com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
0: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
3: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
0: Sí.
3: Una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
0: No,
3: sinó que han fet moltes altres coses.
0: Tu has estat mami, no?
3: Sí.
0: És una cosa força interessant.
3: Bueno, ja està embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
0: de parir.
3: Del naixement. Sí,
0: bueno,
3: sí.
0: Bé.
3: Exacte.
0: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
3: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que escullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
0: Carai.
3: I, però bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
0: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses i esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
3: Perfecte.
0: A reveure.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària de primera mà que ve Sant Jordi, d'aquí no res, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé pel dia de Sant Jordi. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Els pops poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista.

establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestués tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
2: Per començar aquesta història, ens n'hem d'anar a una galàxia molt llunyana fa molt i molt de temps.
3: Però una cosa. El de Star Wars no el vam fer ja, el podcast?
4: Però escolta, avui havíem de parlar de Pixar, eh? Em sembla que t'has equivocat.
2: Sí, però és que alguna cosa hi té a veure.
4: A veure, il·lustra'ns.
2: Any 1979. George Lucas és l'home del moment. Tot just han passat 2 anys d'ençà que trenqués tots els rècords històrics de taquilla i la seva fam per crear mons fantàstics el porta a voler innovar amb la imatge generada per ordinador. Contracta a Ed Catmull, qui treballava a l'Institut Tecnològic de Nova York per encapçalar un departament informàtic a la seva companyia, Lucasfilms. Les tasques d'aquest departament seran crear un sistema d'edició digital de vídeo, un sistema d'edició digital de so i un impressor làser per cel·luloide. A més, el departament serà encarregat de fer recerca i experimentació en imatge generada per ordenador. Per aquesta funció, l'any següent es contractaria a Alvy Ray Smith. Després d'anys de feina dura, el 1982 es veurien els primers fruits amb una seqüència a la seqüela de Star Trek, l'Ira de Khan, en què un paisatge desèrtic s'omple sobtadament de vegetació. Aquesta és la primera seqüència de la història del cinema que inclou imatges generades digitalment. A partir d'aquí tot comença a rodar. Es contracta a John Lasseter, primer de freelance i després a temps complet per treballar d'animador en futurs projectes. Tot just un any després, el 1984, s'estrena Les aventures d'André i Wally B., el primer curtmetratge del departament que barrejava imatges generades per ordinador amb altres animacions fetes a mà. I el que és més important, el departament crea un nou prototip d'ordinador pensat específicament per renderitzar imatges digitals, que anomenen Pixar Image Computer. Aquesta nova tecnologia cridarà l'atenció de Steve Jobs, que el 1986 comprarà el departament a Lucasfilms i el constituirà en una nova empresa independent, anomenada Pixar. És aleshores quan Pixar, que tot just comença a caminar per si sola, es trobarà amb Disney, que contacta amb ells per treballar conjuntament en fabricar tecnologia capaç de generar imatges digitals. John Lasseter, aquest any, dirigirà el seu primer curtmetratge, Luxo Junior. Aquesta petita història de 2 lamparetes amb vida pròpia jugant amb una pilota acabaria esdevenint la imatge icònica de la companyia.

0: rebran càrrecs de clients diversos, sobretot dirigits a publicitat, tot i que també genera alguns curtmetratges propis, com Red Dream, Tintoy o Nicknack, que van situant la companyia com un referent punter de la imatge digital. En 1990 s'anuncia que Disney i Pixar treballaran junts en un llargmetratge, el primer llargmetratge d'imatge generada per ordinador de la història. 5 anys més tard s'estrenaria Toy Story i el cinema d'animació mai més tornaria a ser el mateix. Més de 30 anys després, 31 llargmetratges estrenats, gairebé un per any, i 43 curtmetratges, Pixar Studios és un referent absolut del cinema d'animació. De fet, es podria dir que és el referent, amb disculpes a Miyazaki i Ghibli, que amb una imatge reconeguda i un talent immens han acompanyat diverses generacions dotant de vida i emocions objectes i personatges d'allò més diversos. Parlem de Pixar Studios, després d'una llarga pausa, a les zones de Cugat Media. Repassem els seus títols, encerts i errors, al llarg de 3 dècades de trajectòria. I ho fem, un altre cop, acompanyats de J.R. Armadàs i Jan Romaní. Jo sóc en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda, com estàu?
1: Què tal? Molt bé. Jo m'imagino la lampareta aquí saltant per sobre la taula i donant-nos la benvinguda amb aquest podcast que finalment no és de Star Wars.
0: Exacte. No, avui toca parlar de La Gran Companyia, que a més és un podcast que duíem anunciant i parlant-ne d'ell molt de temps i a la fi és una realitat, no?
2: Sí, necessitàvem l'excusa, que és l'estrena de Toy Story 5, però en veritat nosaltres l'hauríem fet fa temps, perquè ens encanta parlar de Pixar.
0: Exacte. Jo voldria començar, així com trencar una mica el gel, perquè si una cosa té Disney i Pixar, especialment, és que poden emocionar de moltes maneres, amb personatges icònics, amb trames molt ben construïdes, però sobretot construeixen imatges que se't queden gravades una mica a la retina. Aleshores, jo, així fent una mica de pluja d'idees, he seleccionat unes quantes i voldria demanar-vos a vosaltres si d'aquestes que us diré, quina és la que per vosaltres és més important i, com que me n'he deixat moltíssimes sense apuntar, quina afegiríeu en aquesta llista.
1: Vinga, som-hi.
0: Vaig dient d'aquests 5 moments, no? El primer, per mi, seria el Buzz Lightyear a sobre del llit de l'Andy i la primera vegada que el Woody el veu. Seria un moment icònic, més històric dintre de Pixar. Uh-huh. Després posaria les formigues construint un ocell, que és una... Més que imatge de seqüència, però que a mi em toca molt. Després he posat el Ratatouille de Proust, que és el moment en el que el crític gastronòmic fa una mossegada i de sobte es recorda a si mateix quan és nen. Uh-huh. No? Un altre que per mi és molt divertit és el Baby Jack, el fill dels Increïbles, quan descobreix els seus poders i de sobte comença a liar-la perdíssima. Després, aquest molt emotiu, el Sully posant la darrera peça a la porta per poder retrobar-se amb la Boo, uh-huh, just al final de Monstres S.A. La humanitat tornant a la Terra després de viatge interestel·lar al final de Wall-E, no? Uh-huh. Aquell caminant per sobre de les runes. I la darrera que m'ha vingut al cap és la restauració de Woody a Toy Story 2 i el moment que pinten la bota i esborren la firma de l'Andy.
2: Molt d'acord. Sempre que penso en Toy Story 2 penso exactament en aquesta imatge. Sí, sí.
0: En té molts, de moments, Toy Story 2. Sí. A mi me diria, ja avançant una mica, que m'agrada gairebé més que la primera. Però de moments icònics jo em quedaria amb aquest. Què hi dieu? D'aquests en quin us quedeu i si en teniu algun altre?
2: A veure, és difícil... És que, clar, ja només penso en Toy Story. És difícil no quedar-se amb el Buzz Lightyear apareixent per primer cop i quan el veu l'Andy. Amb Toy Story també ve molt al cap el moment en què es pugen a darrere del cotxe els dos per anar per la carretera. Em faltaria aquí Toy Story 3. Per mi, totes les joguines agafades anant-se'n cap al matadero a punt de morir allà cremades i apareixen amb el ganxo. Per mi aquesta imatge també és molt, molt icònica de Pixar. I de les que has dit, també em quedaria amb el Sally ficant l'última peça de la porta de la Boo per poder tornar-la a veure després de molt temps. Per mi aquest també és un dels moments més emotius.
0: Mm. Tu, JR, què diries?
1: Jo, per canviar una mica el tema, n'afegiria alguns, va. Tot i que coincideixo amb el de la porta de Monsters, Inc., que aquest és dels més mítics, Però jo també em quedaria amb els records que veiem d'Inside Out a les bombolles, la primera vegada que descobrim doncs, com es fabrica un record i com queda arxivat a la memòria, no? I com al principi tots són bons records i de cop i volta comencen a aparèixer emocions. Jo crec que això, des del punt de vista creatiu, va ser una genialitat. Després, en aquest cas, coincideixo amb Toy Story 3, jo crec que el moment de les joguines a punt de ser desquartitzades i amb aquell osset de peluix entranyable, el Lotso fent de dolent, jo crec que per mi aquell és el moment més àlgid de tota la saga Toy Story. I jo et canviaré el de Wall-E, perquè a mi m'agrada molt més tot el moment del principi quan ell està intentant, diguem, interactuar amb la Eva i sobretot quan s'intenten donar la mà d'aquella manera incompatible.
2: Jo pensava el mateix.
1: Entre la tecnologia, que segurament és Apple tenint en compte Steve Jobs i el look que té la Eva, i la tecnologia analògica que significa el Wall-E. Per mi aquest és no només el millor moment de Wall-E, sinó possiblement De tot Pixar, ja veureu que jo sóc un defensor ultrança de Wall-E.
0: Saps com passava amb Wall-E? Que quan havia de triar un moment, he triat aquest per la imatge de les persones arribant, perquè si hagués hagut de decidir, s'hauria dit tota la primera part d'ell recollint les escombraries, sí. Fent caixes i construint edificis, però això ja et seqüència.
1: Sí. No, com a imatge, per mi, el moment aquest on s'intenten donar la mà d'aquesta manera incompatible entre les dues tecnologies. Sí. Per mi aquest és el moment.
2: Sí, i ens n'oblidem de molts. Home, perquè sí. em venen al cap, vull dir, per exemple, la Dori parlant amb la balena, per exemple, buscant a Nemo.
1: I tant.
2: O el Miguel cantant-li Recuérdame a l'àvia Coco, a Coco, per exemple, són alguns dels moments que em venen mitiguíssims.
1: Per no parlar de la destrucció d'infàncies i adults amb els primers 3 minuts d'app.
2: Sí.
0: Sí.
1: Que és una seqüència i no una imatge.
0: Aquí ho he pensat, però el moment de les corbates podria haver posat.
1: Sí.
0: Això del pas del temps a través de les corbates també em sembla...
2: O quan pugen al turó per allà i...
0: Que es queda a la casa amb la mateixa imatge. És molt bonica.
1: Però jo crec que els 3 minuts més destructius de tot Pixar són aquell inici d'app que amb res vaja, passes per tot un arc emocional que és tota una vida amb un pim-pam i sense diàlegs.
0: Com a dada curiosa, ara que l'has treta, perquè, clar, fent aquí la biografia, diguem-ne, de Pixar, això tot ho he tret de la pàgina web oficial de Pixar, que hi ha la història, per si algú vol aprofundir amb més detalls, que jo, evidentment, ara no he dit. Però App és curiosa perquè és la primera pel·lícula de Pixar, i no estic segur de si animació, però podria ser que ha inaugurat el Festival de Cannes. És a dir, diria que és...
1: Diria que d'animació em sembla que ha estat l'única. Ara ho hauríem de mirar,
0: és obertura de festival, vull dir que està manant a un nivell de companyia, diguem-ne que són potser 15 anys des de la primera pel·lícula, a obrir un festival de referència, no d'animació, sinó de creativitat artística i cinèfila, molt important, no? Com a dada curiosa, posaria aquí. Però si ens reunim avui, a part de perquè ens feia moltes ganes parlar de Pixar i després ja podrem estendre una mica parlant dels distints títols, és perquè s'ha estrenat Toy Story 5, no? Una saga que...
1: L'actualitat ens porta a l'estiu Toy Story 5, estrenada ara al mitjan de juny, per si esteu escoltant el podcast en algun altre moment, i que efectivament és la saga més longeva dins de Pixar, amb 5 pel·lícules, si no contem l'spin-off de Lightyear, o sigui que en el fons seria gairebé com la sisena dins de l'univers de Toy Story. Efectivament ha estat d'actualitat. L'última que vam veure va ser Hoppers poc abans de Setmana Santa, i tot i que ja s'han anunciat les properes, que just aquesta setmana han tret el primer teaser, que és una que es diu Gato, que ens portarà al món dels gats i la màfia, i després també està anunciada ja Increïbles 3, que ho sabíeu. I encara no confirmadíssima, però sí a punt ja de veure la llum, Coco 2.
0: Ah, perfecte.
1: Ho sabíeu.
0: Doncs, com que l'actualitat mana, jo no he pogut veure encara, sé que vosaltres dos sí, i clar, quan s'arriba a la cinquena entrega d'una saga, sempre hi ha la tendència a pensar que tot va cap avall, a pesar de que Pixar sol tenir uns estàndards de qualitat alts, no? És a dir, la meva perspectiva quan dic Toy Story 5, per mi és, uf, quina mandra, però pots estar equivocat. Vosaltres que n'heu pensat mirant-la?
2: Has definit bastant bé la sensació de, des de la tercera, la quarta i la cinquena ja no són el mateix que les tres primeres, perquè allò era una trilogia perfecta d'animació, i després i ho havia tancat tot molt bé, i la quarta va voler seguir, perquè al final Toy Story fa diners, i van voler seguir, i la cinquena és una mica la mateixa sensació de calia, era necessària? No, no era necessària. Té els nivells alts que té sempre Pixar o que t'ofereix? Doncs la veritat és que sí. O sigui, és una bona pel·lícula. Clar, acostumats al que havia arribat a ser Toy Story, doncs és pitjor. Però venint de la 4, a mi no m'ha decepcionat. Em sembla nivell similar, també cadascú té la seva opinió sobre la 4, hi ha gent que no li agrada gens, hi ha gent que sí, em sembla una bona pel·lícula també. La cinquena està bé, troba un bon conflicte principal, que és la lluita entre les joguines antigues i la tecnologia, no? En aquest cas l'enemiga és la Lilipad, que és un iPad, i està ben trobat, no és excessiva, el missatge no és excessivament de la tecnologia és el pitjor que ha passat a la humanitat, sinó que troba un bon equilibri en dir, d'acord, la tecnologia és útil, però a la vegada ens està traient molt la imaginació que tenien els nens i que teníem nosaltres gràcies a pel·lícules com Toy Story, precisament, i trobo que la idea està bé, la trama no és super original, però té coses que estan bé, és divertida, els personatges estan bé, està bé que la protagonista passi a ser més la Jessie i no tant el Woody i el Buzz Lightyear, no? Canviar una mica l'enfoc per una mica de frescor, i per tant a mi és una pel·lícula doncs, que m'ha entretingut, m'ha emocionat una mica també, perquè Pixar sempre ho acaba aconseguint, però no em sembla doncs, una gran obra mestra com les altres pel·lícules de Pixar, de les quals parlarem després, també.
1: Sí. És que el gran problema de Pixar és que té l'enemic a casa seva, que ha deixat en moltes pel·lícules el llistó tan alt que, sí, quan veus una pel·lícula Pixar, gairebé que esperes una obra mestra. Sí. I clar, si parlem que des de l'any 95 s'han fet 31 pel·lícules, el que és normal és que n'hi hagi de mediocres, fins i tot algunes de tirant a dolentes, però sí que és veritat que la gran majoria aconsegueixen complir amb uns estàndards de creativitat i emoció de l'espectador molt alts. I en el cas de la saga Toy Story ho han mantingut molt bé. O sigui, jo no m'atreveixo a dir que cap de les pel·lícules sigui dolenta, n'hi ha d'obres mestres directament i després altres que estan molt bé i ja està. Jo crec que aquesta coincideixo bastant amb ell. Per mi la cúspide és Toy Story 3. Després d'això no calia que féssim res més, però el capitalisme mana i si donen diners doncs es fa la 4 a la 5 i vés de saber si se'n faran més. Per mi aquesta, si haguem de fer el rànquing particular de Toy Story, jo posaria primer la 3, després la 1 i la tercera a la 5, que no està mal per fer 5 pel·lis que la... No conto Lightyear, eh?
2: Tercera a la 5 per davant de la 2.
1: Sí.
2: Aquí ja no estaria
0: d'acord. Aquí discussió, eh? Sí. Discussió.
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'ha agradat molt la manera com han, diguem, actualitzat, han sigut capaços, després de 5 pel·lícules, de tornar a posar un conflicte que a més és molt, molt vigent en el món actual, com és el de la tecnologia, les pantalles contra les joguines, no? I la creativitat, i a més també el punt d'arriscar i posar un personatge secundari fins ara, com era la Jessie, a davant de tot i portant el pes de la pel·lícula, no? I segurament això ho pots fer perquè tothom aniria a veure la pel·lícula igualment perquè sap que és Toy Story i es trobarà una sorpresa, no? Doncs que, efectivament, en Woody i el Buzz Lightyear doncs, passen, en aquest cas, en un terreny secundari, fins i tot el Woody encara més secundari, que se suposa que és el protagonista principal, i tot el conflicte que hi ha amb les pantalles a mi m'ha semblat molt interessant, molt ben resolt, i com deia el Jan, no des del punt de vista catastrofista, no? És que les pantalles són dolentes, venint d'una empresa que on estava vinculada Steve Jobs, que l'iPad sigui el dolent, tindria delicte, i d'alguna manera no només hi ha el personatge de Lilipad, sinó també altres, diguem, joguines electròniques que queden en un limbo entre l'època analògica de les joguines i ara els iPads, no? Per exemple, una càmera de fotos, no? Que es diu Smartypants és l'altra, Snapshot o Snappy. Bé, uns personatges secundaris també electrònics que jo crec que donen molt de joc i es complementen molt bé amb la història de la Jessie i amb el conflicte principal, que no deixa de ser el de tota la saga, no? Ja és que les joguines, i en aquest cas també els aparells electrònics, el seu objectiu és que els nens s'ho passin bé, juguin i connectin i tinguin amics, no? I llavors... doncs segurament per això l'elevo una miqueta per sobre de la 2, tot i que gairebé el nivell, però bé, m'ha agradat, sobretot, que el 2026, que hagin passat tants anys, i encara tinguin aquest, diguem, plus de creativitat que no crec que tinguessin amb la 4, que també està molt bé, era molt distreta, però em va semblar més una aventureta que no pas aquesta, que jo crec que té un punt de reflexió i de transcendentalitat més gran que la 4.
0: Suposo també que, com que és un títol molt esperat precisament per ser una franquícia d'aquest estil, s'hi han mirat bé de que potser hi ha altres pel·lícules de, després en parlarem, de les que han estrenat els darrers anys, potser eren més fluixetes perquè ho feien més aviat, no? No tenia en compte que des de l'any 2006 Pixar ha estrenat una o fins i tot dues pel·lícules cada any. Aleshores, quan parlem de mantenir estàndards, ojo amb això, perquè lo d'estrenar una pel·lícula cada any ho fa el Woody Allen i poca gent més. Per tant, és molt de mèrit el
1: que
0: té.
1: I més, si tenim en compte que des de l'any justament 2006, si no vaig equivocat, efectivament, és quan Disney va comprar Pixar, perquè no oblidem que ara ho tenim tot molt integrat, però fins al 2006 Pixar només tenia un contracte amb Disney pel qual havien de fer unes pel·lícules X contractades, no sé, és com si ara ve el Rashford al Barça durant 3 temporades i després se'n pot anar amb un altre equip. Doncs Pixar era això, era un jugador que jugava a Disney i en qualsevol moment podia marxar amb un altre equip. I el problema és que...
0: L'he cercat, eren 5 pel·lícules en 10 anys.
1: Exacte.
0: I aleshores el 2005 ja... va comprar...
1: Però és que el problema és que les pel·lis Pixar tenien molt més èxit que les pel·lis Disney.
0: Clar.
1: I llavors què va fer? Doncs que el peix gran es va menjar el petit i va comprar el 2006 Disney Pixar per la fantàstica xifra de 7.400 milions de dòlars. Lo típic que tens per anar a fer un cafè, doncs ho van treure a Disney. I no només això, sinó que van posar en aquest cas en John Lasseter i altres directius de Pixar, d'alguna manera... aportar el pes dins el que era les decisions de què fem a Disney a nivell de pel·lícules d'animació, no només les de Pixar, sinó també les altres, no? O sigui que el peix gran es va menjar el petit, però d'alguna manera el peix petit va passar a ser el cervell del gran. Clar. I a partir d'aquí, doncs ara ja estan integrades i tot i que tenim pel·lis Pixar i pel·lis Disney convivint cada any, sempre el segell Pixar com que la fas més especial que no la que és Disney normal, diguem.
0: Sí, no, i les pel·lícules Disney, diguem-ne, que sí que durant els anys 90 hi va haver, això quan varen fer el programa Disney, hi varen parlar, hi va haver com una presa de decisions empresarials importants, i varen fer grans títols en 2D, diguem-ne, a partir dels anys 2000 comença a decaure, i ara jo no sé quina és la darrera pel·lícula que han fet en dues dimensions a Disney, perquè ja... l'estètica i el tipus d'animació és gairebé inconfundible. Jo avui no sabia Brave que la col·loco a Disney o no, perquè després veient-la no ho és. No? Aleshores, dius, estic aquí, es rompe Ralph, es Pixar o no ho és? Arriba un punt que ja no ho saps.
1: Sí, les confon justament per això, perquè ara mateix ja és tot una mateixa casa, tot i que sí que al principi quan veus el logo doncs t'apareix la lampareta saltant per allà i saps que és Pixar, però efectivament ara tot forma part del mateix conglomerat, no? I és una mica també, bueno, amb tot l'imperi que ha creat Disney, doncs una de les parts importants va ser, i segurament va ser la primera gran operació que va fer, després va venir Marvel, va venir Star Wars, va venir 20th Century Fox, però la primera gran operació que crea el monstre que és ara va ser la compra de Pixar.
0: Recupero ara un moment de la... perquè va molt bé per enllaçar de la crítica que heu fet de Toy Story 5, això de que ara hagin volgut cedir el protagonisme a la Jessie i deixar una mica davant del Woody, perquè precisament t'he encantat, ara ho pots explicar, que has fet una entrevista a l'Esther Noviola, que és actriu, que va venir en aquest podcast, el programa que vàrem fer sobre Disney, precisament per tractar la qüestió de gènere a l'evolució de les pel·lícules Disney, no?
1: Sí, com que som aquí tres nois amb barba parlant d'aquestes coses, hem vist i hem decidit que seria molt bo tenir una perspectiva femenina d'una actriu productora com l'Esther Noviola, que a més és mare de dues nenes, i per tant li passem la paraula amb ella perquè ens parli de Pixar des de la perspectiva femenina.
3: Doncs per parlar de la perspectiva feminista de les pel·lícules de Pixar, estem amb l'Esther Noviola, actriu, productora, a més en un moment de la seva vida també va ser nena, i ara més és mare de dues nenes, i per tant pensem que és una persona més que adequada per parlar d'aquests temes. Esther, Pixar és feminista?
4: Primer, no vull posar-nos filosòfics, però hauríem de definir què és feminisme. Abans d'això, donar-vos les gràcies per convidar-me i dir que segueixo sent nena, i és una cosa que intento no perdre, i recomano que no perdem el nen o la nena que duem a dins. I després, doncs, si em preguntes si Pixar és feminista, podríem fer una petita revisió objectiva de l'evolució de Pixar. Ells, si us hi fixeu, van començar amb personatges molt masculins, o fins i tot que eren com neutres, gairebé podríem dir. Les primeres pel·lis de Pixar serien doncs, amb Toy Story, amb Cars, Monstres S.A., la seva mania als Increïbles, no? I eren tot molt històries basades sobretot en les aventures i en l'amistat i en el creixement personal, molt en contraposició amb el que Disney portava fent. És a dir, en principi podríem veure-ho més que com una declaració d'intencions, ho podríem entendre com una oportunitat de mercat, al final, no? En aquell moment, el món princeses, fades i fantasia estava ocupat i hi havia lloc per un altre públic que tenia uns altres interessos i Pixar el va saber trobar. I casualment, no? Doncs era un lloc que era una molt bona base de sortida per després fer un camí més progressista o amb valors una mica potser més moderns dels que tenia Disney.
3: I Brave va ser segurament la primera on ja vam poder veure un esperit una mica més diferent, no?, d'aquestes aventures tan masculines, curses de cotxes, joguines d'explosions, monstres masculins. Jo crec que Brave va ser, com a mínim, a nivell d'intencions, el primer canvi de paradigma.
4: Absolutament. És a dir, absolutament sí. Brave va ser un trencament. De fet, hi ha un petit punt d'inflexió en Pixar i a partir d'aquí hi ha aquests personatges que veiem més femenins, centrals, personatges a més femenins complexes, també en contraposició a Disney. Pixar se la va jugar i va tirar aquesta Brave, que ens va encantar a totes i a tots, i també que apuntava un públic una mica més adult, amb un personatge més madur, amb una relació amb la mare, no? Entrava també aquest personatge de la mare, que té una complexitat pròpia i unes emocions, no? I que també ens permet identificar-nos. Jo ara també com a mare, quan veig la pel·lícula la veig diferent. I, efectivament, això marcava l'inici, com et deia, d'un Pixar, on trobem un Inside Out, després, més endavant acabem amb un Red, que són pel·lícules on les dones sí que són l'eix central, protagonista, i es parla doncs, de temes com la pubertat, les incerteses o les emocions, i també suposo que va ser un moment que Disney va dir, atenció, no? Ep, aquí ens poden robar el lloc de món princeses Disney. El món estava preparat també per aquestes noves princeses diferents. Tot i que a Disney, que això vam comentar-ho l'altra vegada...
3: Sí, no, hem conviscut, hem tingut ja Frozen i Bayana pel mig...
4: Bueno, sí, ja venia amb Mulans i amb Pocahontas, no? Però sí, aquí Pixar va fer un canvi.
3: Tu creus que ha estat més el mercat? Ha estat més la societat que ha portat una mica les pel·lícules també a fer aquest canvi de tendència? Com és que Pixar ha fet aquests moviments de passar de fer Toy Story i bitxos a tenir aquest any, per exemple, pel·lícules com Hopper o aquesta que comentaves de Turning Red de fa un parell d'anys?
4: Sí, mira, Hopper, precisament, no és una pel·li que és molt Pixar en el sentit que és una pel·li molt coral, d'aventures, de creixement personal, això que anàvem dient, no?, que també ho podem veure en moltes altres pel·lis. I és una superbona pregunta, perquè, de fet, a l'hora de poder parlar de feminisme, hi ha una cosa que no podem perdre de vista, i és que Pixar no deixa de ser una gran corporació.
3: I estem aquí per fer diners.
4: Estem aquí per fer diners, efectivament. Llavors, des del feminisme, hi ha una valoració molt positiva del fet de que el que seria la visualització, estic buscant la paraula, de fet, la idea una mica de que des del feminisme valorem molt positivament que hi hagi una representació diferent de la dona, és a dir, tots aquests personatges ja valents, ferms, amb una història pròpia, amb uns objectius propis, que ja no és tant com les princeses Disney de l'origen en què totes s'entraven al matrimoni i eren personatges passius, sinó que ara tenen la seva pròpia vida, els seus objectius, que no sempre tenen a veure amb casar-se o amb la seva vida emocional. Però alhora no podem perdre de vista de que estan aquí per fer diners, no? I de vegades... sincerament, es veu una mica que és empaquetar el feminisme perquè ara ven, o la imatge de la dona independent i capaç, és un producte que funciona i es ven, no? No tant un discurs feminista, perquè si ens fixem, el discurs no és ni feminista ni radical, per enlloc. Jo el que proposo moltes vegades quan pensem en si hi ha un prisma més o menys feminista és fixar-nos no tant en el que veiem i ens expliquen, sinó en el que no veiem. És a dir, quins comportaments ja estan validats o quin tipus d'actitud tenen aquestes noves protagonistes i de què no es parla, quins personatges més marginals o amb situacions menys socialment acceptades no s'estan tractant a l'univers Pixar i extensible a Disney i companyia.
3: Vols dir, en aquest sentit, que potser o t'agradaria que alguna pel·lícula hagués anat una miqueta més enllà en aquests missatges? Una miqueta més atrevida a nivell d'això, de feminisme, o posar una miqueta més el dit en alguna nafra? O potser Disney no és el lloc per fer-ho? Potser després, quan creixin els nens i les nenes, ja tindran altres productes per descobrir-ho, o no? O Disney o Pixar, en aquest cas, és un bon vehicle per començar a introduir-los?
4: Jo soc del sí a tot. És a dir, sí, em sembla meravellós que segueixi havent-hi l'oportunitat de fer pel·lícules no tan, amb un missatge no tan radical i un missatge no tan directe, i que permeti, doncs, una lectura més fàcil, i que permeti que persones que potser no veurien un Persepolis, per dir-ho, no? Un gran pel·lícula feminista on hi hagi, i que a poc a poc ens anem adaptant. Les coses no es fan en dos dies. Uh-huh. I trobo meravellós que el camí sigui lent. També ens permet anar-nos a poc a poc adaptant, preguntant i demanant més. És una manera també d'educar l'audiència. I m'he oblidat del primer que m'havies preguntat, però...
3: No, el que t'havia preguntat és si trobes a faltar, o si haguessis incidit més, o alguna pel·lícula on algun dit amb alguna nafra hagués anat millor.
4: Sempre estaria bé que hi hagués algun discurs, no només més feminista, sinó més anticapitalista en general, però és impossible, perquè estan dintre del sistema. O sigui, sempre serà un feminisme molt moderat i molt que encaixi amb una gran productora. Tenim altres pel·lícules meravelloses al voltant que ens poden permetre, doncs, cobrir aquests aspectes. I vull pensar que a poc, tant Disney com Pixar avançaran cap a això. Ara ens vam trobar, no? No sé si va ser el 22 o 23, que vam fer Món estrany a Disney, que és aquesta pel·lícula que pretén normalitzar com les famílies amb diversitats, també, no? Es tracta l'homosexualitat sense donar-hi gaire focus, però alhora a tots ens fa una mica aquella sensació de que s'han rentat la cara, no?
3: Bé, de fet, la pel·lícula econòmicament no va funcionar. També era el moment que era, perquè encara veníem de les restes de la Covid, però no, econòmicament va ser un dels fracassos més grans de Pixar.
4: A veure, tot una mica amb calçador. És a dir, ja arriba un moment en què dius, a veure, la parella és mixta a nivell racial, el nen és homosexual, la mare, no, és la
3: que... I si el gos era coix, líder, em sembla, sí.
4: Clar, dius, què més pot haver-hi? Pam, apareix el gos que és coix.
3: Sí, sí.
4: Dius, clar...
3: Estaven tots representats.
4: El camí es fa lentament. Fins que no sigui una cosa que ven, el feminisme no estarà present, el feminisme radical no estarà present a Disney. O sigui, els diners van abans, no ens enganyem. És una màquina de fer diners i així serà.
3: Ja per anar acabant, així com si ara veiem una pel·lícula de les de Disney, de les princeses, a vegades, si les veiem amb els nens o les nenes, els hem d'explicar que això ja no funciona així. Tu creus que al pas del temps podem veure les pel·lícules Pixar i... en el sentit feminista de la paraula, no ens haurem de posar les mans al cap?
4: L'ésser humà, afortunadament, no deixa d'evolucionar i les societats no deixem de madurar, i cada generació anem aprenent i revisant el que s'ha fet abans. A mi m'agrada veure les pel·lis Disney amb les meves nenes. Les veig totes. I obren el diàleg, obren el debat, i s'ha d'aprendre, com et deia abans, a poder gaudir. Jo crec que en el futur podrem seguir gaudint de les pel·lis Pixar quan siguin bones. Si la història és bona, la pel·li segueix sent bona, perquè una bona història se t'endú per davant i ets capaç de passar per sobre de les coses que puguin, doncs, ser una foto d'una època i d'un pensament. I segur que hi haurà coses que no se m'acudeixen ara i ens faran una mica, doncs, posar les mans al cap.
3: I ja per acabar, tres pel·lícules Pixar preferides. Quin és el teu top 3?
4: Pixar, Inside Out, segur. La 1, la 2 no tan feliç. M'encanta Monstres, S.A. i Toy Story, tota la col·lecció. Sí, sens dubte. I Cars, no puc
3: dir. No. Cars, sí, Cars també. Bueno, va, 4, va, deixem 4, però perquè has acceptat de venir a parlar de feminisme i Pixar. Doncs moltes gràcies a Esther Nubiola per aquesta perspectiva diferent, perquè aquí som tres nois amb barba a l'estudi. Sempre ens va bé tenir un punt de vista diferent de quan analitzem el cinema. Jo crec que en Pixar també mereixia una veu femenina i feminista per parlar-ne.
4: Puc fer una última aportació, ja que sou tres
3: bares? Només faltaria.
4: I us llenço la pregunta a vosaltres tres, perquè en parleu, de quina és la vostra perspectiva de gènere com a homes quan veieu Pixar i també Disney, per què no? I com creieu que s'està tractant la masculinitat, el gènere i les possibles o no noves masculinitats a Pixar?
3: Molt bé, doncs ara en parlarem a l'estudi. Moltes gràcies.
1: Doncs bé, haurem de contestar l'Ester Nubiola.
0: Sí.
1: Perspectiva de gènere i masculinitats a Disney Pixar. Vinga, va, aquí es llença primer la piscina.
2: Va, Disney Pixar, o sigui, parlem de Pixar.
1: Parlem de Pixar.
2: Una conversa molt diferent.
1: Sí.
0: És molt ampli.
1: Perquè... Sí, comencem a l'any 95, perquè si no ens anirem a la Cenicienta i no pot ser.
2: Clar, és veritat que, o sigui, que és inevitable que els hi posin gènere doncs, a les joguines, als animals i a tot. I quan t'hi pares a pensar, realment hi ha molt... Vull dir... Totes les joguines o animals, moltes acaben sent homes com a protagonistes. I és veritat que no és que hi hagi més dones protagonistes ara de Pixar, que potser també, sinó el tema aquest que deia les noves masculinitats, em sembla molt interessant, perquè ara estava repassant les últimes que hem vist, i sí que, doncs, Elio, Elemental, Luca... Onward, són pel·lícules amb, no, amb masculinitats al centre... diferents de... No és el Woody de Toy Story i és veritat que, doncs, que et deconstrueix una mica la masculinitat com l'havíem conegut sempre d'una forma com que no ho posa al centre, o sigui que no ens havíem ni fixat potser que ho estava fent, si no hi ha algú que t'ho assenyali i en canvi no, te n'adones reflexionant i això trobo que està molt fet, molt bé, perquè una cosa que critica molt els homes aquests incels d'ultradreta a vegades és quan una cosa és woke, que t'ho fiquen allà, no?, a davant, tipus, no, per què la feu la sireneta negra, no? Mm-hmm. Però quan és així com, no?, quan és sense que te n'adonis, és la millor forma d'entrar-li a la ment dels nens i també a la nostra dels adults, no?, doncs que hi ha altres tipus de masculinitat, de com es pot comportar un home, del paper que pot tenir les dones i els homes a la nostra societat, sense que no te n'adonis que realment estem canviant la societat sense d'una forma, no?, sense ser agressiu, no?, en el missatge.
1: Sí. Jo crec que el paradigma d'això va ser la pel·lícula del Món Estrany, on es va veure clarament que hi havia molts elements d'aquests de com pensa el nou món col·locat, per no dir el wokisme, col·locats una mica amb calçador.
2: Inclusió forçosa, és el que volia dir, que no em sortia el concepte.
1: I en canvi, el que sí que és veritat, que si mirem la primera etapa de Pixar, gairebé tots els protagonistes són masculins, i si mirem l'última etapa de Pixar, no gairebé, però hi ha molta més paritat, no? I tenim pel·lícules com Turning Red, com l'última de Hoppers, com les mateixes de Inside Out, o la d'Elemental, la protagonista, sí, però, una mica tots dos, no?
2: Els Increïbles,
1: sí.
2: Els Increïbles 2, que també passa a ser més ella protagonista.
1: Exacte,
2: que ell.
1: Llavors sí que hi ha hagut una mica un gir, no?, com a mínim, a posar les dones i les nenes, perquè no deixem de parlar de pel·lícules d'animació, on normalment els protagonistes són, diguem, menors d'edat, al centre. Per mi, la que més es va atrevir a transgredir segurament és la de Red.
2: Sí.
1: Que ja plantejava un conflicte més adolescent, més adult, entre cometes, i nena a l'institut, la rebel·lió, totes les bandes de música, doncs jo crec que va ser segurament la pel·li més valenta en aquest nivell, sense descomptar Brave, que com ha comentat l'Ester, segurament va ser la que va obrir la veda i la que va permetre que això passés, però jo crec que veurem bastantes més pel·lícules d'aquest tipus, i Hoppers, l'última, també és un exemple, no? Mm. Personatge femení, també, d'origen racialitzat, bla, bla, bla, que això, com que no està forçat, no passa res. O sigui, no, que la protagonista sigui d'origen asiàtic, sigui d'origen llatí, o sigui d'origen europeu o nord-americana, o de tota la vida, en aquest cas és totalment secundari, està fet des de la naturalitat, i per això no se'n queixa ningú, no? No es veu forçat, i aquesta última també de Hoppers, déu-n'hi-do també els components que té d'allà unes ments no tan centrades per tirar enrere amb Cars, no?, que és un cotxe guanyant la cursa.
0: Sí, però aquí hi ha una cosa que potser jo sí que posaria, que quan parlam d'una masculinitat tradicional i anem a mirar una mica el perfil de protagonista masculí que té Pixar... Sí, Toy Story, que és la primera, és la història d'una amistat masculina bastant ben duita.
1: No, i tant.
2: Sí.
0: Vull dir, el perfil d'heroi, que potser sí que trobàvem a Disney fins als 2000, del Tarzan, perquè ens posen, no?, Tarzan, l'Hèrcules, o, bueno, sí, totes les
1: pel·lícules...
0: A l'Aladdin... Vull dir, tot aquest perfil d'heroi masculí, a Pixar no el tenim tant. El flic de bitxos no és tan així. De fet, al final, la reina, la poderosa, és la dona, no? Diguem-ne, sí. Tots els personatges, les pel·lícules, el Sully de Monstres S.A. és un home que cuida una nena. Buscando a Nemo, la història d'un pare que cerca un fill. És a dir, ja des del principi, diguem-ne, Pixar no ha fet una bandera d'una masculinitat tradicional, entre cometes, tòxica. Vull dir, ha estat una mica el seu segell. I més enllà del gènere, també, sobretot més en les primeres pel·lícules que les darreres, tenia una mirada bastant progressista. Si després tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una aportació sobre aquest tema, però tancant lo de la mirada feminista, és cert que a vegades es fa això de si el protagonista és masculí, és mirada antiga, si és femení és nova, però trob que la manera en com s'ha tractat la masculinitat, la relació entre els homes i aspectes de la masculinitat que no hagués tingut mai el Schwarzenegger als anys 80...
1: No, i als anys 90 que encara estava posat.
0: I als anys 90 tampoc, no? Ja Pixar des d'aquest punt sí que va ser innovador. Mm-hmm. I els referents masculins que pots tenir a partir de Pixar sempre han estat bastant en la línia del que ara és com més normal, no? Una miqueta. Passant de... Seguim amb el programa. Una cosa que sempre fem són els rànquings. Arriba el gran moment del Jan, perquè, entrant en matèria, quines són les 10 millors pel·lícules de Pixar per tu, Jan?
2: Val, anem a fer el rànquing de les 10 millors pel·lícules de la història de Pixar, de les 31 que hi ha, doncs aquí només en poden entrar 10. Començo, número 10 per Soul, pel·lícula del 2020, una d'aquelles grans idees que té Pixar, que és, no, decidir explorar què hi ha al més enllà. Potser no sóc tan fan de l'aventura que hi ha entremig de com ell es fica al dins d'un gat i tota aquesta història, però és veritat que tant l'inici com el final, com el missatge que transmet, com la música, l'animació, és una gran pel·lícula que emociona com ho fan les grans de Pixar. Número 9, per una que ja sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt, és Ratatouille. A mi no em sembla que arribi a la categoria de grandíssima obra mestra, però sí que és una de les grans de Pixar. La història del Remy és molt interessant, amb les aventures a la cuina, allà estirant-li els cabells per poder cuinar, i també té un gran final, comentàvem, la mítica escena del crític quan menja el ratatouille i el transporta a la infància. És un d'aquells grans moments de Pixar. Número 8 per Up. A vegades se'ns oblida que Up és més que els 5 primers minuts, que són un exemple claríssim de com explicar una història molt emotiva sense diàlegs, només amb imatges. Però haig de dir que la resta de la pel·lícula és una aventura també molt divertida, amb un gran missatge, que també trobo que potser en alguns moments està una mica massa passada de voltes, no? Arriba al final amb els gossos, quan estan per allà volant, que dius, bueno, potser se'ns ha anat una mica, però també la tanca molt bé i acaba sent molt, molt emotiu al final i el que ens explica sobre el dol i sobre, no?, com superar la pèrdua de la persona que estimem. Número 7 per potser la pel·lícula que té el millor llenguatge cinematogràfic de Pixar, que és Wall-E, el primer acte amb el robot a la Terra sense res de diàleg, també em sembla espectacular, sobre una temàtica molt important, com és l'ecologisme, com és com estem destrossant la Terra, amb dos grans personatges, en el Wall-E i en l'Eva, que són capaços també de transmetre moltíssim sense haver de parlar. Número 6 per la pel·lícula que crec que més m'ha fet plorar de Pixar, que és Coco. I és una grandíssima pel·lícula per mi perquè té quatre pilars que funcionen de meravella. Un és la música, grandíssima banda sonora. L'altre és l'animació, el disseny, els colors que té, sobretot en el món dels morts, és espectacular. El tercer és la transmissió de la cultura mexicana i de les tradicions del Dia de Muertos. I el quart i més important, el cor que té el centre sobre el missatge de, doncs, l'amor familiar i el respecte cap a la teva família i cap als teus avantpassats, no? Número 5 per Els Increïbles, un clàssic de l'animació, perquè darrere d'una entretingudíssima pel·lícula de superherois molt ben feta hi amaga un drama familiar molt ben construït, no? On les relacions interpersonals són molt interessants, on tots tenen arcs de personatge interessant, té un bon antagonista amb el síndrome, també, grandíssimes escenes d'acció i una molt bona banda sonora, també. Número 4, per de les últimes, bueno, ja no és últimes, ja fa 10 anys, de Inside Out, però per mi és com si fos de les últimes. Aquesta a mi em va encantar, em sembla una de les idees més brillants que ha tingut Pixar, que és personificar les emocions, no? I està molt ben executada, amb una aventura que també la fa entretinguda, no? Com es perden per la ment de la Riley, però té molt sentit de l'humor i també aconsegueix fer-te plorar al final. tu canta també, no?, amb les seves emocions, les teves pròpies emocions. Número 3, n'hem parlat, Toy Story 3. Com a representant de Toy Story, perquè a mi tant la 1 com la 2 podrien estar al rànquing de les 10 millors, però he dit només fico una de Toy Story perquè si no serà massa. Jo em quedo amb la 3 perquè a més d'una gran aventura entretinguda quan estan allà a la guarderia i han d'escapar i tot plegat, té dues escenes al final que a mi em trenquen per complet, la de que estan a punt d'anar a l'escorxador i morir, i quan l'Andy li dona les joguines a la següent nena i que tancaven per mi perfectament la saga de Toy Story, la millor saga, evidentment, de Pixar. Número 2, per una pel·lícula que a mi em transmet moltíssima nostàlgia, molt important per mi, Buscant a Nemo. Per mi és una aventura entretingudíssima que ens parla sobre la paternitat i la sobreprotecció i que per mi té el nombre més gran d'escenes mítiques de Pixar. O sigui, té quan salten per les meduses, quan la Dory parla amb la balena, quan han d'escapar de la peixera, el Nemo amb els nous companys que fa la peixera, amb el dentista i la nena aquella del dentista, quan neden amb les tortugues... Bueno, per mi és com tot un seguit d'escenes. L'inici també amb desastrós quan desapareixen tots els fills de... No? De tots els germans del Nemo. Doncs per mi també és espectacular. I deixo pel número 1 la meva pel·lícula preferida de Pixar, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, Monstres S.A. Perquè és la millor. Per mi és la que té la idea més original de totes, la idea, no?, de que els monstres que estan amagats darrere dels armaris, que ens fan por de petits, i siguin per aconseguir energia per ells mateixos, i després el gir de que el riure és millor encara, no?, que la por, perquè té el millor duo protagonista, el Sully i el Mike Wazowski, que crec que és el meu personatge preferit de Pixar. Té un gran antagonista en el Randy, un gran gir també en el següent antagonista que hi ha, que és el cap de l'empresa, no?, el Waternose, i té el personatge més adorable de tot Pixar també, que és la Boo. Llavors, per tot això la converteix en una pel·lícula preciosa i divertidíssima que jo podria mirar mil cops sense cansar-me'n. És la meva personal, jo entenc que doncs, per vosaltres potser és una altra la millor pel·lícula de Pixar i em quedo amb Monstres S.A. No sé vosaltres què opineu, sóc que teniu opinions diferents.
0: Ja hi ha una curiositat que vull posar aquí damunt la taula, que potser ja sabeu, que és que la Boo era una nena de 2 anys i no tenia guió, sinó que la mollaven jugant i anaven gravant el que anava dient i que després d'això ho anaven col·locant a la pel·lícula, que em serveix una d'aquestes anècdotes de producció interessantíssimes. Has dit dues escenes boníssimes de Toy Story 3, però ja vull reivindicar una que em va fer moltíssima gràcia quan la vaig veure, que és el principi, el joc de l'Andy. És a dir, tanta pel·lícula per nens, tant els jocs i la imaginació dels nens, que decideixin fer una seqüència damunt un tren loquíssima, que sí, després apareixen, no, el bas i tot, que és el joc, la imaginació del nen, em sembla un moment fantàstic. De top 3, a veure, aquí s'hi junten diverses coses, perquè una cosa és la qualitat de la pel·lícula...
2: Sí, sí, jo he anat una mica a l'emoció, també.
0: I una altra és el bagatge personal. Aleshores, per mi, Els Increïbles estaria top 3, perquè recordo haver-la vist de nen, flipar, quan encara no estàvem anestesiats de cinema de superherois i jo me n'anava al mercadet de còmics de segona mà a recuperar un còmic d'en Superman. Veure Els Increïbles va ser genial, paral·lelament a quan estrenaven l'Spider-Man del Sam Raimi, més o menys. Aleshores, pel bon record que tinc, Els Increïbles la posa allà. De segona, Ratatouille, jo sí que la pos, perquè em sembla que està molt ben contada tota la història. El personatge del Remy té un conflicte intens, preciosos, i la part final, que evoca molt més que només la simple cuina, són una pel·lícula supermadura, pot ser no tan infantil com molta gent esperava, i en primera posició, una de les primeres pel·lícules, no només que vaig veure de Pixar, sinó de les primeres que vaig veure al cinema, Bitxos. És a dir... Què passa? Que jo aquí tinc una cosa que ha arribat al meu moment, val?
1: Ho has d'argumentar molt bé, això, eh?
0: Ho he d'argumentar molt bé. No, a veure, durant anys s'ha fet molt de comentari a internet de que Bitxos és una versió per infants del Capital. I jo vinc a desmuntar això. Per què? Perquè si ens fixam, a Bitxos el que tenim és una colònia de formigues que es treu menjar per una aristocràcia paràsita, que són els grills. Aleshores, es revolten amb l'ajuda d'uns circenses, no? i es treuen d'allà a l'aristocràcia. Però, si ens fixam, el model de funcionament d'aquesta colònia és vertical i al final la reina cedeix la corona a la seva filla i, per tant, hi ha una successió matrilineal i l'organització és privada. Aleshores, el que estan veient no és una revolució proletària, sinó una revolució liberal. No estan veient la revolució russa, estan veient la revolució francesa. En Flick no és el Lenin, és en Robespierre.
1: Pensava que era però... Corea del Nord.
0: No tant. Però, per altra banda, i aquí a lo millor sí que coincidiria amb tu amb el primer lloc, només per ideologia, Monstres S.A. va d'una empresa energètica que es treu els seus recursos sembrant un imperi del terror en un món estranger, perquè els nens i els monstres viuen en mons diferents. I quan els treballadors de l'empresa se n'adonen que estan explotant els recursos d'una potència estrangera, decideixen prendre el control dels mitjans de producció i muntar una cooperativa i a partir d'aquí fer una revolució a la qual l'humor preval per sobre del terror. Per tant, en Jake Sully és el nostre heroi revolucionari i l'ull del Mike Wazowski és el far que ens guiarà cap a un món millor. He dit, aquesta era la meva disquisició aquí mare política.
1: No sé si cabrà tot això a la teva tomba quan et moris, però quedarà com a mínim en el Cinefil Podcast.
0: Com a epitafi, que us digui això.
1: I tant,
0: no?
1: I tant. Molt bé. No.
0: Volia fer la disquisició perquè sempre es diu molt la de Richard.
1: No, molt bona però... lectura i molt d'anàlisi profunda sobre coses que efectivament hi ha darrere les pel·lícules que moltes vegades no les veiem, però que tens tota la raó.
0: És el que deia de que Pixar... Disney una mica també, però Pixar sempre ha estat progre des del principi. El que passa és que ara hi ha moltes coses que les volen fer evidents i les discussions d'internet són ultratòxiques i posar un personatge femení ja pareix que estan fent una... No, però el rerefons del discurs de les primeres pel·lícules sempre ha estat progressista i, sí. I en certa manera revolucionari. Sobretot tenint en compte que és una empresa ultracapitalista.
1: Mouen milers, uns quants milions de dòlars cada any. Sí, sí.
0: Aleshores, ara et toca a tu el teu top 3 personal.
1: Em permeteu que comenci pel 5, perquè si no em deixaré importants. Llavors, jo col·loco en el número 5 Monsters, Inc., perquè efectivament coincideixo amb tot el que heu dit vosaltres, és una idea brillantíssima, els personatges són icònics al màxim, vaig riure molt i trobo que és una aventura amb molta acció i a la vegada molt darrere fons que ens va arribar al cor a tots. Número 4, Buscant el Nemo. No la poso tan amunt com en Jan, però coincideixo que més una història d'un pare desesperat buscant el seu fill. Segurament ara em toca més paredat, tot i que en aquell moment que la vaig veure no em tocava per res, però... emocionalment és molt fàcil connectar amb la història d'aquest pare desesperat buscant el nen i, a més, totes les aventures que viuen. I és una espècie de road movie aquàtica on cada 10 minuts vas passant per un estadi, per una pantalla diferent, com si fos un videojoc, i està plena de moments i escenes icòniques, doncs la col·loco al número 4. Número 3, Toy Story 3. La millor de Toy Story. Havia pensat també de posar la 1 i que sigui per l'originalitat, però... havent sembrat el que havien sembrat a la 1 i la 2, fer el que van fer a la 3, jo trobo que és excel·lent, i molt poques sagues aconsegueixen que la tercera estigui a un nivell tan alt com Toy Story 3. Segona posició, per mi, és per Inside Out, que jo trobo que és la idea més brillant de Pixar des del principi, que és posar-nos directament a dins del nostre cap i veure com els ninotets amb diferents colors ens remenen les nostres emocions i el que passa el dia a dia i com emmagatzemem tots aquests records. Vaja, les persones, els guionistes que van pensar això, no sé què havien pres o fumat aquell matí, però em va semblar espectacular. A més, una pel·lícula que és tremendament adulta, però a la vegada totalment gaudible pels més petits, amb moments surrealistes, amb moments totalment artístics, com aquell que es deconstrueixen i van passant per les fases pictòriques. No sé, em va semblar genial. I, a més, crec que és de les que més connecta amb el públic adult, sobretot en els moments on entrem a la ment del pare i de la mare. Vaja, no crec que cap adult pogués resistir al riure en aquells moments i, per tant, per això la col·loco al número 2. Però em sap greu perquè la millor pel·lícula de Pixar de tota la història i de les millors de la història del cinema és Wall-E. el robotet aquest amb els 20 minuts que són història del cine absolutament, que connecten amb el cinema mut, que connecten amb la ciència-ficció, com després, quan ja arriben a la nau amb tots els homenatges a la ciència-ficció, com pugui ser 2001 a l'espai, el missatge ecologista, la capacitat d'avançar-se als seus temps, dels homes interconnectats a les pantalles i només relacionant-nos a través de videotrucades, grassos i bevent menjar ultraprocessat. O sigui, tot això l'any 2008, que estiguem al 2026, continuï així de vigent. I, a més, el més bonic, que és una història d'amor impossible, que acaba sent possible, no? Llavors, és que és pell de gallina tota l'estona, des de que comença fins que diuen la primera paraula al minut 22 o 23 i descobrim un nou món, moltes pel·lícules dins d'una mateixa pel·lícula, i per això, sota el meu humil punt de vista, Wall-E és la millor pel·lícula Pixar.
0: Fine, va veure, ara ho connectaré amb el que has dit d'Inside Out, que vull posar ja que estic aquí, un meme que m'ha fet molta gràcia, que és... Pixar porta anys intentar colar emocions a tot el que és imaginable. Les joguines tenen emocions, els cotxes tenen emocions, els escocesos tenen emocions, i fins i tot les emocions tenen emocions, que ja és amb la quadratura del cercle. Estic molt d'acord també amb el
1: segurament
0: TikTok.
1: La més difícil és els escocesos, i ho han aconseguit.
0: Sí, molt bé. Vull dir una coseta més de Brave, perquè jo quan era molt petit tenia la pel·lícula del Robin Hood i la imatge de la fletxa que se fica dintre d'una fletxa en un torneig, la tenia molt gravada, i quan vaig anar a veure Brave em va fer il·lusió perquè jo ja era una mica més gran i vaig anar al cinema de monitor, vaig anar-hi acompanyant uns nens. I clar, quan jo era petit flipava amb el Robin Hood que clavava la fletxa i em va fer molta il·lusió poder girar-me i veure els nens amb els que anava, que en el moment que feia lo de la fletxa flipaven, no? I va ser com aquesta cosa de generació que es van passant el mateix flipe per una sola cosa. I després, l'any següent, vaig tornar a flipar perquè, per casualitat de la vida, tampoc tal, vaig llegir la novel·la d'Ivan Howe, de Walter Scott, que és una novel·la del segle XIX, i em vaig adonar de que totes les referències que hi havia, tant a Brave com a Robin Hood, sortien d'allà. Des de que fiquen una persona dintre d'una torre i hi ha unes manuelles amb un peus que s'han quedat allà a lo de la punyetera fletxa, no? Mm-hmm. I vaig tornar-ho a reviure i va ser com... No? Com distintes etapes, totes amb una fletxa que m'han quedat. No sé, era com un comentari personal que volia posar aquí. Continuem el podcast, no ens queda gaire temps,
1: sí,
0: però...
1: Ens queda poc.
0: Però podem, perquè tot és molt bonic i hem parlat de les grandíssimes pel·lícules, però ni la taquilla ni la qualitat sempre han anat de la mà de Pixar. Per tant, crec que és el moment, JR, que facis una miqueta el paper de xafa guitarres,
1: sí,
0: i ens expliquis quins han estat els fracassos més sonats de Pixar Studios.
1: Em sap greu, però començàvem amb Star Wars i és el moment de parlar del costat fosc de Pixar. Val? Començarem pels fracassos comercials, que a més ja veureu que alguns tenen una explicació tan poc evident com és la Covid. Val? Que això, llavors les excusarem per això, però, no per, però se les ha de mencionar igual. Igualment, el gran fracàs comercial de Pixar ha estat Lightyear. Aquesta spin-off centrat en el personatge que teòricament inspirava la joguina, amb un pressupost de 200 milions de dòlars i ja fora de la Covid, tot i que encara una miqueta, any 2022, va recaptar només 226 milions d'euros. Cosa que vol dir, perquè no oblidem que quan recapta els cinemes es queda en una part, va suposar unes pèrdues per l'estudi de gairebé o de més de 100 milions de dòlars, que es diu aviat. Val? Per tant, econòmicament el fracàs més gran ha estat Lightyear. El segon fracàs... Si tenim en compte les pel·lícules de la Covid, tant Soul com Luca com Onward van ser pel·lícules que no van funcionar econòmicament a la taquilla, i aquí no em poso en la seva qualitat, però sí que, clar, era un moment on en els cinemes no s'hi podia anar o hi havia por, i per tant és molt difícil catalogar-les com a fracassos, tot i que ho van ser, però diguem que la raó no pot ser la qualitat, si és que és aquesta la que diferencia que tingui èxit o no. Per tant, anirem a l'altre gran fracàs de Pixar, que aquest no tenia cap excusa de virus, que és The Good Dinosaur. Que
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants.

La final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Pedra i Sang, l'obra de teatral que narra l'assassinat de l'abat Viure a mans del noble cerdanyolenc Berenguer de Saltells, durant la missa del Gall de 1350, celebra el seu 25è aniversari amb un punt d'inflexió. L'edició d'aquest Nadal arriba marcada per un relleu generacional progressiu i pel debat que, tot i que fa anys que sobrevola, ara s'ha posat sobre la taula la possibilitat de buscar un nou escenari més enllà de la sala capitular del monestir. Per parlar d'això i de tota aquesta programació que s'ha fet al voltant d'aquest aniversari, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, dos persones de teatre que, de fet, he hagut de fer callar abans de començar perquè estàvem parlant sobre la qüestió. Són la Dolors Vilarassau, presidenta dels Amics de Pedra i Sang i directora de l'obra durant molts i molts anys, i el Josep Maria Jaumà, autor del text de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
1: Ben trobat. Gràcies.
0: Us imaginàveu aquell 2000 quan,
2: sí que no.
0: quan us van fer l'encàrrec,
2: Això segur.
0: Que Pedra i Sang s'hauria convertit en una de les tradicions insígnies del Nadal santcugatenc i que celebraríem com a mínim 25 edicions?
2: Si ho arribéssim a saber, no hauríem sabut fer jo, almenys. I ara, en part, molt irresponsable perquè no pensava en res de tot això.
0: Tu, Dolors, sí. T'ho imaginaves?
1: No, en absolut. Això venia, com ja he explicat algunes vegades, venia d'una tradició que fèiem espectacles poètics amb la companyia Tetra Teatre, mm-hmm. i que cada Nadal en fèiem un de diferent al monestir. I fa 25 anys, l'Ajuntament ens va encarregar un text perquè aquell any feia 650 anys de la mort de l'abat Viure, mm-hmm. i ens va encarregar a veure si podríem

0: ens va demanar un text poètic, no per res especial, sinó per al fet de que nosaltres fèiem espectacles poètics. I aleshores, és clar, nosaltres fèiem espectacles poètics, però teníem sempre una base d'un text, no? Havíem fet, no sé, verdagarianes, havíem fet coses del Segarra, del Ferreter, però clar, sempre teníem...
1: Un
0: text al que agafar-nos. Però en aquesta ocasió teníem una història, però no teníem text. Aleshores, clar... El primer de tot, l'encàrrec era molt, molt just, eh?
2: Sí.
0: Te'n recordes? El pont del Pilar va ser crucial. Sí. Sempre hauríem de resar a la Mare de Déu del Pilar.
2: Que cada any hi hagi un pont.
0: Sí. Llavors, bueno, doncs, la cosa... Jo coneixia el Jaumà encara ara, doncs té aquesta faceta de traductor de poesia anglesa. O sigui, ell no era directament poeta, però era traductor de poesia. Per tant, el vers era una cosa que tocava, no? I llavors també hi havia un tema que era que ell donava una signatura que es deia Shakespeare. I vam pensar, ostres, el Jaumà seria un bon element. De tota manera, eres un autor novell, no havies escrit mai res de teatre.
2: Home, res de l'escola fèiem bromes, no?, i tot això. Però...
0: bueno, però eres un autor novell, en aquell moment no havies escrit res.
1: I, de fet, Shakespeare es reflecteix bastant a Pedra i Sang, amb aquesta tragicomèdia,
0: sí. Però lo bo és que ni ell no n'estava molt segur de poder acabar, ni nosaltres molt segurs de que això... Clar, era un experiment i s'havia de fer al desembre. I es va fer un doble encàrrec. Se li va fer amb ell i se li va fer a Lluís Calvo. Uh-huh. Ell ho sabia també, perquè va dir, home, fem una cosa a quatre mans, jo tenir tota la responsabilitat tal, fem-ho a quatre mans. I llavors es van integrar, direm, bueno, pues, si no arriba, on no arribi un, arribarà l'altre, integrarem els dos textos. Així és com es va plantejar. Aleshores, en Jaumà ens va presentar l'obra, era una obra que ja tenia una estructura molt clara, vull dir, tenia aquestes escenes còmiques, tràgiques, hi havia un tractament del vers també molt interessant, i per una altra banda, Lluís Calvo ens presenta un text poètic molt bo també. Però les dues coses no casaven, d'alguna manera. La seva era més, ja tenia aquesta estructura tan interessant, i l'altra era una cosa, diguéssim, més... no minoritària, en el sentit que era una cosa molt introspectiva, poètica, i el primer any, clar, havíem fet dos encàrrecs. Aleshores, el primer any es va fer com a introducció, no es van ajuntar com volíem, sinó que es va fer com a introducció el Miserere, que són dos monòlegs, i després, a continuació, es va fer Pedra i Sang. Però es va fer encara sense l'estructura actual, perquè l'estructura actual es va fer el segon any, que és quan es va introduir Jaumà a l'advocat Pere Sarrovira, dos escenes de l'advocat, que és el mediador, i llavors, que hi havia la guerra d'Afganistan, va dir, home...
2: Em sembla que era la de l'Iraq, diria jo.
0: Primer? Quina va ser primer?
1: Sí, perquè si era el 2000 devia ser la de l'Iraq.
0: Ah, la de l'Iraq va ser, perdó, doncs. Sí, perdó, eh? Per això et dic que va ser primer.
2: Sempre hi ha guerres, aquella cosa...
0: No, la cosa va ser que, clar, que vam dir, home, hi ha aquest tema, vull dir, perquè, bueno, ja apuntava una mica el tema de les actualitzacions, no? I llavors va passar que aquesta escena, que també havia de ser aquell any, resulta que no l'hem pogut moure, perquè cada any en tenim una, vull dir que...
2: Cada any?
0: Bueno, en tenim moltes, eh? Però cada any en tenim la guerra corresponent, no? I, bueno, l'any de la pandèmia, que no vam tenir la guerra, vam tenir la pandèmia. I llavors aquesta escena és com una escena també estructuralment que sempre s'ha quedat allà, no? Perdona aquesta introducció tan llarga, eh?
1: No pateixis, haurem de córrer amb la resta, però no passa res.
2: Però és ben bé així, sí.
1: Clar.
2: És ben bé així, sí. Que jo també hi lligaria una mica amb el del Calvo. Ai, és que no puc... Estic...
1: És que el tenim encostipat,
2: tota la nit amb febre.
1: El Jaumà.
2: El desaparèixer el Calvo quedava molt curt a l'obra. I no sé per què, no sé per quin set sols vam dir, allarguem-lo una mica, no?
0: Sí.
2: No recordo quin moment...
1: Sempre hi ha aquesta part de... Ara l'apuntava la Dolors, va començar amb la guerra de l'Iraq, però sempre té un punt d'actualitat, Pedra i Sang, no? Això també requereix...
2: No, això és buscat, eh?
1: Sí, això requereix estar despert i atent sempre a l'actualitat, també amb una mirada molt local, de quines són les problemàtiques. Suposo que aquest any també...
2: Ah, no,
1: també
2: jo ara ja no em cuido, ara és la Mònica.
0: La
2: Martina, la que...
1: La Martina.
2: Sí.
0: Sí, exacte. La Martina és la que fa aquesta part d'actualitzacions. Bueno, aquell primer any va ser... s'apuntava el tema, perquè ja, en aquells, hi havia uns ocupes al casal Torreblanca.
2: Sí.
0: I aleshores es va com una mica mig apuntar el tema, perquè vam, eren els, un grup de joves que havien ocupat parts del monestir. I llavors, simplement, es deia la paraula han ocupat, ocupa. Ocupat, i la gent va començar a riure. I la gent va captar... Era això, només. Hi havia aquest apunt. I la gent va començar a riure. I vam dir, ostres...
1: Aquí hi ha un fil per estirar.
0: Exacte. Aquí
2: I van sortir 2 o 3 anys aquests, no? Em sembla.
0: Sí, en el... sí, perquè, clar, també, de vegades hi ha temes, com, per exemple, el de l'escola La Mirada, que els anem repetint, no? Vull dir, hi havia una escena que cada any sortia la nena que parlava de La Mirada, no? I ara perquè no volem, però encara en podríem parlar.
1: N'hi ha alguns que perduran el temps. Al final, l'obra també, no?, juga amb aquestes dues vessants, una més històrica.
0: Sí,
1: i després el poble que té certes llicències d'anacronisme.
2: Se posen del costat, sí.
0: Bueno, i això que dius tu, això també és molt Shakespeare, no, això?
2: Sí, també, sí.
1: Això fa també que...
2: Per exemple, els personatges principals no parlen d'aquestes coses.
1: No, és el poble, no?, qui té aquesta veu, que aquestes llicències.
0: Els monjos, també.
1: I els monjos.
0: Que són els personatges inventats, d'alguna manera.
2: El poble i els monjos. Una mica.
1: Són els que juguen...
2: Però, per exemple, el Saltell... Ni el Saltell, ni el Xavier Tor, ni ningú... No parlarà mai d'aquestes...
0: No, excepte un any que es va equivocar el Joan Berlanga, que feia el Berenguer de Saltells,
2: sí.
0: I en més de dir sous va dir euros. Però no ho va dir expressament. 47.340 euros barcelonins, o no sé.
1: El subconscient, el subconscient.
0: Sí. Però això no va ser volgut.
1: Això fa també que Pedra i Sang, tot i que sigui un clàssic que fa 25 anys, 25 edicions que es representa, no n'hi hagi dos iguals, no? Vull dir que si l'has vist un any, sempre tens aquest efecte sorpresiu que fa que la puguis tornar a veure i sempre hi hagi quelcom de nou.
0: Sí, les escenes del poble, home, els actors, diguéssim, els actors principals, els que fan els personatges històrics, ho fan molt bé, i és com una cosa més clàssica, no? Però, esclar, els que donen, els que es lliguen amb la gent, perquè, a més, hi ha una situació escènica, que és que el poble està enmig de banda i banda d'espectadors. O sigui que els espectadors i el poble és com un bloc, estan al mig, no?
2: És part de la idea, això.
0: Exacte.
2: Va sortir de casualitat, però és part de l'idea.
0: Bueno, no sé si tant de casualitat, però va sortir així, no?
1: Clar, mira, ara que digueu això, que és una particularitat de fer-ho a la sala capitular. Ho explicava a la roda de premsa, que potser per aforament, no?
2: Sí,
1: és allò de l'èxit.
2: Jo, a la capella, a l'església, només ho faria, però no sé si és possible, i, bueno, a més dels els mossens i això ja no, però tancant amb una cortina, perquè és massa gran per un teatre. En canvi, a mitja església, passat el cimbori i una mica així, posar una gran cortina,
0: sí,
2: que quedi tancat.
0: Jaume, jo crec que el tema de l'església està més que tancat, eh?
2: Ah, sí?
0: Vull dir, portem 25 anys lluitant amb aquest tema.
2: No, amb els mossèn no te'n sortiràs.
0: No.
1: O no us ho imagineu?
0: No,
1: quan parleu d'altres espais, què podríem...
0: No, vull dir que la cosa està en que... En què és una obra que, clar, hi ha un poder i un contrapoder. I llavors hi ha el poble que per estructura de l'obra, el poble que hi ha unes demandes, i els monjos, no és que siguin els dolents, però són els que ho impedeixen. Llavors la pròpia estructura de l'obra no permet fer-la en un altre sentit, perquè es trairia l'obra, no? Llavors, és clar, les coses que es diuen, pues, moltes vegades no... Clar, que no és una obra eclesiàstica, com pot ser el cant de la Sibil·la, no té res a veure, és una obra bufa, no?
2: Sí.
0: Però...
2: Una barreja sí. De bufa i sèrie.
0: Sí.
1: El 2002, Dolors, ja vau fer aquell traspàs de direcció amb la teva filla, la Martina Vilarassau, que es posava al capdavant. Primer vau fer una direcció compartida i després ella ja ha agafat les regnes. El dimecres es va inaugurar aquesta exposició que dona el tret de sortir de les activitats d'aquest 25è aniversari, i vas anunciar que allò marcava, que aquest 25è aniversari marcava, i et situa tu textualment, al final d'una etapa. Què vol dir això?
0: No, mira, bàsicament vol dir que
2: que ens fem grans.
0: Sí, exacte. Sí. Bueno, però tu ets l'autor. Tu no estàs directament en el muntatge. Clar, vol dir que han passat 25 anys per tothom. Uh-huh. I llavors ara tenim un repartiment una mica envellit, realment. Bueno, gent que ja no hi és, vull dir, el Llames, el Fàbregas,
1: el Pere Païssa.
0: El Pere Païssa, vull dir, tots aquests ja no hi són. I els que, per exemple, l'Encarna d'Adelantado, que aquest any ja no pot fer aquest personatge tan emblemàtic, que és la dona, però també per una caiguda. Aleshores, bueno, sí, aquest relleu es va passar a nivell de direcció. Uh-huh. O sigui, jo, per exemple, en aquests moments de direcció de l'obra, jo no me n'ocupo, se n'ocupa la Martina molt bé i la Cristina, i la Cristina Martínez en la part musical, i en aquest sentit molt bé. Uh-huh. I es van fent renovacions de monjos i tal. Però jo he estat a darrere d'aquest espectacle en la part de producció. I aquesta obra... Això és una feinada total. És una feina molt ingrata, que no es veu, però que s'ha de fer. I a més, jo faig un pack que és que m'ocupo, doncs, de tot el tema també de premsa, de tota la cosa, això,
1: de la
0: producció,
1: i la promoció.
0: De buscar sales d'assaig, i llavors tot això és molta feina i molt farragosa. Llavors jo em vull deslliurar d'això. Penso que després també, clar, Pedro i Sang té una associació darrere, però és una associació sense ànim de lucre. Uh-huh. No tenim a sou persones que puguin assumir això. Penso que s'ha de buscar un altre sistema de producció per Pedra i Sang. I quan dic que m'allunyo d'això, vull dir que la producció 24 hores d'Olors Vilarassau, amb trucades a la tarda, a la nit, a totes hores, amb totes les preguntes de tothom, tot i que la Martina faci estupendament la part de direcció, per mi, jo ja no puc, i a més no tinc ganes ja de seguir. Jo penso que aquesta obra ja li vaig donar la forma en el seu moment, he fet el traspàs artístic que penso que havia de fer amb les persones adequades, i que ara s'ha de trobar un sistema molt més modern, molt més àgil, i que s'ha de diversificar la feina que jo feia en uno, uh-huh, que s'ha de diversificar. I això vindria una mica relacionat quan es parlava d'un nou espai. Això és una cosa que tenim pendent per al gener, perquè voldrem fer una trobada que es dirà, doncs, Pedra i Sang, passat, present i futur de Pedra i Sang, i la volem fer al Teatre de la Unió, aquesta trobada. I llavors això vindrà perquè hi ha una cosa que encara no està clara, però sí que hi ha un tema que és la possibilitat de créixer artísticament, i també de créixer des d'un punt de vista de nombre d'espectadors. Uh-huh. Vull dir, Pedra i Sang és una obra que s'esgoten les entrades ràpidament, i no podem seguir oferint més entrades, perquè cada vegada que donem més entrades té més cost la producció. O sigui, no hi ha manera amb l'aforament que té Pedra i Sang, de que aquesta producció quedi coberta
1: la venda d'entrades.
0: Amb la venda d'entrades, esclar, s'haurien de vendre a 40 euros, no sé com dir-ho. Uh-huh. I llavors el tema una mica ara està en tot això.
1: Veurem, doncs, a partir del gener, aquesta reflexió que suposo que fareu conjuntament.
2: Això seria una possible solució.
1: Ens queda molt poquet temps, ens queden 3 minuts, i sí que m'agradaria parlar, ni que fos breument, de totes les activitats paral·leles que es fan a la representació de l'obra de Pedra i Sang, perquè n'heu organitzat unes quantes i de molt interessants. No sé si voleu destacar-ne alguna en concret. Jo us diré una que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i després vosaltres direu si n'hi ha d'altres.
0: La Forense.
1: Exacte. Clar, aquí hi ha un nom que és el del Bardalet. És una activitat que fareu, aviam, ja ho trobarem. Plim, plim, plim. Aquí està. El 16 de desembre, a les 7 de la tarda, serà una conferència teatralitzada que heu posat per títol a l'Estudi Forense sobre la mort i la circumstància de l'abat viure, el Celsia, amb una conferència teatralitzada amb Narcís Bardalet, forense, que jo crec que ja gairebé tot Catalunya coneix, i també amb l'escriptor de novel·la negra santcugatenca Andreu Martín. com heu tingut la idea de plantejar aquesta moguda, per dir-ho d'alguna manera?
0: De tota manera, l'any passat ja vam fer una cosa semblant, que vam fer el judici a Berenguer de Saltells,
1: sí,
0: que vam fer aquesta cosa teatralitzada...
1: Que també hi serà aquest any, eh?
0: Sí, sí, a Cerdanyola, per això.
1: Exacte.
0: O sigui, l'any passat es va fer que Sant Cugat i vam votar a favor del Berenguer de Saltells, no fos cas que Cerdanyola votin a favor de la Batviure.
1: No, veurem.
0: Doncs, bueno, és una mica el... una cosa que em fa il·lusió fer, vull dir, aquestes coses petites,
1: sí,
0: amb pocs personatges, i que puguis jugar una mica, vull dir, si em trec el tema de la producció de sobre, a mi m'agrada molt fer aquest
1: vols
0: tipus
1: fer
0: de això?
1: Coses.
0: Bueno, això. Això...
1: Programa, aquesta programació paral·lela que et permet jugar amb el teatre, no?
0: Exacte. I llavors, bueno, el que tu has dit és molt interessant, des del tema això, Cugat Negre, no? I això, el Bardalet s'hi ha vingut, i l'Andreu Martín també s'hi ha vingut, vull dir, l'Andreu també, des que està aquí Sant Cugat, vull dir, està molt interessat en tot aquest tema i bueno, això sí que és un divertimento. Cuidado, és un divertimento, però ha fet de veritat un estudi forense, de com va morir. O sigui, a partir de la...
1: Hi ha ciència al darrere.
0: Sí, ha mirat les cròniques, no? Ha mirat tot el tema de les cròniques, que diu, hi ha la crònica de les Constitucions catalanes, que diu, aquí li van donar un cop de llança al cap, aquí no sé quantos, i després hi ha la casulla que portava, que està en el Museu Diocesà, que és una casulla que està trencada i està tacada de sang. Això és real.
1: Mm-hmm.
0: I després... sí. I
1: llavors, aquesta barreja de la realitat amb la ficció teatralitzada,
0: sí, sí,
1: no?
0: I llavors, a partir d'aquí, doncs fa aquest estudi forense, no? I bueno, i està bé.
1: Aquesta és només una de les activitats.
0: Sí, i després també la recuperació d'aquesta obra que parlàvem, del Miserere, que són dos monòlegs.
1: Serà el 9 de desembre, a les 7 de la tarda, eh?
0: Sí. I que és que el Carles Martínez farà de Batviure, o sigui, no hem agafat cap dels abats, vull dir, bueno, el Jaume, perquè ja és molt gran, els altres dos estan en els assajos de l'obra, i llavors li hem demanat al Carles Martínez que en aquesta obra que faci l'abat viure, i aleshores el Joan Berlanga, que és el primer... El primer Berenguer de Saltells, doncs per recuperar aquesta obra tan bonica i que per l'èxit de Pedra i Sang va quedar al marge en el seu moment, no?
1: Un reconeixement també a aquest 25è aniversari a totes les persones, no, que han fet possible...
0: Sí.
1: Pedra i Sang, amb un programa d'activitats, que ha començat amb l'exposició al claustre del monestir, que es podrà veure,
0: sí,
1: fins al 28 de desembre, amb fotografies de tots aquests anys. La lectura dramatitzada de Miserere, el judici històric, aquest cop a Cerdanyola, aquesta conferència teatralitzada amb el Bardalet, moltes més activitats, hi ha la funció del Camí de Justícia, la Ruta de Saltells de Batviure... I tot plegat per donar pas al plat fort,
0: que és Pedra i Sang,
1: que és, sí, Pedra i Sang, que es podrà veure, com sempre, a la sala capitular del monestir. Ja teniu les entrades disponibles. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Bueno, gràcies a nosaltres, sí, també, per convidar-vos.

0: Sant Cugat acollirà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer. La iniciativa neix amb un doble objectiu: recaptar fons per a la investigació oncològica i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció, especialment davant del consum de tabac, coincidint amb la proximitat del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. La cursa, de 5 quilòmetres i oberta a tots els públics, sortirà del Parc de Can Vernet i vol convertir-se en la continuïtat de Metres de Vida, una cita solidària emblemàtica de la ciutat. Per parlar-ne, ens acompanya l'Olga Muñoz Corcolla, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut a l'Associació contra el Càncer. Olga, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, Sant Cugat, estrenarem aquesta primera edició de la cursa Quilòmetre contra el Càncer. Com neix aquesta iniciativa?
1: Doncs neix d'això, de poder recaudar fons i poder passar també un dia tots junts, fent hàbits de vida saludable, que també és un dels propòsits i un dels objectius de l'Associació contra el Càncer, promoure aquesta activitat física, però alhora també poder recaudar fons per la investigació, per seguir acompanyant i per alhora fer activitats de prevenció.
0: Ho dèiem a l'entradeta, la cursa pren d'alguna manera el relleu als Metres de Vida, i ara esmentaves també, l'objectiu també és mantenir una mica aquest esperit solidari que tenia la cursa?
1: Sí, efectivament, és prendre una mica el relleu i transmetre això, la part més solidària, no? Que al final agafem la vinentesa de poder estar tots junts i poder córrer, no? I fer aquesta activitat física, però alhora aquesta part solidària, no? Per poder ajudar en aquest sentit.
0: Mm-hmm. És una cursa que està pensada allò per grans atletes, grans corredors, o també està pensada per a famílies i gent fins i tot que digui, escolta, jo corro no, però potser la puc caminar?
1: Està oberta a tothom. Realment, des de petits, grans, poden caminar, poden córrer, poden anar inclús... Bueno, això està feta perquè sigui una cursa més popular, més familiar i que sigui propera a tothom, no és per grans atletes, sinó ja la distància, 5 quilòmetres, doncs, és factible per tothom, ja tant caminant com corrent.
0: Deies, l'objectiu també és recaptar fons per a la investigació oncològica contra el càncer. A què es dedicaran concretament els fons que recapteu aquest diumenge?
1: Doncs justament tant per la part de la recerca, de poder continuar promocionant i donant ajudes científiques als científics que estan investigant i que estan investigant tant en el tractament com en nous diagnòstics, com en millorar la qualitat de vida, també en la part d'acompanyament al pacient oncològic de forma gratuïta, i per poder fer això per part dels nostres professionals necessitem recursos econòmics, i també la part de prevenció i promoció de salut, poder continuar fent les activitats que fem com a Associació contra el Càncer.
0: Uh-huh. Ara parlaves, més enllà d'aquesta recerca que fan els científics, també hi ha aquesta part de l'acompanyament. Quin paper tenen iniciatives com aquesta cursa que viurem aquest diumenge a Sant Cugat amb el suport de les persones que tenen càncer i també el seu entorn, les seves famílies?
1: Moltíssim. Realment, les curses que fem en les diferents localitats, en aquesta en concret a Sant Cugat, realment ens fa que visibilitzem molt més els nostres recursos per tota la gent que ho pugui necessitar, però també té aquesta part emotiva, que moltes vegades pues, pots córrer, no?, i pots dedicar aquella cursa, aquells 5 quilòmetres els pots dedicar a algú especial que potser està patint o ha patit aquesta malaltia, i per tant pues, donar suport d'aquella manera, de la part més emocional, més emotiva, amb un esforç físic, no?, i amb l'activitat física en aquest cas.
0: Uh-huh. I encara som a temps d'apuntar-nos, encara hi ha places, com ho podem fer?
1: Sí, esteu a temps, de fet us animem a que us pugueu apuntar, de fet esteu a temps i us podeu apuntar tant trucant al 93-200-2099 com des de la pàgina web, que es diu enmarxa.contraelcàncer.es, i allà us podeu apuntar, us podeu inscriure en les diferents opcions. I ja tens, en principi, en l'online fins al 5 de juny, però podeu trucar i ho mirarem.
0: Mm-hmm. Quanta gent espereu aquest diumenge a Can Vernet a la cursa?
1: Doncs realment ara mateix no tenim molta previsió però segurament serem una bona colla allà intentant, pues, això, poder recaudar fons i poder continuar fent recerca.
0: La cursa serà, ho dèiem, el diumenge, és el dia 7. Se celebra just després de una setmana després del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. Per què us ha semblat important aprofitar aquest context també per centrar aquesta conscienciació que ens explicaves, aquesta pedagogia, justament amb com de nociu és el consum del tabac i els productes amb nicotina?
1: Sí, de fet, sempre és important parlar del tabac. Justament aprofitem la cursa contra el càncer amb hàbits de vida saludable, un dels factors de risc és el sedentarisme, per això fem activitat física, però realment la causa, la causa que té més pes, hi ha molts factors, però la causa que té més pes és el tabac en el càncer, i per tant se n'ha de parlar sempre, i des de l'Associació contra el Càncer estem tant en la sensibilització, en sobretot joves, arribar a aquests joves perquè no comencin a fumar i a vapejar, sobretot, però també en la part més de regulació, de poder dificultar cada cop més el fet de fumar i, per exemple, doncs, establir nous espais sense fum, on no es pugui fumar, i, per tant, que mica en mica la dificultat sigui major pels fumadors i baixi la taxa de fumadors.
0: Ara ens deies, no?, sovint parlem del tabac com la principal causa prevenible del càncer, també ens parlaves del sedentarisme. En el cas del tabac, de quines xifres estem parlant actualment?
1: Doncs, mireu, penseu que realment el tabac el tenim relacionat amb més de 12 tipus de càncers diferents. Moltes vegades pensem en pulmó, laringe. El pulmó, de fet, el 82% dels casos de càncer de pulmó són deguts al tabac, o al laringe, per exemple, el 84%. Per tant, són números molt grossos que podríem estalviar, doncs, molts diagnòstics, podríem estalviar molts recursos mèdics, molts recursos sanitaris, si eliminéssim i aconseguíssim aquesta primera generació lliure de fum, no? Que els joves de 18 anys comencin a no tenir en contacte a partir del 2030 amb el que és tabac i nous dispositius.
0: A Espanya hi ha més de 8 milions de persones fumadores. Parlaves, també feu èmfasi en la legislació, ho abordarem més endavant. Què és el que està fallant?
1: Doncs realment està fallant que tenim molts inputs, tenim molta pressió a nivell de la indústria tabacalera i no ens n'adonem. Des de ben joves, pues, per exemple, ara mateix tenim el problema dels nous dispositius, dels vapers, que ho venen com algo atractiu, no? Amb colors, amb sabors, amb llumetes, i justament amb la paraula vapers molta gent es pensa que és saludable i és vapor d'aigua. Llavors, arrel d'això, pues, molta gent es pensa que és més saludable que el tabac convencional, però realment és igual de perjudicial, i per tant hem de dir que no. I aquí passa això, que hi ha una pressió a nivell de la indústria tabacalera, hi ha molts interessos, hi ha molt negoci, i falta mà dreta, no? Falta legislar i falta regular, per sobretot equiparar la regulació a nivell de venda, per exemple, a menors d'aquest tabac, de nous dispositius.
0: Ara ens assenyalava justament aquest augment de consum de cigarrets electrònics i de vapers, sobretot en la població més jove. També hi ha gent que els va agafar primer com una alternativa per deixar el tabac convencional, i ens deies, el nom ja és trampós, no? Parla de vaper. Quins són els riscos que ja demostrats? Quina evidència tenim ja de com és de perjudicial consumir aquest tipus de dispositius, que encara tenen nicotina, a més a més?
1: Doncs en efectes immediats, ja de fet el vapor ja ha descrit una malaltia ja de per si nova que té efectes immediats, que són més afectació més a nivell pulmonar, i s'anomena EVALI, i provoca això, doncs, dificultat per respirar. Realment, aquests són els efectes més immediats. Aquí el gran handicap que tenim és que els efectes més perjudicials els trobem a més llarg termini. I en aquest sentit sabem que els nous dispositius, tant cigarretes electròniques, vapers, tenen components, no només la nicotina, sinó tenen components que tenen components cancerígenes, que s'ha vist que són cancerígens. Per tant, només sentir propenglicol, doncs ja podríem saber que és una substància química, per exemple, que segurament, doncs, podrà portar i ens farà augmentar molt, molt el risc de càncer en un futur i, per tant, hem d'estar en alerta i regular-ho abans que sigui massa tard.
0: Parlàvem abans de la legislació i com d'important és, no? I, de fet, això ho ha acompanyat per dades, unes dades que demostren que quan s'eleven aquestes barreres legislatives, el consum de tabac ha baixat. Ho vam veure l'any 2006 i ho vam veure també l'any 2011, quan es va endurir la llei antitabac. De fet, ara ens trobem en un moment decisiu també, estem amb l'avantprojecte de la llei del tabac estatal. Quines noves barreres creus que calen imposar?
1: Doncs cal ser valents, cal anar amb el cap ben dret i intentar pues, evitar totes aquestes morts que podríem evitar i totes les malalties que podríem evitar si aconseguíssim això, aquesta primera generació lliure de fum, aconseguir dificultar el fet de que els fumadors fumin en segons quins espais, més que res, no només pel fumador, per evitar malalties del fumador, sinó per intentar no exposar els infants que tenen tots els òrgans, tenen tots els pulmons immadurs amb aquell fum, amb aquell aerosol que generen aquests dispositius i, per tant, generar entre tots un espai que sigui més difícil per de fumar però que també protegeixi els infants de l'exposició de fum de tabac i d'aerosols.
0: Cada cop que es parla d'una nova llei antitabac acostuma a haver-hi rebombori social de part d'alguns col·lectius, com poden ser l'hostaleria, dels col·lectius de fumadors. No sé si us sembla també que falta una mica de valentia política a l'hora de vetar aquests consums o limitar-los tants com sigui possible dins de la llei, tenint en compte tota l'evidència científica que tenim dels efectes perjudicials que tenen per les persones fumadores, però també les que tenen al seu entorn.
1: Sí, jo crec que aquí falta molt més veu de les entitats en general, que tant científiques com més entitats a nivell de pacients, que puguin alçar la veu i explicar a la població, no, en espais com per exemple en aquest, explicar a la població els efectes perjudicials que té i, per tant, la necessitat de regular que hi ha alternatives, que hi ha altres opcions, que sempre hi ha barreres, sempre hi ha obstacles, per exemple, en aquest cas, hostaleria, restauració, però ja hem vist en altres experiències com, mica en mica, hem anant endavant i no s'ha perjudicat, sinó és més, o sigui, al final beneficiarem a la població i als infants.
0: Ara que tenim aquests processos reguladors en marxa, tant a nivell estatal com a nivell català, quines mesures creieu que serien prioritàries? Es parlava del prohibir fumar a les terrasses, has insistit tu més d'una vegada, no?, en prohibir l'accés als joves que tenen 18 anys, doncs que ja siguessin una generació sense fum. Quina seria la vostra llista de prioritats?
1: Sí, pujar les taxes, sobretot, o sigui, vist estar més preu del tabac, més dificultat en accedir en aquest tabac i sobretot també als espais sense fum, a ampliar aquests espais on encara a dia d'avui, per exemple, fas esport i tens algú fumant al costat i és un espai públic a l'aire lliure on no s'hauria de fumar, ampliar tots aquests espais lliures de fum, per exemple, a les platges, a tota la costa, a parcs naturals, o sigui, al final no només a nivell de salut sinó també a nivell mediambiental poder tenir cura del nostre entorn i de tota la societat en general.
0: Alguns d'aquests espais existeixen, per exemple, al voltant de centres de salut o al voltant d'escoles, però malauradament és habitual veure gent que, tot i que hi ha unes senyals doncs, que no deixen lloc al dubte per entendre'ns, segueixen fumant. Falta també una mica més de, no sé si de madura, però de diligència a l'hora de fer complir aquestes prohibicions?
1: Sí, realment, en el cas que hi hagués una regulació, doncs hi hauria més sancions, en aquest cas econòmiques, en el cas de una cosa és la recomanació i l'altra és poder sancionar aquella persona si està fumant en un espai on no es pot. Per això es necessita la regulació específica i no només una recomanació de no fumar en aquests espais, per exemple, en exteriors, espais hospitalaris o escoles o inclús dintre d'universitats de campus sense fum, sí.
0: Ha planat durant la conversa, des de l'associació Impulseu el projecte Zero, amb una fita molt clara, que és aconseguir la primera generació de joves lliures de tabac el 2030. Creus que en la situació que estem avui en dia amb la radiografia actual, és un objectiu realista i som a temps?
1: Sí, i som a temps. Per això necessitem estar tots a favor i remar tots cap a una mateixa direcció. I és totalment factible. Nosaltres, de fet, amb el projecte Zero, són joves que els hem format durant un temps i han desenvolupat una sèrie de projectes relacionats amb la prevenció de tabaquisme en joves per poder, paral·lelament amb aquesta formació, en aquesta gestió i creació de projectes, poder també ser portaveus dels joves per reclamar a nivell administratiu, a nivell governamental, pues aquesta legislació i aquesta regulació necessària.
0: Parlaves que des de l'associació havíeu fet aquesta formació a aquests joves. Quin paper creieu que hi tenen els joves com a agents protagonistes d'aquest canvi de paradigma?
1: Jo crec que depenem d'ells ara mateix, perquè ells han de conèixer sobretot quines estratègies estan fent la indústria tabacalera per captar-los, no només amb ells, sinó tota la societat, però ara tenen la indústria tabacalera té molt el focus amb els joves, perquè al final, si comences a fumar amb 14 anys, tindràs ingressos, no? Com a indústria tabacalera tindràs ingressos perquè aquella persona contínuament tindrà una addicció i continuarà a fumar o vapejant, i per tant és ser conscients d'això i poder-ho afrontar.
0: El repte, per tant, és que no hi hagi fumadors, per entendre'ns, però la realitat és que ara per ara hi ha persones que fumen i, evidentment, tu ho deies, és una addicció i a vegades costa, no?, fer el pas i deixar-ho. Què li diries a una persona que fuma i que fa temps que li ronda pel cap? Perquè, evidentment, sap tots els efectes nocius que comporta deixar de fumar.
1: Sobretot això, que busqui ajuda, que vagi en el seu centre d'atenció primària més proper, en el seu centre d'atenció primària que té com a assignat, i que si té ganes de deixar de fumar, mai és tard per deixar de fumar. De fet, els efectes positius els veiem immediatament, inclús més a llarg termini, però immediatament també a nivell de respiració, a nivell d'activitat física, ja ho pot notar. I realment augmenta molt la qualitat de vida i també dir els beneficis, no, que donarà a llarg termini en quant a prevenció de possibles malalties. O sigui, sempre és un bon moment per deixar de fumar, i sobretot això, que es dirigeixi al centre d'atenció primària, a la mateixa infermera mateix, pugui explicar, no, que vol deixar de fumar, i allà l'ajudaran segons cada cas.
0: I des de l'Associació contra el Càncer, Olga, quins són els reptes que teniu més enllà de la prevenció del tabaquisme? Quins reptes teniu com a entitat i què ofereu a les persones amb càncer i a les seves famílies?
1: Doncs, a més d'aquesta part de prevenció de tabaquisme i aconseguir aquesta generació lliure de fum, els altres reptes que tenim, més en la part d'acompanyament al pacient oncològic, és poder seguir oferint aquells serveis que el pacient i els seus familiars necessiten gratuïtament, i que moltes vegades, pues, a nivell del sistema sanitari o no es pot o no es té temps, nosaltres poder oferir complementàriament, i per tant tenim psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes, nutricionistes, logopedes, per totes aquelles necessitats que el pacient amb càncer pot tenir durant tot el procés oncològic, tant durant com després del tractament, o inclús en fases més de final de vida o en fases cròniques pal·liatives. Podem acompanyar amb aquest pacient, amb els seus familiars, amb els seus cuidadors, gratuïtament.
0: Tenint en compte l'alta prevalença del càncer, doneu a l'abast des de l'associació? Quines necessitats teniu?
1: Doncs realment, la nostra voluntat és poder acompanyar a més gent possible, o sigui, al final poder estar al costat i que qualsevol pacient amb càncer tingui recursos, visqui on visqui, i per tant nosaltres com a entitat sempre procurarem, pues, cobrir totes aquelles necessitats, però sempre també fent incidència perquè puguin ser cobertes també pel sistema de salut, però realment nosaltres, la nostra feina dia a dia, per fer el que fem necessitem recursos econòmics, i per tant curses com la del 7 de juny a Sant Cugat ens ajudarà molt per continuar fent el que fem.
0: Doncs tothom convidat a aquesta cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer. L'Olga ja ens ha recordat les vies per poder-s'hi inscriure. Olga Muñoz Curco, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut de l'Associació contra el Càncer, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3: www.cugat.cat Continguts en xarxa.
4: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
5: Hola, bones, molt bé, molt bé.
4: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
5: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
4: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
5: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
4: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
5: Bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
4: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
5: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
4: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
5: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, No podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
4: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
5: Sí, sí.
4: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
5: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
4: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
5: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que jo soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirava bàsquet o mirava de tennis o algun altre esport, i això em distreia.
4: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
5: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
4: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
5: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
4: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
5: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
4: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres, i enhorabona pel llibre.
5: A tu, gràcies.
4: Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Una abraçada, adéu.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
6: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
7: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
6: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
8: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
9: Marià Manent i Sisa va néixer a Barcelona el 29 de novembre de 1898 i va morir el 24 de novembre de 1988. Marià Manent va ser un poeta prosista i crític literari, també memorialista, traductor i activista cultural. També va ser un home clau de la cultura literària del segle XX. Escoltarem el poema Altafulla, que va interpretar el rapsode, músic i cantant Celdoni Fonoll, que evidentment després l'escoltarem interpretada per ell.

0: Altafulla. Amb olor d'estiu m'esperes, com un núvol oblidat. Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat. Saules tens vora la via i moresc a l'hort tancat. I el rec, l'aigua que somnia, si no corre el vent salat. Ai, adéu, Vilamenuda, oliveres, camp de blat. Pels camins, vora la ruda, l'ase...
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu, després de quedar-se

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El Museu de Sant Cugat inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fons de fotos de guerra, art i Sant Cugat. Una proposta que permet endinsar-se en la trajectòria d'un dels grans noms de la fotografia catalana del segle XX, Antoni Campanyà, que va viure i morir a Sant Cugat. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Toni Montner Campanyà, comissari de l'exposició i net del fotògraf. Benvingut.
1: Gràcies.
0: I l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Benvinguda.
2: Hola, bon dia, gràcies.
0: Comencem, Toni, per explicar qui era Antoni Campanyà i quin és el seu llegat fotogràfic.
1: Bé, aquí a Cugat Media n'hem parlat diverses vegades, vull dir, potser els vostres oients ja estan allò assabentats. Un dels fotògrafs referents dels anys 30 a el que era la fotografia artística, sens dubte, la gent que està interessada en la història de la fotografia, Campanyà ja era un nom... Era el fotògraf més premiat amb els salons internacionals de fotografia artística, remarco artística, als anys 30. I després la seva trajectòria professional, diguem que després de la guerra, es va centrar en el que era fotografia, fotoperiodisme, fotografia bàsicament esportiva i postals turístiques. Ara bé, el 2018, aquí a la casa de Sant Cugat, a casa familiar, al passeig de Vall d'Oreig número 25, surten unes capses, quan la casa està a punt de ser enderrocada, unes capses al garatge, amb mils de fotografies de les quals ell no havia parlat mai a la família, fotografies de la Guerra Civil, que ell no havia volut ensenyar. A partir d'aquí, doncs, en fi, jo crec que comença una sèrie de dinàmiques que molta gent ja coneix, que va ser una gran exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un llibre... Després, allò, dos documentals que hem fet. Després, unes exposicions aleatòries sobre les fotografies que ell va fer per la SEAT, pel Museu de l'Exili, que van tenir un recorregut. I després, una gran exposició, molt gran, amb un espai prestigiós francès, que és a Montpellier, que és el Pavillon Populaire. Aquesta és l'exposició que, de fet, ve aquí.
0: Quin recorregut, eh? Ens has portat per tot el que heu anat fent fins ara. Però és que tot comença precisament el 2018, no? Quan es produeix aquesta troballa. Per què creus que el teu avi va amagar totes aquestes fotografies? Però, sobretot, i molt important, per què no les va ensenyar mai ni va comentar res amb la família?
1: Aquesta és aquesta és la metàfora. Qui vingui a veure l'exposició, quan es posi davant d'aquella capsa, que la capsa, a més, aquí està l'Anna Isabel Hernández, que és qui ha coordinat tot el tema de l'exposició. És una capsa que està
2: com atrotinada.
1: Molt atrotinada. Però que provoca emoció. Vull dir, per què? Per què? Jo no et puc assegurar el per què, però... Si no em va parlar la família, si quan es va fer una exposició de fotografia artística

0: El que va ser l'últim any de la seva vida, la Marta Gili, una que després s'ha convertit en un referent en el món de la historiografia fotogràfica, va comissariar una exposició a l'any que ell va morir, i ell li va dir: jo tinc fotos de la guerra però no les vull ensenyar. Vull dir, això nosaltres ho vam saber després. Per què? Perquè tenia molt mal record, i era algú, doncs, jo crec que és una metàfora que quan us poseu davant d'aquella capsa, jo crec que tothom entendrà el per què.
1: La avui, capsa vol sí. dir la... O sigui, físicament tenim exposada la capsa on es van trobar les fotografies.
2: Imagino que és una capsa de llauna.
1: No, és de cartró.
2: És de cartró.
0: Sí, són aquestes que es fan servir també per arxiu de fotografia, per còpies, i són de cartró. Són. Avui en dia tu vas a una tenda de fotografia i són les mateixes capses.
2: Toni, tu recordes com va ser el moment de la troballa?
0: Totalment, va ser amb el meu tiet, que hi havia unes coses en Cugat. El meu avi, quan va desmuntar una botiga que tenia a Rambla Catalunya, ho va portar tot. Ell no llançava res, també és veritat. I a l'exposició ho veureu, perquè hem tingut molt material per reconstruir fins i tot el seu estudi amb una part de l'exposició, perquè no, ell no va llançar res, i després la família li ha sabut greu llançar coses. Al garatge de la casa ell havia portat tot el que hi havia a el que era la botiga de Rambla Catalunya, que l'any 52 es va desmuntar. I allò devia estar allà, saps? Devia estar... I de fet, quan es ven la casa, jo vaig amb el meu tiet a recuperar coses que hi havia allà que encara no s'havien agafat. I una d'elles eren unes capses de fusta on hi havia moltíssimes fotografies que no eren del meu avi, però que sortien d'aquella botiga on ells feien el revelat de fotografies, entre altres coses. I a sota de totes aquelles fotografies, una capsa de fusta de quasi un metro, surten les fotografies de la guerra que la família no coneixia.
2: En què es diferencia l'exposició que podrem veure a partir d'avui al Museu del Monestir d'aquesta altra exposició que ens has comentat abans que es va fer al MNAC?
0: Aquesta és l'exposició que es va... Nosaltres, per Montpellier, el Pavillon Populaire, era una exposició molt gran. De fet, és un palau neoclàssic que pertany a l'Ajuntament de Montpellier i només fan exposicions monogràfiques de fotografia. Ells, quan es van assabentar del descobriment d'aquestes fotografies, es van demanar de fer una adaptació. El MNAC, com a museu d'art, el que es van presentar eren les fotografies originals, que eren molt petitetes, que eren 11 per 18, una cosa així. Ells volien fer còpies modernes, grans, que es veiessin bé. I com tenien un espai molt gran, expositiu, en dos pisos, és un espai, aquesta és la gran diferència. També vam aprofitar per posar fotografies que no s'havien vist. Clar, pensa que són mils de fotografies el que va sortir aquí a Sant Cugat, al garatge. Llavors, pues, algunes fotografies que encara no s'havien vist. I això, pues, la gent que hagi anat a l'exposició del MNAC, aquí veurà fotografies que no va veure allà i, sobretot, les veurà en un altre format, en un format de còpia moderna més gran.
2: Què és el que ha estat el més complex d'aquest procés de recuperació i de difusió d'aquest arxiu tan extens?
0: La difusió ha sigut molt fàcil. La investigació, això és més complicat, i aquí sí que jo realment haig d'agrair la feina que han fet l'historiador i professor de la Universitat Autònoma, l'Arnau González Vilalta, i el periodista Plàcid García Planas. Amb tots dos he estat aquí alguna vegada també parlant del tema de la capsa vermella. Aquest jo crec que ha sigut el més difícil. A nivell divulgació ha sigut molt fàcil, perquè mediàticament era un tema amb molta força del que se n'ha parlat molt.
2: I seleccionar aquestes 250 imatges que finalment s'exposen a la mostra?
0: Això ja és un tema de criteri. El dia que algú pugui veure les 4.000, decidir: ostres, com vas seleccionar aquesta? Això és difícil, sí, això és difícil.
2: La mostra està plantejada com una triple exposició, amb tres àmbits molt diferents: la guerra, art i Sant Cugat, la capsa vermella, l'avantguarda del pictorialisme i un fotògraf de Sant Cugat, que serien els títols d'aquestes tres grans seccions. Per què he optat per fer aquest format i quines són aquestes tres diferents mirades sobre l'obra d'Antoni Campanya?
1: doncs teníem espai per poder-les mostrar i es veia un campanyà també més diferent, no?, del que s'havia vist al Manà com Montpellier. Ampliem així la part de Sant Cugat, que és molt important, perquè no s'havia vist en una exposició, i també ampliem la part més artística a través dels bromolis. Per tant, ens semblava interessant veure aquesta trilogia o aquesta triple exposició, ja que teníem espai per poder-ho exposar i també per acabar de comprendre, no?, tot el món campanyà, que no només és les fotos de la capsa vermella, sinó que campanyà doncs té una producció fotogràfica immensa i, clar, només quedar-nos amb una part no està bé per dibuixar, no?, la seva figura i entendre, no?, amb aquesta exposició monogràfica sobre ell.
2: Mm. Els famosos bromolis. Algú dirà, i què és això? Estem parlant d'una tècnica.
0: Quan vinguin, perquè han de venir. Aquí no vingui, allò es perdrà una gran exposició. Jo no sé si aquí a Sant Cugat hi ha hagut exposicions que jo mateix, vull dir, jo havia parlat amb l'Alba Rodríguez abans de conèixer l'Anna Isabel Hernández, no hi havia l'espai expositiu que hi ha ara al Museu del Monestir. Vull dir, ara aquesta sala, que l'any passat qui va anar a veure l'exposició de Goya va entendre que l'espai expositiu que havia estat el 2003, que la sala aquesta Pere Ferrer, que després doncs, no estava habilitada, és molt gran. Però, clar, amb aquesta exposició hem muntat dues sales més, amb la qual és una exposició enorme, enorme. Aleshores, jo crec que qui vingui veurà una gran exposició. No, és que jo no donaria peu a que no vinguin, i qui vulgui estar interessat en els bromolis, entre altres coses, la part dels bromolis hem reproduït a l'estudi de campanya, amb el que he dit abans de mobles, sí. I hem posat un vídeo que ens han deixat molt gentilment al Museu de les Drassanes, al Museu del Mar, que es va fer per una exposició molt maca, que es va fer petiteta, sobre Pla Janini, que era un dels referents, junt amb Ortiz Echagüe, del meu avi, eren els seus mestres, i on en aquella exposició es va fer, la Raquel Freixas, una especialista en tècniques antigues de fotografia, va fer un vídeo on s'explica el que són aquestes tècniques, i es veu molt clarament, i ens l'han cedit, i l'hem posat allà perquè la gent ho entengui enmig de les fotografies de campanya.
2: Doncs qui vulgui descobrir exactament en què consisteix aquesta tècnica del bromolis, doncs que s'hi acosti a l'exposició, que descobrirà moltes més coses, no? Però com a mínim traurà l'entrellat d'això. Segurament molta gent que coneix campanya el coneix pel fotoperiodisme, però no coneixia aquesta faceta artística. Tu creus, Toni, que va ser un innovador en la seva època?
0: És l'avantguarda del pictorialisme. La Marta Gili, en el seu moment, l'any 89, quan va comissariar aquesta exposició de la que he parlat, que va ser l'any més de la mort del meu avi, el meu avi no va poder ni anar a veure aquesta exposició a la Fundació Caixa, quan va tenir que fer l'article per una revista de l'època d'art, que era la revista Làpiz, va titular l'avantguarda del pictorialisme. Per què? Bàsicament perquè Campanyà aporta a tot aquell grup de fotògrafs, diguem-ne, post-pictorialistes, el pictorialisme als anys 30 ja era una cosa una mica d'alguna dècada anterior, però Campanyà, de fet, aprofita el seu viatge de noces, i això ho expliquem també en una vitrina molt, molt maca, que fem un homenatge a la meva àvia, que sempre està bé també parlar-ne, el seu viatge de noces per anar a fer uns cursos de fotografia a l'Escola Nacional de Fotografia de Baviera, a Múnic, amb un mestre fotògraf de l'època, Willy Zilk, i aleshores hi ha una mirada en aquell moment. Alemanya és capdavantera amb el que són les noves vanguardes dels moviments fotogràfics, el que és la nova objectivitat, la nova visió, i Campanyà, diguem-ne, que és el que ho porta aquí. És una mirada amb unes diagonals estèticament molt diferent del que s'estava fent fins aleshores.
2: Ens queden 3 minutets. Sí. Molt ràpidament m'agradaria que ens expliquéssiu en el tercer eix de l'exposició, un fotògraf de Sant Cugat, on s'hi trobaran imatges de la ciutat entre 1925 i 1970. Quin tipus d'imatges que expliquen?
1: Clar, com que Campanyà va viure molts anys, tenia una casa a Sant Cugat, la seva relació és molt íntima, doncs va fer molts reportatges. Doncs hem escollit de cada reportatge que va fer doncs unes quantes fotografies que veuran una nova mirada. Són fotografies que gairebé podríem dir inèdites, que no s'havien vist en una exposició. Per tant, són interessants per la gent doncs, que viu a Sant Cugat i veure un Sant Cugat diferent, no? Fotografies que mai s'han vist. I també juga entre la seva part artística, perquè són molt artístiques, la part del costumisme de Sant Cugat, i també la seva part familiar. I amb això podríem concloure el que és l'exposició de la part de Sant Cugat.
2: Mm-hmm. Una exposició que ve acompanyada també d'un programa d'activitats ampli, amplíssim, on hi ha des de conferències, visites comentades, debats. Què destacaries? Què és allò que, segons tu, Anna Isabel,
1: és a dir,
2: no ens hauríem de perdre?
1: Totes les programacions que hem fet estan molt influenciades, o volem que hi hagi moltes activitats de molts tipus. Per tant, hem fet conferències que totes seran interessants. La primera serà del Toni Moner, el dia 9 d'abril. Després destacaria que farem una ruta teatralitzada per Sant Cugat el dia 16 de maig, en el marc del Dia Internacional dels Museus. També destacar que farem una masterclass del bromoli transportat, és a dir, si algú té més dubtes de com s'ha de fer aquests bromolis, doncs tindrem a l'especialista a Raquel Freixas, que ens farà una masterclass, i també destacar doncs altres conferències molt especialitzades en fotografia, com pot ser la de Ricard Marco sobre el fotògraf Francesc Boix, també de guerra, o també Anna Sorinyac i Ricard Garcia, que són fotògrafs de 5W, que ens explicaran, doncs, serà un debat-conferència, val? És a dir, tenim moltes activitats molt, molt, molt diverses, el programa és molt ampli, i llavors convido la gent que consulti a la nostra web, on trobaran dates i la informació.
2: Una exposició que està molt ben arropada per totes aquestes activitats, i que, Anna Isabel, pel que hem comentat, és una de les exposicions més grans
1: dels últims anys. Sí, sí. A nivell de fotografies, de vitrines, d'explicacions i de metres quadrats. Per tant, és una exposició que convido tothom que la vingui a veure.
2: Home, i no hi ha excusa, perquè la mostra es podrà visitar des d'avui mateix fins al 13 de setembre. O sigui que hi ha temps que la gent s'organitzi com...
1: És entrada gratuïta.
2: I entrada gratuïta.
1: Sí, que més hi ha...
2: Sobretot, si sou de Sant Cugat i teniu curiositat, aquí trobareu joies fantàstiques que no us podeu deixar perdre. Toni Montner, Anna Isabel Hernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Un dimecres més obrim una finestra a l'univers. Avui ens submergim en un dels racons més freds del nostre sistema solar, el planeta Urà. I és que un equip d'astrònoms ha aconseguit per primera vegada mapar l'atmosfera superior d'aquest gegant gelat en tres dimensions utilitzant el telescopi espacial James Webb. Per ajudar-nos a entendre què ha descobert la ciència i què implica per al coneixement, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Per què és tan important aquest, diríem, mapa en 3D que han aconseguit amb el James Webb? Què hi hem vist que no havíem vist fins ara?
1: D'entrada havíem vist abans molt poques coses d'Urà, perquè és un planeta molt poc visitat, igual que Neptú. Són els grans desconeguts del nostre sistema solar. Pensa que Urà només hi ha una nau a la nostra curta història d'exploració espacial que l'hagi visitat, i va ser efímerament, perquè hi va passar, no? De llarg, va ser la Voyager 2 l'any 1986, i per tant tenim molt poca informació de com és aquest planeta. Sí que és cert que amb observatoris a l'espai, Hubble, Webb i telescopis a la Terra, hem pogut anar completant aquesta visió d'Urà, però continua sent bastant desconegut. El que ha fet el Webb és una cosa que no s'havia fet mai, que és, a partir de les observacions que s'han fet, molt detallades, s'ha fet com un tall vertical de l'atmosfera d'Urà. És com hem fet talls, i de què està feta l'atmosfera de la part alta? I després una mica més avall, i després una mica més avall, i fer com aquest 3D...
0: Com una capa d'un pastís, ens
1: sí,
0: podríem imaginar, per exemple?
1: Absolutament igual. Com anar entrant, com si entréssim dins de l'atmosfera des de fora i anar veient la seva composició i la seva temperatura. I això és especialment important perquè Urà, com ara anirem comentant, és un planeta estranyíssim, estranyíssim, que té unes coses que no les té cap altre planeta al sistema solar.
0: Quin és l'instrument que s'ha fet servir del James Webb per fer aquest mapa tridimensional? No sé si ens pots explicar breument com funciona.
1: És un instrument que el que fa és, primera, observa en llum infraroja. La llum infraroja és capaç de penetrar, per exemple, concentracions de gasos, núvols, perquè ens entenguem, doncs la llum infraroja és capaç de mirar a través d'aquests núvols. Això és la primera cosa. I el que s'ha fet és agafar aquesta llum i descomposar-la amb diferents longituds d'ones, és a dir, diferents colors, perquè cada color ens porta informació molt exacta de la composició, de què hi ha, quins gasos hi ha i quines temperatures hi ha. I això s'ha fet en aquests talls verticals, puguem fer funcionar amb aquest espectre de llum, traient diferents aspectes en diferents filtres, perquè això pugui fer com unes capes on entraríem simuladament a l'atmosfera d'Urà.
0: Ens has dit que és un planeta estrany, té unes singularitats que el fan diferent de la resta de planetes del sistema solar. Una d'elles pot ser la inclinació, l'altra és un camp magnètic particular. Fins a quin punt això complica l'estudi també de la seva atmosfera?
1: Va, és brutal, és un planeta que gira totalment tombat.
0: A quants graus?
1: Va 98 graus, si no recordo malament, ho estic dient de memòria. Va tombar totalment, com alguns dels nostres polítics mundials actualment. Doncs igual, i gira... clar, la Terra ens l'hem d'imaginar que gira en peus, no? Que gira en vertical. De fet, no gira en vertical, la Terra està una miqueta inclinada, això és molt important per les nostres estacions de l'any, però és que Plutó totalment inclinat, totalment tombat. Això és la primera cosa. Després, el seu camp magnètic. Els seus pols magnètics no coincideixen amb els seus pols geogràfics. Això també passa a la Terra, però la diferència aquí és petita. Allà és immensa, és immensa. Els seus pols magnètics, pol nord i pol sud magnètic, estan desviats 60 graus del que és l'eix de rotació del planeta, el qual està inclinat 98 graus.
0: Del que serien els pols geogràfics, per entendre?
1: Està a 60 graus de costat, els seus pols magnètics totalment separats. Però si això no fos suficient, els seus pols magnètics, tu dius, va, anem a unir imaginàriament el pol nord i el pol sud. Bueno, t'imagines una recta que passa per on? Pel centre del planeta, a tots els planetes, no? I amb els pols magnètics també, tot i que estiguin desviats del pol nord i sud geogràfic, també fas una recta, doncs no. Doncs veurà si fas aquesta recta no passa ni molt menys pel centre del planeta i es troba més de 8.500 quilòmetres allunyades del centre. És molt difícil visualitzar això. I ara tens aquest planeta tan estrany que gira. Gira tombat en un camp magnètic que també està tombat respecte al gir i que, a més, no passa pel centre. Clar. Llavors, el camp magnètic que crea al voltant és caòtic, és irregular, és extrem, totalment extrem. I això és el que provoca uns efectes, com tenir unes aurores brillantíssimes i molts altres efectes al seu voltant, de manera que es converteix en un planeta tipus experiment, tipus laboratori, on entendre moltes coses.
0: Això potser és el cas i fet que potser no s'hagi estudiat tant perquè sigui més complicat?
1: No, jo crec que no. Jo crec que és, primera, perquè és molt lluny, La distància, i per tant això ha fet que, com que tenim pocs recursos, que això n'hem parlat molts cops, no? La cultura i la ciència té pocs recursos, comparat amb els recursos que tenim per matar-nos, doncs això ha fet que només hi hagi hagut una nau que s'hi hagi acostat suficient, que va ser l'any 1986, i després perquè els telescopis des de la Terra, els telescopis especials Hubble i Webb, ara comencen, sobretot el Webb, que és que cada cop el Webb ens està sorprenent amb les seves capacitats. El Webb comencem a treure molt més rendiment del que pensàvem d'aquest telescopi, i aquesta és una exploració, és a dir, mai no s'havia aconseguit fer un 3D, fer un capat de l'atmosfera d'Urà. Havíem tingut informació genèrica, sabíem tot això del camp magnètic, ho sabíem, aquesta informació la teníem, però el que no tenim és el que ara explicarem, el poder fer aquesta visió en 3D de l'atmosfera d'Urà.
0: El camp magnètic és el mateix que la magnetosfera?
1: És una mica diferent. El camp magnètic és el que et provoca, per exemple, un imant et provoca un camp magnètic al voltant. Un planeta també, els planetes que tenen camp magnètic. I ara, la bombolla, que ens hauríem d'imaginar com una bombolla al voltant del planeta, on domina aquest camp magnètic, on una partícula carregada, si entrés dins d'aquesta bombolla és «Ai, m'ha capturat el camp magnètic d'aquest planeta», això és la magnetosfera. Seria com la bombolla amb la qual domina, és prioritari o té força aquest camp magnètic.
0: I la d'Urà és la més estranya del sistema solar?
1: Amb moltíssima diferència. La més potent del sistema solar és la del Sol, amb molta diferència. La següent més potent és la de Júpiter. No és estrany, Júpiter és el gegant del sistema solar, però la d'Urà és la més estranya. És, com dèiem, irregular. Gira d'una manera que és que no ens la podem imaginar, perquè primera ja el planeta gira tombat, però després la magnetosfera gira tombada respecte a això, i a més irregular, no passa pel centre, crea un camp magnètic al voltant, crea una magnetosfera, aquesta bombolla, que no és esfèrica ni molt menys, és totalment irregular, canvia constantment la seva forma. És el més estrany.
0: Sabem que té aquest camp magnètic particular, que no està alineat amb el seu eix com és la Terra.
1: Exacte.
0: Com influeix aquest magnetisme en una cosa que ens has esmentat, que són les aurores, que també s'han pogut veure, no?, des del James Webb?
1: Sí.
0: Com ens hem d'imaginar? Si són com les de la Terra? Són diferents?
1: Són similars. Mira, la primera evidència de que hi havia aurores a l'atmosfera d'Urà va ser Voyager. La Voyager, l'any 1986, quan s'hi va acostar, varen veure cosetes que varen dir, això semblen aurores. Després això ho hem pogut confirmar amb el telescopi Hubble, especial Hubble. I, òbviament, ho hem confirmat també amb el James Webb. Per tant, hem vist directament les aurores. Són aurores brillantíssimes, molt potents. Més del que podríem esperar per una atmosfera avorrida d'un planeta gasós, com, en teoria, seria Urà. Què passa aquí? Pues és aquest camp magnètic tan extrem. El que fa aquest camp magnètic atrapa partícules que venen carregades elèctricament de l'espai, que és el mateix que passa a la Terra, i això és el que provoca les aurores, igual com passa a la Terra. Per tant, el mecanisme s'assembla molt. Tenim un camp magnètic, aquest camp magnètic atrapa partícules que venen de l'espai carregades, normalment del Sol, i amb la interacció que fan aquestes partícules amb els gasos de l'atmosfera, pumba, tenim aurores. Fins aquí seria com similar, però les aurores d'Urà apareixen al lloc que els hi dona la gana, d'una manera irregular, perquè el que acabem de dir, la seva magnetosfera és totalment irregular. Són brillantíssimes, molt més brillants del que un esperaria per un planeta. Apareixen alhora diferents aurores a diferents llocs, totalment separats, a latituds totalment separades. Per tant, és que és un laboratori superbonic per estudiar aquests fenòmens.
0: És una gran incògnita en molts sentits,
1: sí,
0: no? Una font de recerca
1: inesgotable.
0: I què és el que fa que Urà sigui tan diferent, tan especial dins dels planetes que tenim al nostre sistema solar?
1: D'entrada, és un planeta que és gasós, per tant, seria de la família de Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, diferent de Mercuri, de Venus, Mart o la Terra, però fins i tot dins de la família dels planetes gasosos, les atmosferes i la composició de Júpiter i de Saturn són molt diferents a les composicions de les atmosferes d'Urà i Neptú. Urà i Neptú tenen unes atmosferes menys similars al Sol, a diferència de Júpiter i Saturn, que tenen una composició molt similar al Sol. Júpiter, per exemple, de vegades es diu que és com un Sol frustrat. Era un projecte ser estel i no va arribar a esdevenir i es va quedar petit, entre cometes.
0: Déu-n'hi-do.
1: No? I caben mil terres dins, però es va quedar petitó, no? I no va arribar a ser un estel. Urà i Neptú tenen atmosferes més complexes, amb gasos més complexes. Tenen més composició d'aigua, de vapor d'aigua a les seves atmosferes, tenen altres gasos. A més, hi ha unes pressions dins de les atmosferes d'Urà i Neptú que s'ha teoritzat, això està fora de guió, però t'ho dic perquè és molt bonic, s'ha teoritzat i ho hem pogut practicar amb els nostres laboratoris, que potser plouen diamants. És a dir, que a l'atmosfera d'Urà...
0: Tanto no t'escolti Elon Musk.
1: No, bueno, si vol anar a buscar-ho, ja el convido que hi vagi, sisplau, vés a buscar-les a Urà, perquè no hi ha superfície, no et pots posar dempeus i obrir les mans per recollir res. Quan dic que plou és que es podrien formar cristalls de diamant grossos a les capes altes de l'atmosfera d'Urà i caure, entrar, continuar caient dins de l'atmosfera, no hi ha superfície, abans no es tornen a desfer. Però són atmosferes que són molt complexes, les d'Urà i Neptú, més que les de Saturn o Júpiter en quant a la seva composició. Hi ha altres coses que no. I si això li sumes al camp magnètic, converteix Urà en una raresa del nostre sistema solar.
0: De fet, també els estudis estan veient que hi ha un procés de refredament de la part superior, no?, d'aquesta atmosfera. Què significa i per què desconcerta d'alguna manera els científics aquesta evolució, aquest refredament?
1: Perquè no sabem què és el que ho està causant. És a dir, des de la dècada dels anys 90, del segle passat, varen poder mesurar d'una manera directa un refredament de les capes altes de l'atmosfera d'Urà. Primer en sospites, després es van confirmar, algú ho pensa confirmat, i ara aquest nou estudi 3D de l'atmosfera d'Urà confirma que l'atmosfera superior d'Urà s'està refredant, és a dir, està perdent energia, calor cap a l'espai, a poc a poc. Què és el que ho provoca? No ho sabem. Sembla que és un fenomen temporal, perquè es va detectar a la dècada dels 90, i a més, el sentit comú diu, si fos un fenomen permanent, això tindria un aturador, és a dir, no pot ser que Urà acabarà constantment durant milers de milions d'anys, no?, s'hagi estat refredant. Creiem que això té a veure justament amb aquesta magnetosfera, amb el comportament tan estrany del seu camp magnètic, que en funció de com són les orientacions, com és l'òrbita d'Urà, en quin lloc de la posició respecte al Sol es troba, etcètera, es poden produir moments a la història d'Urà on hi hagi períodes llargs, a lo millor de dècades o més, on hi ha canvis de temperatura importants i s'escalfa o es refreda. I en aquest moment estem detectant que s'està refredant.
0: Bueno, haurem d'estudiar les següents dècades,
1: sí,
0: com es comporta. Què tenia delimitat el que sabíem anteriorment? Durà, ens deies que només havia passat una nau, la Voyager 2, al 1986. Per què sabíem tan poc? És que és molt lluny?
1: És molt lluny.
0: És que no hi havia interès?
1: No, i jo diria que no és una manca d'interès, però sí que és una manca de recursos. Quan has de pensar que una agència especial té les agències especials governamentals, que són les que ara tenim, això canviarà, o ja està canviant, però estan sotmeses a pressupost. I, per tant, hi ha un congrés o un parlament o un òrgan de govern que els assigna un pressupost i han de donar comptes d'aquest pressupost. Quan es reben aquests pressupostos, una agència especial com la NASA o l'Agència Espacial Europea han de veure en què s'ho gasten. Bueno, més que gastar, en què ho inverteix. Jo penso que la paraula aquí és invertir. No es pot fer tot. I han de seleccionar. Cada any es presenten centenars o desenes llargues de projectes per part de científics que sotmeten projectes a les agències especials. Escolta'm, hauríem de fer això i hauríem d'enviar una nau aquí, o fins i tot amb naus que ja tenim, hauríem de fer aquests experiments i aquestes altres coses. I tot això passa uns filtres d'aprovació. Primer, els filtres són de caràcter científic. A veure, quin interès té? Va amb la línia del que avui ens interessa fer? Val, vinga, primer filtre. Però després arriba un moment del filtre del pressupost.
0: Econòmic.
1: Ah, exacte. I dir, vale, per això quant costa? I tenim aquests diners i tot no ho tenim i hem de prioritzar. Què hem prioritzat dins del sistema solar? Mart. Mart és el planeta més visitat, més explorat del sistema solar després de la Terra. Comencem ara a donar-li una mica d'importància a Venus, que era el gran oblidat, perquè el tenim aquí a la vora i l'havíem oblidat completament. Júpiter i Saturn hi hem anat apostant força, però que aquests Urà, Neptú, ens queden superlluny, per tant les missions són llargues, amb retorn, per tant, llarg. Clar, tu et fas una inversió avui per tenir dades d'aquí a 20 anys o 25 anys. Has de tenir molt clar, això. Igual hi ha coses més prioritàries abans, no?, els pocs diners que tens. I això és el que ha fet que Urà i Neptú siguin tan poc coneguts.
0: Aquest mapa ens aporta informació només sobre Urà o també ens pot ajudar a entendre altres planetes que s'hi assemblen?
1: Jo crec que bàsicament és Urà, perquè aquesta anàlisi en 3D ens ha mostrat coses que crec que són molt particulars d'Urà. Per exemple, el refredament de la seva capa alta de l'atmosfera. Per exemple, hem pogut veure com el perfil de temperatura que hi ha en aquestes capes de l'atmosfera, tal com vas entrant. Hem pogut veure que no coincideix aquest perfil de temperatures, no coincideix amb la part on aquesta atmosfera és més densa. És a dir, hi ha una part a 1.000 quilòmetres d'altura sobre les capes altes dels núvols. Pensem que estem parlant de la capa més externa de l'atmosfera, per sobre del que serien com els núvols. A 1.000 quilòmetres hi ha màxima densitat de partícules, però en canvi les temperatures màximes només s'assoleixen entre 3 i 5.000 quilòmetres per sobre. És a dir, té una sèrie d'incògnites, de factors que jo crec que són molt particulars. Són molt particulars per la manera com gira, tombat, per la manera com és el seu camp magnètic, també tombat i que no passa pel centre, és excèntric. Que, evidentment, això ens servirà per moltes altres coses, però jo penso que el que estem veient és molt específic d'Urà.
0: Hi ha següents passos dibuixats sobre la taula per entendre millor pròximes missions que ens puguin aportar més informació d'Urà?
1: Jo desconec en aquest moment, i que jo desconegui no vol dir res, però és sospitós que jo desconegui, vol dir que com a mínim no és una cosa molt coneguda, que hi hagi cap missió plantejada de nau, val? Que hagi d'acostar-se. Hi ha hagut projectes, i se sotmeten, com deia, cada any, projectes, perquè jo sàpiga, en aquest moment no hi ha un pla definit, i continuarem apostant per mar. Continuarem apostant per Europa, recordem, Europa, un satèl·lit d'una lluna de Júpiter fascinant, estem enamorats totalment d'Europa, aquí hem d'apostar, i si hi ha més diners, que amb Trump no n'hi haurà, però espero que l'Agència Espacial Europea, la xinesa, sí, apostarem també per algunes llunes, altres llunes de Júpiter i de Saturn, sobretot, per exemple, Tità. La nostra aposta és anem a cercar vida. Avui el gran tema és anem a cercar vida. Clar que seria molt xulo entendre l'atmosfera d'Urà. Evidentíssim que sí. Però ens haurem de contentar, em temo, amb observacions des de l'espai, ja no des de la Terra. Tenim el James Webb, que ens està oferint molt. És a dir, el James Webb el que ha fet ara és inèdit. Mai havíem fet aquest mapat en 3D, no?, de l'atmosfera. Què més podrem fer amb el Webb en els pròxims 5 anys? Uah, és que ni ens ho imaginem. Vull dir que tampoc no està tot perdut. El web encara no ha donat el màxim, ni moltíssim menys. Cada dia ens sorprèn, no només amb això d'Urà, ens sorprèn amb les galàxies que està veient de quan l'univers tenia un 2% de la seva edat, que n'hem parlat algun cop, no? Per tant, encara ens queda molt de recorregut. Però que jo sàpiga, missió, una nau, crec que no.
0: Doncs, de moment, ens quedem amb aquests nous coneixements sobre Urà, un planeta molt desconegut per la majoria, segur, dels nostres oients, i han decidit que el pròxim capítol el dedicarem a Plutó.
1: Jo penso que paga la pena, Alba, és molt xulo.
0: I veurem qui el va descobrir, com el descobrir i per què es diu com es diu, que crec que serà molt interessant.
1: Molt bé.
0: Jonathan Cadra, moltes gràcies.
1: A tu, Alba.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: bé, ara arriba un dels moments més sabrosos. Obrirem les portes a la cuina i donem la benvinguda a la nostra col·laboradora gastronòmica, que avui segurament ens portarà un grapat de bones idees per omplir la taula de color, salut i tradició. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Bé, molt bé, molt bé.
0: Estem ja preparats per aquests productes de proximitat.
1: Sí, frescos, frescos.
0: Frescos, ja els tenim a prop de casa.
1: Avui portem alguna cosa que no s'ha d'estar gaire a la cuina. I per aquests dies que ara venen, ve Revetlla, ve Sant Joan, ve Sant Pere, o ve l'aniversari del teu fill, del teu marit, i vols fer algun àpat que no tinguis molt de rato a la cuina i diferent.
0: Molt bé. Vinga, Joana.
1: Bueno, doncs ara, tal com us deia, portarem uns aperitius freds. Abans els hem de preparar, és normal. Però, bueno, els podem tenir una hora i pico preparats, els deixem a la nevera amb unes plates, i llavors, al moment que arriben els convidats o tu mateix, la família, doncs llavors es van posant a taula. Jo vaig fer, érem 10, perquè celebràvem un aniversari, nosaltres som 10, la família, sempre el pa que és de 10.
0: Bé.
1: A vegades som 7, però normalment som 10. I llavors vaig fer uns formatges, una taula de formatges, vaig comprar una blonda d'aquestes blanques, sí, i ho vaig posar, el formatge llavors ja és a gust vostre. Uh-huh. Un de més sec, un de més tou, tallat a quadrets, tallat... I llavors, tot ben posat amb aquesta plata, unes maduixetes per adornar-ho.
0: Ah, mira,
1: sí, per adornar. Llavors, unes torradetes d'aquestes que ja venen fetes, uh-huh, a tot el voltant de la plata. I llavors, la marmelada aquella que venen uns pots petits, que és una marmelada que és especial per formatges, nosaltres en vam agafar una de figa i una de barcoc.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors sobre el formatge t'hi pots posar, cada un agafa el seu tros que li agrada.
0: Ah, cada un agafa i se posa el que
1: li agrada. I si no li agrada la marmelada, són uns pots petitets que vull dir que te'ls caves, si no aquest dia amb això, amb una altra cosa. No és el poc gros aquell. Llavors vaig fer uns ous de guatlla farcits de sobrassada i formatge.
0: Joana, això sí, porta feina, eh?
1: Sí, aquests ous de guatlla, l'única cosa que és... llavors vosaltres mireu, els que sou a casa, si agafeu tres per cada un, els vaig fer durs. Llavors aquests ous no és com els ous grossos, que els posem amb aigua freda i un grapat de sal a bullir i de cap de 10 o 12 minuts els tanquem. Aquests no, aquests, perquè és clar, és un ou molt delicat, l'ou de guatlla. Llavors posem l'aigua a bullir, una mica de sal, i amb una cullera petita els anem posant a dins de l'aigua sense deixar que caiguin.
0: Va.
1: Perquè si no es trenca la closca i llavors
0: ja queda,
1: se'ns obren.
0: Sí.
1: I els deixem just 4 minuts. I a la que fa 4 minuts els retirem del foc i els posem amb aigua freda.
0: Els vas posant d'un en un, i com
1: d'un
0: estan
1: un
0: tots, 4 minuts o cada un 4 minuts?
1: No, d'un en un, si en fas 10 o 12, en un moment els tens. Com comencen a bullir tots, com que no bullen fins que no hi són tots, llavors comptes 4 minuts.
0: Va,
1: després amb una escumadora al tanto els treus i ja tens un altre bol amb aigua freda i els deixes allà reposar amb l'aigua freda.
0: Ah,
1: això és perquè es pelen molt més bé. Llavors, aquests ous, per farcir-los, hem de tallar la part de dalt i treure la llema de dintre. I això ho xafarem amb una forquilla i posarem una mica de sobrassada i una mica de formatge d'aquest d'untar.
0: Ah, molt bé, no?
1: Farem una pasta que rega cada ou ni que poquíssima.
0: Rega i tant, esclar.
1: I llavors, això, o amb una cullera petita, o amb una mànega, però jo no vaig agafar la mànega perquè al final te queda tot en la mànega. Amb una cullera petita d'aquelles de cafè ho vas omplint.
0: Val.
1: Això ja ho tens.
0: Clar,
1: ja
0: perquè l'ou és petit i tot plegat. I
1: ja ho tens a punt.
0: Molt bé.
1: Llavors vaig comprar...
0: I com els vas presentar, aquests ous?
1: Així mateix, i amb una mica de res de mel a sobre. Agafes, si tens mel a casa, una cullera i res. Una mica de mel a sobre. Perquè la mel amb la sobrassada és molt bona. I queda diferent. Llavors vaig agafar meló, vaig comprar mig meló, i amb aquelles culleres de buidar vaig fer boles.
0: Ah, molt bé.
1: Boles de meló. I llavors vam comprar aquests palets de broqueta, que venen de fusta,
0: sí, sí,
1: els que fan 18 centímetres o una mica menys, i vam posar un tall de pernil, la bola de meló, i l'altra punta, un altre tall de pernil, i vas fent unes brutxetes. I llavors, per clavar-los i perquè quedin macos a la taula, el mateix meló aquest, que has buidat, el rentes, el xugues, i el poses de cap per avall. Saps que queda una barca,
0: sí,
1: com l'has?
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: el poses al revés.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: totes les broquetes
0: clavades,
1: els vas clavant allà.
0: Ah, molt bé, no? Que maco, eh?
1: Llavors això hi poses una plata que ressalti, com que és verd, una plata blanca o una plata que ressalti el verd, i ho tens molt. Oh, dius, carai, tu,
0: fa, sí, fa goig. I tant, molt bé, molt bé. Quina inspiració tens, sí, eh? De veritat, eh?
1: Per fer una mica diferent de lo que fem sempre. Uh-huh. I això està molt bé perquè, bueno, i de més tipa, eh? No creguis.
0: Sí, sí. Jo, de totes maneres, vaig una mica de complicació amb això de la, dels ous de guatlla, que, esclar, és una mica d'artesania.
1: Bueno,
0: això,
1: els ous,
0: eh?
1: De guatlla, si no els pots fer fregits, també, d'una altra manera, que ara te diré. Llavors, jo tinc aquelles culleres de resina, no sé si en tens tu.
0: No.
1: Aquestes culleres que venen aquests supermercats que tenim... No, aquests supermercats, no, aquestes botigues que tenim grans a Tordera, no cal anomenar, que n'hi ha 4 o 5, sí, que allà trobes de tot. Doncs ja venen unes culleres de resina, que no és l'import, i en compres 10 o 12, uh-huh, o 15. I llavors aquí vaig fer una xamfaina, però una xamfaina que hi havia molta verdura. No era, no predominava la tomaca. Uh-huh. Vaig agafar carbassó, albergínia, tot tallat molt petit. Ho vaig fregir, com ho vaig tenir fregit, i vaig tirar una mica darrere de tomaca ja fregida.
0: Ah, molt bé.
1: Ho vaig remenar i no queda una xamfaina. I llavors vam omplir aquestes culleres amb aquesta xamfaina i a sobre un ou de guatlla.
0: Apa, que maco, no? Que bo.
1: Va quedar molt, molt bo, molt bo. Llavors vam preparar una plata també d'aquesta mortadella italiana, la d'origen, la italiana, que això jo no em menjo de mortadeles i tot això, no en soc, però aquesta italiana, tant en quant, m'agrada, doncs, un parell de talls per cada un, i un bon plat de fuet, i llavors torradetes, molt i el bé. Que volia pan tomaca, pan tomaca.
0: I tot ho vas presentar-ho
1: i tot presentat a la taula. Uh-huh. Sí, he fet una foto, el que passa és que havia de fer una foto de cada plat, però vam fer una foto de tota la taula i ara al portal-la, però bueno, es veu la taula parada i tot, però també fa goig.
0: Val.
1: Es veurà els coberts, tot.
0: Escolta'm una cosa, però t'he dit que passar molta estona per preparar tot això. Són coses
1: sí, petitones, no sé si, però... No sé si sopàvem a les 8. Bueno, la xamfaina la tenia feta, eh?
0: Ah, val.
1: La xamfaina la pots tenir a la nevera, sí, el dia abans. Uh-huh. No. Els ous els vaig bullir ben dinat. Ja estaven freds. El meló, bueno...
0: És un moment, el meló.
1: I com que érem dos, uh-huh, perquè el meu marit m'ajuda molt amb tot això, perquè ell li agrada molt decorar, li agrada molt tot això, doncs llavors ja som dos. No sé si a les 6 ens hi vam posar i sopàvem a 4:15, i a les 8, quan vam venir, tot ja estava a taula.
0: Ja estava posat, i molt bé.
1: I bueno, i llavors a darrere nosaltres vam fer unes gambes a la planxa. Ja està, vull dir, un sopar. Però la gamba és d'allò d'haver d'arreglar la cuina, però és que estàs... Gràcies a Déu, estem tits de tot.
0: Sí, ben cert.
1: De rostits, d'això, d'allò, de l'altre. I dius, què faràs? Bueno, doncs fem això. I això per dinar també queda bé, eh?
0: Oi tant.
1: Un dinar d'aquests frescos...
0: A veure, jo crec que aquí s'ha d'elogiar molt a la cuinera, perquè encara que tu dius que senzill, que tal, que qual, jo hi vaig veient aquí que has d'estar-hi el teu rato,
1: sí,
0: estar tranquil, relaxar per poder anar fent tot el relleno aquest que dius, etcètera, sí, etcètera.
1: Però bueno, aquests ous els pots tenir i amb una plateta a la nevera t'acaben. Llavors, els bullits també. Només els bullits, l'única cosa que hem de fer és tallar-los al moment de menjar-los, perquè si no queda sec.
0: Clar.
1: Bueno, un moment, bueno, mitja hora abans,
0: sí,
1: posem.
0: Sí.
1: Llavors, ho tens tot a la nevera amb uns bols petits, perquè tampoc no ocupa molt, i al moment de servir, doncs vas... I la xamfaina no cal escalfar-la, perquè ja la deixes un rato estèvia.
0: I és bona, és natural, eh?
1: Natural, sí, sí, jo sempre la faig així. I bueno, i això és la idea que us he portat per fer un pica-pica de berenar, o un sopar, o un entrant per dinar.
0: Sí, jo trobo que m'agrada això per un dia que si és festiu, que es nota una cosa...
1: Diferent,
0: doncs,
1: diferent.
0: Sí. I, bueno, una cosa que és molta delicadesa.
1: Sí.
0: Molt delicatessa, això, eh? Sí. Bé, Joana, fem el repàs de tot aquest...
1: Doncs fem un repàs. Necessitarem una taula de formatges al nostre gust, els formatges que més sec, menys, jo el combino, un de sec, un de mig tou i un de tou, aquell blau si us agrada també, amb aquestes torradetes que ja venen, cara, que no són aquelles clàssiques, ara venen unes de quadrades que són més blanques de color, que són molt bones, no? Aquelles de sempre, eh?
0: Sí, que són rosetes, no?
1: Rosetes.
0: Sí.
1: Doncs aquestes torradetes que ja venen per adornar tota aquesta plata, unes maduixes per decorar, o ara que hi ha cirera...
0: Ah, també.
1: Una cirera partida pel mig i traient el pinyol.
0: Uh-huh.
1: Et decora molt.
0: I bueno, són boníssimes, eh?
1: Les cireres estan molt bones ara, eh? Més que les maduixes,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, oi tant.
1: Llavors, aquests ous de guatlla farcits, i per fer això, que en compteu 3 per cada un, doncs sabeu que els paquets són de 12, vosaltres mateixos.
0: Uh-huh.
1: Llavors, el meló, per 10 persones jo vaig comprar mig meló i en vaig tenir prou, o un, si sou, depèn dels que siqueu, i llavors amb aquesta cullera, que també la trobarem, aquests postres que us he dit, per buidar el meló, que queda molt maco, perquè no queda gens fet molt bé i queden tot boles.
0: Bueno, escolta'm, i això inclús pots fer-ho servir per al gelat.
1: Per tot, per sí, tot. Fas bugat, però ha de ser la mida més petita que la del gelat, Perquè la del gelat queda molt grossa i no, no t'hi cap a la boca.
0: Ha de ser
1: l'altra mida, unes que ja venen més petites. Llavors, aquesta cullerada de xamfaina amb els ous de guatlla, aquesta mortadela italiana que hem dit, una plata de fuet, més torradetes, pa amb tomàquet, si no volem res més, si volem alguna cosa més, això hi ha el gust de cada un. I llavors necessitem aquestes culleres de resina per fer això, aquests palets de broqueta, i per aquests palets els comprem i els tenim a casa, no és l'import.
0: Bueno, i bueno, això cosa que tampoc no passa.
1: Ho tens allà i a vegades fas altres coses, em pinxo. I aquesta cullera per buidar el meló.
0: Molt bé. I a veure, sí que darrere vosaltres vau fer gamba, podem fer-hi un rostit.
1: Podem fer una carn rebossada. Pots fer un pollastre farcit tal com vam fer l'altre dia, que també quedava bé. Podeu fer el que vulgueu.
0: Molt bé.
1: O, depèn del que mengem, això hi prou.
0: Home, és que esclar,
1: això ja sembla que no, vas picant i dius, estic tip, al final.
0: Molt bé, Joana, doncs agafem bon apunt d'aquesta presentació d'aquests platets tan delicats, que jo trobo que és una delicatesa, ja t'ho he dit, i bé, t'esperem la propera setmana.
1: Doncs au, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
4: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
3: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: No ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca.